0: Però ara sí, ara sí, ara comencem a parlar del que volíem parlar, finalment, finalment. I tenim aquí dues convidades que ens parlaran d'una cosa molt interessant. Aquesta música que heu sentit, primer no, la que era la sortida, al principi del programa, després és igual. Alada Sereban, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, una miqueta nerviosa, però bé.
0: Per què nerviosa?
1: Bueno, aquestes coses sempre...
0: Bueno, tu estàs aquí com a codirectora d'una obra, sí. La Ratonera, d'Agatha Christie.
1: Sí.
0: Una obra que es va estrenar l'any 1952 a Londres i que continua al cap de tants anys representant-se pràcticament sense parar a Londres, però a tot el món. Però això és al·lucinant.
1: Sí, sí.
0: Què té La Ratonera?
1: Clar, La Ratonera jo crec que és una obra, a part de que aquesta part de misteri, aquesta part de... Crec que tots els personatges tenen com una personalitat molt, molt atrapadora, no? Crec que, no sé, crec que tenen aquest ganxo, hi ha aquesta part de terror, aquesta part de comèdia, aquesta part d'haver d'intentar llegir una mica entre línies els personatges a mesura que va avançant l'obra. I, bueno, a part, Agatha Christie jo crec que també és una mica un èxit assegurat en molts aspectes.
0: Tenim 8 personatges.
1: Exacte.
0: I aquests 8 personatges, n'hi ha un que arriba dels últims, aquest potser no se l'esperava, més un altre que arriba més tard.
1: Exacte.
0: Que és el que té, teòricament, que investigar què passa allà.
1: Exacte. Hi ha uns hostes que porten la casa a la mansió Monkswell, que és on succeeix tota l'obra. Hi ha uns hostes que sí, se'ls espera, tenen la seva reserva, però n'hi ha un que arriba, doncs, com bé has dit, de manera sobtada, ha tingut un accident amb el cotxe, arriba ferit, i després tenim, doncs, aquest segon personatge que arriba inesperadament, que és el que en un principi, doncs, ha de portar la investigació de les notícies que s'han escoltat al principi d'un assassinat que ha succeït a Londres.
0: I que, a més, està relacionat amb una cançó.
1: Exacte, la cançó dels tres ratolins secs.
0: I per això tots aquells que estan aquí en aquella casa, de fet, és com si estiguessin dins d'una ratonera.
1: Efectivament.
0: A veure, Eva Giró.
2: Vera.
0: Ai, Vera, perdó. Vera Giró, benvinguda.
2: Gràcies.
0: Estem parlant dels tallers de teatre Sílvia Cervant, perquè són els que representaran La Ratonera, el Teatre de Mirasol. Esperem que algun dia pugueu representar el Teatre de la Unió.
1: Estaria molt bé.
2: Esperem.
0: No? No, no deixem de confiar. Deixem de confiar que pot ser. I, Vera, dintre del taller de teatre de Sílvia Cervant porteu molts anys a partir de la Sílvia, que va fundar, que va començar aquí a la Casa de Cultura, però després, al cap d'un temps, va passar a el que era l'antic edifici de la Societat Coral,
2: sí.
0: La Unió.
2: Sí, vam celebrar els 30, fa 2, que ens ho vam inventar una mica.
0: Ah, ho vam inventar?
2: Sí, perquè sí. El 92 la Sílvia va començar a fer classe i llavors...
1: Clar, vam celebrar els 30 el 2025.
2: Exacte.
1: Encara estiu del 2025.
2: Vam celebrar els 30 quan feia 32.
1: Sí.
2: Però no passa res.
1: No.
2: Ho celebrem igual.
1: 30 en fèiem.
2: Sí.
1: O sigui, en teníem. Per tant, endavant.
0: Tornem a La Ratonera.
1: Tornem.
0: Tornem a La Ratonera. A veure, hi ha aquests 8 personatges i és la companyia jove dels tallers de teatre Sílvia Cervant.
1: Exacte.
0: Quan diem companyia jove, en quin marge d'edats ens situem?
1: Doncs tenim alumnes d'entre 15 i 18 anys en aquesta companyia jove.
0: Que vol dir que la majoria d'ells han començat fa un temps, i havien començat fa un temps als tallers.
1: Exacte, la majoria d'ells són antics alumnes dels tallers de teatre, sí.
0: Per tant, es coneixen bé entre ells,
1: sí.
0: Per tant, els coneixeu bé vosaltres.
1: Exacte, sí, etcètera. Sí. Hem tingut algunes incorporacions noves, també, però
0: per
1: sí,
0: complementar
1: sí.
0: El grup.
1: Sí, bueno, perquè hi ha vegades que hi ha baixes d'última hora i ja has d'aconseguir, doncs, suplir el personatge que...
2: És que, en realitat, aquests 8 personatges no els fan 8 actors.
1: Exacte.
2: Els fan 16 o 15, de fet, perquè hi ha una que sí que doble.
1: Sí. La companyia jove són 2 grups, sí, que tenim. O sigui, és un mateix concepte, és la companyia, però treballem 2 dies de la setmana diferents i hi haurà una part que faran el segon acte i una part que faran el primer acte. Però hem treballat molt de manera conjunta, també, amb els alumnes.
0: O sigui, a la mateixa representació?
1: Sí.
2: Per això la companyia jove

0: Són 15 o 16, sí. No són 8.
1: No són 8, exacte. I hem jugat molt també una mica, doncs, això, no?
0: Aquesta duplicitat, sí.
1: I amb la transició dels personatges d'un als altres perquè el públic també, doncs...
2: Això que pensava jo, que tingui idea...
1: Exacte. Sí, sí, sí. Ho hem jugat, bueno, doncs, amb el vestuari. Mm. També hi ha un moment que inclús a nivell escènic...
0: Es veu
1: el desdoblament del personatge en els dos actors.
2: I a l'hora de tot l'assaig, no s'ha vist una diferència en la creació d'un personatge per part d'un i per part d'un altre?
1: Clar, és una de les coses amb les que ens hem trobat que a la vegada ens han semblat molt curioses i molt maques, perquè hem vist que cadascun dels alumnes tenia com la manera d'interpretar el seu personatge i a la vegada hem hagut de polir-ho i llimar-ho una mica perquè el personatge és el que és i sí que hi ha trets característics del personatge que s'han hagut de remarcar en el moment en què s'ha treballat amb els dos alumnes que fan... doncs això, el mateix personatge, doncs, anar polint algunes cosetes, perquè tu, quan a nivell visual, com a públic, evidentment, veuràs que són dos actors diferents, però que ho notis el mínim possible, també.
2: Abans s'hi presentat com a codirectora, vol dir que hi ha un altre director.
1: Exacte, el Gerard Vidal.
2: El Gerard Vidal.
1: Sí.
2: Amb això que m'ho he explicat, vol dir que un dels dos directors dirigeix més un grup i l'altre l'altre, o no?
1: Sí que és veritat que sí. Un dels dos... Sí, sí, sí, ens hem repartit una mica, però és veritat que també hem fet assajos conjunts amb els dos grups, només un dels professors. Hem fet assajos conjunts els dos professors amb les dues meitat del grup. Vull dir, jo he treballat molt també amb el grup del Gerard i el Gerard també ha treballat molt amb el meu grup. Però sí que és veritat que hem dirigit més una mica uns i altres.
2: Oh, jo penso que és molt interessant, no?
1: Molt.
2: Des del punt de vista de l'experiència assajiga.
0: Bon, volem que sigui un projecte que creixi. Aquest és el programa pilot, diguéssim, no? Mm. I volem poder, en les futures edicions de Companyia Jove, que aquests espectacles girin, que aprenguin altres coses, o sigui, donant-li un plus als nostres tallers, als nostres alumnes que porten amb nosaltres des del principi.
2: En aquest moment, quants grups hi ha en el teatre, en el cine de teatre?
0: No m'ho sé de memòria, però l'altre dia a la Mostra Primavera van actuar 13, 13 de nens i joves.
2: Mm. Que hi ha una divisió per edat, suposo.
0: Sí, hi ha 3 grups d'edat. Un de primer a tercer de primària, un de quart a sisè i un de primer a tercer d'ESO. Llavors, Companyia Jove són a partir de quart i també tenim 4 o 5 grups, sempre vam dir, 5 grups d'adults.
1: 6, crec, comptant el de...
0: amb els dobles de dimarts.
2: 6 grups d'adults?
0: Sí.
1: Sí, i les escoles.
2: Aleshores, a veure... Sí.
0: A la Unió, 200, més de 200.
2: Això és el que anava a dir. Uh-huh. O sigui, de forma regular, cada
0: un
2: setmana...
0: Dia per setmana,
2: un
0: sí.
2: dia per setmana... Es concentren allà 200 persones, sí. Nois, noies, nens i nenes, a fer teatre.
0: Des dels 6 als 70-80. Tenim algun alumne de 80?
1: Sí.
2: És fabulós.
0: Meravellós. Què diria la Sílvia?
2: Home, suposo que sorprendria bastant, sí. Però coneixent-la com... Jo no és que la coneixés. Coneixent-la com... Suposo que hagués dit... Això jo vaig començar per això.
0: Clar.
2: Jo vaig començar a fer-ho per això.
0: Clar, perquè d'aquests 30 anys, 16 han sigut sense ella.
2: Sí, sí, sí.
0: Llavors...
2: I a més veig una altra cosa, que és que la majoria de les persones que esteu portant ara... Havíeu començat fent també...
0: Amb ella, sí.
2: Amb ella.
0: Sí, sí. Només el Gerard és l'únic
1: que... Només el Gerard, que és...
0: La resta, sí. Tots...
2: Com veieu, Vera, tu, per exemple, el pas dels anys, si hi ha alguna diferència a la forma, quan arriben de petits o petites, quan arriben, si veieu alguna diferència, perquè pràcticament estem parlant d'una altra generació, com a mínim, en quant a la forma de presentar, a la forma d'estar, a la forma d'entendre el que esteu explicant o el que esteu dient. Hi trobes diferència d'una generació amb una altra?
0: Sí, el que no et sabria dir ben bé com, però sí, sí, ho hem comentat més d'una vegada amb la resta de profes, sí.
2: Hi ha un aspecte, podríem dir, de més... O sigui, hi havia més, com més atenció, menys atenció ara, o exactament igual?
0: És que també per edats depèn.
2: Depèn.
1: Sí, dels interessos, de les necessitats, sí. O del que busquen, o del motiu pel que venen
0: perquè
1: als tallers, també.
0: Sí.
2: És curiós, per això, pensar com una cosa que va començar tan senzillament hagi evolucionat tan gran i, a més, amb els resultats que hi han. Perquè a partir de passar pels tallers, hi ha hagut molta gent, doncs, que ha anat d'un professional, una activitat amb una altra.
0: Ara tenim un apartat a la nostra newsletter que enviem a les famílies que es diu Seguint la pista, i estem escollint com alumnes destacats, que hagin fet coses que puguem explicar, no?
2: Sí.
0: Doncs hem fet, seguint la pista, el Pau Penyalbert, que és un exalumne nostre que s'ha dedicat a fer històries de terror. Ara té el seu propi espectacle, ha estat a l'Hotel Kruger del Tibidabo, ara estem preparant un de l'Orla que ha estat fent el... com es diu? La prèvia, la pressecuela del Tiempo entre costures, s'ha anat a Marroc a gravar, va sortir a la casa nostra, casa vostra, no sé quina és, però vaja, que estem intentant fardar en un apartat de la nostra dels correus de tal persona després de ser dels tallers de teatre ha fet això.
2: Fardar no, sinó explicar una realitat,
0: una realitat que és precisament... una veritat de la qual estem orgullosos i orgulloses, sí,
1: totalment.
2: Que és un dels motius principals de la seva creació, de la creació dels tallers.
0: L'altre dia una noia ho va explicar per Instagram, de jo sóc això per gràcies als tallers.
2: Clar, perquè suposo que a més del fet, diguéssim, directe de poder dedicar-se al teatre o la creació teatral, etc., hi ha una cosa de tipus personal, en sentit de dir, jo he evolucionat personalment d'una manera determinada gràcies precisament a aquest tipus d'activitat.
0: Sí.
2: I això també té una potència i una força a considerar. Com vau escollir la ratolera?
1: Doncs, realment, a veure, la creació de la companyia jove en general venia del voler oferir als nostres alumnes d'aquesta franja d'edat que ja venien d'haver fet altres anys teatre, doncs l'oportunitat que ells fossin una mica els creadors de l'espectacle. Sé que, ara dient, la ratera, evidentment no l'hem escrit nosaltres, la ratera, però sí, ells venien molt amb les ganes de fer una obra, com li diuen ells, perquè nosaltres als tallers sí que és veritat que, tot i treballar textos i treballar diferents autors, treballem molt la creació col·lectiva i la majoria d'espectacles o obres que representem al final de curs són creació dels nostres propis alumnes o de pluges d'idees o de coses que potser han sortit a partir d'exercicis. I aquests alumnes que venien de fer diversos anys d'això tenien ganes de fer una mica doncs, una obra de text com a tal. I la ratera la vam triar per petició d'ells una mica, perquè tenien ganes de fer doncs, això, una mica de misteri i tal. Agatha Christie sonava molt entre els nostres alumnes i vam decidir que podia ser una bona opció, tenint en compte que eren dos grups precisament de 8 alumnes en un principi, i després doncs, això hem hagut d'adaptar una mica, però...
2: A mi em sorprèn, que diguis això.
1: Sí?
2: Sí. Em sorprèn, no et diré per què. Em sorprèn que gent molt jove tingui Agatha Christie.
0: Com a referència, no? Sí.
2: Perquè estic convençut que si sortim aquí al carrer i comencem a fer preguntes, una enquesta d'aquest sentit,
0: ens sorprendríem,
2: eh?
0: Jo, tot cop algú et diu, no, és que jo vull fer la Rodoreda. No?
2: Per exemple, sí.
1: Exacte, sí. T'haig de dir també que els alumnes que tenim nosaltres dins de la companyia jove... es nota molt que són alumnes que venen que venen perquè volen venir. En aquesta franja d'edat és veritat que o tens una voluntat molt gran o amb ells els agafa en època de començar batxillerats, haver-se de preparar per selectivitat, tal. I es nota molt, doncs...
2: I en aquesta època, d'exàmens.
1: Exacte, i estrenem demà i venen alguns alumnes que hauran fet exàmens de la selectivitat, vull dir... que realment els hi veus que estiguin allà és perquè volen estar, o sigui, vull dir, ho prioritzen dins de... Són pres molt, molt seriosament, i hi ha un curro darrere...
0: I alguns també són molt interessats per la cultura en general.
1: Sí.
0: Hi ha un parell que escriuen novel·les.
1: Mm-hmm. Tenim escriptors.
2: Recordo que hi havia... la divisió també estava feta amb noms de... persones vinculades al teatre,
0: sí,
2: no?
0: Sí, els petits, els de primer, tercer, primària, són personatges de circ. De quart a sisè són autors teatrals. Hi ha Dario Fo, hi ha Àngel Guimarà,
1: Virginia Woolf,
0: Eda Gabler... els de primer, tercer d'ESO són...
1: Colombina?
0: No, primer, tercer d'ESO.
1: Ah, primer, són
0: personatges.
1: Tercer
2: d'ESO. Ah, són personatges.
0: Són personatges. Hi ha un moment, dic, perquè... Tartufs... Sí. I llavors els adults tenen noms de teòrics. teòrics teatrals, Sinis Terra, Stanislavski, Lotte Hagen, que no sabem qui és, però està allà.
2: és molt interessant. Bueno, jo recordo el meu net que també estava en un grup que em sembla que no sé si era especialment Stanislavski, potser.
0: Va ser Tartuf, màxim de temps. Sí.
2: Sí, que ho va deixar.
0: Llàstima, ja el recuperarem.
1: Ja el repascarem, sí.
2: Bueno, en fi, jo no sé.
0: Està a temps, té fins als 80 anys o més enllà per tornar a fer teatre.
2: Exacte. Bueno, jo penso que Baratonera és una obra molt ben feta, molt ben muntada, i a partir de que segur que hi ha hagut moltes obres que senzillament han agafat el sistema i han copiat perfectament allò,
0: sí,
2: durant anys. I també s'ha fet molt en cinema. En cinema també hi ha hagut moltíssimes que eren, de fet, derivacions de l'Artera. És així. Parlant d'això, com a tallers, quina possibilitat teniu de forma regular de fer com aquest cas que es farà a Mirassol aquest divendres, o sigui, demà? Quina possibilitat teniu d'anar fent de forma regular?
0: De moment ens hem plantejat un cop a l'any.
2: Un cop a l'any?
0: Sí, un cop a l'any fer una gran producció. I si podem, més endavant, quan estigui ja rodat, fer-ho girar, doncs perfecte. Però no ens emocionarem i direm que tres a l'any, perquè no podrà ser.
2: Però considerant la quantitat i quantitat d'alumnes...
0: Però volem fer-ho bé, i per tenir un producte de qualitat necessites una preproducció...
2: Sí, evident. Perquè hi havia aquest, també els finals de curs, no? Uh-huh. On hi ha, doncs, també unes representacions. Uh-huh. En aquest cas, si no recordo malament, eren representacions que els mateixos alumnes preparaven uns temes, o sessionava un tema determinat, i el desenvolupaven ells mateixos.
0: Depèn del grup, però sí.
2: I això ho continueu fent?
0: Sí.
1: Sí, el cap de setmana hem estat.
0: Aquest cap de setmana
1: també
0: passat.
1: Fent totes les mostres dels nens, dels alumnes.
2: I ha sigut també el Teatre de Mirassol?
0: Sí.
2: Bueno.
0: I el març van fer la Claver. I el desembre van fer el carrer. A la plaça Magí Bertralot,
2: doncs,
0: que és molt xula.
2: Esperem que aviat pugui ser... Doncs en un altre lloc, que serà el mateix lloc. Quina perspectiva teniu, o penseu, considerant aquesta possibilitat de que el teatre o la sala Claver de forma regular es pugui utilitzar? Hi ha alguna idea de fer algun canvi en el sistema, l'organització, en la projecció, de fer-ho més sovint, això que deies tu, que s'ha de preparar, i per tant una funció és possible i s'ha de fer, i en canvi potser més és més complex, més complicat.
0: Ho haurem de parlar, perquè dependrà del que estiguem preparant en aquell moment també.
2: Dintre de les tallers, quants esteu com a professors?
0: Som 6 a l'equip directiu, més altres companyes que estan a les escoles també. O sigui, que som 8-9.
1: 9.
2: Perquè tu, Alada, parlaves que després també fas a les diferents escoles.
1: Sí, jo, a part de la companyia jove, també faig l'extraescolar de teatre a algunes escoles d'aquí de Sant Cugat.
2: Quin tipus de resposta trobes?
1: La veritat, jo haig de dir que, excepte en algun cas molt concret, jo he tingut molta sort amb els grups que he tingut i amb els pares dels alumnes dels grups que he tingut.
2: És bo que remarquis això.
1: Perquè al final els alumnes, doncs, si trobes la manera te'ls acabes guanyant, i tenim la sort de que l'activitat que oferim és divertida, és dinàmica, vull dir, és un joc per ells. Al final no és una activitat que... O sigui, sí, evidentment has de tenir una disciplina, una constància i tal, però és molt joc per ells. Però, bueno, doncs això, a vegades no només amb els nens, al final potser és més fàcil a vegades, i amb els adults a vegades no és tan fàcil. Amb els pares em refereixo als alumnes.
2: Ja.
1: Et dic, no, sí, jo he tingut sort en aquest aspecte.
2: Bueno, jo penso que això que acabes de dir és una mica el que van repetint a les escoles, que d'un temps d'aquesta part, pues, a mi fa 10 anys, el problema no es centra només en els alumnes, sinó que també
1: Clar.
2: Els pares prenen un paper molt important. Mm-hmm. i a vegades amb dificultat per part dels que esteu fent les classes. Jo penso que és molt interessant l'existència dels tallers, s'ha demostrat amb el cas dels anys, aquests quants d'ells?
0: 30 i pico,
2: tal.
1: És del 92, 34.
2: I vol dir que si estem així i hi ha uns espais adequats per poder treballar, la cosa doncs té un futur. Això és evident.
0: I nosaltres ens morim de ganes de que segueixi sent així.
1: I de tenir més espais, perquè hi ha vegades que ens quedem curts, però està bé.
2: Tens que, perdó?
1: I de tenir més espais, que hi ha vegades que tenim grups que ens quedem una mica limitats per l'espai que tenim. És l'espai que tenim. Tenim la sort que hi ha molta gent que fa moltes activitats dins de la nostra entitat, i llavors, clar, doncs...
2: És que si pensem això que dèieu abans, 200 persones... Doncs... Encara que sigui un dia a la setmana, doncs aquests repartiments són molts, diàriament. I són 5 dies, estem parlant de dilluns a divendres.
0: Sí.
2: Perquè a vegades hi ha algun tipus d'activitat que es faci... Les classes no, dissabte o diumenge,
0: sí,
2: també?
0: Sí, sí.
1: La majoria de les activitats que no són... Bueno, exceptuant potser l'espectacle de Nadal, d'hivern.
0: Ah, sí.
1: Que sí que es fa dins del seu horari de classe, les altres mostres, la majoria de coses que fem així extra són en cap de setmana. Perquè és realment l'únic moment en el que podem assegurar-nos de trobar-nos tots els professors també, perquè si no al final parau per bé algú té classe o... Llavors, sí.
2: A ser present de classes de quina hora a quina hora?
0: Depèn. Hi ha grups d'adolescents que poden fer de 4 a 6, alguns de 6 a 8... Els de primària de 5 i mitja a 7 i mitja, els més petits mitja hora menys, adults de 8 a 10. Hem intentat obrir algun grup pel matí.
2: I?
0: Poc èxit.
2: Bueno, és més difícil,
0: sí,
2: evidentment.
0: Sí.
2: Més difícil.
0: Vull dir que hi ha varietat.
2: Bueno, pues jo penso que es vol dir que estem en una activitat que si comença la tarda després de la sortida d'escola, dia acaba a les 10, Déu-n'hi-do. O sigui, quantitat de gent per una banda, moltes hores dedicades a això, i després aquest resultat, aquest seguiment que tu apuntaves, Vera, de la fent, anar seguint les persones que...
0: Seguint
2: la pista, i explicant què hem fet i què estan fent en aquell moment, després d'haver estat un temps allà. Doncs molt bé, no sé si voleu dir una cosa més...
0: Res, que per molts anys més,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte,
0: per molts anys més venir aquí convidat. A explicar el que fem i el que farem.
1: Sí.
2: Esperem que sigui així i que demà ens estigui ple el Teatre de Mirassol.
1: Entrades exaurides.
2: Estan exaurides ja?
0: Queden 9, però sí.
1: Però sí, estan exaurides. Sí, sí. Aquestes 9, les repartim.
0: Sí, sí, res.
2: Sí. Ah, molt bé, molt bé.
0: Sí, sí, sí, sold out total. Sí, superèxit. Sí.
2: Molt bé. Home, no, en definitiva, només faltaria, no?
0: Sí, sí. Un projecte que ho val, no?
2: Un projecte que ho val, i a més que suposo que està interessant veure aquesta gent que estan fent això, en tots com alguns que deuen mirar i diuen, què fa? Està fent teatre. Que estrany, això. Vera, moltes gràcies per haver vingut.
0: Moltes gràcies per convidar-nos.
2: No cal dir-ho.
1: Moltes gràcies.
2: I continueu, perquè penso que paga la pena. Gràcies.
0: Tu.

0: Hem escoltat una cançó de la Societat Coral La Lira. Ai, no! Què dic ara? No, Societat Coral La Unió. Els convidats m'han mirat i han pensat, què diu aquest home? Què diu? De La Unió. Per què? Perquè, mireu, acabem de parlar amb els tallers de teatre Sílvia Cervant, que és una de les entitats que forma part de totes les activitats de La Unió. Però ara també volem continuar parlant de la Unió i volem continuar fent-ho amb el sotspresident de la Junta, el senyor Ferran de Juan.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Gràcies per convidar-nos.
0: Bé, jo convidava també, volia més gent de la Junta i teníem també el Mossèn Serradell.
2: Correcte.
0: Que és vocal d'aquesta Junta.
2: Sí, vocal.
0: I que, a més, segons tinc entès, també havia participat amb els tallers de teatre Sílvia Cervant.
2: Sí, en els tallers, i ara soc un component també de Fila Zero.
0: Exactament. I el senyor Ferran de Juan, evidentment, també és de component de la Fila Zero.
1: Això mateix.
0: El que passa és que no vaig començar amb els tallers de teatre Sílvia Cervant.
1: No, vaig entrar directament a la companyia, ja.
0: A la companyia. Bueno, vas entrar perquè tenies una edat, ja.
1: Vols dir que no m'haguessin agafat?
0: Jo penso que sí.
1: Ah,
0: no. Jo penso que sí, perquè la veritat és que no us sembla que tinguis l'edat que
1: tens. No fumem.
0: Bueno, hem començat una mica així, una mica d'humor, perquè hem de tractar un tema que és molt seriós. I és molt seriós i, a més, ha durat molt i dura molt. Que duri molt no vol dir que sigui bo que duri molt, perquè a vegades les coses que duren molt no vol dir que sigui bo que durin. I seria bo que haguessin durat menys. Però, si no tinc mal entès, hem arribat a un punt on hi ha la possibilitat d'efectivament l'acord que s'ha fet entre l'Ajuntament i la Societat, la Unió, arribi a bon port.
1: Això mateix.
0: I com ho tenim exactament, Ferran?
1: Ho tenim molt bé, ho tenim encarrilat. El que m'agradaria a mi explicar abans de quan estem parlant avui de tot això és de que qualsevol cosa que estem dient ara està pendent de ratificar per l'Assemblea dels Socis de la Unió. Vull dir, nosaltres tenim encarrilat el tema, el dia 16 d'aquest mes tenim l'Assemblea, que tenen que els socis ratificar els acords aquests que hem arribat amb l'Ajuntament. Però vull dir que el que expliquem avui aquí tot queda pendent de l'aprovació per l'Assemblea.
0: El 16, volem dir, el dimarts vinent.
2: Correcte.
1: Això mateix.
0: I dintre de les relacions i dels comentaris i de les converses que heu tingut, quina creieu que pot ser la resposta amb aquesta assemblea?
2: A veure, jo diria primer que tenim la seguretat de que l'Ajuntament ha hagut una voluntat per resoldre la situació, cosa que agraïm perquè tant per ells com per nosaltres significa un desgast molt gran. I penso que, bueno, pensem en Junta, que hem arribat allà on el millor acord que podíem arribar, que no hi havia quasi bé més recorregut. Hem fet demandes que més o menys ens han resolt i penso que hem arribat a una entesa que és el millor que podíem arribar. I això esperem que ens podem explicar-ho bé així als socis i doncs veure què els sembla a ells.
1: Home, el dia de l'Assemblea jo et diré que hi ha dues possibilitats, no? Nosaltres presentarem els acords aquests que hem arribat, com diu la Mercè, que entenem que ja són els màxims que podem arribar, i l'única altra decisió que pot agafar el soci és dir no, i aquest no implica que llavors la Unió tindria que anar per tema jurídic, amb la qual cosa això ens implicaria inclús arribar a desaparèixer com a entitat, vull dir, perquè nosaltres ni podem entrar ara en temes jurídics per cost ni per temps. Vull dir que creiem que el soci entendrà de que l'acord que hem arribat amb l'Ajuntament és el millor que es podia arribar i que ens donaran el recolzament.
0: Un acord que ha costat d'arribar, perquè si jo tinc una documentació que tothom coneix i que, per tant, no és cap novetat, que tot aquest tema va començar el 2010 i estem al 2026, doncs la veritat és que quasi estem parlant d'una generació. la generació amb tot una sèrie de moviments d'alts i baixos, de a vegades, no sé, de no derivar a acords per incomprensió, o no sé exactament per què, amb aquest consorci que, de fet, doncs, es va anul·lar, i és un consorci que, a més, a partir d'aquest consorci que ha d'haver precisament la nova entesa entre Ajuntament i la Unió. Sembla que això, com apuntàveu, hi ha arribat a aquest punt, que sembla que sí, però continua havent-hi algun tipus de problema, com, per exemple, pregunto jo, l'autorització de dos espais fonamentals, que són la Sala Calvé per una banda i el Teatre de la Unió per una altra.
1: Bueno, nosaltres, al final de tot, tal com expliques, això ve des de l'any 2012, el d'any 2021, d'any 2020-21, per un informe d'opinió de la secretària de l'Ajuntament, ens diuen que el consorci no té viabilitat. Llavors s'inicia el procés per
2: liquidar-lo,
1: per fer la dissolució d'aquest consorci. Fins aquí, o sigui, estem parlant ara ja de l'últim any. Quins problemes teníem? Teníem dos problemes. Per un costat, el tema econòmic, vull dir, va arribar un punt que l'Ajuntament ens va demanar 200, quasi 300.000 euros que nosaltres devíem a l'Ajuntament per despeses que s'havien produït des del dia que vam entrar a ocupar la seu. Aquest era un escut que nosaltres ja no vam signar la liquidació perquè no estàvem d'acord amb aquests diners. I després, una vegada feta la divisió aquesta horitzontal, que entenem que és la correcta, i una vegada repartit els espais, a nosaltres ens toca el que és l'edifici de les aules i el bar, i a l'Ajuntament li toca el teatre i la Sala Clavé. Quin problema teníem? Nosaltres necessitem la Sala Clavé per diverses coses. Primer, perquè tenim una secció que és bastoners, que només poden assajar a la Sala Clavé, i després perquè una entitat sense un mínim de teatre, vull dir que no es pot considerar que sigui un teatre a la Sala Clavé, tampoc té viabilitat. I llavors, a l'últim any, en què hem lluitat? Hem lluitat amb aquests dos punts. A l'econòmic, es va resoldre perquè es va fer una nova valoració del terreny que nosaltres vam aportar. Aquesta valoració va pujar d'import de l'última vegada, que l'última vegada era 1.800.000, va passar a 2 milions i pico, i gràcies a aquesta nova valoració vam poder donar la volta amb aquests 300.000 euros que nosaltres devíem per despeses, i la hem convertit en que l'Ajuntament ens deu a nosaltres, per la diferència d'aquests percentatges a metres reals que ens toquen, ens corresponen uns 140 i pico mil euros. O sigui que al final el que l'Ajuntament ens ha acabat és que ens deu a la Unió 148.000 euros. O sigui, la part econòmica, financera, l'havíem solventat, estàvem d'acord amb signar, però després teníem el problema de la Sala Clavé. Nosaltres volíem assegurar l'ús d'aquesta Sala Clavé els dies que nosaltres demanàvem, que són dijous i divendres, que els bastoners tenen assaig de 5 a 10 de la nit. Volíem bloquejar aquests dos dies, i després els diumenges, com a mínim dos diumenges a l'any, per poder tornar...
2: Al mes.
1: Per tornar a reprendre els banys famosos de la Unió. Això volíem assegurar-ho d'alguna manera, i volíem que estigués dintre dels estatuts nous de la divisió horitzontal. L'Ajuntament ens va contestar que quan l'Ajuntament es queda alguna cosa, o no pot quedar-s'ho en càrregues. I això era una càrrega, o sigui, poder posar això.
0: Hi ha hagut una declaració de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament,
1: sí,
0: de Sant Cugat, sobre la cessió precisament d'ús de la Sala Clavé a l'Unió.
1: Això mateix. Llavors, la manera que teníem d'arreglar per poder nosaltres garantir una mica aquest ús va ser que ells van crear es farà un decret d'alcaldia, que aquests decrets són per un any, però mentre duri
2: la legislatura,
1: que acabarà el maig de l'any que ve, es comprometen a fer un conveni de 4 anys, renovable a 4 anys. I en aquest conveni es garanteix l'ús de la Sala Clavé per part de la Unió dijous i divendres de 5 a 10 de la nit per als bastoners, i aquests dos diumenges al mes per poder fer els banys de la Unió. I excepcionalment, si no hi ha ni bany ni bastoners amb algun d'aquests dies que nosaltres ens hem assegurat, ens permeten també fer ús de la sala Clavé pel resta de seccions o activitats culturals que cregui la Unió. Llavors, hem aconseguit aquest, econòmicament, que ens reportin aquests 148.000 euros i aconseguit l'ús de la sala Clavé, entenem que ens donem ja per satisfets.
0: Bueno, tenim aquí que en aquests moments s'està, des de l'Ajuntament, es diu l'espai, la Unió Centre Cultural. O sigui que és una denominació, suposo que ha sorgit també amb acord, entre Ajuntament i Unió. Aquesta centre com a tal, com a centre cultural, també es vol dir que com Unió teniu moltes entitats funcionant de forma regular diàriament. Abans hem parlat amb els Teix de Teatre Silvia Cervant, amb una participació de més de 200 persones, nens i nenes i nois i noies i gent adulta, que vol dir que hi ha una quantitat diària de gent utilitzant el que són les sales. Evidentment, si apuntaves en aquest moment això del bar, vol dir que també hi haurà una activitat en el bar. I en quant al teatre i en quant a la sala de Clavé, ja diem que hi ha aquesta possibilitat de forma regular de mantenir una utilització, i ens trobem a l'últim, que seria el teatre. Doncs el teatre, com està en aquest moment?
2: Bé, el teatre és de l'Ajuntament, aleshores entra dins de la xarxa cultural de l'Ajuntament, i en tot cas, pel que sabem, no?, s'ha creat una... Bueno, això ho explicarà millor el Ferran.
1: Sí, s'ha creat una comissió artística que està formada per un representant de cada taula. O sigui, hem entrat un representant de la taula d'arts escèniques, un representant de la taula de dansa i un representant de la taula de música. Un representant per part de la Unió i els quatre tècnics de cultura per part de l'Ajuntament, no? Aquesta comissió artística és la que intentarà, és la que té que fer la programació estable del Teatre de la Unió.
0: Estem parlant d'un grup com a mínim de 10 persones, de 10 a 12 persones.
1: Són 1, 2, 3, 4 taules, més 5 de l'Ajuntament, 9-10 persones.
0: 9-10 persones.
1: Sí. Aquestes són
0: però,
1: les...
0: Però al mateix temps, pel que jo sé, hi ha un programador al marge d'aquestes persones.
1: No, i el programador en aquest moment que forma part d'aquesta comissió artística, que és el programador de l'auditori.
0: De l'auditori.
1: Però no és que sigui programador del Teatre de la
0: Unió.
1: No, el Teatre de la Unió està aquesta comissió artística que, bueno, que ara ha començat a posar-se en marxa, no? Vull dir que ara estem mirant coses, el teatre, independentment de tot el que hem estat parlant, s'inaugurarà ara a octubre-novembre, vull dir que està previst el 3, 4 i 5 de novembre fer un acte inaugural dintre del teatre. A l'octubre ja hi ha programades dos o tres coses que serviran per veure el funcionament del teatre, vull dir que són programacions que estaran obertes a públic.
2: Perdó, això sí que ho ha programat l'Ajuntament, no?
1: Sí.
2: Mentre no començava a funcionar la comissió.
1: No teníem temps, com a comissió artística no teníem temps de preparar coses per l'octubre i el novembre, llavors...
0: Però, perdona, Ferran, en qualsevol cas, jo veig que hi ha una comunitat horitzontal, dos propietaris.
1: Dos veïns. Serem dos veïns.
0: Dos veïns. I aquests dos veïns s'han d'anar posant d'acord amb segons quins... Per exemple, en els llocs de pas, en els llocs d'utilització col·lectiva necessària, els ascensors, els passadissos, etcètera, etcètera. Això és un fet, no?
1: Sí, vull dir, és com unes vivendes. Amb
0: una comunitat de propietaris.
1: Que passa que serem dos veïns. Llavors tenim el que és l'entrada de l'edifici, que és comú, perquè allà
0: haurà un conserge. Un bidell, una vidella o un conserge?
1: Allà haurà un conserge per part de l'Ajuntament. Si nosaltres volem tenir algú a baix per informar quan entri gent, també el podem tenir, perquè hi ha espai suficient per poder posar dues persones, però el conserge, com és un edifici on hi ha activitat municipal té que tenir el seu conserge, no? Llavors, com a veïns, bueno, ens tenim que posar d'acord amb les despeses de zones comunes. Vull dir, el que són despeses del teatre i de la sala Clavé es fa càrrec a l'Ajuntament, de neteja, llums i tot. De les zones comunes, doncs ens tindrem que posar d'acord. Vull dir, els lavabos que hi ha a la planta de baix que donen servei al bar, però també donen servei a el que és tot l'edifici, no? Vull dir que hi ha una sèrie d'espais que ens tindrem que posar d'acord amb el que és la neteja, però bueno, com a dons veïns, doncs ens tindrem que portar bé, no? No ens podem barallar molt.
0: No, estem d'acord. Ha de ser així. De totes maneres, jo volia també preguntar. Una de les entitats, ja abans ho comentàvem també, de la Unió, important, és Fila Zero. Uh-huh. I Fila Zero, de forma regular, com a mínim, jo diria que feu dues obres cada curs. I a part de la participació en el que es fa el Dia Mundial del Teatre. S'ha parlat d'aquesta possibilitat de l'utilització del teatre d'una forma regular. Al dir regular vull dir acollint-se, perquè si vosaltres esteu com a Fila Zero als edificis de la Unió, heu de representar el Teatre de Mirasol?
2: Sí, perquè com tu has dit, ara la denominació de l'edifici és Centre Cultural La Unió. Per què? Perquè som dos veïns. L'Ajuntament, que té la sala Clavé, i el teatre. I nosaltres tenim la resta d'edifici. Llavors, què passa? Que nosaltres podríem estar al mateix nivell que qualsevol altra companyia amateur de teatre de Sant Cugat. O sigui, per l'ús de... Quan haguem de representar alguna obra, doncs volíem a Mirasol...
0: No hi ha una prioritat.
2: No. O sigui, hi ha una mostra, potser si hi ha una mostra de diferents grups, com ara el Dia Mundial del Teatre, no? Que sembla que està pensat de fer-se al teatre, potser sí. Però per la resta penso que tindrem el mateix tractament que qualsevol companyia de la ciutat.
1: Home, amb això sortim perdent. Nosaltres érem la companyia estable, que encara podem continuar sent la companyia estable.
0: Per això ho dic.
2: De la Unió, com a propòsit.
1: Però abans sí, nosaltres abans pues, actuàvem al Teatre de la Unió, actuàvem inclús tres caps de setmana seguits amb la mateixa obra, això ho perdonem. Vull dir, el problema que jo veig i que hi ha al teatre és que estem parlant de que és un teatre. No és un auditori, però és un teatre amb 400 butaques, amb un tècnicament... amb uns sistemes vull dir de lo millor i lo més modern. Llavors, una companyia normal amateur entrar allà a fer una obra com pot fer a Fila Zero quan va a Mirasol o propi Mirasol o qualsevol companyia de teatre amateur, serà difícil que pugui entrar. Primer, perquè nosaltres omplir 400 butaques no és fàcil. No és fàcil, les companyies amateurs omplim Mirasol amb 140-150 butaques. Llavors,
0: a vegades fan dues funcions.
1: A vegades fem dues funcions, sí. Però vull dir, és difícil omplir 400. I després aquesta comissió artística el que sí que velarà és perquè hi hagi una mica una línia, no? S'està buscant que hi hagi una línia d'actuacions, no? Llavors, segons quina obra que pugui presentar una companyia amateur de teatre d'aquí de Sant Cugat, jo veig difícil que pugui per si sola entrar dintre del teatre. Com diu la Mercè, que estem intentant buscar pues, poder fer la primera mostra de teatre d'aquí de Sant Cugat o del Vallès, amb la qual sí que entraran les companyies amateurs. El Dia Mundial del Teatre del març que ve sí que ja està programat que es pugui fer dintre del teatre, però així individualment ho veig difícil.
2: Clar, passem també amb el cost que té obrir un teatre com aquests, no? Mirasol és una estructura més petita, hi ha l'espai i també el tema de persones que hi han de treballar, intervenir quan s'obre el teatre, i posem-nos en el cantó del teatre de la Unió, que clar, allò és un teatre que requereix, primera, que s'ha d'omplir, i que requereix també tècnicament doncs, més treballadors i tal, i clar, té un cost que tampoc és assumible per qualsevol companyia, ni que volguéssim, potser podríem anar-hi.
0: Bueno,
2: el
0: tema dels costos, Mercè, sempre és el mateix, és segons com es mira, no? Segons com es mira, els costos són molt, molt, molt importants i molt difícils de poder cobrir, i en altres casos resulta que n'hi ha. No, jo, a part d'això, jo ho entenc, que apuntaves, Ferran, però jo penso que també hi ha una cosa a considerar. La gent que va a Mirasol, doncs, evidentment, es desplaça amb cotxe.
2: Sí.
0: La gent que podia venir al Teatre de la Unió, doncs molts podrien anar-hi tranquil·lament caminant.
2: Sí. Evidentment.
0: I, per tant, potser, aleshores, aquest nombre de persones habituals, doncs, considerant el fet de que el teatre està on està, potser tindria més facilitat. Ara,
1: sí,
0: que assegurar, també apunta el paper, que una companyia amateur pugui omplir 400 localitats, no és fàcil.
1: No és fàcil. Però que no és una cosa tancada, vull dir que dintre d'aquesta comissió artística jo estic segur que sortirà la possibilitat. Una altra cosa és que al final surti, però que no ningú s'ha tancat, o sigui, ningú ens ha dit que no. Perquè això ja ho hem parlat una mica, no? I no ens han dit no. Impossible. Vull dir, deixem que rodi una mica aquesta comissió artística, que rodi una mica el teatre, i també anirem veient una mica... Perquè ara, en aquest moment, quan ens reunim a la comissió artística, tampoc sabem la resposta que tindrà aquest teatre. Vull dir, es vol fer en principi, eh? En principi no es vol en quant a teatre, perquè després estem parlant de dansa, estem parlant de música, vull dir, però com a teatre es vol anar a buscar coses no tan vistes aquí a Sant Cugat. Vull dir, per això també està l'auditori, per fer un teatre a lo millor més comercial. La intenció de la Unió, del Teatre de la Unió, és de que sigui una mica més contemporani. Llavors no sabem la resposta que tenim aquí a Sant Cugat d'aquest tipus de teatre més nou.
0: Bueno, jo penso que de totes maneres estem pensant en una població que ha crescut com ha crescut. Vull dir que quan va començar tota aquesta situació, doncs ha augmentat de l'ordre dels 20.000 habitants. Mm-hmm. O sigui, que si pensem en això, doncs, també podríem pensar que hi ha una capacitat de poder... Jo, l'experiència que tinc, ja sabeu que és llarga, és que moltes vegades ha vingut coses que ningú esperava que tinguessin una resposta i ho tenen. També és veritat que el Teatre Auditori hi va molta gent que no és de Sant Cugat, que ve de Cerdanyola, que ve de Rubí, un teatre com el de la Unió amb 400 localitats, a més la possibilitat de fer no només el Teatre de la Italiana, sinó de fer Central, o sigui que fer com es fa a la Via Roel,
1: sí, sí,
0: com
1: sí,
0: es
1: sí,
0: fa
1: sí,
0: el Teatre Lliure, segons
2: correcte,
0: com volen.
2: Mm-hmm.
0: Doncs clar, dona moltes possibilitats de tota mena.
2: Sí, sí, no, i a banda és això que deies tu abans, és un teatre que està al centre del poble i és molt accessible per tothom. Qui vol anar a vegades a veure alguna cosa a Mirasol, doncs o et porten en cotxe o difícilment hi arribes. I aquest està realment al centre del poble. I també volia dir que, en relació amb això que parlàvem, que deies del teatre, quin si podrem entrar o no entrar com a companyia, també dins dels socis de la Unió, el que ha costat molt és que entenguessin això, de que ja no seríem els amos del teatre ni de la sala Clavé, perquè, clar, és un valor de l'entitat que era molt important. Que, no? I llavors ha sigut molt, molt difícil que poguessin entendre això. I llavors aconseguir, almenys, a l'ús aquests 3 dies, com explicava el Ferran, en determinats horaris, doncs ens permet, bueno, no és nostre, però almenys tindrem entrada algun dels dies.
0: Bueno, esperem-ho que sigui,
2: sí,
0: així, ens tinguem,
1: sí,
0: confiança.
1: Sí, home, jo crec que el que tenim que fer és esperar i veure com funciona, i el que hem parlat moltes vegades amb tu, al final hem arribat, eh?
2: No.
1: Vull dir que sempre dèiem, a molta gent li dèiem, espera, tu fes lo possible per aguantar, Eduard, que al final ho veurem. Ara ja només queda passar l'estiu, eh?
0: Bueno, molt
1: bé. Que cuida't aquest estiu.
0: El mes d'octubre, doncs, allà estarem veient exactament aquest principi i a veure si aquesta continuïtat. I tal com dius, molt bé, veure, doncs, si el programador o programadora, per una part, i després el grup aquest que fa una mica de
2: sí, aquesta comissió,
0: no? Aquesta comissió que fa una mica com de matisar potser segons quin tipus de decisions que es prenguin i tal, o aportar idees per anar fent, que ens funcioni per tothom.
1: Jo estic convençut que sí, i estic convençut que ja no només el teatre, sinó tot l'edifici, vull dir, nosaltres com a Unió guanyarem, vull dir, les seccions. Primer per tranquil·litat, vull dir, portem 13 anys que com a Junta només estem parlant de números, de percentatges, i ja
2: sí,
1: tenim ganes de la Junta començar a fer coses que no sigui només estar parlant amb l'Ajuntament d'això, no? Vull dir, començar fa el dia a dia, vull dir, les seccions ens donen molta tranquil·litat, això, ens donarà molta tranquil·litat.
2: No, i que confiem que tindrem una bona entesa com a veïns i que podrem anar, bueno, millorant coses i...
0: M'agrada això de l'entesa com a veïns.
2: Sí, sí, sí, sí. Confiem en això.
0: Mercè, gràcies per haver vingut, Ferran, gràcies.
1: No, gràcies a tu.
0: I mira, havíem de continuar, però ja no ens queda temps.
2: Molt bé.
0: Escolta'm, Aimat, no, jo només dic que aquest cap de setmana tenim, bueno, no el cap de setmana, sinó a partir d'allà, hi ha el Sant Coblac, aquí al parc de Can Bernet, que serà, doncs, estarà complert cada dia amb diferents concerts, des de primera hora al dematí alguns d'ells, després fins a la tarda i després a la nit. I que demà, doncs, a Mirasol tenim la ratera d'Agatha Christie pel taller de teatre Silvia Servan. I us deixem aquí, que vagi molt bé, fins la setmana vinent. La setmana vinent parlarem de música i serà parlant d'un concert, entre altres coses, que es farà a la plaça d'Octavià. Adeu! Humor!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Barna, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Claver de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Hitcoat. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Hola a tothom, hem escoltat Trimon by Moabi, com sempre, i avui tenim el plaer de tenir el luxe al Joan Puig. Benvingut, Joan.
1: Moltíssimes gràcies, el plaer és meu.
0: President de l'Institut Català del Suro i de l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya i des del 2024 president de la Confederació Europea del Suro.
1: Exacte, la Salieix.
0: I director, a més, general de l'empresa Tapera Francisco Oyer S.A.
1: Exactament.
0: Déu-n'hi-do.
1: Bueno, diguem que hem concentrat en els últims anys de vida una sèrie de càrrecs que, com que són per vocació, doncs es fan amb gust.
0: Sí, sí, sí, imagino que sí, perquè si no, malament. Doncs, Joan, tenim moltes coses de què parlar, per això avui tinc la xuleta aquí, que anirem mirant les preguntes i començarem amb tu, Joan, amb la teva, com has arribat?
1: A veure, la meva carrera professional, que a hores d'ara ja comença, com deia abans, està en decliu, perquè ja estem arribant, aquest any farem 60 anys, per tant ja tenim una edat considerable. Va començar amb una cambra de comerç com a secretari general i d'allà una sèrie d'empresaris surers que estaven ubicats a la província de Girona, juntament amb la Generalitat, em van venir a buscar per crear de nou en nou una cosa

0: vaig passar una època com a director de l'Institut Català del Suro. Allà vam fer tot el que va ser la creació d'aquest organisme, que venia a donar visibilitat a un clúster empresarial ubicat a la província de Girona. En aquell moment eren més de 35 empreses, i que la Generalitat va considerar que se l'havia de reforçar en els seus missatges internacionals de qualitat de producte. Per avançar amb la qualitat de producte feia falta recerca, feia falta innovació, feia falta posar en marxa moltes coses, i això és el que vam acabar fent. La història molt bonica, per cert, va començar amb un pressupost molt, molt, molt petit, amb una col·laboració amb el que llavors existia, que es deia Laboratori General d'Assajos de Catalunya, que estava ubicat aquí a Bellaterra, molt a prop d'on estem avui. Allà l'Associació Empresaris Surers va cedir un pis perquè es desplacessin alguns tècnics, un biòleg i un químic en concret, i a partir d'allà, bueno, vam anar avançant, vam aconseguir un local que va ser una sessió de l'Ajuntament de Palafrugell, al costat del Museu del Suro, un local que avui en dia és la seu de l'Institut Català del Suro, on treballen 8 persones i que, bueno, al llarg d'aquests 30 anys doncs, ha fet un creixement molt gran. Allò inicialment es va constituir com un consorci públic entre l'administració i els privats, que eren les empreses, AECOR, l'Associació d'Empresaris Surers, i després allò va evolucionar i ara deu fer uns 3 anys es va convertir en una fundació privada. Per què el passar d'un consorci públic a una fundació privada? Per agilitat. És a dir, són organismes petits que, si estan sotmesos al dret públic pur, doncs tens moltes traves, moltes coses a justificar. En canvi, com a fundació, diguem que són més àgils.
1: Clar.
0: Avui l'Institut treballa, com deia abans, a unes 7-8 persones i té un pressupost d'uns 750.000 euros amb diferents línies d'actuació. Bàsicament, recerca, estandardització de productes, som secretaris d'AENOR per l'estandardització del tap de suro en relació amb les ampolles de vi, formem part d'ISO a nivell internacional, en fi, tenim moltes línies d'actuació de recerca també, no només de prestació de serveis, sinó que també de recerca, i també de formació i difusió de tot el que té a veure amb el món del suro.
1: Uh-huh. I formació que està oberta, imagino, viticultors, enòlegs, sommeliers...
0: La formació és variada, ha evolucionat també, com el propi organisme ha evolucionat. Ha evolucionat apropant-nos molt, molt, molt en el sector enològic. Hem fet crèdits de lliure elecció per la carrera d'enologia a la Rovira Virgili, hem fet col·laboracions amb altres universitats on té la facultat d'enologia, hem fet coses amb els sommeliers, hem fet coses amb altres associacions vinculades al món del vi, però avui també estem fent coses amb Elisava, per exemple, en temes d'aplicacions de suro a temes de construcció o productes de disseny. Estem fent col·laboracions, doncs, bueno, amb altres organismes que donen una mica més d'amplitud en aquest focus sempre de vi, el que pretenem també és buscar altres aplicatius perquè estem massa concentrats en el món del vi, per tant, relacions amb els arquitectes, aparelladors, etc.
1: Sí, sí, té sentit, perquè hi ha moltes maneres de fer servir el suro, no només pel vi.
0: La veritat és que, com diu el bon amic i mestre Martí Boada, el suro és un miracle i... ja suposo que ja es nota que el nostre és vocacional. El suro és un petit milagre de la natura, és un arbre, que el Kerkosuber, que probablement, si relacionéssim les virtuts de cada arbre, doncs aquest estaria al cim de l'argumentari del perquè un arbre té sentit. Serveix per anar contra la desertificació, és una barrera contra els focs, dona un producte que dona una utilitat a l'hora d'embotellar ampolles de vi i desplaçar-los. Per tant, a la cadena de valor, realment el suro és algo inigualable.
1: Mm-hmm. Sí, totalment. Doncs parlem una mica del suro, una mica de la història de quan es va començar a fer servir el... Suposo que alguna persona devia mirar l'arbre i pensar, o devia caure, no sé.
0: La història és molt antiga. La veritat és que segurament aquesta pregunta la contestaria infinitament millor que jo al conservador del Museu del Suro de Palafrugell, que per cert ara és una noia que molt trempada i que acaba d'entrar com a directora. Fins ara ho ha estat en Pep Espadaler, que ha sigut un referent per tots els divulgadors i com a responsable del Museu del Suro. Però és evident que tenim constància de que el suro ja s'utilitzava amb àmfores dels grecs i dels romans. Per tant, si haguéssim de dir origen, ens aniríem molt, molt, molt enrere. El garum, el famós garum, allò fet amb anxoves i amb peix mig podrit, que es transportava des del sud d'Espanya fins a Roma, es feia amb àmfores que anaven tapades amb un tros de suro. Per tant, l'origen és molt antic, però si la pregunta va més focalitzada a la utilitat moderna, en el sentit del que avui entenem com a fabricació de taps, etc., el que em diuen des del museu, perquè ho he hagut de consultar abans de venir, és que la primera constància d'una empresa, una persona que es dediqués a transformar el suro per vendre ampolles de vi a

0: Catalunya és d'en Grau Esteve Llach, el 1739, a Tossa de Mar. Per tant, la vinculació també de la província de Girona amb el món de la transformació del suro és molt important. Ja a Tossa de Mar, que és un lloc, bueno, avui el coneixem com un lloc vacacional, idíl·lic, etc., doncs allà va ser on va començar la primera transformació del suro fent taps per després vendre-ho a bodegues.
1: Que interessant, no ho sabia, perquè vosaltres esteu a Cassà.
0: Sí, la concentració d'empreses està, com deia, transformadores, està a la província de Girona, i bàsicament està entre Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Cassà. Bàsicament els dos municipis avui que queden més empreses sureres són Palafrugell i Cassà de la Selva, exactament. Són aquests, sí.
1: Llavors, els arbres, ens pots parlar una miqueta dels arbres?
0: Els arbres, dintre de la família dels quercus, que estarien associats als roures, dintre de la família dels quercus n'hi ha de diferents. Hi ha el quercus súber, el quercus ílex, el quercus variabilis, però aquell que té la capacitat de generar aquesta escorça tan identificativa, en el sentit que és com una pell que li creix a l'arbre i que li fa de defensa, però que a la vegada, com que allò que genera de pell té unes capacitats d'elasticitat, a dintre, el que, si ho veiéssim amb un microscopi, són cèl·lules plenes d'aire. I és això que li dona la capacitat d'elasticitat, de recuperació després de la compressió, de tornar una altra vegada a l'origen d'allò després d'haver estat comprimit. Doncs el quercus súber, bueno, és un arbre que està tota la cornisa del Mediterrà. És cert que n'hi ha una mica al sud de Portugal, el que se'n diu Algarve, però sobretot està a Extremadura, Andalusia, i després puja per la costa, per al Mediterrà. Hi ha una concentració en aquests moments important a Castelló. Castelló tenen Eslida, la serra d'Eslida està plena de suros. Després continua pujant cap al nord, passa per Catalunya. Llavors, això de Catalunya, a Catalunya tenim 7 massissos que tenen suredes. Tenim el Montseny, el Montnegre Corredor, Cadiretes, Gavarres, i n'hi ha més. Llavors, continua pujant per al Pirineu. Tota la zona de Saint-Tropez està plena d'hores de suro. I continua baixant fins a Lazio, fins al nord de Roma. Tota aquella part està plena de suredes. Les dues illes grans, que són Còrsega i Sardenya, també hi ha moltíssima sureda. I després d'allà se'n va a l'altre costat del Mediterrani i diríem que la zona on hi ha sureda seria Tunísia, Algèria i Marroc. Per tant, les plantacions, no, els arbres, estan ubicats a tot el que és la conca del Mediterrani. Per això nosaltres diem que la tradició no és només una tradició silvícola, és una tradició cultural. La cultura del Mediterrani és això. És vi, transport del vi, oli, transport de l'oli, i per tot això el suro ajuda.
1: I una pregunta, quan es pela, perquè deies que era un arbre que és com contra el foc, no? Quan es pela, segueix sent un arbre que evita els focs o que és... O crema més?
0: No, quan es pela hi ha un moment, que és el primer any de pela, que l'arbre, evidentment, tu li dones una utilitat, però es fragilitza. Però en menys d'un any ja ha recuperat una altra vegada la capa i aquella capa després té que anar creixent. Sobre aquest tema dic que els diferents tipus de suro van vinculats a les diferents àrees climatològiques. És a dir, un suro, des de que es planta fins que es treu la primera lleva de suro, han passat uns 35 anys. La primera lleva de suro no serveix. O sigui, no serveix per aplicatius de vi. Serveix per altres coses, però no per aplicatius de vi. I a partir d'allà, l'arbre, que ja té uns 35-40 anys, la seva vida reproductiva pot anar fins als 250-300 anys. I com es fa això? Doncs depèn de la zona. Si la temperatura és més càlida, creix més ràpidament. Si la temperatura és més freda, creix més lentament. I aquí sí que diferenciaríem el que és la part del sud d'Espanya, en aquest cas d'Extremadura i Andalusia, o, per exemple, la zona de Lazio, on, com que la temperatura és més benigna, el que passa és que l'arbre creix més de pressa i l'escorça es pot treure de l'arbre cada 9 anys. En canvi, a Catalunya o a Saint-Tropez, com que fa una mica més de fred, les mitjanes de pluja, de temperatura són més fredes, creix més lentament i en aquestes zones es fa cada 12-14 anys. I això és el que fa que hi hagi una petita diferència en zones en funció de la climatologia que li toca a l'arbre viure.
1: O sigui que deu ser bastant car, no? Vull dir, tenir un arbre que triga 35 anys i després has d'esperar-te perquè torni a tenir
0: Aquí hi ha dos conceptes. Sobre el tema de la natura és natura i car o barat depèn de moltes coses. Si tot depèn de que tu vulguis focalitzar i estandarditzar i professionalitzar el teu negoci. És a dir, si tu ets un gestor forestal i tu tens, per exemple, 100 hectàrees de sureda, el que has de fer és un pla de gestió que cada any treguis una desena part o una novena part de tot allò que tens. Mm-hmm. Per tant, això que te garanteix són ingressos permanents d'una cosa que és molt cara. I aquí sí que faig un incís una mica més llarg perquè voldria que es posés en correlació el valor d'un quilo de raïm, que el Penedès el poden estar pagant entre 0,25 i 0,30 cèntims, i un quilo de suro, que el quilo de suro més barat, és a dir, el menys bo, estem parlant que ja val 1,5 euros el quilo. El més bo, aquest és el menys bo, el més bo podríem parlar de 3, 4, 5, 6 euros al quilo. Uh-huh. Per tant, des del punt de vista del producte forestal, el suro és el producte de més valor afegit, uh-huh, aquell que va vehiculat cap a la indústria vitivinícola. I això no és un fet menor. Això el que fa és que, bueno, els propietaris forestals, que aquí a Catalunya tenim una idiosincràsia de tenir masses minifundis, no com el sud d'Espanya, que són propietats més allargades i més grans, però el benefici que pot generar el bosc es pot veure des de diferents punts de vista, des del punt de vista dels ingressos que te genera la venda del suro, però també del valor ambiental que té aquell suro. Si aquell suro ajuda a prevenir incendis, si aquell suro fa que el sotabosc que té quan el neteges ho venguis a les indústries transformadores surutaperes i serveixi per a les plantes de biomassa per generar energia, doncs tot això fa que el conjunt del valor econòmic del suro sigui molt i molt gran. Mm. L'Institut Català del Suro va fer un estudi, en càrrec nostre, on s'hauria que el valor de les indústries de Catalunya que generem en facturació està al voltant d'uns 300 milions d'euros. En canvi, quan fèiem un estudi gràcies a la càtedra Mango de la Pompeu Fabra, doncs el valor ecosistèmic, quan tu poses allà dintre i valoritzes les espècies que es preserven, la quantitat de CO2 que retenen els arbres, etc, etc, ens anàvem a més de 800 i pico de milions d'euros. Mm. Per tant, hi ha un valor immediat de la transformació, però també hi ha un valor ambiental d'aquest producte.
1: Clar, clar. I el sol com ha de ser? Saps si... Sí, o sigui, això... Bueno, suposo que deu ser típic de la clima mediterrània, no?
0: Sí, la veritat és que algunes de les malalties que, per exemple, pugui tenir el suro venen associades al sud d'Espanya i s'han estudiat molt pel fet de quan hi ha massa intensiu d'animals a sota dels arbres, es generen excrements i aquests excrements fa que tingui el suro algunes certes defectes, no? Però la terra, en concret, de com és el suro, no us ho sé dir, la veritat.
1: I necessita molt d'aigua? Necessita...
0: No, el suro és un arbre molt bonic també des del punt de vista de constitució, perquè el suro té unes branques, unes arrels molt someres per sobre de l'aigua i agafa fins i tot no només l'aigua de la pluja, sinó l'aigua de matinada. I llavors el que té és una arrel central cada arbre que baixa molt i molt. Mm. Llavors és curiós perquè és dels pocs arbres que fan dos maneres d'alimentar-se. La mare, que en diem, el que baixa en perpendicular cap avall, tipus la vinya, no? Que baixa molt, buscant la fredor i la profunditat, i la de superfície, que és el que manté doncs, les branques en cert estat de vegetació, de fotosíntesi interessant. Per tant, bueno, jo crec que és un arbre molt, molt savi en aquest sentit.
1: Uh-huh. I suposo que la mare també, quan hi ha molt vent, tal, deu fer que l'arbre no caigui.
0: També, suposo que sí.
1: Que aguanta bé.
0: Suposo que sí. Però jo crec que el tema important de la mare, sí, el que sí que veiem és que quan la mare, per el que sigui, no aconsegueix baixar-ho suficient, l'arbre no mor, però s'acaba secant. En canvi, quan la mare doncs, aconsegueix baixar i a la terra i aconseguir una determinada dimensió, estem parlant de que la mare, com a arrel, deu tenir més de 3 metres de profunditat, en molts casos, i això és una baixada important tant a la recerca de la humitat i de l'aigua.
1: Totalment, totalment. I llavors, també, una cosa molt important, perquè jo vaig tenir la sort de poder anar a assistir a un dia de formació amb vosaltres, i vam anar al bosc, i hi havia un mestre surer que era, vamos, era una persona molt, molt, molt única, trobo.
0: Eloi Madrinyà?
1: Sí.
0: Eloi Madrinyà, sí, sí, sí.
1: Suposo que és un... No, no, hi ha una escola de... mestres surers.
0: L'Institut Català del Suro, una de les coses que està fent és aquesta. Aquest ha sigut el primer any, gràcies a un projecte que vam aconseguir, que estem articulant a nivell de tot Espanya, perquè la veritat és que estem liderant tot el moviment surer a tot Espanya. Aquest any ha sigut el primer any, que una gran satisfacció, perquè hem pogut donar 100 carnets a nanos joves en formació professional, als quals se'ls ha explicat la part teòrica de l'arbre, però també una part pràctica de com s'alleva l'escorça sense fer mal a l'arbre. Allò que vau veure amb l'Eloi Madrinyà, que cada vegada nosaltres ens amoïnava, perquè cada vegada la mitjana d'edat és més alta, hi ha menys persones que siguin capaces de tenir aquesta traça i aquest artesanat, no?, a l'hora de treure el suro, doncs hem aconseguit a través de la formació incorporar gent jove. I 100 carnets donats a Espanya no és poca cosa, és molt per ser una primera edició.
1: Totalment, totalment, quina bona notícia.
0: Sí.
1: I són gent de la zona o de tota Espanya?
0: Hi ha diferent gent. Jo crec que aquí l'Escola Forestal de Santa Coloma de Farners i altres organismes, el Consorci Forestal i altres organismes estan fent bona feina, també ens estan ajudant, però també aquests cursos s'han fet a Extremadura, on hi ha un centre també de suro que es diu Cicitex, s'està fent també a Andalusia, amb algunes universitats, la Universitat de Jaén, la Universitat de Còrdoba, i en allà doncs, bueno, estem fent aquestes classes, més aviat orientades a gent de formació professional, que no pas universitaris, però sí que és veritat que ens ha sorprès, perquè és un treball dur, és un treball que, a més, la lleva del suro és només durant 2-3 mesos a l'any, per tant, és molt concentrat la seva productivitat en 2 o 3 mesos a l'any. Però, bueno, ens ha sorprès gratament perquè quan jo preguntava als alumnes, em deien, però és que estar al mig de la natura no té preu, és que estar al costat d'un arbre no té preu, i després, la resta de l'any, ja m'espavilaré, no sé, faré altres feines, com antigament havien fet els extractors de suro de sempre, no?
1: Sí, deu ser una mica vocacional aquesta feina, també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, suposo que sí, però no tenir ningú que t'està a sobre, no tenir una pantalla d'ordinador davant dels ulls, sinó que sentir, com em deia un jove l'altre dia, sentir els ocellets o parar-te quan creus que t'has de parar per esmorzar tranquil·lament, bueno, doncs...
1: Sí, no té preu, això.
0: No té preu.
1: Sí, sí, totalment. Sí, sí. Hi ha gent que pagaria,
0: sí,
1: per
0: exacte,
1: fer això.
0: Exacte.
1: I més o menys quants anys són de formació? Suposo que has de tenir bastanta...
0: Nosaltres la veritat és que ho hem hagut de concentrar. És veritat que els estudiants de l'Escola Forestal alguns s'han interessat més que d'altres, però nosaltres hem hagut de concentrar fent un temari. O sigui, nosaltres el que hem fet és un temari, que no sé si són 200 hores, i en aquest temari hi ha, com deia abans, una part teòrica, és a dir, l'arbre, com és, quan creix, tot això que estàvem parlant ara, i una part pràctica, que és la que dura més, on agafem gent que ja són professionals de l'extracció, s'emporten els nanos a bosc i primer els hi fan veure com es fa i després ells comencen a fer els primers assajos. Mm-hmm. Aquí som molt curosos perquè qualsevol cop de destral mal donat afecta a la mare, que en diem nosaltres, és a dir, a l'escorça principal de l'arbre, que és la reproductiva, la que té que tornar a fer néixer aquelles capes, i per tant aquí els cops han de ser molt ben donats i aquí els mestres són els que tenen l'encàrrec de lliçonar bé els seus alumnes.
1: Clar, clar. I encara hi ha places per si hi ha algú que està escoltant vulgui anar a fer la formació?
0: Jo crec que qualsevol cosa sobre aquest tema us podeu adreçar directament a l'Institut Català del Suro, tenen una pàgina web fantàstica i simplement enviant un mail en allà i demanant referències us orientaran, molt més bé que jo, que només en sóc el president.
1: Molt bé, doncs hem arribat a la meitat del programa ja, com sempre passa rapidíssim el temps, i farem una pausa per escoltar una mica de música i tornem de seguida.

0: Bé, hem escoltat Downtown de Moabi i tornem aquí amb el Joan Puig parlant del suro. Joan, ara una cosa important és el tema de l'elaboració dels taps de suro, perquè és un procés, entenc que, bastant complex, no?
1: Sí, la veritat és que sí. Nosaltres, quan tenim visites a la fàbrica, una de les coses que s'impressionen és la quantitat de processos i la quantitat de màquines que hi ha darrere de la transformació del que és el suro que tots coneixem, que és una pana de suro extreta de l'arbre, fins al tap final i amb molts, molts processos. Jo, si em permets, sí que faria una diferenciació entre les tres parts des del punt de vista de la transformació. És a dir, quan tu treus la lleva del suro de l'arbre, és corba, no?, perquè té la forma de l'arbre. Per tant, ja hi ha una primera fase, que seria aplanar-la per després poder treballar-la, previ una selecció en tres àrees. Una seria triar l'escorça més gruixuda, que és la de la part central de l'arbre, que aquesta és la que irà destinada a fabricar taps per a vins tranquils. Aquells taps d'una sola peça, que els que beveu uns vins sabeu que existeixen, no? Llavors hi hauria una part més prima, que és el que nosaltres diem suro prim, o mans, que diuen els francesos, que serien els de les branques, que són per creixement. A l'estar les branques han crescut menys, però el suro és igualment bo. I el procés és el mateix, aplanar-los i separar el més bo des del punt de vista visual del més flac des del punt de vista visual. I llavors hi hauria tota la resta, que és aquell que es porta a triturar. I a triturar per què? Doncs a triturar per fer els mànecs dels taps de xampany, l'aglomerat, que en diem nosaltres, i aquest aglomerat també té altres aplicatius. Fer panells de suro, fer soles de sabates, etc etc. Des del punt de vista qualitatiu, probablement el més gruixut, el que va per vins tranquils, seria el més valorat, més preuat, més pagat. Llavors, en escala de valor, seria el prim, que és el que iria per fer els discos, les arandeles de suro natural que van en contacte amb els espumosos, i després tota la resta és el que va triturar, que seria el de valor més baix. Això seria una mica la primera fase. A partir d'aquí, doncs, depèn de quin sector treballis. Si ets una empresa que es dedica a fabricar taps per a vins tranquils, bueno, agafes aquestes planes i el que fas és les taladres de manera cilíndrica amb un cop, per tant ha de tenir una humitat perquè es pugui fer, i acaba sortint el que és el cono del tap de suro natural. Llavors d'allà hi haurà diferents processos d'acabar de polir perquè tingui la mateixa llargada i dimensió des d'un costat i des de l'altre. Hi haurà el tema de marcatge, marcar amb la marca del client, i hi haurà una mica el tractament de superfície, que seria una mica de parafina silicona que se'ls hi posa perquè entrin més ràpids a les cadenes d'embotellatge sense tants de problemes. Per contra, l'altre sector, que seria el d'etap per a vins espumosos, xampanyes i demés, aquí és bastant més complexa, perquè has de fer, per una banda, els discos, que són aquelles redondetes de suro natural que es posen a la part baixa del tap, que és el que està en contacte de suro natural amb el líquid, i hi hauria la part de l'aglomerat, com deia abans, que surt de la trituració, amb una sèrie de dimensions que han d'estar molt calculades perquè el mànec faci la recuperació diametral que convé, no? Després tot això s'ha d'unir, tot això s'ha d'encolar, tot això s'ha de rebaixar, i tot això continua el procés de marcatge, tractament superficial i expedició. Per tant, són totes aquestes les fases en el procés de transformació fins a tenir un tap de suro.
0: Uh-huh. I quant temps ha d'estar aplanant-se? O sigui,
1: el suro normalment s'entra entre el període de... Els períodes de pela són entre el juny, inicis de juny, fins a mitjans de setembre, uh-huh. I a partir d'allà s'ha de deixar lixiviar. Què vol dir lixiviar? Vol dir que s'ha de deixar reposar, aplanant-lo, perquè deixi anar l'intern de les cèl·lules i que es netegi el màxim possible. A partir d'uns 6 mesos, 8 mesos, ja pots començar a treballar tot el procés que abans estàvem descrivint.
0: Uh-huh. I crec recordar que es feia a l'intempèrie, no? Això estaven...
1: Sí, hi ha una fase, el que és la fase d'aplanat i de més, es fa a l'intempèrie, però a partir de que està aplanat ha d'estar sota cobert. Per què? Perquè un dels problemes que va tenir el sector ara deu fer uns anys, gràcies a Déu, amb moltes inversions solucionat, és el tema del famós TCA, això del famós maldit gust de suro. I per què se generava aquest TCA? Se generava aquest TCA perquè el suro, que és un producte natural i viu, amb les humitats de bullir-lo, desenvolupava uns microorganismes, que aquests microorganismes, en el seu procés, sense ser dolents per la salut, sí que generaven unes olors que eren indesitjables. Mm-hmm. Llavors, hem après i hem evolucionat molt a el temps de bullida ha d'estar limitat a un temps, un cop està bullit ha d'estar sota cobert, a partir d'aquesta sota cobert no pot estar més de tants dies, per què? Per minimitzar i baixar al màxim possible aquests possibles efectes del TCA en els taps finals.
0: I teníeu, crec, una màquina on es media si tenia TCA o no, també, no?
1: Sí, a nivell d'exigència i la professionalització també de les bodegues amb la incorporació de molts enòlegs molt exigents, ens ha portat a que no era només un tema de controlar la biologia del suro, no? D'això que dèiem dels microorganismes, sinó que, a més, havíem de justificar des d'un punt de vista químic, analític, doncs que jo tenia menys parts de les que sensorialment algú podia percebre. L'umbral de detecció sensorial d'un superexpert són 5 nanograms per trilió. Això és una bestiesa. És com si agafessis una gota o la posessis en una piscina olímpica. Estem parlant d'aquestes comparatives, no? Llavors, aquests 5 nanograms, per tenir-los controlats, es va fer moltes inversions i molta formació en el sector i es van incorporar cromatògrafs de gasos. A la cromatografia de gasos, la indústria química, la indústria de la perfumeria, sap molt bé el que és. El que fas és agafes taps, els analitzes, i si estan per sota de 5 PPTs, 5 parts per trilió, ningú serà capaç de detectar-ho. Mm. Si estan per sobre d'això, llavors els descartes i els dediques a altres coses. Mm. I això, només perquè en tingueu una idea, nosaltres a Francisco Uller l'any passat vam fer 75.000 analítiques de TCA. 75.000 analítiques de TCA en un any. O sigui, és un volum brutal que aquestes màquines modernes, molt cares, per cert, aquestes màquines modernes et permeten controlar aquestes possibles desviacions sensorials.
0: Mm-hmm. Bueno, i al final del dia també el TCA pot venir d'altres llocs. Vull dir, no és sempre culpa del TAP, no?
1: Això és una altra cosa que també hem après amb els anys. Un cop havíem fet les inversions, havíem assegurat tot, anaves a la bodega, els hi portaves i et venien deien, no, això té gust a TCA, o té olor a TCA, no? Llavors deies, no pot ser. Les contramostres que ens hem guardat diuen que no n'hi ha, per tant, algú més ha de passar. I aquí es va iniciar una campanya, també liderada per l'Institut Català del Suro, de veure dintre de les bodegues quins focus de contaminació podien tenir. I la veritat és que en tenien. En tenien amb les bentonites, les pintures que utilitzaven en els magatzems, en tenien a les caixes de cartró, en tenien en els palets que no estaven tractats o estaven tractats amb pesticides. Per tant, bueno, al final tots van fer una tasca de cadascú a casa seva minimitzar l'impacte de possibles desviacions.
0: Uh-huh. I llavors, un tap de suro, com afecta el vi? Evidentment, si està en bones condicions, que normalment ho estan. Què passa quan poses un tap de suro al vi?
1: Ara us he explicat una petita anècdota en la que jo mateix vaig entrar com a director general d'una gran companyia amb crisi mental. És a dir, nosaltres portàvem invertits més de 6 milions d'euros en màquines de netejar suro i de més, i un dia estant a la Xampanya amb un bon client, Boulanger concretament, el cap de nòlegs de Boulanger em va dir, senyor Puig, vingui. I jo vaig anar allà, diu, escolti'm, tenim un problema. Aquest tap que vostè em porta no és el meu tap. O sigui, aquest tap és inert, és completament escèptic. I nosaltres, a la Xampanya, que som gent que des de molt antic sabem que les ampolles en contacte amb el suro evoluciona el contingut, els vins, amb matisos que només es troben en el contacte amb el suro, això s'ha perdut. Mm. O sigui, fixeu-vos quina crisi mental, que tu has fet tot l'esforç perquè sigui neutre i de cop algú te diu que és que jo no vull que sigui neutre, jo vull que sigui com era abans, no? Mm. I això el que ens va portar va ser a investigar molt més, i portem ja més de 10 anys investigant això, sobre els aspectes positius que porta el suro en l'evolució dels vins. I val a dir que ara, en aquests moments, estem visquent una època que jo crec que serà molt bonica els propers anys, que a les últimes dues Barcelona Wine Weeks, en treballs que hem fet nosaltres amb Gramona, Recaredo i Bodegues de Corpinat, demostrem que un vi que ha estat tapat en suro durant el temps d'envelliment en boquer millora substancialment perquè és capaç el suro de portar-ho i vainillines i altres perfils aromàtics que d'altra manera no tindrien. Uh-huh. I els de Corpinat, aquestes bodegues que s'han ascendit de la Deo Cava i que treballen amb valor, que busquen coses doncs, diferencials en valor, estan sent els gran abanderats, Recaredo especialment, els gran abanderats de que el suro té unes propietats bones a l'evolució organolèptica del vi que fa que acabem amb conclusions com el que va passar l'últim febrer, com deia la Barcelona Wine Week, de dir, escolta'm, el suro té moltes coses bones que encara hem d'explicar, mm-hmm. i en això estem.
0: Mm-hmm. I llavors hi ha diferents tipus de suro, o sigui, hi ha el conglomerat, hi ha... i mides també, o sigui, tens suros més curts, més llargs, entenc que els que són més llargs tenen una mica més de qualitat, no? Són pels vins més...
1: Bueno, aquí el suro català, per exemple, té molta fama a nivell mundial per vins de llarga guarda. Per què? Perquè, com explicava abans, les cèl·lules són més petites, per tant, aguanten més ben el temps en el coll de l'ampolla i, a més, la llargada se'ls hi dona una mica més. Es pot arribar a fer fins al 54 famós, que és el top de top, no? I això en altres zones és molt difícil d'aconseguir. Però sí, sí, el que està clar és que nosaltres ara, cada vegada més, estem assessorant a les bodegues per aconsellar, a partir del tipus de vi que s'ha anat a tapar, quin tipus de tap hi ha d'anar. Perquè no és el mateix un vi de ràpida rotació, que li pots posar probablement un aglomerat de baixa gamma, que un vi que necessita una llarga guarda o que l'enòleg vol perfilar aromàticament alguna cosa i tu aquí el pots ajudar doncs, potenciant coses que el suro natural té i que els productes sintètics no tenen.
0: Mm-hmm. I com veus el futur del suro? Perquè, clar, ara està de moda, o hi ha molts països, sobretot del Nou Món, que fan servir el tap de rosca.
1: El tap de rosca nosaltres anem fent un seguiment molt gran. Penseu que nosaltres estem en el mercat des de fa molts anys i nosaltres hem vist tota mena de coses. El sector del suro ha vist tota mena de coses. El tap de plàstic, per exemple, va tenir un creixement molt gran, va acabar-se demostrant que feien malbé els vins directament i ha acabat desapareixent pràcticament del mercat, o petites excepcions. El tap de rosca va evolucionar molt des de la part de Nova Zelanda i Austràlia, des d'allà, i llavors també alguns rieslings de la zona d'Alsàcia, però tot depèn de la rotació que vulguis tenir. Ara bé, en un món on cada vegada ens preocupem més per l'entorn, per els ecosistemes, etc., si nosaltres expliquéssim, cosa que no fem perquè no ens agrada aquest tipus de defensa, d'atacar la competència, però el consum energètic que es necessita per fer un alumini que seria un tap de rosca és brutal, comparat amb un tap de suro, no? El tap de rosca té algunes propietats, és veritat. És la facilitat, diuen ells, per als consumidors de destapar fàcil. Però el tap de suro té una cultura. Precisament tots estem preocupats amb el tema del poc consum relacionat amb els missatges per la salut. Doncs, bueno, és un acte cultural posar un llevataps, extreure'l, necessites una certa edat i una certa comprensió del que estàs fent, no? El tap de rosca suposo que tindrà el seu nicho de mercat. Avui, si us interessa les dades, el sector del suro en el món hi ha 18.000 milions d'ampolles de vi tranquil i 3.300 milions d'ampolles d'espumós. L'espumós no existeix, el tema de la rosca, i en el vi tranquil representen un 22-23% del total del món. Uh-huh. Aquesta és la seva, bueno, és el seu nicho i és la seva part. Jo crec que en els propers anys això no tindrà tendència a créixer. Això uh-huh. ja porta alguns anys estabilitzats i no té massa tendència ni a créixer ni a decréixer.
0: Uh-huh. Però veus que hi ha que segueix havent un futur pel tap de suro?
1: Absolutament sí, n'estic convençut.
0: Jo espero que sí.
1: Estic convençut. Jo crec que si els joves que estan arribant fan la meitat de feina de la que hem fet nosaltres, tindran futur segur. Ara haurem de picar pedra, perquè el dia a dia es guanya això, picant pedra.
0: Uh-huh. No, no, és part de la cultura, de la història de del celler, o sigui, també, sí, sí, totalment. I hi ha altres països, a part de, bueno, hem dit Portugal...
1: Portugal és en boom de producció, és la primera del món. Uh-huh. Després ve Espanya, després ve Itàlia, i el gran consumidor també és França, però en producció Portugal són els primers, uh-huh. és així. Nosaltres... Jo crec que sempre hem batallat d'una altra manera, hem batallat per el tema de la qualitat més que per el boom. Ells estan molt amb els booms. També és cert que ells tenen unes avantatges competitives que nosaltres no tenim. Els seus costos salarials són un 35% menys que els nostres, els seus consums energètics són més baixos que els nostres, i això fa que ells amb boom siguin realment importants. Però jo em sento molt satisfet que a través d'organismes com l'Institut Català del Suro sempre el referent està aquí. És a dir, sempre és allò de què estan fent els catalans, no? I a mi això em satisfà perquè és veritat que el boom probablement és portuguès, però Espanya no deixa de ser el segon del món en producció de taps de suro.
0: Uh-huh. I els vostres clients majoritàriament són al mercat francès, llavors?
1: La veritat és que nosaltres, ara parlo més com a empresa, eh? En general, a Catalunya som molt exportadors, les dades ens diuen que el 68% del que produïm se'n va fora. Entenem com a exportació ventes intracomunitàries, eh? Per nosaltres, exportació també seria França, Itàlia, etc. Però en general, les empreses catalanes exporten des d'antic a molts llocs. Nosaltres estem presents, per exemple, a Argentina, Austràlia, Sud-àfrica, Estats Units, Alemanya, a Txèquia... evidentment, Itàlia i França tenen un pes molt gran, si diguéssim en percentuals, segurament el 50 o el 60% del que fem se'n van allà, no? Però no deixem d'estar presents arreu on hi ha una bona ampolla.
0: I els mercats asiàtics s'estan obrint també a...
1: Els mercats asiàtics són més mercats de consum que de producció. Hi ha alguns... O sigui, semblava que hi havia un moviment a la Xina, però després això va anar darrere. Va passar, ja sabeu que, per exemple, amb els xupa-xups va passar, no? Doncs amb els vins també va passar. Fins i tot algunes inversions de bodegues que anaven allà a implementar-se i que han reculat. I avui el que sembla el país més futur, més possibilitats de creixement, és la Índia. I la veritat és que a la Índia sí, tenim algunes operacions, no massa grans, però algunes operacions tenim.
0: Molt bé. I teniu, compartiu informació amb altres països i altres entitats del món del suro?
1: Et diria que sí. El món del suro sembla molt gran, però al final és molt petit i ens coneixem tots, no? I... A veure, a Portugal tenen infraestructures molt grans perquè tenen moltes ajudes públiques, tenen una cosa que se'n diu CTCOR, Centre Tecnològic de la Cortissa, que vindria a ser la còpia de l'Institut Català del Suro a Portugal. A Extremadura hi ha el Feicitex, que vindria a ser exactament el mateix, i a Itàlia hi ha una cosa que es diu Estación Experimentale del Sugro, que està a la illa de Sardenya, i que amb els quals tots ells doncs, a vegades plantegem projectes de recerca conjunts, fins i tot. El fet que jo mateix estigui de president de la Confederació Europea del Suro, on tots aquests organismes estan, també ajuda a facilitar, articular projectes de recerca conjunta de temes que ens interessen a tots. No?
0: Clar. Val. I això, quins consells donaries als sommeliers per transmetre la importància del suro?
1: Jo crec que amb Pitu Roca, que és un dels grans noms i un dels grans avaladors i amb el qual vam dissenyar doncs, amb l'Escola de Sommeliers, no? Vam dissenyar aquestes sessions de formació per als sommeliers. Jo crec que hi ha hagut molta formació, segurament en queda per fer, segur que sí, sempre hi ha coses per fer, però jo crec que amb una sessió de 3-4 hores, jo crec que si s'acostessin a l'Institut Català del Suro, si s'acostessin una mica a les empreses sureres, tindrien encara més argumentari del que tenen a l'hora de defensar aquell vi o aquell tap davant del seu potencial client, que és el consumidor final. Per tant, nosaltres estem a disposició de qualsevol associació de sommeliers o similar que tingui ganes de conèixer, perquè la informació existeix, està a l'Institut, a Palafrugell, està a disposició de la gent perquè tots en fem una bona difusió. I no només una difusió teòrica, per mi és més important difusions pràctiques, és a dir, fer cates amb diferents tipus de tapament, veure què porta cada un d'ells, i en aquestes estem constantment fent aquesta línia d'actuacions.
0: Sí, és important, igual que la copa, doncs el suro, no?
1: Exacte.
0: I per al públic general també podrien venir a visitar-vos?
1: Sí, la veritat és que tenen una agenda planíssima, la gent de l'Institut, perquè estan rebent visites d'escoles, estan rebent visites de nanos d'estudiants de batxillerat, estan rebent visites d'associacions, fins i tot d'amics, associacions gastronòmiques, qualsevol persona que pugui estar interessada en tema de suro, les portes estan obertes. Evidentment que hi hauran un calendari i concretar què és el que més els interessa, pot ser que la sessió sigui més teòrica, pot ser que sigui més pràctica, pot ser que sigui més de degustació, però jo crec que contactar directament amb l'Institut es poden accedir amb una quantitat de dades molt ingent i molt interessant.
0: O sigui, que busquin la pàgina web de l'Institut Català del Suro.
1: Exacte. Jo crec que aquesta seria una de les grans consells o recomanacions que podríem donar en el dia d'avui. La pàgina web de l'Institut Català del Suro és senzilla. Si poseu Institut Català del Suro a qualsevol buscador us apareixerà, però és ICSURO, icsuro.com, i en allà teniu doncs, l'accés als responsables de l'organisme, però també l'accés a les coses que s'estan fent.
0: Perfecte. Doncs no sé si vols comentar, abans de que et faci l'última pregunta, si tens alguna altra cosa a afegir.
1: Jo vull agrair, Dominic, moltíssim l'interès que a invitar-nos a venir. Estem oberts sempre a fer aquestes difusions del que fem, del que som. Creiem molt en el que fem, creiem molt en el que fem, i crec que és un món apassionant, que tothom que tingui una mínima sensibilitat, si s'hi acosta, se n'anirà completament sorprès.
0: Gràcies. Doncs l'última pregunta és que si... perquè jo normalment pregunto si fossin una varietat de vi, però com ets del món del suro, doncs si fossis un tap de suro, quin series, de vi tranquil, d'escumós?
1: Aquesta sí que no me l'esperava. No m'he imaginat mai que fos un tap de suro. En veig tants a la meva vida que bueno, ja sabeu que a vegades s'ha utilitzat de manera despectiva. Eh? Sembles un tap de suro, vol dir que ets tonto directament. Però bueno, suposo que són coses d'antic. Si hagués de ser un tap, suposo que perquè ja fa 22 anys que han dedicat a produir taps per xampany i tapem xampanys i espumosos esplèndids, el Roderick Cristal és nostre, el Salon és nostre, tants i tants bons xampanys són nostres, me'ls sento meus, jo seria un tap de xampany sense cap mena de dubte, sobretot per el que significa de celebrar la vida, no? Per el que significa aquell pop quan l'obres, que et dona una satisfacció personal, almenys a mi, molt i molt gran.
0: Molt bé, doncs em sembla molt bé. Doncs moltes gràcies, Joan. Ens veiem.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema Prou maltractaments a la gent gran. I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
2: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
3: Joder, qué tropa.
2: L'hora dels joves.
4: Bon dia, bona tarda, bon matí. No pot ser, no pot ser. Pedro està aquí.
5: No, un moment. Història, eh? El Pedro està presentant un programa.
6: Sí, sí, crec que ja feia dues temporades que no passava això.
4: No, ara no et passis. Bueno, avui estem, he vingut perquè tenim un programa molt especial. No només
7: ens podem presentar, primer de tot.
6: Bueno, qui som?
4: Som el Joan, el Genís, el Martí i jo mateix, el Pedro, i a continuació us presentaré una altra persona, perquè avui és un programa molt especial, perquè hem portat un convidat molt especial per nosaltres.
6: Il·lustre.
4: Il·lustre heroi de Catalunya.
6: Exacte.
5: Va salvar... gent,
4: és part de l'infància. Va marcar una generació.
5: Va salvar gent de caure al pou, gairebé ja.
4: A veure.
6: Va educar milers de catalans.
5: I tant.
4: Això sí. Es tracta del Joan Valentí, o Nan Valentí. Què tal, Joan, com estàs?
8: Home, impressionat amb aquesta presentació i com heu engegat i més conèixeu-vos i bueno, tot el que esteu fotent, que està molt bé, tios. A més, us ho passeu molt bé. Home, aquí molt hi ha molt bé, bon molt rotllo, que no és allò en directe, no? Vull dir, quan hi ha els micros, no? Abans sí. Jo també ho he pogut constatar, eh?
4: Gràcies,
8: molt bé,
4: gràcies.
8: Molt bé, felicitats.
5: Abans de començar el programa, necessitem que et presentis en tres paraules.
8: Nan Valentí Cortés.
5: Perfecte. Sí, ens ha fet la mateixa que el Peyu.
8: És que som molt originals, oi?
6: Sí, sí, sí, sí, molt originals.
8: Bueno, jo he dit Nan, que és com en diuen a casa, perquè
5: sí,
8: ho he fet oficialment. Mira, com que hi ha el Joan, eh? A més, ell veig que porta el control aquí de tot el... doncs Nan hi m'està molt bé.
6: Per si no el coneixeu, i és que, bueno, per si la veu no us sona ja directament, tenim, òbviament, una persona que ha fet un paper durant 15
5: mentit,
6: anys.
8: Un paperot.
5: Ha mentit a la meitat de catalans.
6: Ha mentit a molts nens.
8: Ah, sí?
5: Home, clar.
8: Això, per què?
5: Perquè al teatre menteixes.
8: Sí, és una ficció, no? Estem fent ficció, sí.
4: És mentit a tot Cristo, eh? A tota la infància catalana.
8: Però ho fèiem amb molta il·lusió, eh? La il·lusió que ens donàveu vosaltres.
6: Tenim el Pau del Super 3.
9: Mare meva.

0: que us podeu saltar absolutament tothom. I després continuarem amb el plat fort del programa, que és l'entrevista al Nan. El Genís, ens portaràs...
1: Les merdes del Genís, com cada dia.
0: I, per acabar, el Martí, amb, per tot l'oal...
2: Avui faré un repasso de la família del Super 3.
0: Uop.
1: Opa.
2: Increïble.
0: Programa intens.
1: Programa intens.
0: Doncs comencem amb les notícies.
1: Clar, ni jo ni el Nan portem auriculars. Llavors, com...
2: Bueno, és igual.
1: No té, no escolta les sintonies.
2: Bon dia, bona hora, pel matí, per la nit, per la matinada, pel vespre... sigui on sigui, però començarem les notícies.
1: Les notícies fresques.
2: Perquè heu d'estar fresques de la nevera, just tretes de Radio Televisió Espanyola, perquè les de Cugat Media ja les, ja les hem fet servir. Llavors, tenim tres titulars avui, de fet, tenim quatre titulars.
3: Perdona.
2: Avui parlem un altre cop de l'antivirus, antivirus, però antivirus. Aquí li diem antivirus, vale, ens agrada fer el monyes. Llavors, bàsicament, doncs es va procedir a bàsicament treure tothom del creuer, de l'Ondius, i al final, doncs, bàsicament, els espanyols que hi havien a dins han tornat.
3: Molt bé,
2: a Espanya, llavors Sanitat permetrà abandonar l'hospital... a qui no hagi desenvolupat símptomes després d'unes 4 setmanes, més o menys, i ja podran fer la quarantena, diguem, a casa seva. Cadascú a casa seva.
1: Anem millorant.
2: Esperem que l'antivirus aquest no es porti...
0: Però realment penseu que serà com una nova pandèmia?
1: Que va.
2: No, que va.
1: És que, no, això dèiem.
0: Des de que va sortir el Fernando Simón a la tele, jo ja m'ho crec tot.
2: Bueno, esto... Ai,
0: una almendra.
2: No, però estan ficant por perquè mira, els agrada ficar por, però bàsicament el virus aquest, no crec, home, és veritat que és un virus que es pot carregar la gent, però de moment no ha sigut tan dramàtic com pensàvem. Llavors, bàsicament, l'OMS ha confirmat un nou cas, però que s'eleva només fins a 12 el número de contagis.
3: Bueno, això comença a poc a poc i acaba com a la peste porcina.
2: També, que tenim Collserola tancat, valga la redundància, a veure quan obre.
0: Molts de mesos tancat.
1: Joan, què en penses de l'antivirus?
4: Ara he flipat perquè això ja em semblava com una notícia com molt antiga, ja.
2: Sí, és de fa... Sí,
4: perquè avui em sembla que he sentit... aquests dies ara parlen d'una variant, no sé si de la grip aviar o no sé
3: sí,
4: quina història.
3: Sí, bueno, també, i llavors, també he sentit.
4: Sí, no, clar, bueno, cada dia hi ha una notícia sobre el tema de salut, o la OMS i no sé què, cada dia ens acollona, i realment acollona, sí, molt.
2: No, acollona,
4: molt.
2: Però... Al final, jo crec que estan ficant també una miqueta més de... com més la puteta dins d'una miqueta de la por.
3: No, clar, això, lògicament.
2: Per tenir una mica
3: això,
2: la gent controlada.
3: De fet, també passava... no me'n recordo amb què passava.
1: És Donald Trump.
3: No, però...
2: el senyor Tronja. Ha arribat.
3: Però que també passava amb un cas que era... Ah, no, això, sí. Després de la Dana de València, cada Dana que hi ha, dius, hòstia, ara començarà a morir molta pell. No. Ja, al final és una Dana que pot... passar molta cosa o pot passar res. Però sempre hi ha com... Ara estem
0: que jo
3: com
0: crec
3: molt...
0: Que encara... Estem més en estat d'alerta.
2: Jo crec que encara hi ha gent que es creien que la Dana és el nom, en plan, com si fos l'huracan Katrina, doncs igual.
3: Efectivament.
2: La tormenta Dana. Dana és el nom del fenomen, que és una gota freda. Continuem. Terremoto de 4,8 a Canàries.
0: Ah, terremoto, eh?
2: Per a punyet.
0: Terremoto.
2: Terratrèmol de 4,8 a Canàries. S'han notat, els tremolors s'han notat a Gran Canària, a Tenerife i a Fuerteventura.
0: Les illes estan tremoloses, eh?
2: Estan...
0: Sí, sí.
1: Tremolant de por.
2: Ta Quevedo que tiembla. bàsicament, ha passat, diguem, a l'epicentre, ha sigut enmig del mar, o sigui que tampoc. Realment no ha passat res. Però ha tocat, sí que ha tocat a les illes així de refilón, i bàsicament ha sigut més o menys de la magnitud de quan va petar el volcà de la Palma el 2021.
1: Ostres, sí que... Una altra de les notícies més importants meteorològiques.
2: Sí. No,
3: sí,
2: no.
3: Sobretot un meteorològic o un volcà.
1: Bueno,
2: és molt meteorològic.
3: Sí, és molt meteorològic.
1: Doneu alto. Ja comencem, per favor. No el bullying a la gent de la...
0: Que seria de geologia, no?
1: Geologia. Sí, tu què vas estudiar, Joan?
4: Jo vaig ser mecànica.
1: Mecànica?
4: Mecànica de l'automòbil, imagina't.
3: I mira com ha acabat.
2: Ídol.
4: I després vaig poder saltar, doncs, a l'Institut del Teatre. Clar. Perquè llavors aquella època costava més com, no sé, no tenia tampoc gaire noció de què s'estudiava. Jo volia ser, volia ser pallasso, i volia fer, però llavors no s'estudiava, i al final doncs vaig poder entrar a Barcelona, a l'Institut del Teatre.
1: I hi havia la Rogelio.
4: Interpretació. Sí, Rogelio, jo crec que ja feien començar.

0: Se van a fer coses, sí, vale, Rogelio Rivel, vale. però a nivell d'universitari, com pot ser, clar, que a més ja pots estudiar a un nivell, pots anar per Europa, hi ha escoles, hi ha universitats del circ.
1: Sí.
2: Val, poc es parla d'aquest tema dia. Avui estem gravant a dia 22 de maig i fan 27 graus al carrer.
1: És horrible.
3: No, jo crec que més. No, 31, eh? Jo he vist 31.
4: A Lleida 31 segur.
2: A Lleida 31, no, perquè estan enmig...
3: Jo, quan estava al cotxe, veia el cotxe 31 graus.
4: Bueno, però perquè el cotxe és el cotxe.
1: No, bueno, quan ha vingut el Joan, ens ha dit que ha vist aquí al costat, el parc que tenim aquí al costat, la gent jugant a voleibol i era com... Estem a la platja, no?
0: Totalment. Bueno, és que... música i tot, era fantàstic, era Sitges. Dius, mira, oita, Sitges.
4: Estem a Sant Cugat i ens volem assemblar a Barcelona.
1: Clar.
2: Ha sigut
1: aquí
2: increïble.
1: Aquí no hi playa, vaya, o sigui...
2: Almenys aquí a Sant Cugat. Almenys aquí a Sant Cugat hem tingut temperatures de 27, més o menys, i es parla, l'Agència Espanyola de Meteorologia ha dit que sobre... bàsicament uns 34 graus generalitzadament en tota Espanya i sobre uns 36-38 al Guadalquivir. Perquè veieu...
4: I espera't.
3: Estrenarem piscines, platges...
2: I espera't, perquè aquest any potser és com una miqueta de any que dura tot més del compte, perquè hem tingut una temporada d'esquí que ha arribat fins a l'abril, perquè realment...
4: I el maig.
2: Tot el Pirineu...
4: El maig, fa dues setmanes va nevar i hi havia gent esquillant, també.
2: La Masella està oberta fins fa dues setmanes o tres, i durant... O sigui, per tot el Pirineu era una barbaritat. Hi ha moltíssima neu encara.
4: I ara fins al novembre, que estarem en 30 graus.
2: Exacte. Bueno,
4: ja està. Més o menys com el canvi climàtic, eh?
2: Sí, més o menys. Tot s'està com... Exacte. Retardant.
4: És el que em van pintar. De fet, estarem... Si...
1: És el que em van pintar.
4: No, és que... M'ho van explicar així. Si això dura... Bueno, si això està igual, d'aquí 100 anys, l'hivern estarà a l'estiu i a l'estiu serà a l'hivern.
3: A veure, no, tampoc et flipis.
2: A veure, això no sé si és per canvi climàtic o és per temes de rotació de la Terra.
4: No ho sé exactament.
3: Sí que és veritat que l'hivern cada vegada és més calorós i l'estiu també. Per tant, això que...
2: Sí,
3: jo crec que l'hivern no serà més hivern, però sí que l'estiu sí que serà més estiu.
1: Tu, Joan, que ets més d'estiu o d'hivern?
0: Home, a mi els extrems no m'agraden, no? Em sembla com la majoria. Això que foti molt fred o molta calor com ara, jo trobo que ara és horrorós. Però, bueno, aquests dies mateixos, amb aquest pont llarg que hi ha, que molta gent farà pont el dilluns, no? Podrà fer... Hi ha les platges a tope.
4: A
0: més, et pots banyar, es veu que hi ha l'aigua, ja no...
1: És veritat, no n'era conscient que hi havia pont el dilluns.
0: Clar, jo tampoc, fins que ara ho han començat a dir, no, és que la canalla fa festa i tal, doncs marxem avui divendres, ja fins dilluns.
3: Però si haguessis d'escollir un extrem, que series.
0: Home, abans les primaveres que hi havia, no, que era una època i cada vegada és això, o fred o calor. I allò aquella, la primavera, que era una època que
4: la primavera que anaves amb pantalons llargs, però amb samarreta curta,
3: jo vaig així, al Nan també, i no passa absolutament res.
4: I que a les 8 del matí t'havies de posar jersei i abric, i després a la tarda t'ho havies de treure perquè feia calor.
0: Una jaqueta.
3: A mi no m'agrada.
1: No és que m'agradi gaire, perquè llavors vas a la uni amb la jaqueta i dius, no, merda, surts de classe i fas, joder, ara fa calor.
3: I l'has de portar aquí tot el dia.
0: No, clar, vosaltres ho entenc, ja us agrada anar amb maniga curta i pantaló curt, si és necessari, i no agafar res, clar.
2: Passa que encara no hem fet la transició a pantaló curt.
4: Jo sí.
2: Bueno, el Martí sí. Aquí la majoria no hem fet la transició encara a pantaló curt, perquè nosaltres, la xavaleria, fem com transicions d'armari, no? És a dir, tenim, com de moda som nuls, és a dir, no tenim ni punyetera.
0: Tu fas canvi d'armari?
2: No faig canvi d'armari perquè tinc un armari per tot.
0: Però
2: pantalons sí que els canvio. Els pantalons sí.
0: Els mous.
2: Sí, els mous. Jo
4: saps què faig? Els poso pantalons i arcs al fons de l'armari.
2: Sí, literalment.
4: Llavors,
2: això és el que faig.
4: Al davant. L'únic que això faig a l'1 de maig.
2: Ah, hòstia. Fixa,
4: sempre. Ah. Perquè així, dius, hi ha arribat l'estiu.
2: Jo ho intento com aplaçar el màxim possible. Em fa molt pal. Però...
1: Jo depèn, jo sóc persona que a ple estiu puc portar pantalons llargs si es caig. O sigui, si vaig a la muntanya, un pantaló llarg, un texanet, va molt bé.
2: I per últim, però no menys important, està el Conillet Dolent, ara mateix, a dia 22 de maig, a Barcelona.
1: Conillet Dolent,
2: Conillet Dolent, a Bad Bunny.
4: Pels que no el coneixeu, va dir al Nova York i es va fer
1: famós. Va dir la bola...
4: És el motor que està arrencant.
2: Doncs aquest home està aquest cap de setmana del 30 i 31 de maig i després 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 i 15 de juny a Madrid i després, bàsicament, moltíssimes persones estaven ja doncs, agrupant-se.
4: Jo, mira, tinc un company de classe que ha dormit avui.
1: Ostres!
4: A on, allà? On? No, no, no.
3: Feia molt de temps allà. Que no veia una
4: que
3: persona
4: que dormia.
2: A on, allà? A Palau Sant Jordi o no?
4: No, no,
2: a
4: l'Estadi Olímpic. L'Estadi Olímpic.
2: Hòstia, tu.
1: Sí, ara, ara
4: o sigui, a veure, eh? Dius, me cago en dena, tio.
1: Anaven comentant, no, no. Off the record, que va venir, va vindre fa un temps a una discoteca d'on?
0: El 2017, a Lleida, una discoteca de sí. Lleida. I les entrades a 15 euros.
3: Ara, home, després ara, 300 euros.
4: El 2018 igual es va tornar a vindre.
2: Ojo, 600.000 entrades venudes.
4: Fuà. Bueno, més o menys com...
1: I que van començar a vendre entrades per una grada de darrere de l'escenari. Sí, que sí, dius sí. Tu, mare meva, per veure-li el nuc al Bad Bunny has de pagar
4: de fet,
1: quants euros?
4: Se li diuen los vecinillos.
2: Aquí al lado. Perquè, bueno, no, però surten les fotos.
4: Sí, sí, sí, però és los vecinillos. Perquè no, no el veus. El ja, sens, ja, però no el veus. És com posar-te una cançó de Spotify i ja està.
1: Literalment.
4: De fet...
0: I l'hotel, no? Els hotels diu que estan com al sí, sí, sí. Mobile, sí, sí. No? Que diu sí, que sí, amb els preus, però... Sí, sí,
4: Joan, vosaltres teníeu algun recompte de súpers a l'Estadi Olímpic?
0: Sí, es feia... Eren portes obertes, però s'anava comptant i es havia arribat a 450.000 persones o així.
1: Li va
0: a
1: tot,
0: a tot el recinte,
4: no, no, 450.000 persones, però és que, clar, era dos dies o alguna cosa així, sí. I a part s'anava fent diferents
1: sí. Sí, total, espectacles. Sí, a tot el recinte. Clar.
2: Estem parlant d'una 14a part de Catalunya en un punyetero estadi.
0: Havíem arribat a fer l'espectacle que es feia així a tot lo llarg de l'Estadi sí. Olímpic i aquella vegada es van posar 90.000 persones.
4: Buah! Buah. Que, és que jo és bèstia, sí, eh? A part, sí, bèstia, tothom bèstia. A la pista.
3: I al Camp Nou.
4: I perquè... alguns... Camp Nou. Amb el Camp Nou.
0: Perquè sí. Ja era, clar, com que es feien tantes activitats, i a més, el, suposo que l'Estadi Olímpic, al ser municipal, l'Ajuntament sí, de Barcelona sí. També ja hi col·laborava.
4: Ajudava,
0: per tant, era tot una festa
4: jo,
0: oberta.
4: Jo, de fet, anava per menjar pizza.
0: Ah. Molt bé, clar.
4: Perquè hi havia ja un estand de pizza i...
0: Sí, sí, feies una mica de cua, no?
4: Exacte, ja, vinga. I vinga, i tornem-hi. I després et passaves a veure la família del Super 3.
1: Doncs ja parlarem d'això a l'entrevista, perquè ara entrem a les històries absurdes.
3: La millor secció del programa.
4: Bueno.
2: El Pere Botero, que ens explica avui, eh?
3: Sisplau, històries absurdes, el que no vol saber...
1: Quan no vol saber. Molt bé.
3: Bueno, històries absurdes, les coses que menys et poden importar del teu dia, com que, per exemple, no sé com aneu en tema d'amors, vale?
4: Fatal.
3: No ho parlarem, d'acord?
2: Complicat, molt complicat.
3: Doncs, bueno. Si no trobeu la solució al vostre problema, us diré que un activista s'ha casat amb arbres d'arreu del món.
2: No.
3: Es tracta d'un activista peruà anomenat Richard Torres, i com a bon activista i defensor del medi ambient, s'ha casat, ni més ni menys, que amb un arbre a Madrid.
4: I com es diu?
3: Fa 4 anys.
1: Facundo.
3: Es va casar...
2: Willy Rex, t'imagines?
3: Es va casar amb un arbre a Barcelona. Ell el que assegura és que té una connexió molt especial amb la naturalesa i que els arbres li donen oxigen. Ha viatjat per 40 països diferents d'arreu del món i assegura que té un arbre amic a cada país.
4: Però ningú en parla d'això. Li està fotent les banyes a cada arbre.
3: Ja, jo també ho he pensat.
1: Això... Li està fotent els perejitos.
3: Jo també ho he pensat, però això també, el Richard Torres, és una cosa que ell ha pensat. Perquè, o sigui, actualment s'ha casat amb més de 20 arbres. Però ell el que diu és que els arbres no són gelosos. I que tots els arbres estan connectats.
2: Això es diu, dendrofília. Que és una parafília que descriu l'atracció sexual entre arbres, o sigui, pels arbres i pels vegetals. Existeix.
3: Pues això.
4: Mira, cada dia s'aprèn una cosa nova. Sí. Endavant.
3: I com a notícia més recent és que aquest home vindrà el mes que ve, el juny, a casar-se amb un altre arbre de la ciutat de Barcelona.
4: Ai!
3: Que
4: es casi amb el Pidat Chandri.
1: Home,
3: doncs sí,
1: ara que està tan blanca...
3: Està una mica...
4: Sí, ara que hi pots anar, saps?
3: Jo crec que és molt gran, el Pidan Chandri.
1: Tu, Nana, has vist el Pidan Chandri?
0: No. Aretja. Mira, una cosa més que prendré, ja la buscaré.
4: Bueno...
1: No es pot anar encara.
4: No es pot per la pista porcina.
0: La informació, puc saber exactament, no, expliqueu-m'ho.
3: És el Pi de Sant Cugat, que és com super emblemàtic.
0: Val, que té un...
3: Quants anys té, 200?
4: Uns quants, però...
0: Per ser un pi, doncs, té molta...
4: És un pi bastant alt, que tenia tres branques, vale? Com el pi de les tres branques, no sé on, però tenia tres branques, l'únic que... Va haver-hi una que es va trencar per unes pluges i no sé què i no sé quantos, però lo fort d'aquest pi és que el van intentar tallar perquè era com un emblema i tal, i volien fer un bloc a no sé on.
0: Ah, val.
4: Vale? I el volien carregar-se. i un dia el van agafar i van començar-li a fotre talls amb una motosserra i el van haver d'apuntalar amb
1: uns pals amb enormes,
4: uns pals enormes
3: i ara s'ha quedat, llavors, amb els pals.
4: Ara s'ha quedat amb els pals, que no els necessita ja, però no els hi trauran perquè ja és emblema de Sant Cugat.
0: Ara m'ensenyeu que imatges, que xulo. I què vols dir, que no es pot anar a veure? Que està com...
3: No, perquè ara la pesta porcina
1: està al bosc.
0: Ah, d'acord, clar. Sí, sí. Bueno, però feien-la una pel·lícula, no? Havien de gravar el Russell Crowe, una pel·li, no? També,
1: no,
0: que
1: això està al costat de Sant Cugat, això és el Can de Gol.
4: Això tampoc en parlarem.
0: Aquesta també és... Exacte, millor que no en parlem, vols dir, no?
1: No, no, perquè... ara he intentat anar un company nostre al Can de Gol i l'han fet fora, o sigui que...
0: Val, oh, que xulo.
4: A mi m'encén una
1: mica
4: això.
1: És maco, és què seguim?
3: Bueno, la segona notícia que us porto és que prohibeixen a un lladre acostar-se a botigues de joguines. Li han fet una ordre d'allunyament. Té prohibit apropar-se a botigues de joguines. Es tracta d'un home especialitzat en robatoris de peces de Lego. Té, com he dit, té un ordre d'allunyament que el que fa és que no es pugui acostar a botigues de joguines durant 6 mesos. Ja acumulava un total de 16 detencions prèvies havent robat 20 caixes de Lego valorades en total en 2.000 euros.
4: Vale.
3: I el seu...
4: Poca
3: conya, els Lego són cars.
4: És que ja, això és el que t'anava a dir, o sigui, robar peces de Lego tal qual sola...
3: No, no, capses.
4: És una merda.
1: Capses. No, clar.
4: Capses?
0: Home,
4: el pots forrar, eh?
2: Pots forrar. Cada caixeta així petita del tamany de, no sé, de...
3: 50
2: pavos. Un pam per un pam, 50 pavos, tranquil.
4: Sí, pots forrar.
2: Sí, no.
3: Doncs aquest home tenia un modus operandi, que és el que... Jo crec que té qualsevol lladre que no té ni idea de com robar, que és entrar a la botiga i marxar sense pagar, aprofitant que no el vigilessin.
1: Un simpa de tota la vida.
3: Un simpa de tota la vida. I de l'última notícia que us porto és que a un laboratori d'alta seguretat s'ha perdut el control, es va perdre el control sobre centenars de mostres d'antivirus.
4: Pedro.
3: Aquesta notícia el Martí ja la coneix.
4: Pedro, no, el Martí i tots.
3: No.
4: Perquè va sonar la setmana passada.
3: No! No!
1: Bueno, començant l'entrevista.
3: Estava reutilitzant, m'heu pillat.
1: Començant l'entrevista.
4: Petit detall.
1: Ja que avui tenim en Nan, llavors començant l'entrevista. Nan Valentí.
4: Vale, abans de començar l'entrevista hem de posar una cançó que jo crec que resumeix tot lo de la nostra vida i tota la nostra infància.
3: Ja sé quina ficaràs.
4: I tot. Vale?
1: Posa't auriculars, Nan,
4: llavors,
1: per escoltar-la. O...
4: Que el Nan es posi auriculars.
0: Ah, sí? Va,
4: sí, sí, així, així els escoltes.
1: Si creus que està molt alt, digue'm alguna cosa, eh? Vull dir...
4: Vale, doncs comencem amb la primera.

0: Aquesta era la cançó Superaventura, que cantàveu tots i deia una...
1: Sí, sí, molt coral. Cançó. Una cançó molt coral. O sigui, jo començava, això és una superaventura!
0: Històric, ja
2: històric, històric. Mm.
0: I aquí també sorties amb un megàfon,
1: senyores sí, i senyors. Sí, sí, al moment que sí. Ah, això són les generalitats del Marc Parrot, que és el geni que va fer totes aquestes cançons amb aquestes lletres. Ell és un poeta i va fer unes lletres que són autèntics, no?
0: I te'n recordes quan gravava aquestes cançons?
1: Sí, a casa seva. Ell té l'estudi... No, sí, perquè Sant Quirze Safaja en un lloc com una casa molt idíl·lica, entremig també d'arbres i de pins. Hòstia, i tot això.
3: Sant Quirze Safaja, molt bon poble.
1: Sí, sí, està molt xulo. Molt
0: bé. No saps ni on està, no, Joan?
3: Sí, sí, no, jo he passat per la Matagalls, he passat.
0: Ah, mira, sí, molt bé.
1: Home, molt bé, has fet la mà. Doncs allà, i que estaves molt tranquil i molt relaxat, ens convidava a dinar també, mentre anàvem gravant. I,
0: molt bé,
1: i realment no, és un, també un dels records macos que tenim tota la família, no? Anar allà a gravar aquestes cançons que eren, ja et dic, quan ens les presentaven, el Gerard Hausmann, que era el director també del programa, quan ens les... amb el Marc hem fet aquestes cançons per un nou disc, i ara nosaltres flipàvem. Perquè eren cançons.
0: Perquè tu abans havies cantat o vas presentar-te ja i el contracte posava que havíeu de cantar?
1: No ens van fer. No, el càsting que vam fer, em sembla que potser el Ferran, el Roc, sí que li, o la Neus, la Pati Plàssica, van... La Neus em sembla que va anar-hi amb la guitarra, recordo, eh? I sí que ells sí, que ells dos sí, perquè ja eren una mica, ara vosaltres cantareu. Però la resta no, no ens van demanar ni si cantàvem o no cantàvem.
0: Es va presentar i va dir, va, Superaventura, pam,
1: i, toma. Sí, i després van anar venint, també potser van veure que sí, que realment doncs, no desafinàvem, i, bueno, i a més el Marc Parrot en el d'allò també t'ho podia arreglar, no? Amb un sí, cas del disc.
0: Anava a dir, hi havia alguns que desafinaven més que altres.
1: Vull sí, dir... com a la vida, sí.
0: Després, no, però després, o sigui, ara que ho veus, jo ara que puc mirar alguna festa del Super 3, clar, no
2: era
0: cantàveu.
2: Playback, era playback.
0: No cantàveu.
1: A les festes no, perquè a més hi havia el tema de que això es va... el tema de que no se la, els tècnics no se la volien jugar a nivell de que comencessin a fallar. I el que he dit abans, justament, el que he dit abans de les 90.000 persones, la primera funció d'aquelles tres que vam fer, doncs va fallar el so. I va ser molt dramàtic. I llavors van dir, no, ens la juguem, les cançons són les cançons. El musical que vam fer el 2014 al teatre...
0: Jo vaig veure aquest musical.
1: Doncs allà sí que cantàvem, o sigui, la música era no teníem músics en directe, però sí que nosaltres cantàvem en directe.
2: Era el del Desmond.
0: No, era el de La Casa Embruixada.
1: Sí, La Casa... Exacte, molt bé, molt bé, molt bé. De fet... Sí, sí, també sortia la Mildred al final.
0: Sí, home, la Mildred...
2: Històric, jo m'esposo amb la Mildred al cap i coses així perquè feia un concurs.
0: Si vols, podem posar una cançó d'aquest musical, que de fet està penjat al... Mira, posarem el Coco Mamba, de fet.
4: Coco Mamba!
1: Passar-hi com 97.000 persones. Bo. Només.
4: A la jungla regnen els jaguars.
2: Una pregunta. Tu quan comences... O sigui, la festa dels súpers es fa des del principi, quan... O sigui, ja existia abans que comencés el grup Super 3, sí. Ja existia... Bueno, la família del Super 3 ja existia amb el grup Super 3, amb el Petri... La... Mm-hmm. O sigui, sí. Jo sabia tota l'existència de la festa dels súpers.
1: Sí, sí, perquè també sabia que alguns companys de teatre hi participaven fent algunes històries per allà o actuacions, o això ja ho sabia, sí.
2: Llavors, quan va començar, quan veu fer la primera festa dels súpers com a la família del Super 3, què va ser la primera impressió que vas tindre al posar-te aquell escenari i veure tanta canalla davant?
1: Home, sobretot que et cridessin. El 2006, quan vam engegar la primera missió, que va ser, mira, ara farà 20 anys, o sigui, l'11 de setembre, crec que vam començar, llavors, com que els personatges no es coneixien, no hi va haver festa. Vale. La primera festa, jo crec que devia ser, sí, va ser el 2007. I el 2007 ja entrar, començar, i que et cridessin, era el primer contacte que teníem amb el públic, diguem-ho així, doncs que et cridessin ja pel nom, era això, brutal, brutal.
2: Sí, sí. Jo... Una sensació pell de gallina, suposo, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Jo t'he de dir, vaig sentir una entrevista, crec que li van fer al... al Ferran i a la Neus.
2: A Excel.
0: A Excel, que van dir, quan sortíem de la festa, li havíem de fer una abraçada al Rick i al...
2: O no,
0: i al senyor Pla, perquè era com... Tio, ens estan com insultant tots, no? És... No, ànim, saps?
2: Que de fet ara, És que no em sé...
1: Però fer de dolent, perdona, fer dolent també és molt divertit, eh? I el gust que feia de senyor Pla, com el David Mercè, que genial, que feia de ric, ho disfrutaven, però brutal, que la gent cridessin això, no?
2: Ara el David Mercè, per estar al Polònia, està com si fos ahir, i l'altre dia està a casa meva, està mirant com si fos ahir, va sortir i va dir...
0: Ai, mira el ric!
2: Què fa el ric aquí? Vull dir, perquè al nostre cap, vosaltres, és que serà... És impossible separar-vos d'aquest paper. Et passa a vegades que... O sigui, t'ha arribat a molestar que la gent et reconegui i et digui pel carrer, ai, Pau, no sé què.
1: No, perquè jo, per sort, jo portava perruca. Clar, posava una perruca.
3: Sí. Jo t'imagino un perruca, ara.
1: Veus? Molt bé.
2: La perruca que jo vas que veus cap aquí davant.
1: Exacte, amb l'Isao japonès, que en dèiem nosaltres. El Flusky, l'Alberta Oceller, sempre em fotia la bulla i deia, és que l'Isao japonès et queda de colla. No sé
2: bueno, i portava una màscara aquí, que tampoc.
1: Ell, hòstia, sí, ell, veus, ell el que tenia més estona de maquillatge. I, en canvi, jo, en 5 minuts, pum, una base i d'allò ja estava. Doncs,
2: portaves lentilles? No. És que ara veig els ulls blaus i no me'n recordo.
1: No, verds, jo els tinc verds clars. Sí, sí, no,
0: els té verds,
1: eren així, sí, sí, a vegades segons la llum és... Sí. Doncs jo amb això sí que a mi em poden reconèixer la gent que té molta memòria fotogràfica, que a vegades me'n trobo encara ara, o per la veu. Per la veu, a vegades diu, ai, aquesta veu, tu fas
0: ai,
1: alguna...
0: Ai, em sona d'algo.
1: Sí, però si no, jo havia sortit fins i tot algunes festes a sortir entremig de la gent, de les famílies, i anar escoltant el que deien. I és el que m'agradava més.
0: Ah, això està guai, també, perquè pots saber una mica...
3: El que de veritat...
1: Els pares desfets allà, contracturats, ja, anem a demanar hora al fisio, ja truco a l'afisio,
2: no, perquè... No, perquè tots aquí sobre.
1: Clar, dues hores.
0: A sobre i saltant, allà.
1: Sí, exacte, dues hores. Però, clar, el motor, la il·lusió del nano era tan forta que el pare encara, o la mare encara, tenia tanta més il·lusió.
2: I abans que parlem de les cançons, et vas arribar cansada de les cançons?
1: No.
2: Vull dir, perquè, clar, repetir aquestes cançons 15 anys...
1: Era impossible, no? I, a més, com que n'hi va haver tantes, hi va haver tants hits, no? Quan parles de, jo què sé, del... Arcandú, No tinc por, totes, és que tot, per Superaventura mateix, el Tots som súpers, és una cançó que encara ara, jo quan la sento, clar, no me la poso cada dia molt menys, però però quan ara, al cap de, jo què sé, pots estar 3 anys que no les, quan la sents, és que realment, el que diu la cançó, no? O Superesmorza,
0: és molt tot. Jo, de fet, amb el Tots som súpers, sempre arriba un moment que dic, aquí van els focs artificials.
1: També.
0: Efectivament.
1: També. Sí.
2: Llavors, la pregunta és obligada. Tens alguna cançó preferida?
1: Home, a veure, ja us he dit, tots som súpers, les Superaventures són precioses. Després les meves, aquestes del Cucumamba, o també la de... Després hi ha unes que vaig cantar... per exemple, ja els últims anys amb la Matoll i la Nenúfar, com són, per exemple, els monstres microscòpics. Mm-hmm. És molt xula, també, m'encanta. O el Diari Secret, que la vam fer també amb elles. I són
0: clar, nosaltres,
1: són
0: Matoll i Nenúfar, crec que ens va pillar ja els últims anys.
3: Sí, molt tard.
0: Sí. I tal. Jo, de fet, jo me'n vaig enterar que la Lila va sortir i va ser com... Ai, mira, han entrat dues més, però aquí ja
1: desconnectava. És normal, normal.
3: Jo ja vaig fer la transició al Doramion.
0: Jo
3: vaig fer el canvi de xip i ja va ser com...
2: Jo a mi em va afectar allò del rock. Quan se'n va al rock, se'n va al Ferran.
1: A tots, a nosaltres també ens va afectar.
0: De fet, quan se'n va al Ferran, es va dir... el podeu buscar perquè sortiran alguns dibuixos animats o alguna cosa així. Jo recordo alguna cosa així i dir...
1: No recordo això.
0: Ah, bueno, doncs... Sortirà, no?
1: Sortirà.
2: Crec que ho van dir una miqueta pels nanos.
1: Nosaltres ens va afectar tant que vam gravar el seu comiat, l'última seqüència que vam gravar amb ell, i tots ploràvem. Tots ploràvem.
2: Però per què se'n va acabar d'anar? Perquè se va acabar el contracte?
1: Perquè ell va decidir que s'havia acabat l'etapa. L'etapa com la Lila, l'Esther, també va decidir la Lila.
2: Quants anys va començar l'Esther?
1: Tenia 7 cap a 8 anys.
0: És que es veu, de fet, en el programa es veu. De sobte diu, hòstia, ha crescut una mica.
1: Super, era molt petita, però molt crac ja, molt crac, perquè controlava el que feia, tot el que havia de fer ella, més tot el que havien de fer tots, el paper i tot. Se sabia, quan venia a gravar, se sabia el paper de tothom. I les primeres festes que ella... Per exemple, la primera festa que ella havia d'estar allà immòbil, quieta, perquè era...
0: És veritat. No?
1: Ella va aguantar allà mitja hora sense que rebeni per pallejar. Era brutal.
0: Vaya bestialitat. Perquè... La festa dels súpers comença... la família dels súpers comença el 2007, 2021 s'acaba...
1: 2006, la 2006. Primera emissió, pel setembre, 11 de setembre, crec.
3: Més antic que nosaltres,
0: Sí, sí. 2021 s'acaba, després de 15 anys d'emissió. Mm-hmm. Com vas rebre la notícia?
1: Miro va ser, clar, de fet, nosaltres ja... Nosaltres vam entrar, que ens van dir això, calculem que serà per 2 o 3 anys.
0: Va, petit spoiler.
5: Déu descarga!
1: Nosaltres vam dir, vam trobar normal, vam dir, home, 2 o 3 anys, diguem-ne, hi ha
0: de
1: una feina...
0: Fix, no? Clar,
1: bueno, a l'agost ens nosaltres érem fixes discontinus, eh? Ah, com a artistes, no estaven ni fixes ni molt menys, sinó que al contrari, quan arribava l'agost, sí, perquè si no, llavors eres fixes com de TV3, claro. I no, nosaltres érem actors, actrius, i per tant, a l'agost, doncs vinga, i al setembre ens tornaven a contractar. I sé que ens van dir, això serà com 2 o 3 anys. I va anar passant... I nosaltres sempre dèiem, ui, sobretot l'Albert, el Flusqui, sempre deia, oh, aquí ja ens voten, ja, això ja no. Hi havia els més pessimistes dels optimistes, no? I va arribar un moment... També quan hi havia un disc, sabíem que quan havia de sortir un disc, sabíem que teníem un any o dos...
0: Home,
1: de,
0: això està
1: clar,
0: bé.
1: Perquè era, clar, era com un cotxe un nou de la Seat o de la... No? I, però llavors, sí, llavors un dia ens van dir, mira, hi ha una reunió, a més era 1 d'octubre, me'n recordo, ui, 1 d'octubre, però del 2020.
0: Ai, no, sí.
1: Però era 1 d'octubre, era 1 d'octubre, ens van dir, hi ha reunió, tothom allà, hi ha de ser que ningú falti i tal, i ens vam mirar i vam dir, ui, això pinta
0: mala
1: que no...
0: Mala pinta, eh?
1: I sí, ens van dir que ja finiquitaven l'etapa de la família...
0: Bueno, és que clar, vam finiquitar...
5: Que vindrà SX3 i pa!
0: Exacte, vam finiquitar... Tot. L'etapa de la família i van fer un rebranding de tot el Super 3,
3: sí, SX3,
0: i tot
3: ara,
0: que dius, hòstia, o sigui, va ser com un canvi molt heavy.
3: Sí, canvi heavy. Sí,
2: llavors, o sigui, dues preguntes obligades també. Totes estic amb preguntes obligades a tope,
0: perquè al final les està responent. Doncs.
1: Sí, jo respondré tot, ja que ho puc respondre. A veure.
2: Què en penses del Super 3 actual? Bueno, SX3.
1: És que no el veig, és que no ho miro. Ja. No ho miro. No ho mirava tampoc abans, jo, de ser i la família, clar. No ho mirava. Sabia referències, clar, com us deia, dels personatges. Per exemple, abans que nosaltres hi va haver el Joan Dausà, no sé si ho sabeu,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: que
0: fent de
1: va seguir doncs jo tampoc allò no mirava aquella etapa i ara tampoc la miro. Sé que em diuen que els guions són bastant fluixets.
0: Són bastant fluixos.
1: I que no s'ha apostat. Nosaltres dèiem que s'apostés, vam dir, val, nosaltres s'acaba la nostra etapa, però a veure si aconseguiu que hi tornin a haver calés, sobretot, i que hi hagi, també es doni feina a actrius, actors, a guionistes, perquè durant la nostra etapa hi va haver grans guionistes i grans actors i actrius, ja
0: home,
1: es veu, no?
0: Hi ha parts del programa que dius...
1: No, ja et dic, no ho miro, eh? De fet, nosaltres vam saber, cap al final vam saber que ja el 2015, quan ho petàvem amb l'Arcandú, doncs ja portàvem no sé quants anys de retallades, i el programa es va retallar un 43%.
0: Uau!
1: Com la tele, com TV3 també, que va patir moltes retallades. Però clar, dèiem, home, esclar que la gent migra cap a altres plataformes, que llavors ja començaven, no? Perquè ja no hi ha sèries potents, no? I nosaltres ho dèiem, sobretot, la nostra, no sé, com un desig, intenteu trobar més diners o que hi hagin diners, perquè sobretot estem fent una, això que dèieu vosaltres, no sé si educar, però estem entretenint, però amb contingut, no? Amb valors, però a més en català.
3: Ja. Yeah. Perquè, i sent una televisió pública, el fet que hi hagi tantes retallades devia ser per algun motiu, no?
1: Perquè era l'època també de que va haver les retallades, no? De la crisi 2008-2010, van començar les retallades, però també, jo també parlaria de sensibilitat, d'apostar realment, perquè amb això mateix del català, o sigui, ens omplim la boca de que no, com el tenim el català ara, però no és perquè hi fóssim nosaltres, però la família del Super 3 contribuïa a que el català entrés a moltes cases que d'altra manera no entraríem. I això ho vèiem a la festa. A mi m'havien abraçat gent, pares de procedències diverses, abraçats, i alguns parlant en castellà, però perquè entràvem, i nosaltres ho dèiem, hosti, estem entrant a les seves cases en català, i això és important.
0: De fet, posarem un petit fragment d'un capítol de la família del Super 3.
6: Hola.
7: He vingut a fer-li aquest present.
6: Ah?
7: És una magdalena. L'he feta jo.
6: És una mica grossa, no?
7: Això és com la borsa. A vegades no saps com, puja molt. D'això. Li puc parlar en confiança?
6: Digui.
7: Vostè i el Pau estan bé?
6: El Pau es va fer un tall l'altre dia podent al bonsai, però jo estic bé, sí, gràcies.
7: Vull dir, com a parella. Els veig com distants. No els he vist mai fer-se cap petó.
0: Espectacle.
1: Sí, boníssims, la Berta, el Rando, el Gus... Siscar, molt bons.
0: Clar,
1: molt
0: la Madalena Gran era un panetoni per, sí, ja, per als que no...
2: Una pregunta, clar, com era la família del Super 3 darrere les càmeres? O sigui, quines eren les dinàmiques?
3: Era tu, família, realment?
2: Quan treballaves tu?
1: Era, a veure, intentaven treballar tan poc com podia. Com
8: ara, la realitat...
1: No, teníem la sort, vam tenir la sort de fer-ho com a l'antiga, perquè fèiem uns dies de llegir els guions, després uns altres dies d'assaig i uns altres dies de gravació. I això encara era com es feia abans les telenovel·les de TV3 i com es preparaven els programes. I a més, ja ens ho deien, dius que com que anem, és una comèdia, és una sitcom, necessita assajar-ho, necessita els guions també provar-los, perquè quan llegíem els guions, tot i el treball molt boníssim de les guionistes, sempre sortien cosetes, no?
3: Sí, llavors, matisos...
1: Clar, no? I fins i tot de dir, home, doncs aquí podríem incorporar-hi una música, una disfressa nova o una altra disfressa, o aquí podríeu fer no sé què. I els realitzadores realment, des de la Sònia Sánchez, que era la que va també parir tot el tema com a realitzadora i tal, doncs ella ja tenia molt clar això, que s'havia d'assejar. Per tant, ens donaven molta llibertat i molta tranquil·litat.
2: Vale.
1: I llavors era una feina fantàstica i darrere nosaltres fèiem moltes risses, reiem molt. Tant és així que el que sempre estava gravant, no, bueno, allò apretant el
2: mixer,
1: per gravar-ho...
2: El mixer.
1: Sí, sempre ens deia, és que faré la versió que dieu vosaltres, la difondré, perquè totes les bèsties que arribaven...
0: Home,
1: perquè deien moltes coses molt bèsties. Diu, és que diu... Això s'hauria de saber. El que realment diuen els personatges de la
8: que hagués arribat a passar, si hagués sortit a la llum.
0: Allò sí que anava a durar 2 anys.
3: Sí, no, i
0: si, menys.
1: I no, potser haguéssim dit, bueno, doncs va, fotem ja la telenovela de les tardes o tarda-nit.
2: Mira, nan, si jo et dic, t'he explicat mai la història d'una planta carnívora que volia ser vegetariana? Resulta que jo una vegada anava per les jungles misterioses quan de sobte em vas trobar amb una planta carnívora que volia ser-ho. Volia ser vegetariana. La planta em va dir molt preocupada. Escolta, que vull deixar de ser carnívora. No m'agraden les mosques, em provoquen arcades.
3: Mare meva.
2: Què et ve al cap?
1: Home, esclar, el gran bonsai, el Jordi Díaz, no? Que era el que li posava veu.
2: Sí. I ja dic, llavors jo li vaig dir, escolta, potser només és que t'has d'una mala època, dubtes si ets carnívora o vegetariana, però mai t'has hagut de menjar un ximpanzé, bàsicament. O sigui, gran bonsai, no? Què penses,
1: sí,
2: del bonsai?
1: Sí,
2: com anava funcionant això?
1: Era meravella, el bonsai. Era molt xulo de gravar. Perquè a més, era més recollidet, perquè clar, quan gravàvem això només estava jo allà assegut, sí, moltes vegades al sofà. A més, em posaven, jo recordo que em posaven, havien arribat a posar una cigarreta i tot, enganxada amb un tros de cartró, i diu, tu mira la cigarreta, la puntes als ulls del bonsai.
2: Això era...
1: I el Jordi, clar, després hi havia el que feia tota l'animació i tal, i llavors hi havia el Jordi Díaz, que estava també en un estudi, em veia per una pantalla, per un monitor, i anàvem fent el diàleg.
0: Parlant del bonsai... Podem posar un fragment.
3: Sisplau,
0: sisplau. I el bonsai.
3: Que entri el bonsai. Pau,
9: tu estàs penjat de l'Àlex.
10: Però què dius, bonsai?
9: I tant, se't veu d'una hora lluny.
10: Que no. L'Àlex i jo som bons amics. Com a molt, un matrimoni de conveniència a ulls dels humans.
9: Millor.
10: Millor? Per què?
9: Perquè jo crec que tu no li agrades a l'Àlex.
10: Com que no? Per què ho dius?
9: No ho sé. Veig coses. Sento coses.
10: Sigues clau o et rego amb aigua salada.
9: Ai, no ho sé. Jo veig que l'Àlex riu molt amb en Flusky. I s'ho passen bé junts. I que miren pel·lis aquí al sofà.
10: A veure, què t'empatolles?
9: Jo només dic el que veig.
10: Heu vist l'Àlex? Necessito un invent per... Que no estaves enamorat de la teva gateta rosa o què?
0: Perdó. La gateta rosa, bueno, espectacle.
2: Perquè, una pregunta, tu t'has quedat amb algú del personatge que t'ha acompanyat a la teva vida professional o personal? O sigui,
1: sí.
2: Has extrapolat algú d'aquest personatge?
1: Una mica, nosaltres fotíem conya que dèiem que els personatges se'ns havien menjat. I la veritat és que, clar, ens van donar tanta llibertat que hi posaves
0: molt
1: de lo teu. I després això ho dèiem, no? Dèiem, doncs, de tu t'assembles... Que hi havia semblances amb l'actor, actriu, amb el personatge, sí. La manera de ser, coses, normal.
0: No,
1: tu fas teu, tu portes cap a tu, no? Cap al teu terreny.
2: Vale, mira, ja per acabar, i és que hem parlat molt del teu paper com a Pau al Super 3, però clar, aquest 23 de gener has estrenat el teu últim projecte titulat Dones del 36, perdó. Llavors, on recuperes les veus silenciades de les dones durant la Guerra Civil i la Segona República, Llavors, sisplau, parlen d'aquest projecte, home.
1: Ah, doncs donat, moltes gràcies per haver investigat aquí. Antics.
0: Home,
3: doncs... Doncs periodista aquí.
1: Ah, molt clar, clar, és veritat, favor. Molt bé, en Genís, crac. Doncs escolta, bueno, tots uns cracs aquí, estic veient que aquí el... Doncs sí, jo des del 2018, que ja havia fet teatre abans, i sobretot, i també des de, bueno, que també estava al Super 3, però estic més, més centrat en el tema de memòria històrica, espectacles de memòria històrica, i actualment en porto 5. I girant i rodant amb tots aquests 5. I aquest darrer, el 23, el vam, això, el gener, el vam, i ja hem fet 15 bolos i ja en tenim previstos també uns 25 més. Vull dir que sí, tot aquest any... Bueno, anirem fent, és que no... I els intercalem amb altres, en tenim un que és la primera i les mestres de la República, que l'hem fet ja 120 bolos en 3 anys i... I sí, sí, altres també.
3: Si haguessis de treure un eslògan per una frase que resumeixi el teu espectacle per cridar l'atenció de l'espectador i el volgués anar a veure, quina seria?
1: Home, per exemple, és un espectacle imprescindible, emotiu i ple de memòria.
2: Per què d'on surt aquest interès per la memòria històrica? D'on surt aquest interès per la història?
1: A mi sempre m'ha agradat i sobretot recuperar això, veus silenciades, i en aquest cas són dones, en tenim junt amb la primera, són dos espectacles que recuperem això, dones que van ser increïbles, dones extraordinàries, però que la història l'ha escrit sempre els homes, i per tant moltes dones han quedat silenciades, i és això, recuperar això. I és aquest interès, però també en fem un, per exemple, que és més que un club, el feixisme contra el Barça, i expliquem, clar, expliquem el Gamper com va acabar pobre després de donar-ho tot pel Barça, o el Sunyol, que va ser també l'altre president afusellat, no?, el 36, com el Companys, Lluís Companys, és el president afusellat que tenim. I això, i un altre, també un altre espectacle és Mort a les Cunetes, també d'una colla de Súria i Valls de Torroella, que també els hi van fer una por ellos, sense haver fet res, que
3: i els van... era normal a l'època.
1: Total, perquè no era castigat, sinó que era premiat, i per tant, i llavors és això, és anar donant sobretot a la gent que no estan en els, com els grans titulars de la història.
2: Posar el punt de mira a la gent oblidada, no?
1: Totalment.
0: Doncs, molt bé, haurem d'acabar l'entrevista, però seguim el programa. Llavors, acabem amb una gran cançó.

0: busquis, no, ja ho veig.
1: És espectacle.
2: Increïble.
3: Està tothom cantant aquí. Tothom.
1: És
3: històric, és històric.
1: A part que és això, que cantaves i també... O sigui, si et sabies la coreo, de vegades la ballaves, era molt guai.
4: Doncs seguim amb un contingut de no tanta qualitat, les merdes dels genis.
3: La antiqualitat d'aquest programa. Genís Marcet Gómez.
4: Molt bé, ja té el micro de l'estant.
1: Ja s'ha sentit.
4: No normalment faig això, o sigui que comencem.
3: Ara ens apalanquem.
4: Sí.
3: Ai,
4: que és que avui, tal com vas comentar l'últim programa, que l'últim programa no és normal que tu no ho sàpigues, Joan, però jo vaig parlar d'una tradició que tenen al Regne Unit, bàsicament d'una tradició que és buscar cucs al terra. O sigui, fent vibracions hi ha un concurs on qui tregui més cucs del terra sense tocar el terra, vull dir, només que surtin del terra, guanya.
3: Oi, mate, I'm looking for cooks. Where are the cooks?
4: Llavors, el que vaig fer va ser dir, bueno, quines més tradicions rares tenen el Regne Unit, i vas dir, mira, doncs, la segona tradició més rara que el Regne Unit, efectivament, és Cooper Hill Chase Rolling.
1: Que tira, no...
4: Aquest esdeveniment formatge consisteix en el següent. Cada primavera, a la localitat de... Atenció, Brookworth...
1: Moment, anglès de Cambrils.
4: Tot de personatges es llencen per una pandèia avall perseguint una roda de formatge, bàsicament. I llavors, el formatge baixa tan ràpid que pràcticament és impossible atrapar-lo, per tant, guanya el guanyador...
1: El primer que arriba a baix.
4: Que simplement arriba a baix al turó. I guanya el formatge. O sigui...
1: Però un moment, arriba el que està viu... O el que arriba abans?
4: El que arriba abans. No hi ha hagut ningú mort, que sàpiga allò. Però hi ha diverses... O sigui,
1: trencaments, sí.
4: Hi ha trencaments.
3: Això és com esquiar. Això és com esquiar.
4: Celebrar els...
2: Home, és que has d'estar una mica boig, per fer allò. Som els anglès, estan zumbats.
3: Sí. L'any que ve... Això i després el volcà.
1: L'any que ve, cinquena temporada, i fem això, si vols.
4: Tu has vist mai això?
0: He vist, ho has dit. Sí, he vist vídeos, perquè em sembla que fan com un metre o més de diàmetre aquests formatges.
1: És una barbaritat.
3: Que cau a sobre...
1: És una roda, allò, literalment.
0: Total.
4: Sí, però les dades curioses... O sigui, el més curiós és que una vegada arribes a baix com a persona, t'esperes una línia de jugadors de rugby que feren la trajectòria dels participants. Vull dir que et plaquen per parar.
0: Perquè vas amb balta. Deuen parar primer els formatges o hi posen una xarxa?
4: No, hi ha un formatge només. Hi ha un formatge que roda fins a arribar a baix, però els corredors arriben doncs després, però clar, després hi ha una línia de... Perquè clar, s'acaba la baixada i hi ha públic.
3: Però aquí li caigui, pimba!
0: Això ho he vist també, però pels carrers, per uns carrers d'aquests empedrats d'un poble també he vist això.
4: Ah, sí?
0: Sí.
1: Genís, a buscar.
0: Jo em sembla que és un formatge, també, que no crec que... Em sembla que també és formatge, que el deixen anar i a veure qui el formatge sol, a veure fins on arriba.
1: Bueno, això és una barra.
0: Més llarg,
1: bueno, i també...
4: Hi ha molt poble de Catalunya que això passaria.
2: Si es fes a Sant Cugat, ho faríeu.
4: Nosaltres...
2: On ho faríeu, a Sant Cugat?
1: A Sant Cugat, aquí, a Ugassa.
2: A Ugassa.
4: No, nosaltres estiuejàvem que som cosins. Llavors, estiuejàvem a Pratdip. No sé si saps de Pratdip.
3: Sí. Oh, Pratdip. Sí.
4: Llavors, estàvem a dalt del poble i cada vegada que jugàvem a pilota era com, vale, si tiren la pilota se'n va a la piscina de Vall de Tot. Llavors, és com, vale, qui la va buscar? Pere la Petisora. Llavors, suposo que ja podria fer el mateix amb
3: poble, és típic poble que faries una baixada d'Andròmines.
4: Exacte.
1: És que jo crec que no s'ha fet perquè l'Ajuntament no vol, però si no...
4: perquè l'Ajuntament que tenia...
2: A Sant Cugat, on ho faries, al carrer Major?
1: Sant Cugat, on es fa la baixada d'Andròmines.
4: Sí, home.
3: A la rampa de...
4: Sí, ja es fa la baixada. És que abans de la baixada d'Andròmines deixaven baixar skaters i era molt divertit perquè es cardaven d'hòsties.
1: Sí.
4: Era com el pre-show, saps?
3: Tu, ens muntem una Andròmina de l'hora joves?
1: No.
2: Zero ganes.
4: Podem seguir una més acció, sisplau? És que ens divergim més? Mare meva.
1: Bueno,
4: dades curioses d'aquest esdeveniment. Primer, el turó fa uns 180 metres de llarg. T'has d'imaginar un turó, vale? Que amb un angle...
1: Que va cap a baix.
4: Amb un angle de 50 graus...
2: Ua, és molt, allò, eh?
4: Vaig llevar un... I pavallo, saps?
1: I pavallo, eh?
4: És, o sigui, increïble.
2: O sigui, 50 graus des del terra, en plan així, no?
1: No és una baixada de 90, és una baixada de 50.
4: O sigui, el formatge pesa entre 3 i 4 quilos.
2: O sigui,
1: a veure, una cosa recta...
2: No, però 50 des d'aquí 50 des d'aquí?
1: No, recta.
4: És el que posava a Google.
2: És una molt bona
1: apreciació. Tu posa recta, vale? 90 graus és... Pa baix,
2: totalment...
1: directament. Vale, però 55 és com la meitat.
2: Val. O sigui, 50 d'aquí. No?
1: Sí,
3: és igual, grau a dalt, grau a baix.
1: Sí, és
4: molt
1: igual.
4: Empinat.
2: No, 10 graus la diferència.
4: Com us he dit ja, el formatge pesa entre 3 i 4 graus, quilograms, quilos, ah, vale. I llavors tenim aquí un enginyer aeroespacial que ens pot dir perfectament que la velocitat a la que pot arribar és d'aproximadament 110 km per hora.
1: Ah, vamos.
3: Llavors, he de resoldre equacions diferencials.
1: Perdona,
3: no,
1: si...
3: no puc confirmar-ho.
1: Joan,
3: no,
1: no, això no, si et cau al cap es rebenta?
3: Sí, totalment.
4: Totalment. No fa falta ser un enginyer especial per saber que si cau un formatge... Tu puc si si cau un formatge de 5 quilos per una baixada de 180 metres a 50 graus...
3: Et quedes flipant.
1: No, no, no. Els de Rupi jo crec que s'hi posen després del formatge.
3: Que et quedes allà agafat, cau al cap i fa...
4: I és que no només és la cursa que fan de baixada, sinó que hi ha una cursa de pujada. O sigui, una cursa que fan bueno, pujant la baixada...
1: D'això se'n diu quilòmetre vertical.
4: Bueno, 180 metres de llarg.
3: Pujant bueno, el formatge.
4: Boà, sí que... No, no, pujant el formatge no, pujant corrents. Llavors la persona que arriba, arriba i ja està.
3: Arriba o sigui, però rebentat.
4: Sí, sí, bueno, m'estan tallant, bàsicament, llavors... ja us portaré la següent, una tradició més rara, o el que em surti aquell dia. O sigui que... Perfecte. Comencem les merdes del Martí.
1: No, no.
4: T'ha agradat la meva secció?
0: Sí, però t'han boicotejat molt, Geni.
1: No, home, no, sola. Portem 50 minuts, jo també vull fer la meva secció, saps? Ah, perdona. Comencem.
3: Què comencem?
1: Comencem. Lo meu.
4: Comencem. El concurs del Martí.
1: No, no és el concurs.
4: Aquest no és un...
1: Avui m'he posat a fer un resum de la família del Super 3. Ja, prou, ja. Vinga. Avui m'he posat a fer un resum de la família del Super 3, vale? Comencem amb el Pau. Sí, que, per cert, tens una Wikipedia, perquè ho sàpigues.
0: Sí, sí, sí.
1: Que es diu Wikifandom. Et diuen que tens dos àlies...
0: Ah, per això, per això.
1: Sí, sí, sí. Diuen que tens dos àlies, el Flip Flash... del senyor Pla, sí. I el Monkey Man del Dan, aquí ja, jo ja no hi vaig arribar. Llavors, aquí tens família, que és l'Àlex, en teoria la parella, la filla, la Lila, el Roc, el fillastre, el Desmond, el gendre, Nanúfer, filla adoptiva, i Matoi, filla adoptiva. Mm.
4: Fillastre?
1: Fillastre, sí, el Roc, clar.
4: Per què fillastre?
1: Perquè venia de l'Àlex.
0: Sí, és que, de fet, la gràcia de la família és que érem una família totalment anormal o atípica.
4: Difuncional.
0: O... Sí. Totalment, no?
1: Venien dels dibuixos animats.
0: Sí,
1: llavors,
0: que era... Aquesta era la gràcia,
1: tens un
0: també.
1: Correu electrònic que és pau@super3.cat, perquè ho sàpigues.
0: Quina investigació,
1: que sí?
0: Jo no ho sabia. Ja miraré a veure quins correus
3: no
0: hi ha.
3: No sabies que tenies
0: no,
3: aquest correu?
0: No, no, no. Potser tindré 2.000 milions de... No, no tant.
1: Tu vas sortir de Jungles Misterioses, sí, sí, i tens un molt amic del... O sigui, ets molt amic del bonsai, que parlaves gabinès occidental, en teoria. Això és el que posa, vale?
0: Sí, llavors, sí, sí, mira, ja ni
1: la família del...
4: Molt gran.
0: Sí, grandiós, immens.
4: Sí, el set de l'hivernacle, que suposo que va començar a utilitzar-lo quan va aparèixer més la nanofa i la Matoi.
0: Sí, va ser la primera vegada que es va fer, perquè sí, abans sí. Era com un armari que només era la porta,
1: que entraves i, ja,
0: i allà darrere era un mig metre de plàstic, mig metre quadrat. Vull dir, sí.
1: Bé, segueixo, i direm ara els membres una mica de la família. L'Àlex, el Pau, el Roc, la Lila, el Fluski, el Desmond, la Nanúfer, la Matoi, el Sisko.
0: Sí.
4: És que el Sisko ara
1: important,
4: està... L'actor del important. Sisko està fent,
0: el Marc,
4: està fent sí. Una música molt interessant, està fent greco-tecno.
1: Segueixo.
0: És brutal, Biribiri, és brutal, el Marc.
1: El Biribiri i la Pati Pla. Mm. Parlem del Biribiri. Mm. Perquè jo vaig
3: històric,
1: fer també...
3: Biribiri.
1: Vaig història de Catalunya. O sigui, jo vaig flipar quan vaig anar a la festa, vaig veure que es movia...
4: I uns astronautes enormes.
1: No, no, perdó. O sigui, uns alienígenes que feien 3 o 4 metres. Sí, o sigui, sí, què és sí, allò? Sí.
0: Com, va ser una festa molt xula.
1: Sí, eh?
0: No, portaven unes plataformes, no?
1: I després hi havia 3 xavals allà.
0: I el Biribiri era molt xulo. No em feu dir ara l'empresa d'efectes especials perquè no me'n recordo, però vull dir que sí, sí. Era, doncs, hi havia una part, hi havia 2 o 3 tipus de Biribiri, si estaven asseguts a la butaca, llavors sí que era més un titella que el movien, però els ulls sí que sempre sí, sí. Eren amb un... No? Oh. Es movien els ulls, eren... Jo,
1: clar, tenies...
0: Estava molt ben fet.
1: Tenies el Biribiri i després tenies el Mic,
0: sí.
1: Que el Mic sí que és una titella, sí. I de fet quan sí. Sortia la festa
4: un
1: dels... Un titella que sí. Quan sortia la festa dels súpers es veien. Les dues persones que ho portaven.
3: Mac, no tens cap amic.
1: No tens cap amic, efectivament. Llavors, acabarem...
3: No, sisplau, no podeu dir això.
1: Acabaré dient que la família del Super 3, a part de que ens ha unit a tots, i I, home, o sigui, la infància de tots crec que ha estat marcada per la família del Super 3.
4: Nosaltres tenim un grup d'amics que es diu... La secta del mic.
1: No, no. Bueno, a part d'això de la secta del mic, ens diem...
4: Els supers.
1: Els supers.
0: Oh, sí. Que maco.
4: Sí, sí, sí.
1: I sí, tenim la foto de final, o sigui, la foto de grup amb la família del Super 3.
0: Que xulo.
1: Sí, efectivament, el Joan m'està dient coses.
4: Llavors, tens un minut.
1: Direm,
4: no?
1: Direm,
3: no, no, tens dos
1: direm
3: minuts.
1: Direm coses que, per exemple, tothom era dibuix animat menys la Patiplà i, lògicament, els altres dos que volien destruir el Super 3.
4: La Patiplà i els iogurts.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Hòstia,
0: també,
1: és veritat, eh?
0: També, també, i tant, sí, sí. Acoplada, era. De fet, era una acoplada, no? Perquè sí, sempre sí, el teníem
1: sí,
0: allà.
1: Sí, sí.
4: I el teu forn, el forn dels canals
0: sí,
4: de Super 3.
0: Home,
1: llavors, la cosa
0: preciós.
1: És, la cosa és, el Pau sí, és el pare d'una filla que es va enamorar d'un fantasma i que tenia una aranya gegant que es menjava al Ric, sempre.
4: I una habitació sí, molt enorme on podia pintar.
1: Efectivament.
0: Sí, sí.
1: O
0: sigui, després, era molt gòtica, després, no? Llavors també era la, sí, la moguda del...
1: Sí, sí, del Desmond. Després tenies el Pau, que també feia carnets amb una pasta, que de sobte sortien i eren carnets.
4: Sí, era el... Bom, pa, i
1: pum,
4: era...
1: Toma.
4: Carnets.
1: era la parella de l'Àlex.
4: Jo havia arribat a mossegar carnets, pensant...
0: No? Això, a veure quin gust tenen,
1: bo,
0: no?
1: Estarà bo.
0: Doncs com tu, imagina't la quantitat
1: no, no, no.
0: De...
1: I jo el que em pensava és, per què no surten les meves cartes?
4: No...
1: Mai van no sortir, mai van sortir, tio.
0: Hòstia, no. que fort.
1: I jo em vaig enviar,
3: Hemos sido engañados.
1: Hemos sido engañados, totalment.
0: Tu veies ja que aquí tu ja veies que hi havia alguna cosa
1: aquí,
0: estranya.
1: Aquí, tio, per sí, què sí. no surten les meves?
0: Clar, dius,
1: hombre.
0: Si ho escric
1: I després,
0: bé, si
1: aquí, per acabar ja... per acabar ja... La porta màgica.
4: No.
1: Què era?
0: Una mica com la trapa dels pastorets, no? Del Satanàs i tal, era el mateix. O sigui, l'escenari estava... El set estava més aixecat, com un escenari, i allà hi havia una trapa que l'Albert, el Fluski, queia. Hi havia mig metro o s'havia d'amagar, tancava, amb el fum. Ja. Oh, el tallem, bona! I llavors sortia ja renegant. El fum aquest! Heu tirat massa fum!
4: Portem 15 anys fent això, hòstia,
1: no,
4: per favor!
1: No, no, i una cosa també, un invent de l'Àlex, que era... per parar tothom.
4: Bueno, els invents de l'Àlex.
1: Claro, el per parar tothom aquest,
0: sí, sí, sí,
1: el que
0: sí.
1: parava, que era un mando, al final t'havies de parar tu.
0: Clar, clar.
1: Llavors,
0: això era divertit.
1: Aquí
0: és que
1: era...
0: és el jugar del teatre, també, que sí, tots sí. veníem del teatre i, per tant, era això, jugar.
1: Doncs, moltes gràcies, Joan. Ha estat un plaer tindre't.
4: Home.
1: Ja, després
4: si
1: seguirem parlant.
4: Si pot que més membres de la família del Super 3 perquè vinguin aquí,
1: estem encantadíssims.
0: Per mi és un privilegi, a més m'hi he trobat tan bé, i és que sembla bueno, com si fóssiu això, bueno, la colla d'amics que esteu fent la tertúlia.
1: Som la colla.
0: Sí. No, no, és que es veu, vull dir que per tant és genial.
4: La tertúlia que fem
0: és
4: la tertúlia del bar.
1: Sí,
0: sí, sí. sí, sí.
1: L'únic que mai tenim braves. Doncs moltes gràcies a Joan, ens veiem a la propera festa dels Supers que feu d'aquí 50 anys.
4: El rebut.
1: I el... Oh, és que estaria molt bé, eh?
4: Doncs res.
1: Bof.
4: Fins aquí, l'hora dels joves. Que es vagi bé.
1: Programa 18. Demà...
3: Gincamà.
1: Bueno,
3: demà...
1: Bueno, ja ha passat, sí.
3: Ja ha passat, però... Sí, si heu estat al Gincamà, deixeu like.
1: A veure. Moltes gràcies.
3: Adéu.
4: Adéu. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
5: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: ens endinsem en una peça clau del funcionament d'un teatre, la programació. Parlarem de què implica la feina de programar una temporada, com es construeix una oferta cultural atractiva i quin paper hi juga la programació educativa, que també hi és. I per això avui ens acompanya la Maria Ferriol, que és la directora del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Molt bon dia, Maria.
1: Hola, molt bon dia.
0: I el Fran Laera, que és programador adjunt i responsable de la programació educativa i social del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Què tal,
2: hola,
0: Fran?
2: Hola, bon dia.
0: Molta feina, això de programar?
2: Molta, molta.
0: Sí?
2: I tant.
0: Això és com el tema de la moda, que quan has enllestit una programació ja estàs pensant en la propera i vas empalmant i no s'acaba mai?
2: És que nosaltres al Teatre Auditori Emma Vilarasau treballem amb molta projecció de futur. Clar, nosaltres ara mateix estem

0: fins que tens la gran imatge, el resultat final, que és la programació. Maria, expliquem com és el procés real de la selecció d'un espectacle.
1: A veure, com és el procés? És una mica el que et deia el Fran, eh? Nosaltres partim d'un timing, és a dir, nosaltres hem de saber quin dia hem de tenir tancada la programació. A partir d'aquest dia anem tirant enrere i llavors tenim tot un període on hem d'escollir quines propostes volem. És a dir, deixo el timing a part. Primer de tot, hem de saber quines propostes volem o quin tipus de propostes volem i llavors ens n'anem a fires. La majoria de vegades anem a fires, allà busquem coses que ens agraden o estem molt al dia de l'actualitat a nivell de propostes escèniques. Això què vol dir? Que si la Sala Beckett estrena un espectacle que ens sembla que és molt interessant, anem a veure aquell espectacle de la Sala Beckett. Si resulta que l'Orquestra Simfònica del Vallès ens ve a nosaltres i ens proposa una sèrie de concerts de cara a la propera temporada, doncs ens els mirem i ens els estudiem. I, o sigui, en coses concretes, i després anem a fires. Per què les fires? Perquè allà tenim, durant 4 dies, no sé si alguna vegada ho he explicat, durant 4 dies o 5 dies, tenim 20 espectacles cada dia per veure. Llavors, això és com qualsevol altra fira de qualsevol altra cosa, no? Ho tens tot allà i durant 4 dies et pots veure, doncs, 10 espectacles al dia i has vist tota una sèrie de propostes que després tu la incorporaràs a la teva programació. Un cop tu vas veient tot això, és el que deia el Fran, anem a quasi bé un any vista i llavors tenim un calendari i en aquest calendari anem posant les diferents propostes que ens sembla que ens quadren per la nostra línia de programació, una, per la nostra fitxa tècnica, és a dir, que ens hi càpiguen bé en el teatre, no podrem posar una cosa que sigui massa petit o que sigui massa gran o que necessiti d'una infraestructura o d'uns focus o d'un que nosaltres no tinguem, i en funció del catxet, del preu. Llavors, un cop tenim més o menys, sabem el preu, això és molt important, de la proposta, perquè, clar, ens basem en un pressupost. Un cop sabem el preu de la proposta, sabem la fitxa tècnica, per tant, si ens quadren al nostre teatre, i després el temps, o sigui, quan es farà, la data, doncs a partir d'aquí l'anem col·locant en el nostre calendari i anem creant tot aquest calendari a 6 mesos/un any vista. De manera que ara ja estem tancant la primera part del 2027 i aviat ens posarem ja a fer la segona part del 2027. Llavors, cada dia has d'anar estant absolutament amatent a totes les propostes que hi han i combinar-ho amb fires. No sé si m'he explicat.
0: Sí, el que passa és que jo ara tinc un dubte, perquè jo interpreto que quan vosaltres teniu l'espectacle i teniu la data també quadra, els hi quadra a ells, els que han de venir.
1: Clar.
0: Que han de venir.
1: Ells, la companyia et diu, tinc aquestes dates, a tu et quadra, i llavors jo miro el calendari, i miro en el calendari, i en principi m'hauria de quadrar. Com ho combino perquè em quadri? Normalment en el calendari de dilluns, per dir-ho així, de dilluns a dijous solc tenir el teatre amb lloguer d'espai, en el qual poden companyies, entitats, escoles, conferències, que lloguen l'espai i fan allà el seu acte, i jo solc tenir divendres, dissabte i diumenge lliure per la programació estable. De manera que jo sempre demanaré un divendres, un dissabte o un diumenge. I en principi els he de tenir lliure, sí? Perquè tot el que és lloguer d'actes i d'activitats que no formen part de la nostra programació, en principi és de dilluns a dijous. Això ho fem amb l'estable, però el Fran fa exactament el mateix amb la seva educativa. El Fran diu, doneu-me 2 setmanes a l'any per poder col·locar la meva programació educativa. I el Fran té una setmana al febrer i una altra setmana al novembre. O una al novembre i una al febrer, perquè el Fran va per curs escolar.
0: Clar, sí.
1: Vale?
0: Sí,
1: llavors té les seves primeres propostes, les posarà al novembre i unes altres les posarà al febrer. Aquelles setmanes estan absolutament lliures per ell. Quan ell parli amb les companyies, li haurà de dir a les companyies d'espectacle familiar, et puc donar o una setmana, els dies de la setmana del novembre o els dies de la setmana, i tot és com un, diguéssim,
0: sí,
1: trencaclosques, on
0: sí,
1: els dos programadors, que és el programador que ens acaba d'arribar, el cap de programació Andreu Gomila i el Fran, han de parlar-se i treballar les dues programacions en un mateix calendari. Cada mes s'han de posar d'acord amb el cap tècnic, que és qui gestiona les sessions d'espai o lloguer d'espai. Sí?
0: Sí, sí.
1: Llavors,
0: complicat,
1: comparteixen calendari.
0: Heu de tenir una bona quadrícula.
1: Absolutament, i molt bona coordinació entre ells.
0: I tant,

0: Per tant, entenem que el que podem veure al llarg d'una temporada en la programació del Teatre Auditori prové de fires, de propostes que poden fer els mateixos artistes.
1: Exacte. I managers, companyies, exacte, representants... Correcte.
0: I també allò que heu trobat en altres sales.
1: Exacte.
0: No? Exacte. Aquestes serien les tres fonts.
1: Sí, sí, les fires, el que veiem a altres sales, o el que ens ve directament en el mail, que podem tenir cada dia, doncs no sé, 20 o 30 mails de,
2: o més,
1: de persones que ofereixen la seva proposta artística, ja sigui el mateix artista o ja sigui a través d'un representant. Això és constant.
0: Clar.
1: Llavors, el que ens agafa el telèfon sempre ens diu, bueno, et venen a vendre. És que et venen a vendre. Et venen a vendre el seu producte.
0: Oh,
1: i en el seu cas el seu producte és una proposta artística que tu et pot quadrar o no et pot quadrar pel teu teatre.
0: I el Fran, parlem de la importància que té una programació com aquesta educativa que s'encarrega al Fran. Pel teatre, Maria, és una programació...
1: És importantíssima
0: és
1: pel teatre.
0: És molt important, sí, no?
1: I... Ara deixarem per al Fran, que ell és el protagonista d'aquesta, però ho acabo de dir ara amb una presentació. Just venim ara de presentar la nova proposta de la programació educativa i ho acabo d'explicar, és a dir, pel nostre teatre passen uns entre 10 i 15.000 alumnes per cada programació educativa. Això són molts. Llavors... No es coneix massa. Per què no es coneix? Perquè nosaltres anem a informar i a difondre-la en el col·lectiu de mestres.
0: Aneu directes.
1: Anem directes als mestres. Llavors, la resta de la població potser no és conscient de que des del Teatre Auditori i a Vilassau es fan dues programacions molt importants. L'estable, però també l'educativa. I l'educativa és important per tots els objectius que tenim i tots els valors, però és important perquè passen 15.000 alumnes pel teatre aquí, entre 10 i 15, eh? Un any 13, 14, 12, ens movem cap aquí. Per tant, per nosaltres és molt important, encara que sembli que no es conegui, però a més la fem des del mateix departament, és a dir, des del Fran i l'Andreu són els responsables de tota aquesta quantitat de programació, vull dir que...
0: L'equip de programació són ells dos?
1: Són ells dos i la persona adjunta a producció que té una mica de part de programació en programes molt concrets. O sigui, són dos i mig. Per dir alguna cosa. I jo que intento ajudar amb tot el que puc.
0: I deuen faltar mans, segur.
1: Clar, sempre.
2: Moltes.
1: Sempre.
2: Si vols venir, estàs invitada, eh?
0: Jo, mira, per passar una estona, si vols.
1: I la direcció que m'hi poso tant com puc, el que passa que em poso a tot arreu. Però, de fet, són ells.
0: La Maria ja té la mà trencada.
1: Són ells. Bueno, perquè...
0: Perquè ja ho ha fet temps enrere.
1: Trencada no ho sé, però n'he fet. Però són ells, eh? Són els dos nois, bàsicament.
0: Fran, si parlem de criteris, explica'ns una mica com es decideix la tria dels espectacles per presentar aquests alumnes.
2: És el que comentàvem abans. Jo crec que un programador artístic ha de tenir un perfil molt analític, però també ha de tenir una sensibilitat artística molt potent, molt intensa. No? Jo que vinc del món de la interpretació, ho hem presentat ara fa unes hores al Servei Educatiu, la programació del programa Escoles Escena, del curs 26-27. És una programació on no només volem buscar les propostes més multipremiades o que les propostes que tothom conegui, sinó hem buscat propostes que interpel·lin en el discurs amb l'alumnat, és a dir, que sigui una proposta que interessi a les aules. No? Tinc una filla de 5 anyets i el seu discurs és el que més m'importa, no? I llavors entendre com funciona la joventut, aquestes edats tan importants, no?, per créixer en la vida, és el que m'interessa. I hem anat a buscar 17 propostes que es presenten aquest any, el 26-27, com diu la Maria, en el mes de novembre i de febrer. Obrim amb un espectacle inaugural el 18 de setembre. És un espectacle totalment gratuït per les escoles públiques i privades també de tot arreu del territori, Sant Cugat i voltants. I després tenim una sèrie de propostes tant programades al teatre com a projectes participatius on totes les escoles poden participar de forma que completa el servei d'una forma extraordinària, perquè al final són propostes no només per a les escoles, sinó també poden participar les famílies, les AFAs, o sigui, tot l'entorn educatiu ha de poder estar involucrat en aquesta programació.
0: Després hi ha una cosa que és també molt important. És a dir, més enllà de l'espectacle, més enllà d'oferir el que oferiu als alumnes, hi ha un treball, no? Un treball que fan els docents abans, després, però vosaltres també hi col·laboreu? Clar,
2: justament ho comentàvem abans, que nosaltres aquest any hem parlat molt amb les companyies perquè preparin també una feina prèvia i posterior, no?, amb aquests dossiers pedagògics, no?, proposar activitats prèvies a les aules i posteriors perquè no només quedi en el visionat d'un espectacle, sinó que puguin treballar-ho prèviament a les aules i després quan tornin a l'escola, tornin amb aquest, no?, amb aquesta idea, amb aquest missatge del muntatge i puguin treballar-ho a les aules també de forma dinàmica, pedagògica i que tingui recorregut, no?, que arribin després a casa i ens diguin, papa, mira, m'ha agradat això perquè hem treballat aquesta idea, potser, i que tingui una mica de continuïtat. I ja no només el fet pedagògic, sinó que també fer conèixer aquestes companyies que després aquests alumnes portaran a les seves famílies, no?, els espectacles i el podran veure en un altre entorn, no?, un altre horari, potser un familiar d'un diumenge a les 6 de la tarda en el Teatre Auditori.
0: Per tant, un doble objectiu.
2: Hi ha molts, eh?
0: Sí? Vinga, fem una llista, va.
2: Hi ha moltíssims, però sí que és veritat que és un doble objectiu, no? El trobar aquest discurs potent pels alumnes a les escoles, però també que facin arribar aquest discurs a les famílies i que tot allò plegat creem entre tots una comunitat, al final, i que puguin gaudir del Teatre Auditori amb tota la seva programació, no només l'educativa, sinó també l'estable.
0: Imaginem que una bona experiència assistint a aquestes activitats pot garantir un aficionat més, no?, a les arts escèniques...
2: De fet, hi ha 4 projectes participatius dintre del servei educatiu que donen aquesta via d'accés als alumnes que tinguin aquest neguit artístic, no?, i escènic, que es fan participar de la proposta, no només com a visionat, no?, visionat aquest, el fet de poder veure aquesta proposta, sinó també de participar. Mm. Hi ha 4 projectes, que són la cantata, l'escruix, la cantània i el torneig de dramatúrgia, que en totes les seves vessants artístiques ajuden els alumnes a descobrir si els agrada o no aquesta professió, si finalment en un futur voldran participar d'aquesta professió, no només a la part de davant, sinó també a la part de darrere.
0: Clar,
2: no?
0: Sí,
2: això,
0: sí.
2: Fem molt hincapié en això, en les visites guiades. Nosaltres també oferim visites guiades al Teatre Auditori de forma gratuïta per tot l'alumnat i expliquem totes les funcions de l'equip tècnic del teatre, no només de l'artístic, no?, sinó el dia a dia de tot l'equip que tenim al Teatre Auditori, que no és poc. Falten mans, quan vulguis pots venir a ajudar-nos, però sí que és veritat que treballen dia a dia, no només de divendres a diumenge, sinó també de dilluns a diumenge, o sigui, és casa nostra.
0: Què és el que més els enlluerna del teatre quan feu aquesta visita?
2: Jo crec que la capsa escènica, no?, quan entren a la platea i quan estan mirant l'escenari sense les cortines, no?, el taló, tot el que és dintre, les barres, l'equip tècnic, com parla l'equip tècnic també. Jo moltes vegades em quedo mirant les cares dels alumnes com el nostre equip, que porta 30 anys d'història al teatre, encara s'emociona parlant, no?, amb aquesta energia, no? És el que més m'agrada de treballar en aquest teatre, no?, que hi ha molts companys que treballen de forma valenta, exigent, i estan i parlant amb un discurs molt energètic, que a mi m'agrada, no?, i d'aquesta professió, no?, i aquests alumnes agafen aquest discurs d'una forma molt potent i els interessa, al final.
0: Fran, parlem de formats. No sé si... Clar, diuen, és que els nens, els infants, són un públic molt exigent. Jo no sé si allò d'algú que surt a escena a explicar un conte, això ja està caduc... Han canviat molt els temps?
2: Ha canviat molt, evidentment. Tots els formats han canviat, però hi ha públic per tot. És a dir, totes les companyies petites... Jo he treballat en altres teatres i hi havia companyies molt petites que encara continuen treballant en propostes molt tradicionals, diguem-ho així, que encara funcionen, hi ha públic per tot, no hi ha edats, també. Potser les edats més compromeses amb aquest tipus d'espectacles més tradicionals serien les de 0 a 3, però després quan arriben aquesta part de cicle de I3, I4, I5, sí, ja comencen amb formats diferents. Nosaltres aquest any, per exemple, proposem 2 tipus d'escenari diferent, i això proposa un canvi, no? Proposem que vinguin a la platea a mirar l'espectacle de forma tradicional, però també tenim 2 espectacles que els farem a sobre de l'escenari, en contacte directe amb els artistes. Després també fem un format de podcast. Aquest any hem agafat un format de podcast per a alumnes de l'ESO. És una proposta que es diu 4 gats, que jo crec que funcionarà molt bé també per fer entendre que les arts escèniques no només són la típica obra de teatre funcional que entenem tots, sinó que hi han entrat altres formats que potser funcionen, no?, també, i un podcast potser és la idea que podria ajudar a treure aquests alumnes al teatre. i també fem activitats complementàries que ajuden també a entendre que la proposta no ha de ser del tot tradicional, sinó fem col·loquis postfunció amb aquesta gent i expliquem com funcionen aquestes propostes. O sigui, tot és complementari i tot està evolucionant, però hi ha lloc per tothom.
0: Déu-n'hi-do, eh? Com han canviat els temps?
1: Hi ha feina, clar. Com? Hi ha molta feina perquè s'ha de posar molt en valor aquesta programació educativa i s'ha de posar en el mateix esforç que es fa amb l'estable. El que deies tu de que els nanos són exigents, ho són molt, i no s'hi val dir, bueno, com que són nens, això ja els hi agradarà. No, perquè a més els nanos són molt sincers. És a dir, si tu veus els nanos embadalits, saps que allò funciona, és que és la prova. I si els veus fent xivarri o molestant-se els uns als altres, allò no els està agafant. Per tant, és molt important, per mi és importantíssim, i per l'equip, per descomptat, ser igual d'exigents a l'hora de programar una programació estable que una educativa, igual o més amb els nanos, perquè la frase aquesta de mama hem anat al teatre o papa hem anat al teatre i no semblava teatre vol dir que s'ho han passat bomba i que potser tenen una idea del teatre que no és el que ells han disfrutat aquell dia, no? I per tant el que deia també el Ferran, aquests nanos els diran anem-la a veure un altre cop que la fan a no sé on, no? I no els importarà repetir-la perquè han disfrutat aquella experiència, i això és el que hem d'aconseguir, que no sigui per ells un pal, diguéssim, en el teatre, que puguin tornar entusiasmats.
0: Que no s'ho sentin com una obligació,
1: que no? Que
0: no
1: s'ho disfrutin, que els conmogui, que és molt important.
0: I Frank, quants espectacles programeu cada temporada aproximadament?
2: Mira, aquest any som 17, i aquí tenim les quatre activitats participatives, o sigui, els quatre projectes participatius, però intentem sempre proposar entre 2 i 3 propostes per cicle educatiu. Tenim entre 2 i 3 propostes per això, per la primària, per l'ESO, batxillerats i cicles formatius. També tenim alguna proposta que està fora del servei educatiu perquè la tenim ja programada a l'estable per 0-3, que fem normalment en col·laboració amb el festival El Més Petit. O sigui, hi ha proposta per totes les edats i entre 2 i 3.
0: Què volies destacar, Maria?
1: Mira, volia destacar una cosa molt important, que és el segon any que ho farem, que és que nosaltres inaugurem, avui hem fet una roda de premsa explicant-ho, però inaugurem la temporada real al setembre i oferim un espectacle inaugural en el Teatre Auditori absolutament gratuït per tots els alumnes. Llavors, les mestres els mestres ja ho saben, que es poden a partir del 15 de juny, ja poden inscriure's, i és un espectacle gratuït que fem, que se'ns omple el teatre i que és meravellós veure tot el teatre allà celebrant, diguéssim, una mica com l'inici d'aquestes propostes educatives. I era per dir-vos això, que el dia 18 de setembre, ho dic bé, Fran? Sí. El 18 de setembre es fa aquest espectacle inaugural i que segurament tornarem a omplir el teatre amb The Incredible Box, que es va ser el millor premi espectacle de carrer el 2018, però que també es fa sala i que és meravellós. És una manera també de premiar-los o de ens agrada també poder donar aquest tret de sortida a tots els espectacles que
0: hi ha. És la segona vegada, dius, que es fa.
1: És la segona, ho vam fer l'any passat, per primera vegada la gent va estar molt contenta, els nanos van venir contents, va ser molt bonic, i aquest any el Fran ha tornat a programar un espectacle pel dia 18 que ens sembla que serà fantàstic com a tret de sortida.
2: De forma totalment gratuïta, sí. Això és el que volíem també remarcar, que l'inaugural és totalment gratuït per les escoles, en ordre d'inscripcions, però és l'aposta, no? La gran aposta d'iniciar el curs amb aquest espectacle inaugural.
0: No ens hem deixat res important? Ho dic perquè no ens queda...
1: Segur que sí, però és igual, ja tornarem a venir.
2: Tornarem a venir, segur.
1: Ho anireu veient per xarxes, perquè ho anirem explicant per xarxes, les nostres xarxes del Teatre Auditori, Emma Blesau, ho anirem explicant. Fins ara no ho explicàvem tant, allò d'educatiu, per això que et dic que anàvem més a un públic, però tothom ha de saber que hi ha un programa educatiu potent, interessant, i que per nosaltres
0: és molt
1: important.
0: Home, els primers, els alumnes, i els alumnes hi aneu directament a visitar-los, o sigui que...
1: Sí, o sigui que anireu sentint a parlar cada vegada més.
0: Molt bé. Doncs a la Maria i al Fran els hi agraïm moltíssim la visita que ens han fet avui al programa. Que vagi molt bé, ja queda poc per acabar el curs.
1: Ja queda poc, moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle Llunes, que està organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. És una proposta que explora la neurociència, l'epigenètica i també la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors que va encarregar la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. I des d'aleshores, l'entitat continua treballant per a reflexió. De fet, des de fa uns anys, organitza aquest cicle Llunes, que enguany va dedicat a la neurociència amb consciència. De tot plegat, en volem parlar amb Anna Jarque, que és gestora cultural i secretària de l'associació. Anna Jarque, com està? Benvinguda.
3: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
2: A vostè per acceptar la invitació. Començo preguntant-li per ubicar una mica les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present. Què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
3: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra, amb una sèrie d'experts, es va comptar més de 500 experts, dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art, i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú, es feien les reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots i no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem al país, no?
2: Mm-hmm. De fet, aquest Pla de Valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però, com bé deia, és important donar-li una continuïtat per aquest arrelament, no?
3: Exacte. Aquest com a encàrrec que va ser que llavors vam fer un acte simbòlic a l'any 2016 d'entrega d'aquest Pla de Valors. Siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va parar en un calaix, queda allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada política hi hagi càrrec, si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest Pla de Valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre, i ens vam anar reduint, per una qüestió humana d'agendes personals i professionals, a un grup de persones que vèiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i en l'acció, amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar, iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any 2018. És quan vam fer el primer simposi.
2: De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no?, més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle Llunes del que avui volíem parlar. Què és? Quin és l'esperit del cicle Llunes?
3: L'esperit de les Llunes, el títol complet, és Llunes del Simposi. És a dir, la Lluna és aquell satèl·lit que va al voltant de la Terra, les Llunes del Simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del Simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del Simposi i fer una crida que vingués més persones. I aleshores, fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells perquè poguessin venir. Era en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la lluna venien aquella persona sola. És per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafael Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors i que, dic, era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment assistir a una xerrada, assistir, fer una xerrada i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més extens, i evidentment, si pot ser a nivell personal, tant millor, no?
2: De fet, Anna, podem dir que tenim una cita el dimecres 10 de juny a la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona.
3: Exacte. Sí, aquest any les llunes sí que li vam posar títol de Neurociència amb Consciència, com has dit abans, perquè aquest any hem pensat vam pensar que el treball de la neurociència no queda només encabit en l'espai de la ciència pròpiament, sinó que té molta repercussió i és causa de moltes esferes de la nostra vida. I sí, la propera lluna és el dimecres 10 de juny, que aquesta vegada comptem amb en Ramon Maria Nogués. Ell és un catedràtic de la Unitat d'Antropologia Biològica de la Facultat de Ciències i de Ciències de l'Educació, que ens parlarà, imagina't tu que interessant, del cervell humà i transcendències. Dos punts. Religions i espiritualitats. És a dir, ens lligarà tot el món de la neurociència i pròpiament del cervell. Des de quin punt de vista o des de quin ens podem plantejar, des de quin moment ens podem plantejar que el cervell és causa d'aquesta sensibilitat religiosa o espiritual que puguem tenir, o l'espiritualitat o la transcendència se'ns presenta a través d'aquest cervell. No ho sé, tot això són preguntes que jo faig en l'aire i en tot cas en el Ramon Maria Nogués ens donarà llum a tot això.
2: I tant, això serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviant amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana que haurien de regir-la, vaja?
3: Sentit comú. Bé, no el sentit comú és un dels valors, sinó el sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi en la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. A cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de, insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjat amb això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança, no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant des d'una fortalesa individual i responsabilitat, però evidentment no oblidant que tot això només es pot fer en comunitat.
2: I aquesta és la tasca que està fent País Conscient des de fa molts anys. N'hem parlat amb Anna Harke, gestora cultural i secretària d'aquesta entitat. Anna, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
3: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny. Entrada lliure.
2: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
4: Vet aquí que fa molt i molt de temps, en una cova plena de roses, vivia un drac molt i molt vellet amb les seves tres filles. Un dia, el pare drac va emmalaltir. La seva veu, un dia poderosa, es va convertir en un lament greu i les seves urpes, que abans podien agafar un arbre i fer-ne un escuradents d'una sola urpada, li penjaven, flàccides, a banda i banda del cos. Notant que li quedava poc temps, un matí el vell drac va reunir les seves filles. «Filles meves, estimades filles meves», va sospirar el drac. «Haig de morir aviat. No estigueu tristes. La meva vida ha estat llarga i agraïda, però com que he estat pare solter, he tingut poc temps per trobar el que fa tota la vida que busco. Vull escoltar la millor rondalla del món. Només així podré morir en pau». Immediatament, les tres filles del drac van partir cap a tres direccions diferents. La gran va dirigir-se als confins del món, a les illes de l'Extrem Orient. La mitjana, als càlids deserts de l'est. I la més petita, a les terres grises i gelades del nord. La filla gran, tot i que havia fet el viatge més llarg, va tornar la primera, perquè sempre era la primera en tot. Del Japó va portar el llibre Kueidan, Històries japoneses de fantasmes, de l'Afcadio Hearn. «Mireu, pare, us porto l'Orient més llunyà, una terra preciosa i antiga, plena de llum i de foscor, com una pedra preciosa amagada en un cofre. En aquestes rondalles hi trobareu tota mena de monstres i fantasmes fabulosos, els vostres preferits, a vos que us encanta espantar els humans». El vell drac va riure baixet i va demanar a la seva filla drac, que ja estava convençuda que seria ella qui portaria la millor rondalla del món, que li llegís aquells contes misteriosos. I tots dos van riure i espantar-se i durant una bona estona van oblidar que el vell drac es moria. L'endemà va arribar la filla mitjana, que tornava encara amb sorra sota les urpes i olor d'encens, i un volum vermell, Els narradors de la nit, de Rafik Shami, agafat amb les dents. «Pare, segur que les meves germanes us han portat les millors rondalles del món, però per ventura escolteu també les meves. Els narradors de la nit, un home pateix un encanteri i set dels seus amics li han d'explicar un conte per guarir-lo. Oi que s'assembla a nosaltres?» El vell drac va tornar a riure baixet. «I tot i així, sempre volíeu que us el llegís». Però el vell drac va tornar a riure i els va agrair totes les rondalles. I els va dir que mentre continuessin llegint, ell no es moriria. I segurament encara estan llegint en la seva cova de roses. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 12:15 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Sant Cugat compta amb un patrimoni històric excepcional, amb el monestir com a gran referent, que també esdevé un espai d'aprenentatge i recerca. Cada any, la ciutat acull una sessió del Campus Jove de la Universitat Autònoma de Barcelona, una iniciativa que apropa els estudiants d'arqueologia als futurs universitaris. Avui parlem del potencial formatiu d'aquest patrimoni, dels vincles entre Sant Cugat i la Universitat Autònoma i de les oportunitats que ofereixen els estudis de patrimoni i arqueologia. I ho farem de la mà de l'Alba Rodríguez, que és directora del Museu de Sant Cugat. Benvinguda, Alba.
1: Bon dia. Gràcies.
0: I la Paloma González, que és responsable i professora de prehistòria a la UAB. Què tal? Com estàs, Paloma?
2: Hola, bon dia.
0: Comencem amb l'Alba perquè ens expliqui què significa ser campus d'arqueologia de la UAB.
1: Doncs, mira, això implica formar part d'una estructura universitària, no?, com és la Universitat Autònoma de Barcelona, en la qual nosaltres posem el patrimoni de Sant Cugat al servei de la universitat, perquè la universitat necessiti a nivell de docència, recerca, projectes d'innovació, el que faci falta, i nosaltres també ens nodrim, no?, de les aportacions que pot fer el món universitari, no?, el que, doncs, poder participar, establir xarxes, vincles, relacions, doncs tot és benvingut i ens ajuda a fixar-nos i no desviar-nos a vegades del camí, sortir una mica del que és la vida local pròpiament i connectar amb aquest món universitari que té una visió més enllà del que és la visió local.
0: I per la Universitat Autònoma, Paloma?
2: Bé, per la universitat, a veure, això és el campus d'arqueologia de Sant Cugat és part d'una xarxa més àmplia i parteix també de la iniciativa, no?, de la gent que fem arqueologia i estudis de patrimoni, de dir, bueno, no podem més quedar

0: és una forma, no, de aprenentatge pels nostres alumnes, no, fora de les aules, amb el patrimoni real, però i també és una oportunitat, no, per a la universitat d'establir aquests vincles, no, amb els diferents entitats, no, que ens permetin anar més enllà, no, que només el treball purament acadèmic, no.
1: I aquesta relació des de quan existeix? O sigui, quan es va gestar?
2: Doncs mira, jo diria que la relació en realitat ha existit des de fa molts anys, val? Perquè al final això, hi ha aquesta proximitat geogràfica, vull dir, estem al costat, hi ha vincles personals perquè hi ha molts professors, no, de la universitat que viuen aquí a Sant Cugat i hi ha unes coneixences, però es va formalitzar doncs al voltant del 2020, que va ser quan es va fer el conveni per tal que Sant Cugat esdevingués aquest campus d'arqueologia de l'Autònoma. Llavors diguéssim que això és un paraigües que en certa manera incentiva aquestes col·laboracions, no? Llavors pues, tenim una col·laboració relativament estable en temes de docència i estem ara mateix pues, treballant projectes més de futur, però bueno, que ja anirem explicant. Però a nivell de docència és el que fins ara tenim més treballat. La Paloma, vamos, us pot explicar perfectament.
3: Sí, sí. M'agradaria saber, abans de tot, ara que parlava d'aquest conveni establert entre les dues parts, i la Paloma abans feia referència de l'entorn, del voltant, i no només Sant Cugat, jo m'imagino que el Vallès doncs també té un potencial molt important, no?
0: Sí, sí.
3: Amb quins altres municipis teniu convenis establerts?
0: Bueno, tenim també amb Cerdanyola del Vallès, més focalitzat en art, en el cas de Cerdanyola, no? Tenim també un campus d'art, més, tot i que també es toquen alguns temes d'arqueologia, amb el Museu de Sabadell, també treballem amb el Museu de Sabadell, després, bueno, ja no és Vallès, però estem treballant també amb Molins de Rei, amb Terrassa fem algunes coses també, diguem-ne, d'aquestes prèvies que comentava Alba, és a dir, el que estem intentant és xarxes d'alguna manera informals que s'havien anat creant, no?, i de pràctiques per vinculacions dels professors i professores amb diferents entitats, anar-los donant, no?, aquest paraigües, no?, en el que no només ens permeti fer més coses, sinó també que es visibilitzin aquestes activitats que ja s'anaven fent, no?
3: Ho hem explicat al principi, cada any el monestir acull una sessió del Campus Jove. Expliqueu-nos en què consisteix això.
0: Bé, el Campus Jove és una iniciativa precisament per apropar, no, el que són alumnes, en aquest cas concret, no, de secundària, tant dels últims cursos de l'ESO com de batxillerat, a l'arqueologia i a l'estudi patrimonial. No? Però això es fa no des de la docència, no, de, diguem-ne, dels seus professors, sinó que tots som professors i professores de l'Autònoma, no? Llavors, una part, no, d'aquest campus jove es fa precisament aquí al Museu de Sant Cugat, a l'entorn del monestir, bueno, per treballar pues, els diferents aspectes, no? Llavors estan aquí un dia, dos matins, no, pues, treballant pues, diferents elements que, si voleu, us explico.
3: Sí,
0: però, bueno, són...
3: segurament que és interessant saber què és el que descobreixen, no?, amb aquest campus, amb aquestes sessions. Doncs
0: pues mira, una de les coses més maques, no?, que es pot fer aquí i que és, no hi ha, jo no conec cap lloc, no?, no es pugui fer d'una forma tan clara, és el que nosaltres anomenem arqueologia vertical, no? Què vol dir això? És a dir, els monuments, els edificis, no, van passant per diferents èpoques. Estem acostumats normalment a entendre l'arqueologia com fer forats a terra i veure els diferents estrats, però també podem fer-ho mirant des del terra cap amunt, no? I aquí a Sant Cugat, si nosaltres fem, no, un passeig, no, un a l'entorn, no, del que és el propi edifici del monestir, de l'església, es poden veure molt bé aquests estrats constructius, no? Llavors, la idea que hi ha al darrere d'això és, primer, conèixer, no, efectivament, no, la història constructiva del monestir, però també veure que tots aquests indicis materials que veiem, estudiem a partir de l'arqueologia, es poden veure també a les parets o a les construccions. Això és una part. Després també treballem el que, en el cas de Sant Cugat, el que és la concepció arquitectònica, no? La idea del claustre, per exemple, no? Com un espai tancat, en contrast, no, a l'espai públic exterior. També treballem, no, el que són les diferents fases arqueològiques, que també es poden veure en el claustre del monestir, no? Aquí sí, no? És sota terra. És a dir, hi ha diferents aspectes, però jo potser descartaria aquest aspecte de l'arqueologia vertical, que és molt desconeguda i que, sí, bueno, i que realment ens ensenya, no, que els estrats estan per sota la terra, però també per damunt.

0: I és possible que això els generi una inquietud que els faci decidir-se per continuar els seus estudis universitaris per aquesta banda?
1: Clar, de fet, això és un dels objectius d'aquests cursos. És a dir, hem de ser hipòcrites, no? Per una banda, lògicament, ens interessa divulgar i que es doni a conèixer, no?, la disciplina, el patrimoni i tot això, però també a nosaltres ens interessa fitxar alumnes i fitxar gent que després vulgui seguir estudiant amb nosaltres i formant-se. I, per tant, una de les... dels objectius és que alguns d'aquests nanos acabin fent arqueologia, cosa que ja hem vist que passa. És a dir, no dels 15 o així que venen cada any, pues sempre un o dos o tres inclús, no?, acaben fent després arqueologia, no? I per nosaltres això és un èxit, perquè l'arqueologia no és tampoc, no necessitem molts alumnes, no necessitem molts arqueòlegs, però sí un mínim, no?, per anar nodrint, no?, aquests estudis, no?
0: Perquè aquests alumnes que hi participen en aquest campus ho fan voluntàriament, com si fos una activitat que ells trien? No hi ha cap obligació,
1: no.
0: ni està...
1: Són cursos, això organitza l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma. Aquest institut, l'ICE, fa ofertes d'aquests cursos d'estiu, vale, que són ja una vegada que han acabat el curs acadèmic, i després és un complement formatiu per la gent, bueno, pels nanos, no?, que tenen ganes, no?, de fer altres coses. Se'ls ofereix aquest del campus jove d'arqueologia, hi ha d'altres disciplines que també ofereixen, però són totalment voluntaris i, bueno, pensem que neixen, no?, de l'interès de l'alumnat.
0: Paloma, posem-nos en la pell d'un d'aquests alumnes que decideix fer aquest campus. Quines activitats fan? Quin seria, per exemple, una jornada dins del campus?
1: Bueno, aquest campus, ja et dic, no?, fa una part el que és l'autònoma, o sigui, que és la pròpia universitat, i una part de la que fan aquí, no?, a Sant Cugat. La part que fan a l'autònoma està més relacionada amb el que serien els laboratoris, no?, el treball amb laboratori, amb l'estudi de les restes biològiques, les restes materials. Llavors, el que fan és els hi proposa unes tasques a fer, no?, en relació amb aquests materials, i els hi ensenyen com analitzar-los, l'ús de microscopis, etc. Llavors, estan un parell de dies, no?, treballant sobre uns materials, no?, i després és quan sortim al camp, per dir-ho així, venim aquí a Sant Cugat, no? Llavors, en el cas de Sant Cugat, pues, una part primera del matí, pues, els hi proposem, per exemple, l'anàlisi, pues, el que us deia, no?, d'aquests paraments, fan uns exercicis, fan després una posada en comú. Després, una altra part del matí, doncs, per exemple, entren al claustre, analitzen el claustre, els elements diferents que hi ha. En altres anys també, per exemple, els hi fem un altre matí, no?, una altra part del matí, que pugin al campanar, i a partir del campanar i amb mapes, no?, puguin veure com era el Sant Cugat antic. És a dir, es fan una mica, no?, barrejant tota una sèrie d'activitats, normalment dos, no?, cada matí, perquè tampoc fer-ho tan llarg i que vagin, doncs, aprenent, no?, els diferents mètodes o formes d'anàlisi que té l'arqueologia.
0: I en aquest campus són tot alumnes de Sant Cugat?
1: No, són bàsicament del Vallès. De Sant Cugat també hi venen, perquè l'ICE té una, diguem, un àmbit, no?, d'incidència més enllà del que és el Vallès, no? Però bàsicament és el Vallès, barcelonès, però sobretot Vallès, no? I de Sant Cugat també hi venen, vale? també hi venen. Cada any sempre ve algú, perquè a més ho tenen a prop i els resulta, pues, pràctic, no?
0: Jo m'imagino que després d'una experiència com aquesta, quan tornen a passar per davant del monestir, no se'l miren igual.
2: Estic convençuda. Pensa, no?, que quan jo he estat a les primeres edicions que vam fer, vaig acompanyar-los en alguna sessió d'aquestes, i home, el procés de descoberta, no?, perquè per nosaltres estem habituades a aquest tipus de pràctiques, no?, l'arqueologia vertical que comentava la Paloma. Una altra de les coses que fem també és paleografia. Agafem la inscripció de l'Arnau Cadell i els hi fem llegir, no?, per primera vegada es troben davant la, dic, mira, això intenteu llegir, no?, i veure les cares que posen quan intenten desxifrar, no?, el text. Doncs, bueno, es desperta, potser no acaben estudiant arqueologia, però sí que és veritat que això els genera un canvi. I bueno, i és important.
1: Sí, és important, sobretot, la capacitat d'observació.
2: Exacte.
1: És la mirada diferent, no? Llavors, després faran arqueologia, no faran arqueologia, però ja, cada vegada que passen pel monestir o per qualsevol element patrimonial, ho miraran d'una altra manera i buscaran, mira, aquí està això, no? Ho miraran, ho entendran millor, analitzaran altres coses, no?
0: I si parlem del potencial que té Sant Cugat, ja no només pel monestir, com a laboratori d'aprenentatge, que és el que en realitat estem ara parlant, per a la formació universitària. El valor que té no només el monestir, si més enllà del monestir també es poden explorar altres valors que tingui la ciutat.
1: Bueno, jo és que sóc veïna de Sant Cugat, i he de dir que sóc poc objectiva, però també ho sóc al mateix temps, no? És a dir, nosaltres, de fet, la idea del campus d'arqueologia sí que hem centrat en aquest campus jove, no? Però ho estem aplicant també a alumnes del grau d'arqueologia, és a dir, hi ha alumnes que venen aquí d'una forma més o més regular, a fer pràctiques no només sobre els materials, sinó, per exemple, sobre el territori, anàlisi territorial, que és molt interessant. A més, tenint en compte també que, bueno, som una ciutat en el que es va ampliant cada vegada, i això implica també, no?, que la preservació patrimonial passa per excavacions d'aquestes de salvament, sempre surt, no?, surten elements ja arqueològics que s'han de tenir en compte, no?, en aquesta expansió urbana. Doncs, per exemple, és un bon laboratori, no?, per analitzar com els plantejaments urbanístics. Jo sempre, quan en una assignatura concreta treballem el que és l'inventari de patrimoni de Sant Cugat i el que és el pla urbanístic, no?, i com es protegeixen, no?, els diferents elements, perquè, clar, som una ciutat que creix i al mateix temps amb molt patrimoni, no? Llavors això és una font, no?, d'informació i de formació, pues, que no tens en un altre lloc, i a més tan a prop i tan ben estructurat, no?, com ho tenim aquí.
0: I si algú es planteja quines sortides professionals ofereix actualment fer uns estudis d'arqueologia, arqueologia i patrimoni, què els hi podríem dir?
1: Això és la pregunta. Això sempre passa, no? Perquè, i és normal que sigui així, és normal que la gent jove també busqui el seu futur i no només la vocació. És així, vivim la societat que vivim. Però jo penso que hi ha moltes prejudicis entorn a l'arqueologia, són moltes vegades en els rànquings la pitjor pagada, i això no és cert, no? És a dir, sí que hi ha feines mal pagades en arqueologia, però després té un camp que molt ampli, molt més ampli que altres estudis humanístics, perquè, per exemple, tot el que són les tècniques patrimonials, les persones que estan en l'administració local, per exemple, no? El cas de l'Alba, sí, és un exemple d'això, consultories que necessiten les empreses a l'hora de fer aquestes planificacions urbanístiques, assessorament en temes d'exposicions, museus, etc. És a dir, hi ha un camp molt més ampli del que de vegada veiem i pensem, no?, l'arqueòleg o l'arqueòloga ja picant i cobrant una misèria.
0: Sí, els veiem allà en aquells sots, excavant i traient traient peces.
2: Clar, això és segurament la part més visible, no?, de la feina de l'arqueologia, no?, també molt condicionada per pel·lícules, no?, que, clar, és la part, diguéssim, més... dic aventurera, no vull entrar en tòpics i clichés, però, bueno, és la part aquesta més singular, no?, però després hi ha molta feina de recerca en biblioteques, arxius, laboratoris, la feina de difusió, no?, del coneixement que es genera amb les intervencions arqueològiques i tot l'ús social, no?, que, perquè tot això al final no és per generar un coneixement elitista, no?, sinó que això ha de tenir una funció, pues, social d'ajudar la gent a prendre consciència, no?, del món en què viu, de l'evolució que com a humanitat hem anat generant i bueno, que serveixi.
0: I si mirem de cara al futur, com penseu que ha d'evolucionar aquesta col·laboració entre l'Autònoma i Sant Cugat?
1: Bueno, això digues tu, l'Autònoma, perquè però vaja, jo penso que molt...
0: Alguna ha de dir alguna cosa.
2: Sí, no.
0: Perquè si no sabrem cap a on anem.
2: No, aviam, estem treballant ara en projectes, que passa que, bueno, estem a fases inicials i llavors hem d'acabar de lligar coses i tal... i tots aquests projectes, pues, necessiten un temps llarg, no? Des de que apareix la idea, es donen l'ocasió, hi ha tota una part administrativa burocràtica complexa, no? Jo, bueno, ho afegeixo, és una mica com... perquè cada vegada aquesta part pren més cos. Però tenim projectes entre mans per continuar, vull dir, no quedar-nos estrictament amb la docència, en el sentit, no?, de poder venir i fer visit, que això ja està molt bé, vull dir que ja amb això ja estem satisfets, però d'anar més enllà per poder generar una activitat més profunda i més estable, més a llarg termini, també. Sí.
0: Amb més valor.
2: Sí. Amb més valor, sí, més coses, més d'innovació, també, fins i tot, no?
1: Jo només afegir, no? És a dir, jo... jo soc professora, no tinc un càrrec, diguem-ne, decisori en moltes coses, no? Però jo pel que sé i pel que moc, no?, en la universitat, jo penso que Sant Cugat, en l'àmbit de la cultura i el patrimoni, és un soci clau, que es vol, a més, per aquesta... està tan a prop, no?, aquestes vinculacions i pel potencial que té, no? Llavors, bueno, per això, jo per això li deixava parlar a l'Alba, perquè té moltes sol·licituds de fer coses, no?, des de diferents grups de recerca, des de diferents línies d'investigació, d'innovació en l'àmbit també museogràfic. Sé que les té, però que necessita els seus temps. O sigui que no som nosaltres, no?, el que l'estem una mica també... i ella també és receptiva i el museu és receptiu, però lògicament de vegades, no?, fins que es quallen, no?, tots aquests projectes, doncs necessiten el seu temps, però jo crec que van en bon camí i jo penso que Sant Cugat és la ciutat que ha de ser, no?, d'alguna manera més referent, no?, per la Universitat Autònoma en aquest sentit.
0: I què seria el més immediat en el que us esteu fixant ara?
2: Bueno, estem tantejant, aviam, una de les línies que l'Autònoma està apretant fort, diguéssim, no? Humanitats digitals,
1: el
2: màster, no?, d'Humanitats Digitals, i hem fet alguna coseta, no?, laboratori d'assaig, diguéssim, dels projectes digitals dels alumnes, i ara ens estem plantejant, ja més enllà fins i tot del campus d'arqueologia, no?, doncs treballar amb l'Autònoma en temes de digitalització. Però, bueno, això ara... Sí, bueno, ho estem treballant.
1: Sí, és un projecte molt
2: xulo.
1: Venim
2: un altre dia, Carme.
1: Sí, és un projecte molt xulo i que, bueno, i que a més jo penso que sortirà endavant.
2: Sí, sí.
1: Tenim el marc, no?, d'aquest conveni, no?, i això ens permet... Precisament per això és molt interessant, perquè gràcies a aquest paraigües, no?, es poden anar encaixant diferents tipus de projectes, i aquest és molt xulo, la relació, no?, entre el que és el món més innovador, no?, de les tecnologies 3D, etcètera, no?, amb el que és el nostre patrimoni més antic, no?, i llavors, bueno...
0: Uh-huh. Una cosa que m'he deixat, el campus jove, quan s'acostuma a fer? A final de curs?
2: Sí.
0: Sí?
2: Ho dic
0: per saber si està per venir?
1: Sí,
0: aquest
1: sí.
0: Any encara s'ha de fer?
1: Encara, sí, aquest any encara s'ha de fer, es farà del 29 de juny al 3 de juliol, és aquella setmana que està a cavall del mes de juny i de juliol. I qui estigui interessat, el que ha d'anar és a la pàgina web de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma, IC Autònoma, i llavors allà surten els diferents cursos, un d'ells és aquest d'arqueologia, del campus d'arqueologia, i res, si li interessa, està explicat, el que es farà cada dia, i bueno, és apuntar-se, no? Encara està oberta la matrícula C.
0: Que bé. Doncs ja ho saben, aquells que hi estiguin interessats a explorar, mai millor dit, tot aquest àmbit. A més, aquí, a prop, pràcticament al costat de casa, i si venen de fora, no passa res. Poden fer-ho per apuntar-se en aquest campus jove d'arqueologia. Ho hem parlat d'un tema, com sempre, fascinant. Ens ha agradat moltíssim i per això agraïm a l'Alba Rodríguez i a la Paloma González que ens hagin acompanyat. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Per la invitació.
2: Gràcies a tu.

0: La nit en blanc s'ha convertit en una de les cites més destacades del calendari comercial i social de Sant Cugat, una oportunitat per apropar el comerç local a la ciutadania en un ambient festiu, participatiu i ple d'activitats. En aquesta edició volem donar veu als nous associats de Sant Cugat Comerç que participaran per primera vegada d'aquesta celebració del comerç de proximitat. I saludem en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Adela Burgos, gerent. Molt bon dia, Adela.
2: Hola, bon dia.
0: I ens acompanyen dos dels associats, concretament la Natàlia Grau. Què
3: Hola,
0: tal?
3: Bon dia.
0: Molt bon dia. I l'Andrea de la pizzeria, el mecànic.
4: El mecànic, justo.
0: Molt bé, molt bon dia. La Natàlia Grau és nova associada, però és que, a més, el seu establiment també és nou a la ciutat.
3: Sí,
0: oi que sí, Natàlia?
3: Correcte.
0: És la pastisseria Grau?
3: És la pastisseria Grau.
0: Encara no està oberta, no?
3: Encara no estem oberts, estem corrent tot el que podem per poder arribar a la nit de blanc. Farem com una preinauguració just aquest dia per poder començar a conèixer els veïns de Sant Cugat. Oficialment obrirem la setmana que ve.
0: La setmana que ve. Teniu dia ja o no?
3: No del tot.
0: Val. O sigui, de la pastisseria Grau, que obrirà a la plaça del Mercat Vell, a la plaça de Pere Sant, a la pizzeria del Mecànic, que coneixem ja,
4: sí,
0: i que, perquè ja porteu... Quants anys porteu oberts?
4: Ja vamos por los 7 años.
0: 7 anys?
4: Sí.
0: Que ràpid,
4: exacto,
0: passa el temps, no?
4: Sí,
1: com passa, eh?
0: Sí, passa molt ràpid. I dona la circumstància que tant el mecànic com la pastisseria Grau s'han sumat a l'associació Sant Cugat Comerç.
4: Exacte.
3: Sí? Correcte.
0: Expliqueu-nos una mica el motiu, el per què. Com, per exemple, tu, Andrea, al cap de 7 anys, ara participes de l'associació. Què és el que t'ha...
4: Bueno, es sobre todo por valorar también la ciudad y hacer parte del trabajo y sobrevalorar también valorar el trabajo y de manera que la gente también conozca Mecànic y poderle dar un producto muy muy bueno.
0: I sumar esforços, m'imagino, que a nivell de comerç. En el teu cas, Natàlia?
3: Nosaltres, doncs, som nouvinguts, per tant, el millor que podíem fer era començar-nos a integrar en el poble, no?, i ficar-nos en l'associació de comerç.
0: Teniu més establiments,
3: sí,
0: no?
3: Sí, tenim... Ara estem en 4 establiments. Tenim la d'Esparreguera, que és la primera i on tenim l'obrador. Després tenim Martorell, i a la vegada hem obert Sant Cugat, que estem a Res, i Badalona, que vam obrir dissabte passat. És a dir, que estem en plena expansió i anem una miqueta de bòlit aquestes setmanes. Però bueno, volíem, sí o sí, Sant Cugat, volíem arribar-hi ara i poder estar també per Sant Joan, poder començar ja amb coques.
0: I el que heu fet normalment amb les altres pastisseries que teniu obertes també ha estat vincular-vos al teixit associatiu de la ciutat?
3: Doncs,
0: al teixit comercial, que és
3: sí,
0: del que formeu
3: sí,
0: part.
3: Sí, doncs a Badalona estem començant també, i Martorell i Esparreguera sí, ja de fa anys.
0: M'imagino, Andrea, que tu ja sabies, no?, de l'existència de la celebració de la nit en blanc, que
4: sí,
0: té lloc aquest dissabte.
4: Sí, sí. Las hemos hecho también el año pasado con una carpeta delante del monasterio haciendo pizzas, y este año queremos repetirnos.
0: Ah, o sigui, sí, que sí, tornareu sí, a posar un stand, no?
4: Sí, sí,
0: sí?
4: Un stand, sí.
0: Havies participat alguna altra vegada, però com a ciutadà? O sigui, tu has viscut la festa sense haver de treballar?
4: De lo que acuerdo, no.
0: No.
4: No, aparte fiesta mayor, pero por el restante...
0: No, no, perquè m'imagino que es veu de diferent manera la dimensió, és a dir, el client, el comprador de Sant Cugat i els visitants que ens puguin acompanyar a la nit en blanc, si passegen per la ciutat. Jaume o Adela... M'imagino que la idea que es poden fer d'aquesta festa, d'aquesta celebració, és ben bé una altra, no? Que no la de el botiguer, el comerciant, que ha d'estar al peu del canó.
1: Bé, el que diem sempre és que el protagonista aquí, bueno, són dos, bàsicament els comerciants i també la gent de Sant Cugat que passeja, i és veritat que a part de que fem moltes coses, el focus, i aquest any encara més, es posava molt amb les activitats i les propostes que fan els comerciants. En aquest cas, moltes vegades la gent creu que és un tema de la venda directa, de la promoció directa, etc. Però sobretot és una gran oportunitat per donar a conèixer i perquè la gent volti i entri als llocs. En el cas de Mecànic Pizza i altres que estan, que directament donen menjar, no? És diferent perquè ja és una connexió més que directa, però és que a més el tema de la restauració és que forma part de qualsevol festa o coses al carrer, si no tinguéssim, no? També la gent és que fins i tot t'ho demana, no? I en el cas de les botigues noves o els comerços nous, ideal, perquè en definitiva és el que es presenta i el que es proposa. Ja saps com es posen als carrers, és que no es pot passar, és brutal, no.
0: És la festa major del comerç.
1: Jo crec que és la porta, dic jo, a les festes de l'estiu. És com, per calendaris, sempre és com dir, a partir d'ara ja ve el Sarau de l'estiu, que Sarau al carrer sempre en tenim en aquest poble i sempre fem coses. Però és com dir, inaugurem oficialment que a partir d'avui tot l'estiu el passaràs, que no pararàs de fer coses al carrer. I això és fantàstic perquè més enllà del tema comercial, en el fons és vida de ciutat, no? Que és el que sempre busquem. Sí. Mm-hmm.
0: En el cas del mecànic, que ja hi va participar l'any passat, aquest any fareu el mateix. Ens acompanya el Nacho Ballesta, que és el director de comunicació de Food Tellers, que després continuarem amb ell parlant d'altres qüestions. Uh-huh. Nacho, tu que tens el mecànic com a client, uh-huh. Què és el que teniu previst per aquesta edició de la Nit en Blanc?
2: Doncs mira, aquest any farem dues propostes de pizzeta, que és una pizza del mateix estil que fem, que és la pizza napolitana, que és la nostra especialitat, però més petita, perquè també és un format més de, no, de menjar pel carrer. I farem la margarita, que l'hem renovat ara fa poc, que és la tradicional de tota la vida, i després una amb porqueta, que també tenim amb carta, vale, que és un embotit... Italià, molt, bueno, també va amb un aioli d'all negre, no? Sí, d'ajo negro, exacto. I de més, i tindrem el forn també, i bueno, farem...
4: I una base de fior di latte i provola ahumada.
2: Exacte. Sí.
0: Aquesta hora del matí és que això és...
2: Hem de venir a provar-la. Sí,
0: clar. Clar, hem de venir a provar-la, però hem de venir a on? A la plaça?
2: A la plaça. Bueno, a la plaça, a veure, també la tenim amb carta, com us deia, i la podeu venir a provar aquest vespre, si voleu, fer un tastet.
0: Clar, però, perquè, sí. O sigui, el plantejament d'una una pizzeria, que evidentment ja sabem el que ens oferirà, que ja la coneixem a la ciutat. De quina altra manera, és a dir, vosaltres aprofiteu per donar-la a conèixer a nous clients, per reformar la clientela que ja teniu, per participar de la festa?
2: Jo crec que és una mica de tot. Crec que és una mica... Jo crec que, per sort, la mecànic ja, com deia l'Andrea, portem 7 anys ja treballant a Sant Cugat i crec que estem molt, és un projecte molt, molt consolidat i fins i tot també volem i treballem amb productors de Collserola, com saps, que alguna vegada n'hem parlat. És un tema de promoció que sempre va bé, no? I vincular-nos amb Sant Cugat Comerç i amb totes les iniciatives que hi hagin i també de reformar el vincle, no? El vincle amb la gent de Sant Cugat, que ens conegui, que sempre, no? Que no t'oblidin també, no? Jo crec que sí, al final és participar de la vida al carrer, no? Perquè si no sempre estàs al mateix lloc. Nosaltres, per sort, fem moltes activitats. De fet, d'aquí estem treballant ja la proposta de la pizza Week, que serà durant tota la festa major. Farem una sèrie d'activitats que no podem explicar gaire. Però, bueno, fem, sempre que podem, fem coses, sí, clar, aparem.
0: I en el cas de la pastisseria Grau, Natàlia, tu deies que obriu la setmana que ve.
3: Sí, sí.
0: Però, clar, però la festa arriba abans.
3: La festa arriba abans i nosaltres estarem preparats.
0: Sí?
3: Sí, i tant.
0: De quina manera? Explica'ns, a
3: doncs,
0: veure.
3: Doncs, mira, el que tenim previst és fer un tast, també més o menys davant del local, allà a la plaça, i la idea està en fer productes acabats al moment, que jo estaré fent una miqueta de show cooking a dintre del local. perquè la nostra idea també de la pastisseria que obrim aquí a Sant Cugat és que sigui una pastisseria que s'estigui amb productes que s'estiguin fent al moment. Tot i que nosaltres tenim un obrador esparreguera on es fa tota la producció, tenim, per exemple, doncs, un format de pasta de full que en el moment t'hi posem la crema, t'hi posem tot el que vagi per sobre i te l'estàs menjant acabada de fer, que pensem també que és una cosa que es valora molt en pastisseria, no? De, bueno, una pastisseria feta al moment. I llavors aprofitarem i com això ho puc fer, doncs ho farem durant aquesta preinauguració.
0: És una pastisseria artesana?
3: És artesana.
0: És familiar?
3: Sí, jo sóc cinquena generació de pastissers a la família. Sí, sí, o sigui que això ja ens ve bastant de lluny. I intentem sempre mantenir el punt tradicional, però sempre avançant, sempre innovant, adaptant-nos al que vagi sorgint.
0: Crec que va ser la setmana passada que van celebrar, semblant a la nit en blanc, però a Badalona.
3: Exacte, sí? Ens enganxem a totes les festes dels pobles.
0: I què tal l'experiència?
3: Va ser una passada. Sí? Molt xulo, molt xulo. Sí, molt bé, moltíssim.
0: I seria la primera vegada, no?
3: També, també era la primera vegada, sí, sí. És a dir, els dos pobles hem entrat en les festes del comerç. I vam fer també el mateix. Allà, en aquell cas, vam posar la comparadeta ben bé davant. En aquella botiga sí que tenim una zona just davant del vidre, aquí com estem ara, que et veuen des del carrer, i on jo estava doncs, fent les elaboracions i acabant coses. I la veritat és que molt d'èxit. La gent estava molt contenta.
0: Què esperes tu d'aquesta nit en blanc de Sant Cugat?
3: No ho sé, perquè a mi em ve de nou. A mi em ve de zero, és a dir, jo no he vingut mai ni com a clienta, ni... no ho conec. Així que...
0: Sorpresa.
3: Sorpresa, sorpresa. Me n'han parlat molt bé, però... Sí? Jo vinc oberta al que sigui.
0: Doncs dissabte ja ho comprovaràs. I en el teu cas, Andrea?
4: Bueno, para nosotros seguramente será un momento divertido y espero también por la gente que vendrá que se pueda divertir y degustar de cosas nuevas y también de todo la animación que se hará por la noche y esto.
0: Treball, eh? Tindreu feina.
4: Bastante.
0: Sí, sí. Jaume, Andrea, per tancar.
1: Adela.
0: Ai, Andrea. Andrea, t'he dit? Sí. Mare meva, en què estava pensant?
1: Amb les pizzas.
0: L'Andrea. Estava pensant en l'Andrea, sí. Adela.
5: Res, només dir que prepareu-vos, perquè tindreu molta feina. Participen més de 64 establiments que oferiran diferents degustacions, experiències, de tot pel centre. Tenim també a les diferents places gastronomia, per exemple, doncs, Delicatessen Argentina, Curiós Café, Mecànic Pizza, Nates d'Ouro, Obac Charcuteria, Pastisseria Grau, Peters, Recarrega, Tragaldaves i Boglio. Tots aquests estaran repartits per les diferents places i oferiran tot tipus de mostra gastronòmica del que ells treballen. I només comentar que em va fer gràcia com vam conèixer a la propietària de Pastisseria Grau, perquè allà estàvem repartint barrets per tots els establiments associats, i pel carrer m'atura una persona i em diu: escolta, m'estàs repartint barrets? Això què és? Dic: pues mira, som una associació, fem coses pels establiments associats. I diu: ah, pues dona'm informació ara mateix, que jo participo també en el que sigui. I llavors, o sigui, en el moment... li vaig passar el correu perquè ens enviés com contactar, o sigui, ho vam gestionar tot en un dia i es van apuntar rapidíssim, sí. O sigui, va ser curiós, i em feia gràcia també comentar-ho.
0: Doncs esperem que la gaudiu, igual que la segur gaudiran que sí. Els santcugatencs i els visitants que passaran per Sant Cugat dissabte a la nit. Molt ràpid, Adela.
5: Sí, només que totes les activitats i tot el que es farà està dintre de la nostra pàgina web, ho poden trobar, i per tant poden mirar una miqueta el que estarà al carrer.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i que gaudiu de la nit en blanc.
3: Moltes gràcies.
6: Gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, l'ordre del producte no canviarà, doncs, l'ubó que ens explicarà la nostra cuinera, perquè els fuons aniran a tota marxa, les olles també.
1: Sí.
0: Joana, molt bon dia.
1: Bon dia, què bon tal? Dia a tothom, bé.
0: A veure, què portaràs avui?
1: Doncs avui portarem pasta. Aquesta setmana, si un cas, i la que ve, parlarem una mica de lo que és la pasta, molt dels bé. Tipus de pasta. Però avui us poso una lasanya. Lasanya bolognesa.
0: Molt bé.
1: També la podeu fer de verdures, si no voleu.
0: Tipa molt, bolognesa, la lasanya, molt per favor. Bona. Vinga, va.
1: Sí? Doncs, tipa sí. Molt?
0: Jo trobo que sí.
1: Ai, no, jo trobo... Jo, bueno, és que és també és plat únic, eh?
0: Ah, va, vinga.
1: Clar, perquè la lasanya, si te'n menges... Si menges alguna cosa més, però un tros de lasanya... Jo me
0: vinga,
1: la menjo
0: doncs,
1: perfectament.
0: Vinga, doncs fem a veure els ingredients,
1: doncs,
0: Joana.
1: Llavors, per fer aquesta lasanya, hi posarem la pasta de la lasanya i jo la compro de la que es posa en remull. Ja no la bullim, eh? Per quatre persones sempre són 12 plaques de lasanya.
0: Vale. Perquè... Quantes n'hi van amb el paquet que compres?
1: Un paquet me sembla que n'hi van 20.
0: Ah, vale.
1: Sí, per quatre persones ja n'hi ha prou. Llavors, la carn picada, que és l'essencial d'això...
0: De què la fas, la carn picada?
1: Sempre de cap de llom i vedella, meitat i meitat. Vale. Si hi ha més porc que vedella, tampoc no passa res.
0: Què t'agrada més, tu? Jo trobo que la vedella, a vegades...
1: Jo el cap de llom m'agrada molt més que la vedella. O sigui, jo hi posaria 600 grams i 150 de lo de més, eh?
0: Vale.
1: Sí.
0: És no que la vedella, a vegades, queda una mica forta.
1: Sí, una mica reixut,
0: sí,
1: també.
0: Sí.
1: Llavors hi posaríem dues pastanagues. Jo aquí sempre hi poso pastanaga, tallada ben petita. M'agrada. Un all porro.
0: Ai, jo t'ho anava a dir.
1: L'all porro aquest que no falti, perquè hem de fer una bona bolognesa. Llavors, una ceba, per allà, una mica grossa, de 300 grams, ben bé, eh? La tomaca jo li poso fregida. Quan tinc ja la ceba i tot, hi poso 5 cullerades de tomaca d'aquestes soperes.
0: D'aquestes que venen ja en pot, Joana.
1: Sí, sí, ja fregida, eh? Llavors hi poso un bon raig de birranci. I llavors hi poso jo una mica de canyella. Però la canyella, sí, perquè...
0: Tu, he ronçat el nas,
1: tu ja ho sé que les espècies no t'agraden, però en mesura van bé, per donar-hi una mica de gustet. I si la teniu en pols, n'hi poseu però un pols, eh? Ni mitja cullerada... Clar. De postres,
0: perquè es nota molt de seguida.
1: Una mica de canyella i queda molt bo. Llavors, aquest bon raig de birranci i després el formatge ratllat, com és natural. Oli, sal i pebre. I per la beixamel, un litre o un litre i mig de llet. Això ja veurem la que gastarem.
0: La gastes ja en vegades desnatada per fer...
1: Jo sempre la gasto sense lactosa perquè jo sóc intolerant a la llet.
0: Ah, vale.
1: I a casa tot ho faig sense lactosa.
0: Val, molt bé.
1: I així no tinc...
0: I queda bona igual,
1: sí,
0: no?
1: Sí, queda bona. Els canelons, tot ho faig.
0: Així,
1: sí,
0: vale.
1: Sí. Llavors, quatre cullerades soperes de farina per fer aquesta beixamel. I la farina ben plenes, eh? I una mica d'oli i sal. Però l'oli... Aquí, per fer això, jo el que faig, que quan tinc la lasanya feta, com que ja hi he posat una mica més d'oli del compte, amb una cullera grossa trec aquest oli que s'ha fregit aquesta carn i faig la beixamel d'això.
0: I esclar,
1: té el gust de la ceba. Per això no hi poso mai jo ceba en la beixamel, perquè
0: hi
1: ha molta gent que hi fan...
0: I posa ceba, sí.
1: Fan ceba.
0: Jo la meva mare sempre hi posava de ceba.
1: Jo no, perquè llavors ja hi poso el suquet d'aquest rostit, diguéssim, d'aquesta carn, i aquí hi ha la ceba, hi ha la tomaca, i poses un parell o tres de cullerades, els atreus, i fas la beixamel amb això.
0: Molt bé.
1: I un pessic de nou noscada. Però també la nou noscada jo la tinc sencera. Agafo aquell ratllador petit i la ratllo una mica.
0: Molt poca, també, no?
1: Molt poca, eh? I, bueno, i quasi ja ho tindrem. Doncs llavors què farem? Agafarem aquesta carn, oli, com és normal, i mentrestant ja posarem aquestes 12 plaques de lasanya en remull, amb aigua calenta.
0: Amb aigua calenta?
1: Sí.
0: Ui, al tanto, apunteu
1: sí,
0: això,
1: amb aigua calenta, perquè amb l'aigua calenta te s'estova molt més de pressa. Uns 20 minuts...
0: Calenta o al punt?
1: No, calenta que no bulli.
0: Val.
1: Però vull dir, pot ser la de l'aixeta,
0: sí.
1: Però calenta.
0: Val.
1: No cal que la bullis, la de l'aixeta mateix, però quan te surt calenta la poses en un bol gros i llavors hi vas posant les plaques d'una en una i els vas remenant perquè no s'enganxin una amb l'altra. I els deixes uns 20 minuts. Mentrestant, ja rosteixes aquesta carn, que hi haurem posat l'oli. Primer de tot, hi posarem, perquè abans es posava la carn sempre a sofregir. Ens equivoquem.
0: Ah.
1: Perquè aquesta carn queda molt dura.
0: Perquè... Clar, això queda molt això,
1: recremada.
0: També deia això de l'home de llei, perquè, esclar, fet així és com...
1: Primer de tot hi posem l'oli i posem la ceba. I fem un sofregit de ceba, com si fes un sofregit normal. I llavors, com fa un rato que ja tenim aquesta ceba, que ja agafa color, i posarem l'all porro, perquè l'all porro es cou molt més de pressa.
0: De l'all porro què et poses? Només la part blanca, Joana?
1: Sí, quasi bé. I part verda també, eh? Jo m'agrada tallar petit, eh?
0: Tallar petit.
1: I llavors ja hi haurem tingut la pastanaga, haurem tingut aquí la ceba, que es anirà fent. I posarem aquest all porro, i llavors hi posarem aquest got de vi ranci perquè s'evapori. I tirarem la carn aquesta.
0: Mm.
1: La passarem uns 10 o 15 minuts, no gaire. I incorporarem aquesta tomaca que hem dit.
0: Val.
1: Aquesta tomaca que ja
0: si
1: hi posem...
0: Si ja no queda la carn tan recremada
1: no,
0: i tan forta com
1: recremada.
0: Jo.
1: Jo amb els macarrons i tot ho faig així,
0: Val,
1: eh?
0: Molt bé.
1: Llavors ja hi posarem doncs, la carn aquesta, la deixarem passar uns 10 minuts o 15 i posarem la tomaca i ja veurem que això se'ns va quedant tot tou amb una forquilla ho va aixafant, eh? I llavors hi posarem un raig de llet aquí.
0: Val.
1: Perquè la llet, què ens donarà? Ens donarà amorositat aquesta
0: però
1: carn.
0: Però no massa llet que no la no tapi ni res.
1: Aquí en aquesta carn hi posarem un got d'aquests de vi ple.
0: Val.
1: I llavors ja es anirà evaporant i llavors tu ja vas fent.
0: Clar, això hi deixa un puntet.
1: Això
0: molt...
1: que ja t'hi queda, aquesta carn tova, que quasi bé queda ben tova, perquè llavors amb la cullera de fusta la vas aixafant, i llavors ja quan tens les plaques de lasanya i els has tret, els has posat a escórrer, poses un xugamà d'aquests de cuina que tenim de cotó i a sobre hi posem les plaques de lasanya.
0: Uh-huh. I els omplim. Posin la pasta dels canelons.
1: La pasta dels canelons. Uh-huh. Els omplim. Jo faig, o sigui, una placa, carn, una altra placa, tres pisos. Tres plaques per cada un, perquè n'hi ha suficient. Eh? I llavors ja tenim una plata del forn a què hi hem posat la mantega, anem posant les plaques per ordre, anem posant tot... Jo primer poso totes les plaques sense res. I llavors amb la cullera ho vaig omplint. Poso l'altre...
0: L'emplenes gaire o què?
1: Molt tampoc, eh?
0: Val, bueno, és qüestió de repartir d'aquesta carn que tens.
1: Ah, això de repartir. I si te'n sobra d'aquesta carn, guarda-la.
0: La pots guardar pels macarrons.
1: Pels macarrons, per fer uns espaguetis. L'agafes, la poses al congelador i cap problema.
0: Val.
1: I si en vols fer una mica més ja, perquè jo a vegades ja en faig un quilo.
0: Ah,
1: i penso així, aquest quart de quilo, si me'n sobra, ja la tindré per un altre dia. Perquè la bolognesa és bona, bon rato, eh?
0: Vale.
1: I llavors ja hi posem les plaques aquestes, els anem omplint, els acabem d'omplir, i posem tota aquesta beixamel a sobre i formatge ratllat. I el forn. I ja ho tenim.
0: Forn a dalt i baix?
1: Dalt i baix. Vale. Jo forn dalt i baix, sí.
0: El fas anar un ratet més a dalt
1: sí.
0: O no?
1: Bueno, no. Jo el poso dalt i baix, ja el prescalfo, mentre ja tinc això, li poso i uns 20 o 22 minuts, a 190 o 200, depèn del forn, dalt i baix. Ja
0: jo t'he preguntat, Joana, això de les plaques i la quantitat de carn,
1: sí.
0: Perquè jo últimament t'he dit, ui, activa, perquè, esclar, me van presentar una lasanya amb una quantitat de carn.
1: Que n'hi havia massa. Has de mereixer tanta
0: Déu
1: carn.
0: Meu,
1: sí.
0: De veritat, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Vull dir que...
1: Jo amb aquesta quantitat, a vegades, si me'n sobra, doncs és el que faig.
0: Molt
1: la
0: bé.
1: Guardo... i la tinc en un tàper per fer uns espaguetis. Per
0: com
1: fer...
0: la descongeles, la poses en el microones
1: no.
0: O no? Ho fas en
1: no.
0: La deixes en
1: sempre
0: la nevera?
1: Sempre la deixo a la nevera, i si és un dia d'aquells de pressa, la deixo a temperatura ambient, que diu que no s'ha de fer, eh?
0: Bueno.
1: Que no s'ha de fer.
0: Però bueno.
1: Com que la tens en un tàper tapat, i el dematí diu, ostres, ara tinc aquella carn, l'agafes, la deixes a sobre el mar tapat?
0: Sí.
1: Tapat, i com és el moment,
0: la poses
1: a la paella i també hi tires una mica de rei de llet, encara que n'hi hagis posat, i amb aquella llet ja es cava allò de descongelar.
0: El birranci, quan el poses? Com ja
1: el birranci,
0: la llet aquesta com... i birranci o com?
1: No, el birranci li posarem quan tenim la carn, que ja l'hem passada, un bon raig de birranci que s'evapori.
0: Bueno, i la llet com la posem?
1: La llet, com hi hem posat la tomaca... en mica, i llavors li posem en aquesta tomaca un got de llet.
0: Val.
1: Perquè aquesta llet farà que la carn ens quedi molt més
0: amorosa.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, Joana. Doncs tornem a repetir aquests ingredients. De lasanya no ho empleneu gaire, perquè això...
1: Això ja és el gust de cada un.
0: Vinga.
1: Però si l'empleneu massa, tampoc no queda... Bueno, hi ha molta carn.
0: Sí,
1: ja veureu que us quedi...
0: Ja la vaig quedar molt embafada.
1: Que us quedi pla, com està plana, amb una cullera ha de quedar planeta.
0: Sí, sí. Molt bé, vinga.
1: Doncs mireu, aquestes 12 plaques de lasanya, que els posarem, hem dit que els comprarem... que no s'han de bullir, que els posarem en remull amb aigua calenta, els 3 quarts de quilo aquest de carn picada, de cap de llom i vedella, al vostre gust, les pastanagues, un parell o tres, jo sempre li poso tallada petita. Un
0: all porro, que la ceba, molt.
1: Les 5 cullerades de tomaca, aquesta tomaca ja fregida,
0: sí.
1: Un pols de canyella, si no en teniu un pols ni podeu posar un tros, la lligueu amb un fil, sí. I després la traiem, eh? No, va, no recordem de treure-la. Un raig de birranci, formatge ratllat, oli, sal i pebre, i per la beixamel farem aquestes cullerades soperes de farina i tindrem reservat un litre i pico de llet. Llavors, la llet, depèn de la farina, el que se'ns vegin, i posarem més o menys.
0: No. Ja sabeu que... Hem d'anar afegint a poc a poc, no, ah, Joana?
1: Primer, què hem de fer? Hem de sofregir aquesta farina perquè ens quedi cuita, eh? Perquè, si no, la beixamel tindria gust de farina crua.
0: Ah, vale.
1: Agafem aquest oli que hem dit d'aquest mateix que hem fregit, un parell o tres de cullerades, que a vegades ens en sobra, i si us en sobra, també guardeu-ho.
0: Va, molt bé.
1: Llavors, amb aquest mateix oli farem aquesta beixamel. I ja veurem que hem de posar-hi l'oli quan la farina ens ho demana.
0: Ah, va bé. N'ha de posar a poc a poc, això, Joana,
1: exacte.
0: Eh?
1: Exacte. Llavors, quan ho tinguem, i anem posant la llet natural, i amb l'escumadora l'anem remenant, i depèn del gust nostre, si la volem més espessa o menys.
0: Molt bé,
1: I llavors serà un litre i quart, depèn. La sal, també ja ho hem dit, i un pols de nou moscada, si us agrada anar a la beixamel.
0: Molt
1: si no us
0: poca,
1: agrada, no n'hi pugueu.
0: Ja us recomano que...
1: No un pols, sinó jo la tinc sempre aquestes nous, que, i la ratllo una miqueta amb el ratllador, perquè tinc un ratllador petit, un de més gran...
0: Sí, sí. Mare meva, aquesta cuina que
1: aquest
0: més de maca.
1: Aquest petit i una mica, ja està, ja ho tenim.
0: Molt bé, Joana, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per estar aquí, la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Molins. Gràcies.
1: Vinga, fins la setmana vinent. Adéu, bon dia.
2: Continguts en xarxa. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Tots els sucs i batuts són saludables?
2: No tots els sucs i batuts són igualment saludables. Els sucs comercials solen contenir grans quantitats de sucre afegit i poden tenir menys fibra que la fruita sencera. Els batuts comprats també poden tenir sucre afegit, xarops i altres additius poc saludables. Els sucs i batuts més saludables són aquells preparats a casa amb ingredients naturals i sense afegir sucre. Per això utilitza fruites i verdures fresques i considera afegir ingredients com llet vegetal i verdures de fulla verda per augmentar el valor nutricional. A més, és millor consumir la fruita sencera, sempre que sigui possible, per aprofitar la fibra que ajuda a regular el sucre en la sang i millorar la digestió.
0: Salut Activa.
3: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
4: No tots els sucs i batuts són saludables. Hi ha la versió de comercial, que normalment estan carregats de molts de sucres, additius, i no tenen fibra, i moltes vegades les vitamines no hi són. Per tant, aquests cal evitar-los al màxim possible. I després hi ha les versions casolanes, que les versions casolanes, si s'aprenen en el mateix moment, se fan amb tota la fibra, en el cas de que sigui de fruita, i sobretot no es prenen amb l'estómac buit ni es prenen cada dia, són una bona alternativa també a hidratar-nos aquest estiu. Però ha de complir amb aquestes premisses. I en el cas dels batuts, doncs seria el mateix. Perquè l'efecte d'un suc natural fet a casa, en el cos, un cop ens el bevem, és el mateix que l'efecte del suc de supermercat. Per això dic que sobretot no ens el beguem sol i tampoc el beguem cada dia. També és important evitar aquests sucs en persones, d'aquests batuts verds que es barregen fruites i verdures, en persones que tenen pedres al ronyó, perquè totes les verdures de fulla tenen més oxalats i això fa que fabriquin més pedres. I persones diabètiques, els sucs tampoc els hi va gens bé. Podria ser una bona alternativa pels esportistes per fer una recàrrega abans, durant o just després dels entrenaments o de les competicions. Un exemple de batut saludable doncs podria ser una base de llet o beguda vegetal, tipus d'ametlla, per exemple, o de civada, o inclús un iogurt o un kèfir, això com a base. Després tries una fruita de temporada que t'agradi, i després, si el vols fer més energètic, doncs podries posar algun fruit sec o una mica de llavors, o inclús posar al bocat o una mica d'oli de coco. O inclús també es podria posar uns flocs de civada sense sucre. Llavors això dona més energia. Calbós més refrescant, doncs aquesta última part del greix saludable i dels hidrats no els ho posaríem i ens quedaríem només amb la fruita i la base de llet, o inclús es podria fer la fruita barrejada amb verdura, com podria ser pastanaga, com podria ser un grapat d'espinacs, afegint una mica de llimona, cosetes així.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat s'assuma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema «Prou maltractaments a la gent gran». I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
3: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Coincidint amb el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, avui al Faves Contades posem el focus en la importància de protegir-nos del sol i detectar a temps possible lesions cutànies. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels més prevenibles. Més del 80% dels casos es podrien evitar amb bons hàbits. Per parlar-ne, ens acompanya el doctor Alejandro Lobato. Ell és dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutu Terrassa, amb qui abordarem riscos, símptomes i, sobretot, mesures de prevenció. Doctor Lobato, molt bon dia, benvingut.
6: Bon dia.
5: Gràcies per acompanyar-nos.
6: A vosaltres.
5: Quina és la incidència que té el càncer de pell a casa nostra?
6: Doncs mira, es parla de que cada any hi ha uns 300 casos de càncer de pell per cada 100.000 habitants, i això traduït en altres números vull dir que, per exemple, més del 50% dels pacients per sobre dels 65 anys tindran un càncer de pell, i d'aquests, fins un 25% tindran dos o més càncers de pell. És veritat que també hem de distingir, no?, entre els diferents càncers de pell que hi ha.
5: Ha augmentat la incidència d'aquest tipus de càncer en els últims anys?
6: Sí, es parla de fins un augment del 4% de casos cada any, i això moltes vegades és degut als hàbits que tenim amb el sol.
5: Ara parlarem també de la prevenció, que és un factor clau per no arribar en aquest moment. Sovint sentim o llegim als mitjans, no?, que el càncer de pell és un dels més prevenibles. És cert això?
6: Sí, és molt cert, perquè sempre els dermatòlegs, els pacients, diem que la pell té memòria, oi? I moltes vegades, per prevenir aquest càncer de pell o per disminuir la probabilitat de càncer de pell en l'edat adulta, és molt important la fotoprotecció, sobretot des de la infància, i educar els nens en aquesta fotoprotecció.
5: De càncers en dermatologia es distingeixen principalment dos tipus de càncer de pell. Parlaríem del melanoma i el no melanoma. Quines són les diferències que hi ha entre aquests dos tipus de càncer?
6: Doncs, com ben has dit, a grans trets,

0: podíem prevenir? Vostè em deia que sí. Quins són els principals factors de risc per desenvolupar un càncer de pell?
1: Doncs hi ha diversos factors de risc que es descriuen. Entre ells parlaríem sobretot de les cremades durant la infància, cremades de segon grau, que són aquestes que tenen butllofes. Per una altra banda, també els pacients amb fototipus clars, que tenen el pèl clar, que són rossos, que són pèl roig. També pacients que hagin tingut antecedents de càncer de pell familiars o fins i tot personals. Pacients que poden estar en un estat d'immunosupressió, per exemple, pacients trasplantats d'algun òrgan, pacients que, per exemple, hagin rebut radioteràpia en alguna zona del cos, o fins i tot, això és més poc freqüent, però intoxicacions per alguns metalls pesats també en edats més primerenques.
0: Vostè deia, les cremades del sol durant la infància i l'adolescència són especialment complicades, no? Cal tenir-les en compte. I no sé si ho relacionem amb això que ens deia, la pell té memòria. És molt determinant què ens passa durant els primers anys de vida a la pell?
1: Sí, es parla de que aproximadament un 25% de tota la radiació ultraviolada que rebem durant la vida, el 25% es rep per sota dels 20 anys. I aquest és un moment molt vulnerable perquè són les nostres cèl·lules, diguéssim, que tenen una activitat molt important, hi ha molta replicació del DNA, i això fa que, si hi ha cremades, es vagin acumulant aquestes mutacions que, amb el temps, poden contribuir al desenvolupament de càncer de pell.
0: Sovint es diu allò, no? És millor prevenir que curar. En el cas del càncer de pell, les dades, ho dèiem al principi, indiquen que en més del 80% dels casos es podrien evitar amb uns bons hàbits. El consulta vostè, pel que veu, creu que la ciutadania en som conscients o encara ens exposem una mica, per dir-ho col·loquialment, de forma temerària al sol?
1: Jo crec que no gaire, no som molt conscients, entre altres coses, perquè a tothom ens agrada el sol, no? Vivim a un lloc on hi ha molt de sol, ho relacionem amb l'estiu, amb la vida social, i això fa que ens agradi molt. I els pacients moltes vegades, quan venen a consultar, ens pregunten si podem prendre el sol, no? I, sempre expliquem una miqueta les mesures que s'han de tenir en compte a l'hora d'evitar o disminuir aquesta exposició solar.
0: Quines són aquests consells pràctics que hauríem de tenir en compte quan estem exposats al sol per protegir-nos?
1: Doncs, sobretot de cara a l'estiu, és molt important evitar l'exposició solar en les hores centrals del dia, no? Entre les 12 i les 4, aproximadament. Després, també, coses molt senzilles que podem fer servir és barrets, ulleres de sol, màniga llarga, que sigui una miqueta fresqueta, i després també, per suposat, fer servir protecció solar.
0: Això seria si anem a la platja, per entendre'ns, no? Evitar aquestes hores i tot això, però en el dia a dia, fins i tot quan no és estiu, quins serien uns bons hàbits?
1: Doncs, sobretot això, el fer servir un protector solar a les àrees fotoexposades, sobretot la cara, les mans, el coll, perquè tot i que no tenim la idea de que estem prenent el sol, el sol ens dona en aquestes zones, i de fet són les zones on més probabilitat hi ha de que aparegui algun càncer de pell més endavant.
0: Clar, protector solar, i aquí ve la gran pregunta. Com triem un bon protector solar? No sé si són els mateixos per a tothom o dependrà de la nostra edat i de la nostra tipus de pell, de la nostra casuística. Com ho fem per triar el millor? Quin és?
1: Doncs mira, sempre diem que el millor fotoprotector és el que fem servir, un que ens agradi, que el fem servir. Sí que hem de dir que per sota dels 6 mesos els nadons haurien d'evitar una fotoexposició directa al sol, per això hem de fer servir una protecció solar física amb roba, amb ulleres, amb barrets. I ja per als nens més petits, entre els 6 mesos i els 6 anys més o menys, poden fer servir fotoprotectors que es diuen minerals o amb filtres inorgànics, perquè no s'absorbeixen. Vale? I més endavant, qualsevol protector solar podem fer servir amb un SPF, amb un factor de protecció de 50, estaria bé.
0: I com ens ho hem d'aplicar per fer-ho bé? Que a vegades segurament ens descuidem algunes zones, no? Sí, perquè no en som conscients.
1: Sí, això també hem de tenir en compte, que moltes vegades ens posem el protector solar i ens oblidem d'algunes zones més sensibles, no? I com són les orelles, la part on no arribem de l'esquena, les mans, les ungles també. I sempre, si podem tenir alguna persona al costat que ens pugui ajudar, millor.
0: Clara, deia les mans i les ungles. M'ha sorprès posar-se protector solar a les ungles.

0: I moltes vegades fem allò, que ens posem la crema i després ens rentem les mans, justament, sí. Que és una de les parts que queden més exposades. Li preocupen els discursos que veu a les xarxes d'aquests negacionistes de la crema del sol, que últimament doncs n'hi ha més d'un? Què els diria a la gent que se'ls ha trobat fent scroll o que fins i tot se'ls escolta?
1: Sí, doncs, bueno, jo el que he de dir és que, sobretot, els professionals que en parlem del tema del sol, no, els dermatòlegs i altres professionals, som persones qualificades, que hem estudiat, i que les nostres, no opinions, sinó que les nostres afirmacions es basen en l'evidència científica. I aquestes persones normalment el que fan servir són vídeos, búsquedes a navegadors, opinions personals, que això, clar, no està basat en cap evidència científica. Doncs les creències d'algú no poden fer ciència.
0: No estan avalades.
1: Exacte.
0: No? Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora de protegir-nos del sol, ja sigui a l'estiu com en altres èpoques de l'any, que potser no són tan conscients de la necessitat de fer-ho? Vostè ho apuntava abans.
1: Sí, doncs moltes vegades la gent, amb l'excusa de he de sintetitzar vitamina D, em posaré al sol. Això és una errada, no? Si hi ha algun dèficit de vitamina D, el que s'ha de fer és suplementar per via oral en persones que tinguin algun tipus de risc, o moltes vegades una exposició molt curteta de 10-15 minuts pel matí, pel vespre, això ja tindríem prou per sintetitzar la vitamina D, no? Que és moltes vegades l'excusa que té la gent.
0: Perquè no sempre potser és necessari no suplementar-la si no tenim cap patologia que estigui associada a aquest dèficit.
1: Exacte,
0: entenc.
1: Això mateix.
0: Hi ha persones que han de tenir una vigilància especial, una cura encara més extremada amb el sol? Abans apuntava potser a la gent que té els cabells clars, pells clares, no sé si els ulls també hi tenen res a veure, les pigues.
1: Sí, les persones que tenen més de 50 pigues, més de 5 pigues que nosaltres diem atípiques, no? Que tenen una mida gran, varis colors, que tenen unes característiques determinades per dermatoscòpia, persones que han tingut antecedents ja personals o familiars de càncer de pell, les persones trasplantades, que moltes vegades veiem pacients que acaben desenvolupant càncer de pell, són les que més precaució haurien de tenir amb el sol.
0: Afortunadament, cada vegada tenim més informació, la informació és més accessible i més democràtica, i possiblement a partir de certes generacions sabem que el sol és perjudicial per la nostra pell i ens protegim. Però hi ha aquelles persones que potser quan eren joves no tenien aquesta informació i ja porten aquesta memòria a la pell, què els hi diria? Poden fer alguna cosa?
1: Bueno, moltes vegades quan veiem ja gent que sí que té signes a la pell, no? D'aquest dany actínic, aquest dany del sol, de vegades sí que recomanem fer una revisió almenys a l'any, perquè ja veiem que comencen a tenir aquestes lesions que diem premalignes, que es diuen queratosis actíniques, que sí que hem de tractar, hem de vigilar. Persones que comencen a tenir també taques a la pell, que es diuen lentígens, que també és una indicació indirecta, no?, d'aquesta exposició solar que s'ha rebut durant anys, sí que haurien de consultar almenys amb el metge del capçalera, amb el dermatòleg, per fer almenys una revisió inicial, diguéssim.
0: I per què és important diagnosticar el càncer de pell de manera precoç? No? Em sembla que això pot canviar molt el decurs de la malaltia.
1: Exacte. El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. El càncer de pell queratinocític que dèiem abans, tant el carcinoma vasocel·lular com el carcinoma epidermoide, moltes vegades el que expliquem és que es treuen, es curen, és veritat que s'han de fer revisions i ja està. I en el cas del melanoma també, quan es diagnostica en estadis molt, molt inicials, la supervivència als 5 anys, no? Que nosaltres parlem moltes vegades de la supervivència als 5 anys, pot ser per sobre del 90%. Doncs per això és molt important el tenir-ne consciència.
0: Clar, a parlar de tenir-ne consciència, quins són aquells símptomes o aquelles senyals d'alerta que ens haurien d'indicar que hem d'anar com a mínim al metge de capçalera i potser demanar aquesta derivació a dermatologia?
1: Mira, nosaltres fem servir dues regles molt senzilles, molt il·lustratives i molt literàries, que són la regla del A, B, C, D, E, i per una altra banda la regla del aneguet lleig. ¿Vale?
0: ¿Ens les expliques?
1: Sí, la regla del ABCD és un acrònim, no?, en què la A vol dir asimetria. Si fem com una quadrícula sobre una piga, diguéssim, si queda tallada com en quatre parts, si hi ha una simetria entre aquestes parts, de colors, de forma, això ja és un criteri de que hauríem de consultar. ¿Vale? La B ve del castellà, de bordes. Si veiem alguna vora que sigui irregular, amb picos, amb entrants, sortides, això també és un criteri d'alarma. La C és de colors, quan veiem tres tonalitats de color diferent, que poden anar des de vermell, rosa, blau, marró fosc, marró clar, negre, això és un altre signe d'alarma. La D fa referència al diàmetre, lesions de més de 6 mm hauríem de tenir cura. I la E és de l'evolució. Si una piga creix molt ràpidament, fa costra, s'hauria de consultar. Vale.
0: Perfecte, ens queda la neguet lleig.
1: I la neguet lleig, que és molt, molt bonica aquesta regla, és que quan apareix una lesió que sigui diferent una miqueta al conjunt de pigues, s'ha de consultar. Si tu, les teves pigues, diguéssim que són totes de color marró fosc o negre, molt rodonetes, i apareix alguna que sigui molt vermella o molt gran, això és que és diferent i que s'ha de consultar per descartar que sigui un càncer de pell.
0: Doncs tenim aquestes dues regles per tenir en compte, la BCDE i la de la neguet lleig. Amb quina freqüència és recomanable fer una autoexploració a la pell, allò de revisar-nos, i com es fa per fer-ho bé?
1: Doncs jo crec que amb un cop a l'any a casa seria suficient. Ara, és veritat que tothom té un telèfon mòbil, no? I jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i, per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no. I també nosaltres a casa mateixos, amb el mirall del bany i amb un altre mirall que podem moure, podem veure l'esquena, les espatlles, la part de darrere del cos. I si, a més, tenim convivents a casa, no?, com una parella, fills, aquestes persones també poden fixar-se en les nostres pigues, no?, i que siguin de referència i que ens puguin avisar si alguna cosa ha canviat.
0: Perquè els melanomes apareixen sempre a partir d'una piga preexistent o no és necessari?
1: No, és més bé al contrari. Fins al 80% dels melanomes, diguéssim, es diuen de novo, que són lesions que apareixen noves, i la resta sí que poden aparèixer sobre una piga, un nevus ja preexistent, diguéssim, que canvi.
0: Quan tenim aquest diagnòstic de càncer de pell, quins són els tractaments que tenim possibles?
1: Doncs depèn una mica també del càncer de pell que diagnostiquem, no? Diguéssim que normalment el tractament de primera elecció és la cirurgia, però dependent del càncer també hi ha altres tècniques, com pot ser la crioteràpia, que és congelar, destruir les lesions en fred, alguns tractaments tòpics també, que són, diguéssim, com quimioteràpies tòpiques, quimioteràpies orals, radioteràpia també, teràpia fotodinàmica. Bueno, tenim un arsenal dependent del tipus de lesió.
0: Què li diria a una persona que li han donat ara un diagnòstic de càncer de pell? Quins són els pronòstics? Abans ens deia que eren bons.
1: Sí, dependent del tipus, clar, això s'ha d'individualitzar, s'ha de veure el tipus, la persona, però jo sobretot el que recomanaria és que si tenen cap pregunta, que preguntin al seu metge de família, al seu dermatòleg, que són les persones que estan qualificades i que segurament els hi puguin donar una resposta més acurada.
0: I coincidint amb aquest Dia Europeu de la Prevenció del càncer de pell, si hagués de llançar un missatge a la ciutadania, quin seria?
1: Doncs sobretot durant l'estiu, molt de compte amb el sol. Es pot fer, lògicament, vida a l'aire lliure, però amb una mica de cap. I persones, com hem dit abans, no?, amb moltes pigues, amb aquests factors de risc, que consultin.
0: Doncs doctor Alejandro Lobato, dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per tots aquests consells, que prendrem bona nota. Gràcies.
1: A vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Torna l'Anell al dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català. Avui amb l'Eli, la Xínzia, la Stephanie i l'Alan.

0: Bon dia, som quatre alumnes del curs de català del nivell elemental 3 i avui hem vingut aquí a la ràdio a practicar una mica el nostre català.
1: Sabies que...
0: Començaré jo i us parlaré de les diferències entre el català de Catalunya i el català del País Valencià. Com sabeu, el català de la Catalunya i el català del País Valencià comparteixen la mateixa base gramatical i ortogràfica, però presenten diferències fonètiques. Aquí us posaré alguns exemples. El primer de tot, i és el més llampant, diguem, és el vocalisme àton. A Catalunya tenim vocals com la A i la E, que són, que poden ser vocals àtones. Això, a Catalunya, es pronuncien igual com una vocal neutra. I les vocals O, I, U, àtona, es pronuncien com una U. Llavors, això què vol dir? Per exemple, si volem parlar en català a Catalunya, al pare direm al pare, encara que s'escriu a el pare. En canvi, al País Valencià pronunciarem el pare, exactament com s'escriu. Això és el primer exemple, però tenim més. Per exemple, el verb tornar. Jo ho acabo de pronunciar exactament en català. Però per què? Perquè vaig canviar la O i la vaig transformar, entre cometes, en una U. I no vaig pronunciar la R. En canvi, al País Valencià, què fan? La O es pronuncia tal qual i també pronuncien la R. Així que el verb tornar es converteix en tornar a València. I per últim, tenim unes lletres que sí que són una mica complicades, que són la B alta i la B baixa, que molts catalans, al moment d'escriure, s'equivoquen. Per què? Encara que s'escriuen amb lletres diferents, B alta i B baixa, la pronúncia és exactament la mateixa. Un exemple molt, molt llampant són els verbs veure i veure. En català, veure i veure es pronuncien exactament de la mateixa manera. Llavors, si no coneixes el context, és difícil que puguis escriure-les de la manera correcta. En canvi, al País Valencià, la B baixa sí que es pronuncia veure, marcant com la B baixa amb els llavis. Així que ja ho sabeu, si veniu a Catalunya, la pronúncia va ser una mica diferent.
1: Sentim-la.

Hola, bon dia, sóc la Cinzia. Sóc australiana i italiana i porto 15 anys practicant català. Jo vaig triar el cançó que es diu El teu moment i el grup es diu Moments. Vaig conèixer la dona que va crear el grup, va escriure la cançó i també va escriure, va cantar i va formar el grup de músics. Es diu la Míriam Aguado Melet i és una dona molt maca i jo la vaig conèixer. És per això que volia triar aquest cançó. I és una dona que està ara mateix escrivent un llibre que és molt important perquè és un llibre que es tracta de com el cervell processa emocions i situacions difícils en la vida i a través de les seves cançons i el llibre es pot apoyar a la gent que necessita aquest suport. I bueno, és per això. És una cançó que dà molta confiança, dà ànima a la gent i és una cançó que m'agrada molt i volia compartir-lo amb vosaltres.

0: Posa't a prova.
1: Bon dia, sóc l'Alan. Tornem a les frases fetes que ens encanten a tots els alumnes. Però abans de fer la prova, poso dos exemples dels que més ens ha agradat aquesta setmana. Una frase que surt moltes vegades a casa nostra, gràcies al meu gendre, és que m'he quedat de pasta de moniato. Vol dir que m'he quedat molt sorprès d'alguna cosa. Tenir la mà foradada. Vol dir ser una persona que gasta els diners molt fàcilment i no sap estalviar. I per últim, la prova. Què vol dir bufar i fer ampolles?
2: Opció A.
1: És bufar les espelmes del pastís?
2: Opció B.
1: Ser molt fàcil de fer?
2: Opció C.
1: Complicar les coses. I la resposta correcta és la B. Ser molt fàcil de fer.
0: L'hora del lector.

0: Hola a tothom, aquí la Stephanie. Avui els vull recomanar un llibre que no he llegit, però tinc a la llista de pendents. S'anomena Manual de Defensa del Català de l'autor Òscar Andreu. Aquest llibre, de només 80 pàgines, és una adaptació del seu monòleg. Es diu Crida als ocells de colors lampants. I aquest llibre és una reflexió sobre situacions quotidianes en què difícilment troba persones que parlin el idioma i convida a pensar que Catalunya és una barreja de migrants, tant d'Espanya com d'estranger, i de persones nascudes pròpiament a Catalunya. I, per tant, la llengua no s'hauria de quedar oblidada. Recordem que Òscar és el codirector, copresentador i guionista de la competència de RAC1 i un dels presentadors de L'Esté Passant a TV3. I vosaltres, quin llibre estan llegint ara?
1: No t'equivoquis.
2: I per últim, parlarem de les frases que sempre ens posen les coses més difícils en català. Quan aneu a... quan voleu convidar un company, un amic, una persona a aprendre alguna cosa, a què sempre dieu anem a aprendre alguna cosa? Perquè feu aquí un castellanisme. Sempre, sempre heu de dir anem a aprendre alguna cosa. Així que em compta amb això.
3: Els anglofons tenim molts problemes amb el dinar i el sopar. El dinar és al migdia, no és dinner, que es fa a la tarda-nit en altres països. I el sopar és a la tarda-nit, i no és supper, que es fa abans d'anar a dormir.
0: Per últim, esmorzar no és almuerzo. Aquest és un castellanisme. L'esmorzar es fa a primera hora, l'esmorzar de mig matí o almorzar es fa abans de dinar.

Fins aquí aquest nou capítol de l'Anell al Dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català, avui corresponent al nivell elemental 3.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Farigola. Mata de la família de les labiades, molt aromàtica, de fulles oblongues i petites i flors bilabiades, rosades, violàcies o blanques, en inflorescències terminals, freqüent a les timonedes i als matollars mediterranis, de la qual s'obté el timó.
3: En aquest Paraules Habitables recuperem la botànica del Termcat, l'Antònia Julià, per parlar d'aquelles plantes que els humans hem fet servir al llarg de la història per les seves propietats. D'aquí que el terme que hem escollit sigui farigola, que, atenció, a la web del Termcat acumula fins a 57 noms.
4: Per la farigola i, per exemple, per l'albercoquer i pel presseguer, què passa? A la pàgina on tu vas entrar et correspon a un diccionari que es diu Noms de plantes, Corpus de Fitonímia Catalana, que és una obra que, descriptiva, que conté tots els noms recollits i documentats en obres de confiança per les espècies de plantes i arbres de Catalunya. I hi ha plantes per les quals hi ha una gran quantitat de sinònims, fins i tot diríem el que tècnicament en diem geosinònims, que vol dir que són sinònims vinculats al territori. En el cas de la farigola, hi ha una part del territori de parla catalana que en diu farigola, però hi ha una part molt important que en diu timó. I, de fet, a partir de timó, que ve del timus vulgaris, que és el nom llatí, formem el nom de les formacions vegetals, que serien les timonedes, i també el nom de la substància aromàtica majoritària que conté la farigola o timó, que és el timol, i que li dona les propietats medicinals i remeieres conegudes.
3: Farigola i timó amb les seves múltiples variants, però també altres opcions més creatives i divertides, com herba pixadora, raïm d'os o pometes de pastor.
4: Bé, probablement de l'enginy popular, moltes vegades tenen un component metafòric o de similitud amb altres noms ja existents. Bàsicament, el que vam veure és que hi ha deformacions fonètiques boniques vinculades a les parles locals i fins i tot a microterritoris. Però també hi ha aquesta altra gran font de varietat, que seria justament això, les metàfores. Pometes de pastor, doncs potser perquè les flors acaben formant capítols que semblen com una poma petitona i que en un moment determinat potser el pastor se'n fa una sopa, la sopa de farigola.
3: Antònia, i per què passa això? Que hi hagi plantes amb tants noms?
4: Pot passar per múltiples raons i per cap. És a dir, que és molt difícil de pronunciar-se amb contundència, de dir això ha estat degut a... Perquè, per exemple, les plantes d'ús ens pot semblar que estan més consensuades, però hi ha el cas del blat de moro. El blat de moro rep molts noms segons la zona, com a blat d'indi, blat de les Índies, dacsa, moresc, panís... I encara si entrem a parlar dels noms de les parts de la panolla, trobaríem moltíssims noms més. És més freqüent que hi hagi molts noms que no pas que n'hi hagi un de sol. Per exemple, el cas de romaní romer, on hi ha molt poca variabilitat, és menys freqüent que el cas de la farigola o timó, faringuler, buixeringa, en què hi ha tanta variabilitat.
3: Una altra flor col·leccionista de noms és la rosella, oi? Quants en té?
4: Moltíssims noms, i que són noms els ètims dels quals poden estar relacionats amb, fins i tot amb un joc infantil. Qui no ha jugat al joc del gall o gallina obrint una flor encara no oberta de rosella, que si és un color és gall i si és un altre és gallina. En el cas de gall, podria tenir relació amb la cresta del gall, però de gall a gallaret... Gallaret és un estendard vermell. I d'aquí a un altre nom, republicans, que es documenta també en el territori perquè és de color vermell. És a dir, que els fils que uneixen la història de les denominacions són fantàstics, de vegades una mica entortolligats.
3: Però tornem als usos de les plantes. N'hem anat descobrint propietats amb el pas del temps, però hi ha unes quantes que sempre ho han posat fàcil, a humans i a insectes.
4: Totes les que formen la flora mel·lífera, és a dir, aquelles plantes que fan nèctar o pol·len en quantitats suficients perquè les abelles i altres insectes el puguin recollir i transformar en mel, en pròpoli, en gelé, en cera, etc. Són unes plantes molt importants perquè afavoreixen la biodiversitat i actualment també serveixen com a indicador de la salut dels ecosistemes perquè les abelles estan realment en perill a nivell mundial. I a Catalunya en tenim de molt xules, d'espècies mel·líferes. Per exemple, el romaní, la farigola, l'esbarzer, que fa una mel de multifloral molt bona, o el bruc, la mel de bruc. Però també tenim arbres com el castanyer, el tiler o les acàcies. És a dir que per les persones que volen conèixer la flora d'un lloc, la flora mel·lífera ofereix una oportunitat bonica de veure com col·laboren les abelles i les flors en benefici dels humans.
3: Doncs, mel·líferes o no, repassarem algunes de les plantes que ens aporten beneficis. Remeieres, en diuen.
5: Abelleta vola per la farigola. Abelleta vola pel farigolà. Jacint Verdaguer.
4: De la farigola, que és una planta de la família de les labiades, que són unes plantes aromàtiques que contenen substàncies i essències amb propietats remeieres o medicinals reconegudes, però que també tenen usos gastronòmics. En el cas de la farigola, amb el timol, per exemple, es pot fer l'aigua de farigola per netejar per les seves propietats asèptiques, però també se'n fa una sopa boníssima que diuen que, a més, té propietats bones per la microbiota, i això és un saber antic que s'ha anat transmetent.
6: Per una flor de romaní, l'amor daria. Per una flor de romaní, l'amor d'uní. Josep Carner.
4: Igual que la farigola, el romaní, que també és una planta labiada, amb essències, fa molt bona olor. El romaní el que té és que té una floració molt àmplia, per tant, el podem trobar florit a l'hivern, cosa que no passa tant amb la farigola, i l'utilitzem, per exemple, per fer alcohol, per fer frega, per aquestes propietats remeieres que té, però també el posem en les barbacoes perquè doni bon gust a la carn.
7: La sàlvia, el romaní i la sajolida, amb ses fragants olors, sembla que em criden refrescant ma vida. Som les mateixes flors. Francesc Camprodon.
4: La sàlvia és una planta salvífica que ens ajuda. És una planta que té propietats remeieres molt reconegudes, que també s'utilitza en gastronomia. Es fa servir, igual que el marduix, en la preparació d'adobs per olives o per fer sopes. Totes aquestes plantes, la sàlvia també és una labiada, una d'aquestes plantes amb essències.
8: Té l'espígol callada resplendor, com si tot ell esdevingués olor, i ens reca de deixar-lo tan endins del vent i dels camins. Jaume Gelet.
4: L'espígol o barballó, que aquí, quan parlem d'espígol, hi ha una confusió realment, perquè a nivell macroscòpic les espècies es poden assemblar, l'espígol que té aquesta olor tan característica. Hi ha zones on en diuen lavanda, però hi ha d'altres zones on la lavanda designa una planta similar. En aquest cas, potser no estaria tan indicat pels usos gastronòmics perquè té un component molt fort, però, per exemple, jo ho he vist anunciat per posar a dins de ginebra. La gent que es pren un gin tònic se'l pren amb una miqueta d'espígol.
9: Em plau d'atzar, d'errar per les muralles del temps antic. I a la cost de la fosca, sota un llorer i al peu de la font tosca, de remembrar Sallut, setge i batalles. Josep Vicenç Foix.
10: El llorer, en aquest cas, estem parlant d'un arbre, no pas una planta aromàtica menuda, sinó d'un arbre, amb unes fulles, sobretot, molt aromàtiques i enganxoses, i que s'ha fet servir en adobs perquè dona molt bon gust i s'ha fet servir també per preparats medicinals. Però, en alguns casos, el llorer seria un exemple, aquestes plantes remeieres o medicinals s'han de dosificar. No es poden donar alegrement. El llorer a algunes persones els hi pot causar alguna reacció estomacal indesitjada. Cal mesurar-ho.
9: Vola lluny, plomall de flor, cor de vent, ales de gasa. Puja amunt pel cel d'estiu, cerca espai i nova casa. Lola Casas.
10: La dent de lleó és una planta que diem ruderal, o sigui que creix per les vores dels camins, que a pagès s'ha fet servir molt. La dent de lleó, pixallits, a molts llocs en diuen. S'ha fet servir per fer unes amanides boníssimes, tradicionalment. És una planta que en alguns estadis deixa anar una mena de suc blanc, que els sucs blancs ja és un avís. I allò que sigui tan blanc vol dir que hi ha persones o animals als quals allò els pot causar una certa reacció urticant. Però en principi hi ha moltes amanides avui dia de pixellits i no, en les fulles no es produeix aquesta reacció.
11: Pel braç no us dono una figa, que sembla que viró de viga i el porteu mal estès. Es necessitaria ortiga que el nervi us estengués. Ai, marquès, marquès, marquès, d'engany sou farcit i ple. Guillem de Berguedà.
10: L'ortiga, o pica-pica, o pica-picots, també és una planta que té molts noms. Té propietats, a banda de les sopes d'ortiga, que són molt bones. Clar, el nom fa una mica de cosa, perquè penses, ai, m'ho prendré i això em farà... No, no, és boníssima. Una sopa d'ortiga ben preparada és sensacional. Però també s'ha fet servir en preparacions, per exemple, per la pell, qüestions dermatològiques. Sí, sembla que no. L'ortiga, com el seu nom indica, és urtica dioica, l'espècie més comuna. És urticant, o sigui, produeix aquella reacció, però... La substància que contenen els pèls urticants, convenientment preparada, pot produir efectes beneficiosos.
12: I no n'hi ha prou amb no respirar?
10: A veure, el no respirar sembla que, no, que la sensibilitat disminueixi, potser en aquell moment no et pica, però quan tornes a respirar ho notes. O sigui, això és una llegenda rural.
13: Heura que m'envaeixes el ventre i la follia. Freu entre el vel i l'aigua, ennuvolat de foc. T'estim. Sóc la pluja que amara l'enderroc. D'on tenàs, s'obre un fruit amb colors d'alegria. Maria Mercè Marçal.
10: L'heura és una planta que, a banda de ser una espècie silvestre, moltes vegades la plantem als jardins per entapissar els murs. I té unes flors molt poc vistoses, que en principi no fan res, però... A partir de les fulles, sobretot, i dels fruits, tenim substàncies, l'hederina, que tenen propietats vomitives i purgants. Llavors, s'ha de fer servir amb molta prudència i sota control mèdic. Però podem gaudir, mentrestant, de tenir-la entapissant un mur, que normalment serveix perquè els ocells hi facin niu o s'hi amaguin insectes.
9: Àrnica, calèndula, naftalina i càmfora. Eren quatre fleumes, quatre bledes solellades. Eren com flors trèmules, frèvoles i pàl·lides. I malgrat l'estènia, sempre ben empoleinades. Teresa Grau.
10: La calèndula, també coneguda com a boixà, que bona part del domini lingüístic, és una planta anual de flors entre groc i ataronjat. Aquí també s'hi barregen les varietats de jardí. Però bé, si ens referim a la planta silvestre, té unes propietats calmants.
12: Ai.
10: Que fan que, per exemple, l'ungüent de calèndula es faci servir per assuaujar inflamacions de la pell produïdes o per picades d'insectes o per cops o per cremades. part d'això, s'ha plantat molt en jardins perquè realment és una flor molt vistosa, de floració llarga i que està associada com al benestar i a la primavera.
3: I també la demanem a la farmàcia com a àrnica, no?
10: Àrnica és allò de la sinonímia que explicava, que fa servir un mateix nom per plantes que potser no tenen res a veure. L'aculturació botànica que s'ha produït al viure a les ciutats i a l'estar allunyats del que és la vida, la natura. Moltes vegades la gent diu àrnica a la calèndula, perquè tenen aquesta semblança que són plantes de la família de les compostes, amb aquell botó floral de color groc ataronjat i unes fulles que també s'hi assemblen, i clar, la confusió està servida.
3: Doncs a l'àrnica, allò que és de l'àrnica, que no calèndula, i la lectura dels poemes a qui l'ha feta. En aquest cas, les companyes de la xarxa, com l'Anna Fortuny, la Carme de Fez, la Núria de José, l'Anna Ruiz, la Maite Polo, la Marta Pardell, l'Helena Puigdueta, l'Eva Corbacho i la Cristina Álvarez. Gràcies a totes.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Altres objectes interestel·lars. Els objectes interestel·lars són cossos celestes que no pertanyen al nostre sistema solar, sinó que procedeixen d'altres sistemes planetaris. Han creuat l'espai interestel·lar i han arribat fins a nosaltres. Avui en dia n'hem descobert tres. El primer, Oumuamua, el segon, Borisov, i el tercer es diu Atlan. Anem a veure el segon i el tercer. Borisov. El segon objecte interestel·lar, Borisov, va ser descobert el 30 d'agost del 2019 i va ser descobert per un astrònom aficionat. D'aquí ve el nom d'aquest objecte, un ucraïnès que es diu Gennady Borisov. A diferència d'Oumuamua, el primer que s'havia descobert, Borisov es comportava com un cometa típic. Se li va veure una mena d'atmosfera, una coma, que es diu, i una cua al darrere seu, i estava compost principalment per gel i pols. Va passar per la distància més a prop del Sol el 8 de desembre d'aquell any, es va acostar a una distància de 300 milions de quilòmetres de la Terra, va passar molt lluny, i se'n va anar. Estudiant la llum d'aquest objecte, es va analitzar la seva composició química i es va descobrir de què estava format. Allà tenia aigua, tenia monòxid de carboni, tenia cianur d'hidrogen i altres compostos volàtils, gasos típics dels cometes. El que sí que es va veure que la proporció de monòxid de carboni era molt alta, entre 9 i 26 vegades més que en el cas dels cometes del sistema solar. Això indica que els processos de formació planetària poden ser bastant universals a tota la galàxia, tot i que hi ha variacions locals. També s'hi va detectar partícules de pols bastant grans, una mica més grans que els que veiem per aquí en el sistema solar. I això suggereix que aquest cometa era molt actiu i va començar a evaporar-se intensament tan bon punt va entrar al sistema solar. La seva mida, la mida d'aquest objecte, és entre mig quilòmetre i un quilòmetre de diàmetre. I el tercer objecte interestel·lar descobert fins ara es diu Atlas. Es va descobrir fa molt poc, l'1 de juliol del 2025, aquest estiu, i es va descobrir en un telescopi que es diu Atlas, i per això li han posat aquest nom, un telescopi que està a Xile. Es va descobrir quan estava entrant en el sistema solar i encara avui en dia està entrant, passarà per la mínima distància al Sol a finals d'aquest any i després començarà a marxar. Per tant, aquests dies, aquests mesos, tenim l'oportunitat d'estudiar amb molt detall un d'aquests objectes interestel·lars que són poc freqüents i molt desconeguts. Aquest objecte també és un cometa. No és un asteroide, sinó que és un cometa. Li veiem una coma, com una atmosfera, i una cua que cada cop és més gran. I quin és el futur de l'estudi d'aquests objectes? Doncs diverses agències espacials ja treballen en missions per interceptar, per acostar-se a aquests objectes i estudiar-los de molt a prop. Una d'aquestes iniciatives és el projecte Comet Interceptor de l'Agència Espacial Europea, que podria adaptar-se per estudiar un objecte interestel·lar si es descobreix amb una mica de temps.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Sant Jordi és el dia del llibre i de la rosa, una tradició que estimem i celebrem amb molta passió. Volem dracs i princeses, roses vermelles i de tots els colors, i llibres. Volem molts llibres. Ja teniu la llista feta? O sou dels que preferiu xafardejar per les parades abans de comprar? Sigui com sigui, els llibres us esperen. I per si us fa falta una petita ajuda, us portem una tria per als més petits de la casa, que estic segura que els grans també gaudireu.
4: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
3: El Pau Pinyó es va despertar molt content. Era la diada de Sant Jordi. Algú li havia deixat una rosa al costat del llit, just a sobre d'un llibre. Que bé! Avui és el dia del llibre i la rosa, un dels més bonics de l'any. Sí, sí, tenim novetat del nostre estimat Pau Pinyó. La Mireia Vidal i la Marta Moreno han preparat una aventura especial per celebrar aquest Sant Jordi amb tota la colla de Lemmings i els seus amics. Serà tant a pastar com sempre en Pau? Tindrà llibre i rosa? I el drac? sobreviure en aquest bosc tan divertit? Si ho voleu saber, el conte haureu de llegir. I si us apropeu a la parada que Cruïlla ha preparat pel 23 d'abril, trobareu a l'autora i a la il·lustradora perquè us signin el conte. I si parlem de tradició i d'arrels, no ens podem oblidar del gegant del Pi i el gegant de la ciutat. En Magí Canyelles i la Núria Aparicio estrenen la col·lecció Contes d'en Bauca. Sí, sí, del grup musical En Bauca. Contes clàssics amb cançons originals i, en aquest cas, la versió dels gegants està molt ben actualitzada. Què passaria si un dia el gegant del Pi i el gegant de la ciutat es quedessin sense bosc ni terrat? Un conte clàssic adaptat a l'actualitat amb l'estima pels valors, el medi ambient i a les persones. Una història que podem cantar amb En Bauca. Però també estaran d'enhorabona els fans dels futbolíssims i els forasters del temps, perquè a la parada de Cruïlla hi trobaran en Roberto Santiago, amb una novetat, els futbolíssims i el misteri del córner més llarg del món. I el del Pau Pinyó no serà l'únic drac de la festa. Celebrant els 25 anys en el món literari, també hi trobarem l'Anna Manso, amb el drac Se'n va de festa per als més petitets i violins elèctrics per als joves a partir de 12 anys. Si voleu compartir temps amb ells i els altres autors perquè us parlin dels seus contes, recordeu que el 23 d'abril us esperen a la parada de Cruïlla, a Barcelona.
4: Calaix Actiu. Secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 12:15 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema Prou maltractaments a la gent gran. I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Amigues i amics de la Maroteca de la Ràdio, què tal com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos, per sintonitzar-nos en aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio. Com sempre, fent aquest camí, doncs, per la història de la ràdio i on podem recuperar algunes antigues gravacions de la nostra estimada ràdio en companyia del nostre estimat amic i company d'aventures, Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
3: Hola, Esteve. Doncs molt content, com sempre, d'estar aquí amb tu i amb tota l'audiència en aquesta aventura, com bé dius i com sempre diem, que és la Maroteca de la Ràdio. Una aventura, Esteve, que escolta, que aviat s'acabarà, eh? Encara falta, però no tant.
2: Bé, mira, estem ja gairebé arribant als 150 programes, però ja estem més o menys ja ben passat la meitat de la temporada 2024-2025. I, per tant, doncs, com ja us hem anat anunciant en diverses ocasions, efectivament, aquesta serà la nostra última temporada perquè, malauradament, se'ns està acabant ja el material que hem anat recopilant durant tots aquests anys. I, per tant, doncs, com que miracles a Lourdes, i nosaltres no estem a Lourdes, estem a Sant Cugat, doncs, fins aquí haurà arribat la trajectòria vital de la Maroteca, tot i que, també, com ja us hem anunciat, nosaltres seguirem actius sempre que tinguem algun material i l'anirem publicant al nostre podcast i l'anirem acumulant perquè quan sigui possible tornarem a agafar els micròfons i tornarem a gravar més edicions de la Maroteca, no, Jordi? Perquè suposo que estàs amb mi, que la passió per la ràdio mai mor.
3: Ah, no, no, i tant, i tant. Bé, com sempre hem dit, la Maroteca de la ràdio està viva, perquè cada dia s'està fent a Maroteca. Automàticament, imagina't que d'aquí, què, Esteve? 15 anys, Esteve? Ens hi posem de nou? I tenim 15 anys enrere de ràdio.
2: Oh, mira, amb 15 anys pràcticament estem jubilats. Vull dir que llavors potser tindrem més temps de fer coses que ara,
3: Home, clar, imagina't. Vull dir, però que, fixa't si tenim a Maroteca, durant 15 anys.
2: Sí, i tant, i tant, i tant.
3: Per això.
2: Bé, escolta'm, avui m'agradaria començar el programa parlant d'una notícia que va sortir a la premsa, deu fer unes setmanes. Ara no vull fer càlculs erronis, perquè ja sabeu que aquest programa l'enregistrem amb una mica d'antelació. Que no sé si l'has llegit tu la notícia, Jordi, relativa a l'Antoni Bassas, que una mica més hi és atropellat per un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
3: No, no he llegit això. Pensava que anaves a dir per un tramvia. No.
2: Es veu que, és que ha sortit en un article, que l'ha escrit amb molt d'amor per la Guàrdia Urbana de Barcelona, perquè resulta que ell anava caminant per una plaça de Ciutat Vella un dia al matí, que encara era fosc, i de cop i volta apareix una moto, amb els llums afortunadament encesos, i ve, doncs, pujar cap a la vorera on estava ell. I ell, de cop que s'aparta, i sort que ho fa perquè, si no, segons ell, doncs, pràcticament l'hauria pogut atropellar. Caram. I aleshores, doncs, es veu que aixeca els braços, allò dient, escolta, vigila el que fas. I la persona que portava la moto s'atura, surt, i li diu a l'Antoni Bassas que, si saben qui està parlant, que és un agent de la Guàrdia Urbana. I clar, ell diu, miri, a mi m'és igual qui estic parlant, sinó que vostè el que ha de fer és anar vigilant perquè no està de servei, o almenys aparentment no ho sembla, perquè no porta ni els rotatius encesos, ni cap sirena, ni res, i una mica més i m'atropella, no? I bé, doncs fa un article amb el seu estil, ben acurat, meditat, i dient clarament que la gent de l'autoritat el que hauria de tenir per principi és una mica de respecte, no? I que potser això és el que haurien d'ensenyar, no anar tan altiu pel món, sinó sent una mica servidor públic, no?
3: Déu-n'hi-do.
2: Em sembla rellevant explicar això perquè és una persona que estimem molt, l'Antoni Bassas, i que el tenim a prop nostre aquí a Barcelona, i per molt que no estigui a la ràdio, doncs el seguim al Diari Ara, i per tant, doncs, qualsevol article com el que ell escriu habitualment, doncs és rellevant, i per tant volia comentar-ho perquè és una figura important per nosaltres, l'Antoni Bassas. Bé, doncs ja que parlant de l'Antoni Bassas, te proposo recuperar una gravació precisament del matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas. Anem al febrer de 1997 i anem a un dels comentaris que feia sobre la vaga de transportistes que hi va haver en aquell mes de febrer de la mà de Josep Maria Claveria, un dels històrics col·laboradors del matí de Catalunya Ràdio a l'època de l'Antoni Bassas.
4: Les reivindicacions dels transportistes, tot el que estan dient. Hi ha un tema que és clau, que és el tema de que els transportistes, molt bona part dels que estan protestant, i també dels taxistes, són autònoms. i estan cotitzant a la Seguretat Social pels autònoms. Per tant, estan parlant d'un règim que ja de per si és deficitari, on li volen encarregar encara més un tipus de jubilacions i un tipus de reconeixement de malalties

0: torns, quatre torns, perquè s'han anat quedant sense feina en altres llocs i estan agafant el taxi. És aquí on s'ha d'incidir, que és en la reflexió sobre un sector que està sobresaturat de número de persones que hi treballen.
1: Gràcies, Josep Maria Ureta. Falten 4 minuts perquè siguin 8:45. Els suports parlamentaris del govern del PP són motiu de polèmica. Ahir, en aquest programa, el líder d'Unió, Josep Antoni Duran Lleida, advertia Aznar de la incompatibilitat de mantenir aliances amb Esquerra Unida i amb Convergència i Unió alhora. En Guita va ser ràpid en la resposta i va comparar Duran Lleida amb l'inquisidor Torquemada. Tot va començar en aquest programa. Duran Lleida considerava que el govern del PP no buscaria un suport estable d'Esquerra Unida, però tenint en compte el que ha passat les últimes setmanes, feia aquesta advertència.
2: El permanent suport d'Esquerra Unida i el nostre és incompatible perquè tenim un model amb moltes coses diferents, per tant no és compatible. I a la mesura que el govern apostés, que crec que no és el cas, per aquest nou àrbitre que fos Esquerra Unida, automàticament no és que compartís amb nosaltres, anul·laria la nostra condició d'àrbitre.
3: La Maroteca de la Ràdio.
4: Fer d'errades, perquè hem parlat de Josep Maria Claveria i era Josep Maria Ureta, un dels col·laboradors del Matí de Catalunya Ràdio, que t'ho recordarà, Jordi.
5: Sí, que el recordo, com moltes vegades acompanyava també el professor Fabià Estapé, el mestre Estapé. Ureta també economista, periodista, especialista en economia. En aquest cas ara sense el professor, no?, però el recordo molt tots dos junts sempre.
4: Bé, escolta'm, Jordi, m'estaves explicant fora del micròfon una anècdota que jo desconeixia, sí, del Toni Clapés.
5: Sí, no, és que això ha passat fa molt poquet, ha passat això, eh? Que estan fent una entrevista a Toni Clapés i li pregunten de quina és l'última oferta de feina que ha rebut, i ell diu, doncs, de Catalunya Ràdio, per presentar el Matí de Catalunya Ràdio. Diu, el d'aquesta temporada? Diu, no, el de la passada. El que passa que van acabar agafant a l'Ostrell, per un tema de pressupost. Per un tema de pressupost. Clar, vull dir, això ell deia que és una mica com la cantera, no? Quan has de fitxar algú, no? És cantera, doncs bé, té un preu, però si l'has de fitxar de fora, doncs allà hi ha una altra tarifa. Una altra tarifa.
4: Bé, també una qüestió que em sembla rellevant a comentar és que el Toni Clapés no és periodista, és comunicador, però no és periodista. El Ricard Ostrell sí que ho és. Cosa que no vol dir que, evidentment, no tingui les taules ni la preparació ni la capacitat de poder fer un programa tan o millor que el Ricard Ostrell. Però bé, aquí queda el comentari. Ell no ho és, de periodista.
5: No, està clar. No.
4: Nosaltres tampoc, Jordi?
5: Nosaltres tampoc. Li van fer aquesta oferta una mica a la baixa i la va refusar. No la va acceptar. Però sí, ha sortit una mica així com notícia d'última hora. Però tot i així, això ja ho havia explicat el Clapés en una entrevista. I ha aprofitat per allò, bueno, l'estil Clapés, no?, de tirar el zasca al qui li estava dient això. Diu, bueno, això és que no llegiu les meves entrevistes, perquè això ja ho havia dit jo.
4: Bueno. Per cert, ja que estem d'actualitat radiofònica, comentar també que Miquel Calzada i Uli Vella s'ha convertit en conseller de Ràdio i Televisió Espanyola.
5: Sí, efectivament. I un servidor va poder veure el jurament del càrrec. I no s'escapa de polèmica, perquè no va jurar amb el text que tots juraven, que és amb la lleialtat a la corona i al rei. Això no ho va dir. I bé, normal que no ho digui.
4: Bé, recordem també que ell es va presentar al concurs per ser director de Catalunya Ràdio. Sí. Però al final la seva proposta va quedar en segon lloc i lamentablement per nosaltres doncs no va poder dirigir l'emissora pública de Catalunya per primera vegada, cosa que crec que hauria sigut un encert. Això no vol dir que evidentment la direcció de Catalunya Ràdio no estigui fent les coses bé actualment, jo no estic dient això, però vaja, que amb el seu bagatge i amb la seva experiència també dins de Catalunya Ràdio crec que hauria sigut un nomenament molt, molt sonat i molt interessant, però bé, potser en una altra ocasió.
5: Sí. Si em permets, estava acabant de matisar i de revisar això que parlàvem del Clapés i l'Ostrell. Bé, l'oferta a l'Ostrell va ser superior, eh? Diu que l'Ostrell va acabar signant en lloc del Clapés per una xifra de 1,9 milions la primera temporada i 4 milions per la segona i la tercera temporada.
4: Caram!
5: El seu contracte acabarà a l'estiu del 2026. Diu Clapés, precisa que fa mesos que a ell li volien pagar menys. I diu, la proposta que ha tingut Catalunya Ràdio, algunes han avançat més que les altres, no? I per fi, al final, doncs, ha sigut així, no? Bé, déu-n'hi-do, quines xifres.
4: Sí, el que passa és que si divideixes aquest import no solament amb el seu

0: sou, sinó, òbviament, amb tot el seu equip de col·laboradors.
1: Correcte, correcte.
0: Aquests 1,9 milions d'euros, jo vaig fer els càlculs, eh? I, sí, home, potser la segona temporada, la següent, és més sucosa, sí. Però la primera és molt justet, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, espanta. No estem parlant dels seus ingressos anuals, directament. No.
0: I en qualsevol cas, és un programa més de la seva productora. Ell fa altres coses, sí, també, com a la TV3, per exemple, per tant. Sí. Bé, ja
1: però,
0: que...
1: Final, tot queda a casa. Digues.
0: Exacte. Bé, ja que deies això, a més, seguim la corporació, en aquest cas amb la desapareguda de Catalunya Cultura, i anem amb una intro d'un programa que ja n'hem parlat aquí, al mig del camí, amb Gerard Quintana, de Sopa de Cabra, que feia aquest programa tan interessant a Catalunya Cultura. Una introducció en la qual es nota una veu diferent. A veure si endevines el perquè.
2: Hola, bona nit i molt fred. Molt, molt, molt fred, molt fred, molt fred. Tan fred que, no sé vosaltres, jo estic mig refredat. Espero no encomanar-vos cap d'aquests virus que s'està apoderant del meu cos. I bé, la ràdio té aquesta màgia que em podeu escoltar sense haver de refredar-vos vosaltres també. En tot cas, necessitarem molt d'escalfor musical i la tindrem aquí, al mig del camí.
3: La Maroteca de la Ràdio.
0: Déu-n'hi-do, quina veu, eh?
1: Quina veu de ràdio, el Gerard, sí, aquí, en ràdio de matinada, eh?
0: Però encostipat.
1: Però encostipat, a més, però escolta, amb un to i amb un estil que, si no t'ho diuen que és ell, potser més d'un no el reconeix, eh?
0: Va, vinga, ara et poso un altre repte d'aquests que a mi m'agrada fer. Un separador que es va enregistrar el dia 7 de gener del 1990 a Ràdio Sant Cugat. A veure si et sona.
4: Música al teu costat.
0: No sé si saps qui és la veu, si ho pots endevinar.
1: Tinc alguna lleugera idea. És alguna persona que coneixíem, tu i jo?
0: Sí, sí, tant. Te la torno a posar, va.
4: Música al teu costat.
1: Clar, però és que jo anava a dir un nom d'Alícia.
0: No, perquè era l'any 1990. Clar. I ella encara no la coneixíem. I...
1: Encara no la coneixíem. I era el 90, o no? Ah, no.
0: Jo, potser m'equivoco, però jo diria que és la veu de Maribel Cayuelas, exdirectora de Ràdio Sant Cugat, en aquest separador de Música al teu costat, que era senzillament la música enllaunada que posàvem a la nit amb una cinta de vídeo. Agafàvem una cinta de 4 hores, gravada a 1000p, que volia dir 8 hores, i per tant tu marxaves a la mitjanit, deixaves la cinta posada i l'endemà al matí, doncs el que anava a fer el programa despertador encara tenia la música sonant, la podia parar i ja podia començar l'emissió en directe.
1: Doncs una veu joveneta, no?, de la Maribel.
0: Clar, aquí, clar, és que imagina't si fa temps d'això, 35 anys, Déu-n'hi-do.
1: Per això. Molt bé.
0: Bé, doncs anem a més coses. Ara anem a Mata de Pere Ràdio i anem a un programa que sonava el 17 de novembre de l'any 2014, un programa, un espai anomenat Exòtica Ràdio, que dirigia i presentava a Mata de Pere Ràdio Toni Martínez.

Molt bona nit a tothom. Una vegada més estem aquí amb tots vosaltres. Esperem que la selecció musical d'avui, que hem triat a Exòtica Ràdio, que és el programa que comença ara i que us estarà acompanyant fins d'aquí dues hores, doncs us agradi. Tenim una selecció de variada, podríem dir, de tot tipus de música, preferentment electrònica.

0: Com per exemple la peça aquesta que hem triat, doncs, per començar, que és l'agenda Microcristal.
1: Bé, un estil musical una mica inquietant, programa sí. De nit, sens dubte, Jordi.
2: Fa por, Una mica fa por. No, semblava un programa aquests de misteris de la nit, no? D'aquests del RAC1, que diguem, el professor de debò.
1: Exacte. Molt bé, doncs ara canviem absolutament d'estil i anem amb una història que a nosaltres ens encanta, que és recuperar aquestes antigues gravacions de ràdio. Viatgem en aquest cas als anys 80, 1986, al Hot 100, amb Jack el Llop, és a dir, en Jaques, en Gabriel Porcà, que sonava a la sintonia de RAC 105, una gravació que ja us hem ofert algun altre extracte anteriorment, de la mà de Vicente Mañas, i que ens agrada doncs recordar, sobretot ara que ja fa bastants anys que ens va deixar, en Gabriel Porcà. Anem a escoltar aquest Hot 100 amb Jack el Llop.
3: A Thriller és el segon tall de la primera cara del nou LP de Judy Wadley, editat a l'Import de Sal, aquí a Catalunya, en el trobes editat... No, senyor, el trobes d'Import de Sal. Confirmats, 9 minuts els que falten per arribar a les 12 de la nit aquí a la Rock and Roll, i això que sintonitzes, a part de ser l'antena de RAC 105, és el llum vermell que t'il·lumina l'intel·lecte, les nits d'insomnis, segur, descarat, confirmat, bestial. Ei, domini i precisió és el que et fa falta aquestes hores de la nit, segurament. Tu i el teu gos, tu i el teu bassa, tu i la teva cosa, tu i la teva caca-canixa. Segurament sintonitzeu la Rock and Roll. Tots dos bocabadats i babejant. Per què? Doncs perquè nosaltres sí treballem fonques. Descarat, descaradíssim, confirmat, confirmadíssim. Si la Fruela va ser novetat fa 4 setmanes a les llistes Billboard Hot 100, que treballem aquí a RAC 105 7 dies abans que cap disc jockey s'ho marqui. Welcome to l'any 79. Descarat, welcome to l'any 79. Són Bernard Edwards, col·laborant amb Cali Bayan, Elvir Deodato, Robert Cool Bill i tota la penya dels Cools and the Gangs. Són els Cool and the Gang. Encara no confirmava l'actuació d'aquests Cool and the Gang a Barcelona. Potser sí ho faran, potser no ho faran. Ei, al setembre segur que t'ho confirmo. When you're out there on the floor,
4: music starts to play. Peter Rat!
5: The Mastermind!
4: That's right!
5: Oh, yeah!
6: Tu fas de lloc.
3: Descarat. De lloc. Tu també saps odolar? Aviat.
7: Ei! Bona nit.
8: Bona nit. Domini i precisió. Amb qui parlo?
7: Jo, amb Xavi.
8: Xavi, què faràs a aquesta hora despert?
7: Jo, pues mira, continuant la jazz i repicant-m'ho.
8: Ets jovenet.
9: Hombre, no se'n nota una mica la veu?
8: No, aviam, parla més.
9: Què vols que et digui, ara?
8: Comença a dir pa...
9: Pa?
8: Pa, pa.
9: Pa,
8: molt bé. Mama.
9: Mama.
8: Molt bé.
3: Confirmat, confirmadíssim. Són els intel·lectes creatius de la Rock and Roll. Ei, si t'agrada la cultureta, no t'ho perdis. Cada dia, de cada nit, de 2:15 a 1, la Rock s'enrotlla.

0: l'Associació de Catalunya. 105 FM.
1: Connectem amb Catalunya Ràdio per oferir-vos el butlletí horari de les 12 de la nit. Fins després de la informació.

0: You got it? We do.
1: RAC Hot 100, dissabtes d'11 a 3 de la matinada.
2: I que no t'enredin, que no t'enredin, companya, que són 4 els minuts que passen del punt de les 12 de la nit, de la mitjanit, i això que sintonitzes és RAC el lloc. Amb tot el funk, que t'agrada ballar, ei. Amb tot el funk, que t'agrada codificar, ei. Amb el teu potent pavelló, el de la teva orella descarat. Good, good, good, good night.
3: No doubt, we got so much to shout.
2: Millor dimecres.

0: Bona nit.
1: Ah, bona nit, germano.
0: Bona nit, bona nit. Sí, sí, home. Bona nit, bona nit.
1: Sí, bona nit, germano, sí.
0: Bona nit. Ei.
1: Això s'acopla.
0: Què passa? Com que
1: s'acopla?
0: Com que s'acopla? S'acopla el què? El sallut?
1: El sallut s'acopla al
0: Nevada. Sí, no? Al Nevada?
1: Sí,
0: quin morro que tens. Com et dius, company?
1: Mira, Tomàs.
0: Tomàs, i què fas aquesta de l'espert?
1: Després estic escoltant la ràdio. No ho endevinava?
0: Això, una passada, dius, una passada. Escolta, aquest estiu què faràs? Tu marques de platja o potser tu marques de muntanya?
1: Doncs mira, m'ho marcaré d'Atlàntic.
0: D'Atlàntic?
1: Cap a l'oest.
0: Sí o no?
1: Sí, sí.
0: Guai, guai. I quan comences demà?
1: No, que va, més endavant.
0: Tu a l'agost.
1: La?
0: A l'agost.
1: Sí, no n'hi ha cap remei.
0: Sí, què passa? Que has de treballar, has de penquis clades?
1: Sí, està. Tu a nosaltres ens passa molt de sovint.
0: Sí, escolta, si penquis clades, rock and rolles.
1: Què?
0: Que si penquis clades, rock and rolles.
1: Ah,
0: sí, home,
1: bé.
0: El rol de la RAC.
1: Ah, molt bé.
0: Tu,
1: molt
0: tu saps el rol de la RAC quin és?
1: Suposo que aquest rol, no?, el que et marques tu, no?
0: Que guai, però que bé tu fas. Escolta,
1: digues.
0: Una expedició recomanada per RAC 105 a Madrid. Vols anar a l'expedició? Vols anar a l'expedició? Tens el Salakoff?
1: Salakoff, no, però un casco sí que me puc portar.
0: Doncs agafa el casco i a Madrid, eh?
1: Sí.
0: Bona nit,
1: com ho fem?
0: Què?
1: Que com ho fem per anar a Madrid
0: a expedició? Tu para l'orella i expedició a Madrid.
1: A veure si us ho munteu bé.
0: Sí o no?
2: Confirmat. Els U2 no venen a Barcelona. Tarda tardà i RAC 105 t'oferim dues opcions. Tu tries. Dimecres 15 de juliol a Madrid o dissabte 18 de juliol a Montpellier, França. Si tries Madrid, veuràs en directe en un concert triple UB40. Pretenders. I U2. Cipries Montpellier, World Party, UB40, Pretenders i U2. Venda d'entrades a Discos Castelló i a Speed. Viatge més concert, 7.000 pessetes. Si tens algun dubte, truca al programa Tarda Tardà de Catalunya Ràdio, dissabtes de 3 a 6 de la tarda. Són dues expedicions recomanades per Tarda Tardà i RAC 105 FM.
0: Això que sona és el telèfon. Que maco, ai. Aviam qui parla. Bona nit! Bona nit!
1: Escolta, ja sóc jo una altra vegada.
0: Tu ets el d'allò.
1: Com és que em fas sortir per antena?
0: Perquè sí, home, perquè culturitzis a l'audiència, home.
1: Sí, és que això té marro, no?
0: Ei, anem a culturitzar l'audiència?
1: Sí, però mira, a veure si...
0: Aviam.
1: A veure si et saludes un company meu que té d'estar treballant i m'agradaria de ben d'escoltar-la per l'altra ràdio.
0: Per l'altra ràdio?
1: Sí, la del 27.
0: La del 27.
1: Sí, que aquesta bé. Que no és comercial.
0: Molt bé.
1: Encara que es faci comercial a vegades, no?
0: Sí, tu un Charlie Bravo, no?
1: Sí, eco Charlie Bravo.
0: Molt bé, home. Bona nit, company.
1: Bé, llavors a veure si Àngel, a veure si Àngel està escoltant aquesta ràdio, que sol escoltar-la molt. És un barra groga, aquests que diuen.
0: Doncs aviam si els copia i s'ho fa. D'acord?
1: Sí, molt bé, doncs sol fer això, que passis molt bona nit, no? I ves posant música, que això mola.
0: Numerets.
1: Numerets per què? Per el sorteig?
0: Sí, per tothom.
1: Què fas? Sorteig per anar ja a París, al posto aquest de la França?
0: Sí, home, numerets per tu i per tota la teva d'allò, sí o no?
1: Sí, doncs pot sortir més, bastant car, no?
0: Sí, home.
1: Perquè si començo a juntar gent i més si t'he d'anar gratis...
0: No, home, no, has de pagar 100.000 peles si vols anar. Set. Sí, home, set. Sí, està bé de preu, no?
1: Sí, sí, ja ho he escoltat, no m'he fixat perquè no tenia molta il·lusió d'anar a fer aquesta excursió.
0: Doncs...
1: Però mira, suposo que tindrà d'haver gent que li agradi, no?
0: Sí, home, i tant. Bona nit.
1: Bé, doncs, bona nit, bona nit. Let's stay
2: together. Són els cadens. Atenció, Fox. Per a 4 minuts només obert el 209-2802. No vull recomanacions, no vull saludets i no vull que la gent em demani galetes. Només vull voluntaris que vulguin guanyar un parell de galetes, d'aquelles rodones en jaques, d'aquelles plenipotenciàries. Potser, si t'enrotlles bé, t'enduràs una a la pell i un maxi d'aquells hiperpotents. Tinc aquí una a la pell hiperballable. Tu te'n recordes de... Què passa? Ja comencen a repilar. Aquests només senten allò de disqueres i ja s'ho fan. La prova serà la prova. Ara es tallarà, descarat. No es talla. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Molt bé, tu per què has trucat?
1: Jo per què et truco? Escolta, només vull dir una cosa, vull saludar. Pot ser?
2: Sí, home, saluda.
1: Sí, bueno, doncs a tots els vigilants que estan treballant aquesta nit.
3: Sí,
1: senyor, sí.
2: A tots?
1: A tots els vigilants jurats que estan treballant aquesta nit.
2: Ei, tu t'ho has fet algun cop amb el Jim Beam?
1: Pues sí, m'agrada molt aquesta.
2: T'agrada el Jim Beam?
1: Exacte.
2: Què és el Jim Beam? És una beguda, company, que no controles. Tu dius que sí, però no te n'enteres. El Jim Beam, sí, home, el Jim Beam és allò de l'any 1700 d'en Jacob Beam a Kentucky. Sí o no?
1: Exacte.
2: Sí, home, i el pots combinar amb què? Amb cola?
1: O depèn, amb taronja, no?
2: I què més? Amb ginger ale?
1: Depèn com t'ho facis.
2: Amb aigua, també. I amb una nena potent, o no?
1: Exacte.
2: Escarat, home, tu ets dels meus, com et dius?
1: Ets un fenòmeno.
2: Com et dius?
1: Julio.
2: Juli.
1: Sí, senyor.
2: Doncs es moques, Juli. I on vius, Juli?
1: Aquí, a Gràcia.
2: A Gràcia, ets un nen de Gràcia?
1: Bueno, un nen, ja és una mica grandet.
2: Tu ets un nen encara, home, quants anys tens tu? Quants anys tens?
1: 24 anyets.
2: Re, venim duro, tu, nen. Tu ballaves funky al 79?
1: Sí, senyor, sí, doncs, és el més autèntic de tot, eh?
2: Ara, el 86, tu has de fer amb Jim Beam i el funkes, també, eh?
1: Molt bé.
2: Molt bé. Què dius que prendràs demà?
1: Pues un Jim Beam, no?
2: Descarat.
4: Assaboriràs tot aquest so, aquest ritme, aquest estil que caracteritza Amèrica. Jim Beam.
2: Tres minuts passen d'un quart d'una aquí a la RAC. És novetat. Fa dues setmanes que va sortir la venda als Estats Units. Es diu Diva, i és una de les galetes més punxades ja aquest estiu.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
6: La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
7: Espectacular, un mestre, Jack el Llop, Jaques, Gabriel Porcà, amb aquest Hot 100 que sonava la matinada a RAC 105, 1986, gravació proporcionada per Vicente Mañas. I se'ns fa la boca aigua, Jordi, sempre que escoltem un professional d'aquest calibre. Fixa't, hem escoltat 12 minuts d'àudio i hem estat seguint tota l'estona el que anava dient.
8: Sí.
7: I és que no té pèrdua.
8: No té pèrdua, eh? Any 86, un servidor i... O sigui, tu i un servidor, això, tu i un servidor. Teníem 10 anys. Uh-huh. I amb uns pocs més ja l'escoltàvem.
7: Correcte.
8: Ja l'escoltàvem. Imagina't qui havia de dir que quan jo l'escoltava estirat al llit amb aquells auriculars ja de botó, ficats dins l'orella, connectats en aquella mini cadena que teníem i que li donava el rec a la cinta. Uh-huh. Gravacions que aquí han sonat a la Maroteca de la Ràdio. Qui ho havia de dir, no? Allò, coses que mai hagués pensat, no? Mira, això, Jordi, quan tinguis... Doncs mira, ara actualment en 48, a punt de 49, tinguem, sempre diem, Esteve, que tu i jo tenim la mateixa edat, la mateixa clavada. Eh? Uh-huh. Bé, qüestió d'hores. Doncs això serviria per un programa de ràdio, no? I el Jaques, doncs, ens va acompanyar moltes nits.
7: Bé, és que hi ha molt poques gravacions, a més, del Gabriel Porcà. N'hem parlat, per exemple, amb en Jordi Casas, que, bé, em va proporcionar precisament l'enllaç a YouTube on surt aquesta gravació que acabem d'escoltar ara de Vicente Mañas, de RAC 105, de l'any 86. Nosaltres en tenim algunes teves, concretament, Jordi.
8: Sí.
7: Per tant, això són petits tresors, perquè és que n'hi ha molt poquetes d'aquestes gravacions, i poder comprovar com era capaç de... desenvolupar-se davant del micròfon en Gabriel Porcà és una cosa increïble, perquè no hi havia cap guió aquí, era 100% improvisat sobre el moment, quadrant les cançons, parlant amb ritme sobre de cada cançó i a més fent aquestes conyes en directe amb les trucades dels oients. Per tant, em sembla increïble.
8: Feia publi, bé, tot self, ho feia tot ell.
7: Sí, sí.
8: te l'has d'imaginar, no? Allà a la nit, pràcticament sol, no? En aquell estudi. Que...
7: Segur.
8: Segur, no? I bé, jo monto la festa aquí i ja està. Sí, sí.
7: Bé, ja que estem als anys 80, seguim i encara una estona més, avancem una mica més cap aquí en el temps. Maig de 1989, anem a escoltar un bloc de publicitat a Catalunya Ràdio.
3: Tu no estàs sol. Spino estarà amb tu. Spino no et fallarà.
9: El que busqueu és qualitat d'imatge i so?
10: Eurofon és la resposta europea.
9: Si el que voleu són les últimes novetats del mercat en televisió, alta fidelitat, vídeo i telemàtica?
10: Eurofon és la resposta europea.
9: I Eurofon us ofereix el concurs Pasta Gansa.
10: Contesteu les nostres preguntes, però sapigueu ja que en imatge i so...
9: Eurofon és la resposta europea.
6: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
7: I ara, Jordi, la pregunta de rigor. De qui eren aquestes veus, d'aquestes
8: sí,
7: falques?
8: Sí, sí, sí. Ja fa estona que hi estava pensant, a veure, perquè m'ho
7: vas
8: entrar. No em surt, eh? He reconegut la d'ell. A ella, no sé per què sempre em ve la Sílvia al cap, però...
7: En aquest cas vas bé, vas
8: vaig bé.
7: Vaig bé,
8: eh? Sí. Perquè estava buscant algun matís, però dic, jo crec que és la Sílvia, tot i que Sílvia amb joveneta.
7: Clar.
8: Clar, doncs vinga, la Sílvia Tarragona sí... I ell no, ell no és en Ramoneda.
7: No estic segur si és el Ramoneda o és el Carles Pérez. No estic segur.
8: Crec que és més el Carles Pérez. Crec que és el més, ara que ho dius, crec que és el més...
7: És possible, és possible. Bé, doncs aquesta és una gravació que vaig fer jo des de casa de la meva àvia. Ja ho hem explicat una altra vegada, això. Sortíem tant tu com jo de la nostra escola respectiva i anàvem cap a casa a dinar i abans de res, a les 12, jo posava el Pasta Gansa i en aquell dia de maig del 89 doncs apareixia aquest bloc publicitari. Bé, seguim a la Maroteca de la Ràdio amb més documents interessants. Ara anem a un Dies de Ràdio que recentment va recuperar un capítol de Fons d'Armari al costat de Mercè Folch, doncs hi apareixen les veus de Bonaventura Clotet i Patrícia Dolera. Com sempre, una manera de recuperar gravacions històriques de Catalunya Ràdio des de dins de Catalunya Ràdio.
11: Dies de Ràdio el fan Judit Sala, Miquel Jario, Rosa Maria Sanauja i Santi Carreras.
12: Cada dia ets més conscient de quan bonica és la vida i quan irrepetible és cada moment. I el vols atrapar molt perquè saps que no tornarà i així i tot, doncs, malgrat que t'hi esforces, t'acaba passant massa de pressa cada moment que aprecies i que voldries retenir molt intensament, no? I aleshores és tot un contínuum que trobes ja d'una setmana a una altra i hem passat, mires l'agenda, tens una sèrie de fites que dius, mira, aquesta estarà bé, aquí faré això... que faré allò altre i ja ho has fet, no? I dius, i ara què? Bé, però jo penso que content de poder fer el que m'agrada, que penso que és la millor sort que hi ha en aquesta vida.
13: Ets un vitalista en tots els sentits, Bonaventura.
12: Sí, perquè jo penso que estàs sempre enfrontat a la malaltia com a metge. La sida ara és una malaltia crònica, però en els seus principis era una malaltia terrible i segueix sent una malaltia terrible en països en vies de desenvolupament, com a Sud-àfrica, com a Moçambic, com a la Índia, com a Llatinoamèrica, com a la Xina. No hi ha tractaments per tothom i quan et trobes davant d'un malalt que t'interpel·la i que et diu ajuda'm, dona'm solucions, has de ser vitalista, has de creure que podràs ajudar-lo, si més no, a tenir una qualitat de vida i després una quantitat de vida, no? I per això està la recerca, que la veig sempre com una recerca translacional que permet de la laboratori aplicar en l'ésser humà el que li pot ser de gran utilitat amb ell, no? I és el que estem fent ara, no?
14: Podria haver triat Mercè aquests fragments o qualsevol altre, perquè les converses són interessants, es fan escoltar.
13: Sí.
14: I aquest gènere de l'entrevista fa temps que està desaparegut dels mitjans, no?
13: Sí, perquè potser volem anar massa de pressa, no? I a vegades, ostres, tens ganes com d'aturar-te, i aquest programa et permetia molt això, no? Perquè al final... Si
14: no tenies pressa.
13: No. Si tu invoques el que tu t'agrada, el que t'emociona, no? A través de la cultura, no? De la lectura, de la música, etc., connectes de seguida. perquè una cançó et porta a la infantesa, aquella infantesa et fa arribar uns records, no? Et porta uns records que et fan connectar amb el temps present, i clar, la conversa com va fluint, no? El Bonaventura, el doctor Clotet, m'explicava doncs els seus orígens humils, per exemple, no? D'una família del bàndol republicà, de totes les restriccions que va viure durant la seva infantesa, no? I aquesta humilitat que ha anat portant doncs fins ara, no? Quan és un dels millors científics que tenim al país, no? S'ha vist ara amb tot el tema de la pandèmia.
14: I a tu t'agrada anar gratant aquestes cosetes, no?
13: Sí, sí.
14: O que t'hi portin.
13: Sí, tampoc perquè... no soc molt insistent, no? M'agrada com molt escoltar, això, mirar molt els gestos, cap on crec que pot anar, doncs perquè la conversa també et porta, no? Em fixo molt amb això, amb els detalls, amb com es diuen les coses. Si la cosa surt i necessito preguntar més, ho pregunto, no? Però aquest tipus de conversa així, com més al fons, perquè al final acaba sortint, no? La cosa primigènia, perquè vas al... No? Quina pel·lícula miraves quan? A l'adolescència, no? O ara de gran. Llavors, és molt fàcil establir ponts.
15: No quiero transmitir un mensaje de quejica o de tal, pero es que mira, sí, ¿sabes? Sí, claro. Es que sí, sí que hay que transmitirlo.
16: Letícia Dolera, com va tot? Com va la vida?
15: Molt bé, gràcies.
16: Et queixes molt?
15: Sí.
16: Des de quan? Des de sempre?
15: Crec que sí, eh? M'ha fet molta gràcia sentir-me a mi mateixa dir no quiero transmitir un mensaje de quejica, i després sí, com 5 vegades dient-me sí a mi mateixa, no? Sí, crec que sempre ha estat com... Sí.
16: Rebel. Sempre has dit el que pensaves sense problemes?
15: No tant, no diria tant, però sempre he pensat. O sigui, sí que m'he contrariat per dins. I jo crec que per això també en part em vaig fer actriu, no? Perquè al cap i a la fi la cultura o el teatre, no? El cinema és una manera de reflexionar sobre nosaltres mateixos i d'expressar-nos. I jo crec que quan era més joveneta em costava més expressar-me a mi, des de mi, però m'era més fàcil expressar-me a través d'un personatge.
16: La Letícia Dolera, i tant. Jo vaig portar moltes dones per mantenir aquesta reivindicació feminista en perspectiva de gènere, i crec que s'ha de continuar reivindicant. La Letícia que ens explicava que va patir bullying durant molt de temps i...
14: Vaja. Home, i això, perdona, ho vas continuar a planta baixa.
16: A planta baixa,
14: sembla,
16: amb
14: no?
16: El Ricard,
14: feies
16: sí, Ostrell.
14: Feies una secció
16: sí, sobre això.
14: Que la referència era aquesta,
16: sí,
14: no?
16: Sí, sí. També un altre aprenentatge, això que dèiem, no? No havia estat mai al mitjà televisiu i ha sigut una experiència molt, molt maca, també.
14: Sí?
16: Sí, tot i que m'agrada més el micròfon i la ràdio, però... Clar,
14: llavors el comentari... Ah, ja vam veure, portaves una jersei,
16: sí,
14: molt maco.
16: Sí, exacte,
14: i
16: llavors el contingut ningú se n'en recorda.
14: Aquell pentinat que et van fer...
16: Sí.
14: I tu penses, però i què? Que no heu escoltat el que vaig dir?
16: Sí, sí.
14: Això, la tele distreu molt.
16: Distreu això, molt, no? Això. Tu et prepares molt un contingut, després hi ha el temps que hi ha... Sí. Bueno, acostumar-te a això, no? Clar, tant el Xavi com el Ricard, això ja ho tenen molt, molt per la mà, no? Però per mi va ser...
14: Són tan diferents els mitjans, no?
16: Ai, sí.
14: I la incidència, el ressò, és a dir, ara, per exemple, el missatge d'aquesta convidada que tens tu, no?, de la Letícia Dolera, tal com ho diu, a mi no m'ho faig jo, i l'oient ara diu aquest també, és a dir, però el seu missatge a la ràdio, escoltant-la ara, queda com més, no sé si la paraula és, més recollit, més impactant, més contundent. A la tele perd, és a dir, és una mica més eteri, no?
16: Clar, perquè a nivell visual, clar, hi ha tantes coses...
14: Et distreuen altres coses, no?
16: Sí, sí, sí.
14: I aquest és un programa, al fons d'armari, que no et permet aquesta distracció.
16: No, perquè és el que et deia, una cosa t'encadena l'altra, no? Nosaltres, jo feia els guions, clar, guions que vam muntar a través de les referències. Començàvem al cinema, després anàvem a la música... i després anàvem al llibre, perquè ja és la cosa, no?, els fragments del llibre, com més relaxada. Però a vegades una cosa et connectava amb l'altra, per tant...
14: Et desmuntava el guió i l'havies de...
16: Sí, llavors, clar, és que la cosa havia d'anar una mica lligada, però... Sí que es troba a faltar això de l'entrevista, Carreras, sí que es troba a faltar.
14: Sí, no?
16: Aquestes converses així, amb més profunditat. Bueno, això, el Barril era un mestre, i com que vaig estar molt temps amb ell fent les entrevistes, no? A dos, no? Que ens ho partíem. I fixant-me molt en com ell entrava als convidats.
14: Et demanava molt perfils o retrats del convidat, també, no?
16: Sí.
17: Bon dia, són les 7 del matí.
18: Bon dia, són les 8.
19: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
20: No toquis el dial, que et toco els dits.
21: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
22: Swing Flash.
6: La Maroteca de la Ràdio.
7: Doncs ja veus el destí, hem triat ara aquest separador nostre on la primera veu que surt és la d'aquest gran artista de les zones a Catalunya Ràdio, de la Ràdio Tranquil·la, Joan Barril, Cafè de la República, just després que en parlés Mercè Folch en aquest Dies de Ràdio, juntament amb Santi Carreras a Catalunya Ràdio, on es feia aquesta retrospectiva breu del Fons d'Armari, aquest programa d'entrevistes en profunditat, amb tranquil·litat, que feia Mercè Folch. Mercè Folch, per cert, una veu que sempre m'ha encantat i no n'hem parlat mai. És una periodista que té una veu molt melosa i que, a més, hi ha una altra cosa que a mi m'encanta, que és l'accent lleidatà.
8: Sí.
7: Oi que sí?
8: Sí, sí, sí, sí. No ho pot amagar, no? De Lleida estava buscant, mira, la Mercè Folch actualment és a veure, t'ho comento ara així superràpid, eh? Bé, bueno, ha estat, anem a un estat, no? Emissores com la Catalana, com Ràdio Barcelona, com Cadena Ser, com RAC1 i Catalunya Ràdio. Sis temporades, amb el Cafè de la República, amb el Joan Barril.
7: Déu-n'hi-do. Sí. Per cert, Fede Radas també, que jo abans he dit erròniament Patrícia Dolera com a convidada en aquest Fons d'Armari dins del Dies de Ràdio, però es tracta de Letícia Dolera, que m'ho has apuntat tu oportunament. Molt
8: exactament,
7: bé.
8: Exactament. I Mercè Folch premiada recentment per la direcció del podcast d'investigació El Mar, El Mur. Premi Sonor a la millor producció 2024.
7: Sí, senyor. Bé, doncs, amb aquest apunt actual, anem acomiadant la Maroteca de la Ràdio d'avui. Abans de marxar, Jordi, recordem les nostres vies de contacte.
8: Doncs sí, el d'email, lamarotecaradiosantcugat@gmail.com. Us el repeteixo, lamarotecaradiosantcugat@gmail.com. I el WhatsApp, Esteve?
7: 689-10-74-83, 689-10-74-83. Si teniu qualsevol gravació que ens vulgueu compartir, doncs aquí teniu el nostre contacte. Marxarem amb un tall enregistrat la Diada de l'any 2002, 11 de setembre de 2002. A Catalunya Cultura, Albert Puig i Lluís Gendrau participaven en l'especial, com no, 11 de setembre, la Diada d'aquell any. Amb aquest tall llarg, marxem. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.
8: Adéu-siau.
23: Fa calor, una de les cançons del disc Rússia, dels Antoni Afont. Estan fent, jo diria que més temes de la Rússia que de l'Alegria, justament l'anterior àlbum, l'últim que han publicat els Antoni Afont. Estem a la recta final d'aquesta transmissió i ho farem amb música d'Antoni Afont.
24: Antoni Afont, que continuen fent ballar el personal. De fet, la gent no s'ha cansat ni un moment i continuen les primeres files plenes de gom a gom en aquest concert dels Antoni Afont, que és l'últim, el que tanca aquesta nit de l'11 de setembre, l'acte central de la Comissió 11 de setembre a Barcelona.
23: Un altre, evidentment, dels altres grans clàssics del tall. Jo diria gairebé que el gran clàssic del tall és aquest Tio Canya, amb el que han acabat avui el seu concert aquí al Passeig Lluís Companys, d'on som, oferim-vos en directe el concert de la Diada de l'11 de setembre a la Sintonia de Catalunya Cultura.
24: Moltes referències entre la gent que corre aquí darrere l'escenari en els concerts que hi ha aquesta nit a la ciutat de Barcelona. Tant aquest concert, on el tall estan ara arrencant aplaudiments i crits del públic, com també en el concert que se celebra a la Rambla del Raval a Barcelona, en aquest homenatge al baixista de Dosminguet, i on aquesta nit, per exemple, com a punt final d'aquest concert, hi haurà els propis Dosminguet amb Paret i amb Sisa dalt de l'escenari, compartint una cançó amb l'un i després amb l'altre. De manera que també serà un punt important, un punt calent de la ciutat pel que fa a la música. Mentrestant, aquí encara queden concerts, encara queden per sortir a l'escenari un dels, podríem dir, caps de cartell, tot i que aquesta paraula el propi organitzador d'aquest cartell ens deia que no n'ha volgut buscar cap, que aquí no hi ha cap de cartell, que tots són per igual i, per tant, cadascun representa l'àrea geogràfica dels Països Catalans d'on és procedent. Els Mesclat, estem parlant dels Mesclat, que després de gairebé 50 concerts, serà amb els que tancaran aquest any, doncs arriben aquí a Barcelona amb un concert important.
23: Doncs seguint amb l'ordre de l'acte, després de l'actuació de la presència del tall, ara en aquests moments Xavier Grasset està fent referències futbolístiques. No ha sigut el primer, perquè abans parlàvem amb el Carles Belda també en termes futbolístics, però ara el Xavi Grasset està anunciant al públic que hi ha aquí que el Barcelona, el Futbol Club Barcelona, ha estat eliminat de la Copa del Rei. O sigui que ho dic també per aquells que no ho sabéssiu hores d'ara i sou amants del futbol, doncs mira.
24: En un partit jugat al sud del País Valencià.
23: Sí senyor, sí senyor. Contra el Novelda, jo no en sé massa d'això de futbol, però és un equip que penso que no milita la primera divisió i és el que ha eliminat el Barça de la Copa del Rei. Doncs ara el Xavi Grasset també donarà pas al proper convidat que hi ha damunt de l'escenari, dins d'aquests parlaments que s'intercalen entre actuació i actuació. El Toni Strubel, el Lluís especulava amb la catalanització d'aquest cognom, Strubel, dius que ell mateix li agrada que li diguin així, no?
24: Sí, sí, sí, tot i que ell és nascut a Anglaterra. A Oxford, doncs, l'hem sentit més d'un cop anomenar-lo Strubel per la seva catalanització, per la seva relació amb els temes nacionals del país.
23: Doncs hem de dir que Toni Strubel és historiador, professor de filologia anglesa a la Universitat de Deusto, seu de Donostia, Euskadi, també és llicenciat en llengües modernes per la Universitat d'Oxford i és coautor de la primera guia britànica sobre Catalunya i, doncs, avui serà present aquí també com a col·laborador de publicacions com El Temps, com també el diari Egin, l'Avui o El Punt. Actualment és membre de la Comissió de la Dignitat que reclama el retorn a Catalunya dels papers de Salamanca i això és justament el que centrarà el discurs que ara mateix comencem a sentir.
0: Per algunes persones pot no semblar un tema tan important, el tema d'uns papers. Però jo us vull proposar avui que això és un tema tan important com per saber si realment la guerra civil del 36 al 39 s'ha acabat o no. Com sabeu, la Comissió de la Dignitat porta gairebé un any denunciant davant l'opinió pública que el govern espanyol no vol tornar els documents del 39. Aquells documents van ser segrestats pels franquistes en invadir Catalunya aquell mateix any. Van ser enduts a Salamanca, on els van fer servir per exercir una de les més cruels i impunes operacions de repressió que es recorden a l'Europa del segle XX. Però el senyor Aznar no vol solucionar el problema de la manera com ho faria qualsevol dirigent demòcrata. Fins i tot Saddam Hussein d'Iraq s'ha avançat al president espanyol a l'hora de tornar uns arxius, els arxius del poble de Kuwait, presos a l'any 1991. A Aznar, com a bon hereu del franquisme, li és igual com, per què i per qui foren espoliats aquells documents. Li és igual d'abusar de la sensibilitat dels catalans. Li és igual que aquells documents portessin a la mort, l'empresonament o l'exili de milers de catalans. Per ell són un bonic souvenir, un botí de guerra que li resulta electoralment rendible de no tornar. Tampoc no els hauria tornat, deu pensar ell, el seu avi, ni Onésimo Redondo. Jo afegiria que tampoc els hauria tornat ni Mussolini ni Hitler. Jo crec que és hora, doncs, que possiblement anem pensant que Saddam Hussein és més demòcrata que l'Aznar. Amb els nostres documents, el PP, amb la col·laboració inestimable del PSOE, vol fer un nou museu de l'Holocaust a Salamanca, però amb la particularitat que seran els botxins i no pas els represaliats que hi seran honrats i homenejats. I bé, com han reaccionat els estats d'Europa davant d'aquest nou escàndol totalitari peninsular? Què han respost quan els ideòlegs del PP ho han justificat amb una evocació del derecho de conquista? Doncs s'ho han expulsat dient que això era una qüestió interna dels espanyols. El cert és que jo pagaria per veure quina cara posarien els dirigents d'aquests mateixos estats si algú pretengués segrestar-los a ells els documents històrics dels seus països. A aquesta Europa hipòcrita on l'extrema dreta participa en més d'un govern, no li costa gens de fer els ulls grossos quan els països sense estat se'ls continua fent víctima dels mals tractes domèstics. No els fa ni fred ni calor, no els en va fer l'any 36 quan la democràcia va estar en joc a casa nostra. Però malgrat tot, no hem d'oblidar que també hi ha una altra Europa. Hi ha una altra Europa de la solidaritat, de la memòria històrica, de les organitzacions de drets humans i les persones lliures i crítiques. Aquesta Europa, encapçalada per universitaris, premis Nobel, artistes, intel·lectuals i d'altres destacats personalitats com Mario Suárez, Francisco Còssiga o Mikis Theodorakis, entre moltíssims més, aquesta Europa, dic, li acaba de dir ben clarament al senyor Aznar que no s'ha de portar com un vulgar cabo de la legión. Aquesta Europa li acaba de dir al senyor Aznar en termes molt clars, que ha de tornar els documents robats immediatament. En contrast amb el Consell d'Europa, aquesta altra Europa sí que ha trobat indecent que el govern espanyol vulgui fer una exposició amb els documents robats el proper 15 d'octubre dins del programa de Salamanca Ciutat Europea de la Cultura 2002. Jo demanaria, quina cultura és aquesta que pot exposar coses robades per feixistes? Aquesta Europa exigent i lliure pensadora demana que aquests documents siguin tornats als arxius dels seus legítims propietaris, que són, entre d'altres, la Generalitat, l'Esquerra Republicana, el SUC, la UGT, la CNT, el CATSI i més de 100 ajuntaments de casa nostra i de tots els països catalans i moltes entitats més particulars i famílies catalanes que no han rebut cap explicació sobre aquest robatori. Aquesta Europa sí que s'ha posicionat clarament al costat dels catalans, tot blasmant l'indigne comportament del govern del senyor Aznar. Podem estar segurs que en molts punts aquesta Europa està amb nosaltres i el comportament del senyor Aznar cada vegada més està començant a aixecar celles. En aquests moments, la Comissió de la Dignitat treballa per deixar encara més al descobert les enormes contradiccions que sorgeixen des del cas dels temes dels documents de Salamanca. Un cop aconseguides les firmes de suport de més de 700 catedràtics de primera fila de departaments d'Història i de Ciències Polítiques de 208 universitats dels 5 continents, ara la comissió pretenem de donar un nou disgust a la ministra del Castillo amb un nou cop d'efecte important. A hores d'ara i una nova campanya ja són centenars i centenars de professors universitaris espanyols que ens estan fent arribar el seu suport des de més enllà de les nostres terres. Us podem dir que fins i tot hi ha un grup de catedràtics de la Universitat de Salamanca que en aquests moments ens estan donant suport. La nostra comissió pretén seguir endavant amb la seva feina, a la qual us convidem a tots, anant a Salamanca el dia 14 d'octubre. Per a algunes persones això serà una bogeria, però nosaltres volem explicar amb una roda de premsa històrica, que crec que serà històrica i que aixecarà l'interès dels mitjans de comunicació internacionals, el que es planteja en aquest cas. Ho farem amb total transparència. Pensem que la gran lliçó de tota aquesta lluita nostra és que amb la nació catalana no es juga. Amb la dignitat catalana no es juga. Amb la nostra història no es juga. Per acabar, i si l'helicòpter m'ho deixa, volia aprofitar per convocar-vos a totes i a tots a la concentració que pretenem massiva que la Comissió de la Dignitat convoca el vespre del dimarts, dia 15 d'octubre, davant de la seu de la Delegació del Govern espanyol a Barcelona.
1: La Maroteca de la Ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat s'assuma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema «Prou maltractaments a la gent gran». I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Prepara't perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agradaran. Començar amb un bon somriure i molta alegria. Sigueu tots molt benvinguts amb aquest viatge de la imaginació. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, hola a tots dos i hola a tothom. Quina alegria tornar a saludar-vos.
1: Doncs sí, ja tornem a estar aquí, puntuals com cada setmana, preparats per compartir amb tots els nens i nenes, els amics i les famílies, noves històries plenes de màgia i encant.
3: I és que ens encanta obrir aquestes finestres que ens transporten directament a mons fantàstics, plens d'aventures trepidants i personatges que es quedaran per sempre amb nosaltres.
1: Però espavileu, que el menú d'avui ve ben carregat. Us portem tres contes: La Neguet Lleig, El Tres Porquets i La Caputxeta Vermella. Tres clàssics explicats a la nostra manera.
3: Doncs molt bé, i com sempre, anirem a la recerca d'aquella paraula amagada o oblidada. I el que farem serà rescatar-la del passat i us la portarem perquè la pugueu fer servir en el vostre dia a dia.
1: I tampoc ens oblidarem de la lectura. Remenarem de dalt a baix els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes. L'excusa perfecta per gaudir sols o en companyia d'una bona estona de relax.
3: I per tancar la festa, acabarem el programa movent el cos amb molt bona música. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar cada setmana a la vostra ràdio de proximitat. Som a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la fantàstica feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així que, sense esperar ni un segon més, engeguem els motors. Passem les pàgines del nostre gran llibre, de l'Hora del Conte, fins a arribar exactament a la pàgina 577. I la primera aventura d'avui és La Neguet Lleig. És un d'aquells contes que tots hem escoltat alguna vegada, un clàssic de clàssics, que ens ensenya que ser diferent dels altres, de vegades, pot ser una autèntica meravella.
3: Doncs i tant, Lluís. Viatgem fins a una granja on acaba de néixer una neguet una mica més gran, més desmarxat i més gris que els seus germans. Tots el miren de reull i li diuen coses molt lletges, pobret, sense saber que el temps el convertirà en l'animal més elegant de tot el llac.
1: Obriu bé el cor i els ulls, que ja arriba l'hora del conte, La Neguet Lleig.

0: Com cada estiu, la senyora Ànega es va posar a covar els seus ous i totes les seves amigues del corral estaven desitjoses de veure els seus aneguets, que sempre eren els més bonics de tots. Va arribar el dia en què els aneguets van començar a obrir els ous a poc i tots es van reunir al voltant del niu per a veure'ls per primer cop. Un a un varen anar sortint, fins a 6 preciosos aneguets, cadascun d'ells acompanyat pels crits d'alegria de la senyora Ànega i de les seves amigues. Tan contentes estaven que van trigar una mica a adonar-se'n que un ou, el més gran de tots 7, encara no s'havia obert. Tots van concentrar la seva atenció en l'ou, que romania intacte, fins i tot els aneguets acabats de néixer, esperant veure algun signe de moviment. Al cap de poc temps, l'ou es va començar a trencar i en va sortir un ànec somrient, més gran que els seus germans, però, sorpresa, moltíssim més lleig i malgirbat que els altres 6. La senyora Ànega es moria de vergonya per haver tingut un aneguet tan lleig i el va apartar amb l'ala mentre s'atenia als altres 6.
1: Oics, aquest no pot ser, fill meu, és molt lleig.
0: L'aneguet es va quedar molt trist perquè se'n va adonar que allà no el volien. Van passar els dies i el seu aspecte no millorava, al contrari, empitjorava, ja que creixia molt ràpid, era molt prim i malgirbat, a més de bastant maldestre. Els seus germans li feien bromes pesades i se'n reien constantment dient-li lleig i maldestre.
2: Au, vés-te'n d'aquí, que tu no ets de la família, lleig, més que lleig.
3: No m'estima la meva mare i els meus germans tampoc em volen. Me'n vaig lluny d'aquí.
0: L'aneguet va decidir que havia de buscar un lloc

0: Lleig quasi es mor de gana, doncs havia de buscar menjar entre el gel i la neu i havia de fugir de caçadors que pretenien disparar-li. Al final va arribar la primavera i la Neguet va passar per un estany on va trobar les aus més velles que mai havia vist fins aleshores. Eren elegants, gràcils i es movien amb tanta distinció que es va sentir totalment acomplexat perquè ell era molt maldestre. De totes formes, com que no hi tenia res a perdre, s'hi va apropar i els va preguntar si podia banyar-se també. Els cignes, doncs eren cignes les aus que la Neguet va veure a l'estany, li van respondre:
1: doncs és clar que sí, ets un dels nostres.
2: No us burleu de mi. Ja sé que sóc lleig i mal girbat, però us heu de riure de mi per això.
1: Mira el teu reflex a l'estany i veuràs que no em mentim.
0: La Neguet es va introduir incrèdul a l'aigua transparent i el que va veure el va deixar meravellat. Durant el llarg hivern s'havia transformat en un cigne preciós. Aquell Neguet lleig i mal girbat era ara el cigne més blanc i elegant de tots els que hi havia a l'estany. Així fou com la Neguet lleig es va unir als seus i fou feliç per sempre.
3: I de l'estany de la Neguet ens anem directes cap al bosc, perquè a la següent pàgina del nostre gran llibre hi ha tres germans molt rodonets, de nas rosat i amb moltes ganes de construir-se una casa. Un es fa una cabana de palla, l'altre la fusta, i el més treballador de tots decideix fer-la de totxos i ciment. Us estem parlant del conte dels tres porquets.
4: Sí, però alerta, perquè amagat darrere dels arbres hi ha un veí molt pelut, amb les urpes llargues i molta, molta gana. Escolteu, escolteu, sembla que ja s'acosta el llop ferotge, agafant aire amb ganes i cridant allò de «bufaré, bufaré, i la casa en l'aire llançaré».
3: Ai, ai, ai, prepareu els totxos del ciment, que ja arriba l'hora del conte, els tres porquets.

0: Hi havia una vegada tres porquets que vivien tots junts al mig del bosc. El més petit era el trapella de la família, el mitjà era el més juganer i el gran era el més assenyat i treballador dels tres. Un dia van decidir que viurien separats i que cada un es construiria una casa. El porquet petit va decidir fer-se una casa de palla.
1: La palla pesa poc i és fàcil de manejar, i així me'n podré anar a fer malifetes ben aviat.
0: El porquet mitjà, que també volia anar ràpid per anar a jugar amb son germà, va decidir fer-se la casa una mica més enllà, però de fusta.
2: Tot i que la fusta és més pesada que la palla, jo sóc més fort que el meu germà petit i acabaré molt ràpid.
0: Dit i fet, en ben poc temps ja s'havia fet la seva caseta i va marxar corrents a jugar. El porquet gran, però, va decidir que el més lògic era fer-se una casa de maons. Una mica més lluny d'on s'havia fet la casa al mitjà, va començar a apilar els maons i a posar-hi ciment, mentre els seus dos germans jugaven allà a prop. Però, amagat darrere un arbre, els estava espiant un llop que vivia per aquella contrada. Quan cada porquet va anar cap a casa seva, ell va sortir del seu amagatall i va anar cap a la casa del més petit. El porquet va mirar pel forat i, en veure que era el llop, va dir:
1: "Fora, llop! No t'obriré pas la porta."
3: "Oh, no, si no m'obres la porta, bufaré i la casa tiraré."
0: Va començar a bufar i, la casa de palla va volar pels aires. El porquet petit va fugir corrents i es va refugiar a casa del seu germà mitjà. Al cap d'una estona, el llop es va acostar a la casa de fusta. Els porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
2: "Fora, llop!
4: No t'obrirem pas la porta."
3: "Oh, doncs, si no m'obriu la porta, bufaré i la casa tiraré."

0: començar a bufar i bufar i... Oh, la casa de fusta! Tot i aguantant un primer moment, va acabar cedint i les fustes van anar caient una a una. Els dos porquets van sortir, cames, ajudeu-me, corrents, i se'n van anar a refugiar a casa del seu germà gran. No havia passat gaire temps que el llop es va acostar a la casa de maons. Els tres porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir...
1: Fora, llop! No t'obrirem pas la porta!
2: Doncs, si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré!
0: Va començar a bufar i... a bufar, però la casa no va caure pas. Va passar bufant i, quan ja no podia més, va veure que era impossible tirar a terra una casa tan ben construïda amb maons i ciment. Aleshores, se li va ocórrer entrar per dalt de la teulada, per on hi havia la xemeneia. Afortunadament, el porquet gran s'estava preparant el sopar abans que arribessin els seus dos germans i havia col·locat una olla amb aigua escalfar a la xemeneia. Quan el llop es va deixar anar a xemeneia avall, va caure dins l'olla amb l'aigua bullent. I es va escaldar tot. Cansat i adolorit, escaldat i derrotat, el llop va marxar cap al bosc i mai més no va tornar a molestar els tres germans porquets que, feliços i contents, van decidir viure conjuntament a la casa de maons. I vet aquí un llop, i vet aquí un gat, i mireu per la finestra, que aquest conte ja ha volat.
3: I per tancar la tanda de contes d'avui, ho farem amb una versió d'allò més sorprenent. Tots coneixem la història de la Caputxeta Vermella de Charles Perrault, oi, Mercè?
4: I tant que sí.
3: Però us imagineu que l'acció passés aquí mateix, a Catalunya?
4: Ui, doncs mira, prepareu-vos, perquè ens anem directes cap a la comarca de l'Alt Penedès, concretament a Sant Pere de Riudebitlles. L'aventura no comença al mig del bosc, sinó a la pastisseria de la plaça del poble. Entre l'olor de brioixos i el xafardereig dels clients de tota la vida.
3: Sí, perquè mentre prenen el cafè, corre la veu per les taules. Diuen que s'ha sentit uns trets d'escopeta a la muntanya i que, molt a prop de les cases, s'hi ha vist passejar un llop ferotge. Ai, què hi farà la Caputxeta entre els carrers del poble?
4: Doncs no ho sé, però s'haurà de vigilar molt el cistell dels pastissos. Gaudim de l'última història d'avui, la Caputxeta Vermella de Sant Pere de Riudebitlles.

0: La tardor havia arribat a Sant Pere de Riudebitlles i el bosc lluïa de mil colors. Les fulles ballaven amb el vent i les feia caure a terra, deixant els arbres despullats. Tot era calma i silenci fins que... Pam! Pam! Pam! Uns trets d'escopeta van ressonir pel bosc endins espantant tota l'ocellada. Aquella tarda, a la plaça de l'Ajuntament, tothom en parlava i dintre de la pastisseria de Calmora, un grup de dones deien...
1: Heu sentit quin on ha passat aquest matí a la mestressa de Cal Cirerer?
2: A la Quimeta?
1: Sí, ella mateixa. Diuen que el llop ha entrat a casa seva i se la volia menjar.
2: I ara? Quina por! El llop, dius?
0: I un home, que hi era assegut a la taula del costat i que va escoltar la conversa, va dir...
3: Jo hi era. Si voleu, us ho explico com ha anat.
0: En un tres i no res, les dones van convidar l'home a la seva taula i totes l'escoltaven amb un gran interès. Fins i tot la Sílvia, la fornera, s'hi va afegir al grup.
3: Aquest matí, quan he sortit de cacera, he vist una nena que passejava tota sola pel bosc. Duia una caputxa vermella i un cistell sota el braç.
4: Ah, doncs era la Júlia, la neta de la senyora Quimeta. Avui ha vingut a comprar el pa. I duia posada la seva caputxeta vermella. M'ha explicat que la seva àvia estava malalta i que el cistell hi portava tot de coses per ella, que no podia sortir de casa.
3: Doncs la caputxeta vermella és una noieta massa confiada. De camí a veure la seva àvia, el llop ha sortit al seu pas i ella li ha donat conversa. Li ha dit on anava i fins i tot... Li ha ensenyat el que duia el cistell.
1: Amb el llop s'ha aturat a parlar. No té dos dins de front aquesta nena.
3: Jo he pensat el mateix. Per això he decidit seguir-la de lluny fins a que hem arribat a Cal Cirerer. I he vist com hi entrava. La porta estava oberta i he sospitat que em passava alguna. Així que m'hi he acostat i he parat l'orella darrere la porta.
2: Quina intriga! Segueixi, segueixi! No s'aturi, sisplau.
3: Al bosc, després de parlar amb la caputxeta, el llop ha sortit a correcuita i ha agafat el camí més curt que porta a Can Cirerer.
5: I el llop l'esperava dins, oi?
3: No només l'esperava, sinó que, a més, li ha fet creure que era la seva àvia. S'ha posat el seu pijama de dormir... i també les seves ulleres. I s'ha fet passar per la senyora Quimeta, amagat al seu llit.
2: I no se n'ha adonat, la nena, que era el llop? Com pot ser?
3: El cas és que, per el que es veu, la nena s'havia deixat les ulleres a casa.
4: Sí, sí, és veritat. A mi ja m'havia estranyat que no les portés, perquè fins i tot es va equivocar a l'hora de pagar el pa. Confonia un euro amb una moneda de 50 cèntims. Però, disculpi, continuï, continuï.
3: El cas és que alguna cosa deu haver sospitat, perquè la nena li ha dit... Àvia, quins ulls més grossos que tens! I el llop, imitant la veu de l'àvia, li ha contestat... Som per veure't millor, filleta! I llavors ella hi ha tornat... Però àvia, quin nas més gros que tens! I ell li ha contestat... És per olorar-te millor!
0: A aquestes alçades de la narració del caçador, tots qui hi eren dintre de la pastisseria tenien els ulls oberts com taronges i el cor encongit, i escoltaven atents les paraules d'aquell home. Tots estaven pendents de com s'acabaria la història.
5: I per què no hi entraves?
3: Quan he sentit a la caputxeta que deia... Àvia, quines dents més grosses que tens... I el llop que cridava...
5: Són per menjar-te millor!
3: He entrat corrents amb l'escopeta carregada i...
0: I de sobte, una veueta va dir...
6: I ara, per culpa teva, el meu amic és ara a l'hospital.
7: La caputxeta vermella és aquí!
6: Què us empatulleu amb la caputxeta? Soc la Júlia, la neta del Cal Cirerer. I aquesta història no ha anat com us ha dit aquest home.
0: Allò es posava del més interessant. La gent se la mirava expectant, esperant que algú els aclarís què és el que havia passat aquell matí amb el llop a Cal Cirerer.
6: Fa temps, quan jo encara duia bolquers, el caçador del poble van perseguir una família de llops que vivia a la rodalia del poble i els van fer fugir cap a les muntanyes. Però un dels jovetons que havia nascut aquella primavera es va quedar enrere i va perdre el rastre dels seus. La meva àvia el va trobar uns dies després, brut, prim i famolenc, afònic de tant cridar i plorar, i el vam acollir a casa seva per cuidar-lo.
4: Pobret, quin cor tan gran, la senyora Quimeta.
6: Com us deia, aquell jovetó va créixer com un mes de la família Cirerer. I és el llop que ara tu has disparat aquest matí.
3: Perquè se't volia menjar. He sentit com t'ho deia.
6: Estàvem jugant. Ell i la meva àvia sempre fan bromes i jo els segueixo el fil. Que no sóc cap beneita. Si es veia d'una hora lluny que era el llop.
8: Ja ho deia jo, que era estrany que no te n'haguessis adonat.
6: Ara bé, tinc que dir que al bosc sí que m'he espantat.
8: I com és això?
6: Quan m'he donat que un desconegut em seguia d'amagat, he donat algunes voltes per despistar-lo. I he estat a punt d'arrencar a córrer cap a casa de la meva àvia. Quin malament ho he passat.
0: De cop i volta, el caçador es va adonar del seu error.
3: Disculpa'm, Júlia. Desconeixia allò del llop i jo el donava per un animal dolent. Pensava que t'ajudaria i he aconseguit just el contrari.
0: Ara hi havia un llop innocent ferit a l'hospital i una nena que tenia tota la raó d'estar enfadada. Els va demanar disculpes i va aprendre la lliçó. A Sant Pere de Riudevitlles encara se'n parla d'aquell dia, tot i que no tothom ho fa de la mateixa manera. Encara hi ha qui creu que un bon dia el llop va entrar a casa de l'àvia Quimeta i que, si no arribasse per un valent caçador, s'hauria cuspit la caputxeta vermella, una nena massa confiada i una mica beneïda.
9: Després d'aquests magnífics contes, tornem a la secció de les paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que té més d'un significat.
10: Molts?
9: Sí, la veritat és que feia temps que no la sentia. Tot i així, he estat jo qui l'ha dita. M'explico. La meva filla m'ensenya la bata del col·legi del meu net. S'havia de cosir perquè tenia el trau estripat. El trau. Quant de temps que no sentia aquesta paraula. Trau, aquella petita obertura feta en una peça de roba per la qual es fa passar un botó cosit en l'altra vora. Diuen que els orígens d'aquesta paraula és molt més antic que el llatí encara. Creuen? Sí. Creuen que és una paraula gàlica, de la Gàlia, que es deia traecom. Fixa't que estrany. Es veu que traecom vol dir forat.
10: Forat, bé. Sí. Doncs sí, hi ha paraules que mica en mica van desapareixent del nostre dia a dia. Has dit que aquesta paraula té més d'un significat. I sí, una altra pot ser incisió profunda feta al cos d'una persona o animal per ferida d'instrument agut. I apa, que no ens havíem fet traus quan érem petits jugant pel carrer, oi?
9: I tant.
10: I no passava res. Acostumàvem a curar-se sols. Doncs apa, ja hem recordat una altra paraula. Esperem que no se'ns oblidi també. I ara, si voleu descobrir quin gran secret es trau d'entre les pàgines dels llibres més antics, anem a la nostra biblioteca.
9: Doncs molt agut, del verb traure. Perfecte, exacte, Lluís, genial.
10: Exacte.
9: Genial, genial.

0: La setmana passada presentàvem un conte dedicat als avis. Ho recordes?
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, avui ho farem a les àvies. Aquestes persones també que sempre hi són i hi som. Avui proposem aquest llibre com un homenatge a totes les àvies que donen l'amor més especial del món. Els avis també, Lluís, ja ho sabem. I aquest llibre es diu Història d'un jersei blau. I com sempre, Lluís, ens en pots fer 5 cèntims?
1: I tant que sí, Mercè, com no. Explica una mica, va. En un jersei hi caben moltes coses, sobretot si el fa una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se i de créixer, també d'acomiadar-se. Una història amb una àvia, un net i un jersei, que acompanya amb calidesa les escenes quotidianes que la vida, de vegades, ens proposa.
0: M'agrada molt això que has dit, una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se. Tu creus? Entre tots aquells punts que hi ha en el jersei, quanta estimació hi ha cap al net o neta qui ha de rebre aquest jersei? Doncs molt bé, visca les àvies i visca els avis, i tant que sí. Per tot això recomanem a tots els nens i nenes i avis i àvies el conte Història d'un jersei blau de l'autor Florenci Gattari i editat per Pagès Editors. I a quines edats podem recomanar-ho? És que jo ho recomanaria
1: per tots,
0: a tothom.
1: Per totes les edats.
0: Jo ho recomanaria a tothom, exacte.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. I un cop s'ha tancat el cistell de la caputxeta, arriba el moment més rítmic del programa, el nostre punt final preferit, que és la música.
1: Ai, avui ens acomiadem amb una lletra i una veu que a l'hora del conte ens encanta, la gran dama d'Isalabert.
0: Oh, que bé.
1: I és que ens porta una cançó que transmet una energia encomanadissa i que ens recorda que els dies ja són més llargs, que el sol pica i que comença l'estiu.
0: I pica, pica de debò, eh?
1: Molt, molt.
0: Sí. És una època fantàstica, de fet, perquè l'aneguet lleig neti ben fresquet per l'estany, transformat en un gran cigne i preciós. I perquè els tres porquets surtin de les seves cases a prendre el sol sense por de cap llop.
1: Vinga, a ballar tothom, a riure i a gaudir dels jocs de l'aire lliure. Nosaltres marxem, però només per uns dies. Vaja, una setmana.
0: Sí.
1: Que passeu una setmana de llibre i recordeu...
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agradaran. Començar amb un bon somriure i molta alegria. Sigueu tots molt benvinguts amb aquest viatge de la imaginació. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, hola a tots dos i hola a tothom. Quina alegria tornar a saludar-vos.
1: Doncs sí, ja tornem a estar aquí, puntuals com cada setmana, preparats per compartir amb tots els nens i nenes, els amics i les famílies, noves històries plenes de màgia i encant.
3: I és que ens encanta obrir aquestes finestres que ens transporten directament a mons fantàstics, plens d'aventures trepidants i personatges que es quedaran per sempre amb nosaltres.
1: Però espavileu, que el menú d'avui ve ben carregat. Us portem tres contes: l'Aneguet Lleig, el Tres Porquets i la Caputxeta Vermella. Tres clàssics explicats a la nostra manera.
3: Doncs molt bé. I, com sempre, anirem a la recerca d'aquella paraula amagada o oblidada. I el que farem serà rescatar-la del passat i us la portarem perquè la pugueu fer servir en el vostre dia a dia.
1: I tampoc ens oblidarem de la lectura. Remenarem de dalt a baix els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes. L'excusa perfecta per gaudir sols o en companyia d'una bona estona de relax.
3: I per tancar la festa, acabarem el programa movent el cos amb molt bona música. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar cada setmana a la vostra ràdio de proximitat. Som a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la fantàstica feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així que, sense esperar ni un segon més, engeguem els motors. Passem les pàgines del nostre gran llibre, de l'Hora del Conte, fins a arribar exactament a la pàgina 577. I la primera aventura d'avui és l'Aneguet Lleig. És un d'aquells contes que tots hem escoltat alguna vegada, un clàssic de clàssics, que ens ensenya que ser diferent dels altres, de vegades, pot ser una autèntica meravella.
3: Doncs i tant, Lluís. Viatgem fins a una granja on acaba de néixer un aneguet una mica més gran, més desmarxat i més gris que els seus germans. Tots el miren de reull i li diuen coses molt lletges, pobret, sense saber que el temps el convertirà en l'animal més elegant de tot el llac.
1: Obriu bé el cor i els ulls, que ja arriba l'hora del conte, l'aneguet lletge.

0: Com cada estiu, la senyora Ànega es va posar a covar els seus ous i totes les seves amigues del corral estaven desitjoses de veure els seus aneguets, que sempre eren els més bonics de tots. Va arribar el dia en què els aneguets van començar a obrir els ous a poc i tots es van reunir al voltant del niu per a veure'ls per primer cop. Un a un varen anar sortint, fins a 6 preciosos aneguets, cadascun d'ells acompanyat pels crits d'alegria de la senyora Ànega i de les seves amigues. Tan contentes estaven que van trigar una mica a adonar-se'n que un ou, el més gran de tots 7, encara no s'havia obert. Tots van concentrar la seva atenció en l'ou, que romania intacte, fins i tot els aneguets acabats de néixer, esperant veure algun signe de moviment. Al cap de poc temps, l'ou es va començar a trencar i en va sortir un ànec somrient, més gran que els seus germans, però, sorpresa, moltíssim més lleig i malgirbat que els altres 6. La senyora Ànega es moria de vergonya per haver tingut un aneguet tan lleig i el va apartar amb l'ala mentre atenia els altres 6.
1: Oics, aquest no pot ser, fill meu, és molt lleig.
0: L'aneguet es va quedar molt trist perquè se'n va adonar que allà no el volien. Van passar els dies i el seu aspecte no millorava, al contrari, empitjorava, ja que creixia molt ràpid, era molt prim i malgirbat, a més de bastant maldestre. Els seus germans li feien bromes pesades i se'n reien constantment dient-li lleig i maldestre.
2: Au, vés-te'n d'aquí, que tu no ets de la família, lleig, més que lleig.
3: No m'estima la meva mare i els meus germans tampoc em volen. Me'n vaig lluny d'aquí!
0: L'aneguet va decidir que havia de buscar un lloc on pogués trobar amics que de veritat el volguessin, a pesar del seu aspecte desastrós, i un matí, molt aviat, abans que es llevés ningú del graner, va fugir per un forat de la tanca. Així arribà a una altra granja, on una vella el va acollir i l'aneguet va creure que havia trobat un lloc on per fi l'estimarien i el cuidarien. Però també es va equivocar, ja que la vella era malvada i només volia que el pobre aneguet li servís de primer plat i se n'anà d'allà corrent. Va arribar l'hivern i l'aneguet lleig quasi es mor de gana, doncs havia de buscar menjar entre el gel i la neu i havia de fugir de caçadors que pretenien disparar-li. Al final va arribar la primavera i l'aneguet va passar per un estany on va trobar les aus més velles que mai havia vist fins aleshores. Eren elegants, gràcils i es movien amb tanta distinció que es va sentir totalment acomplexat perquè ell era molt maldestre. De totes formes, com que no hi tenia res a perdre, s'hi va apropar i els va preguntar si podia banyar-se també. Els cignes, doncs eren cignes les aus que l'aneguet va veure a l'estany, li van respondre:
4: doncs esclar que sí, ets un dels nostres.
3: No us burleu de mi, ja sé que sóc lleig i malgirbat, però us heu de riure de mi per això.
4: Mira el teu reflex a l'estany i veuràs que no em mentim.
0: L'aneguet es va introduir incrèdul a l'aigua transparent i el que va veure el va deixar meravellat. Durant el llarg hivern s'havia transformat en un cigne preciós. Aquell aneguet lleig i malgirbat era ara el cigne més blanc i elegant de tots els que hi havia a l'estany. Així fou com l'aneguet lleig es va unir als seus i fou feliç per sempre.
5: I de l'estany de l'aneguet ens anem directes cap al bosc, perquè a la següent pàgina del nostre gran llibre hi ha 3 germans molt rodonets, de nas rosat i amb moltes ganes de construir-se una casa. Un es fa una cabana de palla, l'altre de fusta, i el més treballador de tots decideix fer-la de totxos i ciment. Us estem parlant del conte dels 3 porquets.
6: Sí, però alerta, perquè amagat darrere dels arbres hi ha un veí molt pelut, amb les urpes llargues i molta, molta gana. Escolteu, escolteu, sembla que ja s'acosta el llop ferotge, agafant aire amb ganes i cridant allò de bufaré, bufaré,
7: i la casa en l'aire llançaré.
5: Ai, ai, ai, prepareu els totxos i el ciment, que ja arriba l'hora del conte. Els tres porquets.

0: Hi havia una vegada tres porquets que vivien tots junts al mig del bosc. El més petit era el trapella de la família, el mitjà era el més juganer i el gran era el més assenyat i treballador dels tres. Un dia van decidir que viurien separats i que cada un es construiria una casa. El porquet petit va decidir fer-se una casa de palla.
1: La palla pesa poc i és fàcil de manejar, i així me'n podré anar a fer malifetes ben aviat.
0: El porquet mitjà, que també volia anar ràpid per anar a jugar amb son germà, va decidir fer-se la casa una mica més enllà, però de fusta.
2: Tot i que la fusta és més pesada que la palla, jo sóc més fort que el meu germà petit i acabaré molt ràpid.
0: Dit i fet, en ben poc temps ja s'havia fet la seva caseta i va marxar corrents a jugar. El porquet gran, però, va decidir que el més lògic era fer-se una casa de maons. Una mica més lluny d'on s'havia fet la casa al mitjà, va començar a apilar els maons i a posar-hi ciment, mentre els seus dos germans jugaven allà a prop. Però, amagat darrere un arbre, els estava espiant un llop que vivia per aquella contrada. Quan cada porquet va anar cap a casa seva, ell va sortir del seu amagatall i va anar cap a la casa del més petit. El porquet va mirar pel forat i, en veure que era el llop, va dir:
1: "Fora, llop! No t'obriré pas la porta."
3: "Oh, no, si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré."
0: Va començar a bufar i, oh, la casa de palla va volar pels aires. El porquet petit va fugir corrents i es va refugiar a casa del seu germà mitjà. Al cap d'una estona, el llop es va acostar a la casa de fusta. Els porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
2: "Fora, llop!
4: No t'obrirem pas la porta."
3: "Oh, doncs, si no m'obriu la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré."
0: Començar a bufar i bufar i... oh, la casa de fusta! Tot i aguantant un primer moment, va acabar cedint i les fustes van anar caient una a una. Els dos porquets van sortir: "Cames, ajudeu-me, corrents!" i se'n van anar a refugiar a casa del seu germà gran. No havia passat gaire temps que el llop es va acostar a la casa de maons. Els tres porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
4: "Fora, llop! No t'obrirem pas la porta."
3: "Doncs, si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré."
0: Va començar a bufar i a bufar i a bufar i a bufar, però la casa no va caure pas. Va passar bufant i, quan ja no podia més, va veure que era impossible tirar a terra una casa tan ben construïda amb maons i ciment. Aleshores, se li va ocórrer entrar per dalt de la teulada, per on hi havia la xemeneia. Afortunadament, el porquet gran s'estava preparant el sopar abans que arribessin els seus dos germans i havia col·locat una olla amb aigua escalfar a la xemeneia. Quan el llop es va deixar anar a xemeneia avall, va caure dins l'olla amb l'aigua bullent. I es va escaldar tot. Cansat i adolorit, escaldat i derrotat, el llop va marxar cap al bosc i mai més no va tornar a molestar els tres germans porquets que, feliços i contents, van decidir viure conjuntament a la casa de maons. I vet aquí un llop, i vet aquí un gat, i mireu per la finestra, que aquest conte ja ha volat.
5: I per tancar la tanda de contes d'avui, ho farem amb una versió d'allò més sorprenent. Tots coneixem la història de la Caputxeta Vermella de Charles Perrault, oi, Mercè?
6: I tant que sí.
5: Però us imagineu que l'acció passés aquí mateix, a Catalunya?
6: Ui, doncs mira, prepareu-vos, perquè ens anem directes cap a la comarca de l'Alt Penedès, concretament a Sant Pere de Riudebitlles. L'aventura no comença al mig del bosc, sinó a la pastisseria de la plaça del poble. entre l'olor de brioixos i el xafardereig dels clients de tota la vida.
5: Sí, perquè mentre prenen el cafè, corre la veu per les taules. Diuen que s'ha sentit uns trets d'escopeta a la muntanya i que, molt a prop de les cases, s'hi ha vist passejar un llop ferotge. Ai, què hi farà la caputxeta entre els carrers del poble?
6: Doncs no ho sé, però s'haurà de vigilar molt el cistell dels pastissos. Gaudim de l'última història d'avui, la caputxeta vermella de Sant Pere de Riu de Bitlles.

0: La tardor havia arribat a Sant Pere de Riudebitlles i el bosc lluïa de mil colors. Les fulles ballaven amb el vent i les feia caure a terra, deixant els arbres despullats. Tot era calma i silenci fins que... Pam! Pam! Pam! Uns trets d'escopeta van ressonir pel bosc endins espantant tota l'ocellada. Aquella tarda, a la plaça de l'Ajuntament, tothom en parlava i dintre de la pastisseria de Calmora, un grup de dones deien...
1: Heu sentit quin on ha passat aquest matí a la mestressa de Cal Cirerer?
2: A la Quimeta?
1: Sí, ella mateixa. Diuen que el llop ha entrat a casa seva i se la volia menjar.
2: I ara? Quina por! El llop, dius?
0: I un home, que hi era assegut a la taula del costat i que va escoltar la conversa, va dir...
3: Jo hi era. Si voleu, us ho explico com ha anat.
0: En un tres i no res, les dones van convidar l'home a la seva taula i totes l'escoltaven amb un gran interès. Fins i tot la Sílvia, la fornera, s'hi va afegir al grup.
3: Aquest matí, quan he sortit de cacera, he vist una nena que passejava tota sola pel bosc. Duia una caputxa vermella i un cistell sota el braç.
4: Ah, doncs era la Júlia, la neta de la senyora Quimeta. Avui ha vingut a comprar el pa i duia posada la seva caputxeta vermella. M'ha explicat que la seva àvia estava malalta i que el cistell hi portava tot de coses per ella, que no podia sortir de casa.
3: Doncs la caputxeta vermella... És una noieta massa confiada. De camí a veure la seva àvia, el llop ha sortit al seu pas i ella li ha donat conversa. Li ha dit on anava i fins i tot li ha ensenyat el que duia al cistell.
1: Amb el llop s'ha aturat a parlar. No té dos dins de front aquesta nena.
3: Jo he pensat el mateix. Per això he decidit seguir-la de lluny fins a que hem arribat a Cal Cirerer, i he vist com hi entrava. La porta estava oberta i he sospitat que em passava alguna. Així que m'hi he acostat i he parat l'orella darrere la porta.
2: Quina intriga! Segueixi, segueixi! No s'aturi, sisplau.
3: Al bosc, després de parlar amb la caputxeta, el llop ha sortit a correcuita i ha agafat el camí més curt que porta a Can Cirerer.
2: I el llop l'esperava dins, oi?
3: No només l'esperava, sinó que, a més, li ha fet creure que era la seva àvia. S'ha posat el seu pijama de dormir i també les seves ulleres i s'ha fet passar per la senyora Quimeta, amagat al seu llit.
2: I no se n'ha adonat, la nena, que era el llop? Com pot ser?
3: El cas és que, per el que es veu, la nena s'havia deixat les ulleres a casa.
4: Sí, sí, és veritat. A mi ja m'havia estranyat que no les portés, perquè fins i tot es va equivocar a l'hora de pagar el pa. Confonia un euro amb una moneda de 50 cèntims. Però, disculpi, continuï, continuï.
3: El cas és que alguna cosa deu haver sospitat, perquè la nena li ha dit... Àvia, quins ulls més grossos que tens! I el llop, imitant la veu de l'àvia, li ha contestat: «Som per veure't millor, filleta!» I llavors ella hi ha tornat: «Però àvia, quin nas més gros que tens!» I ell li ha contestat: «És per olorar-te millor!»
0: A aquestes alçades de la narració del caçador, tots qui hi eren dintre de la pastisseria tenien els ulls oberts com taronges i el cor encongit, i escoltaven atents les paraules d'aquell home. Tots estaven pendents de com s'acabaria la història.
2: I per què no hi entraves?
3: Quan he sentit a la caputxeta que deia: «Àvia, quines dents més grosses que tens!» I el llop que cridava: «Són per menjar-te millor!» He entrat corrents amb l'escopeta carregada i...
0: I de sobte, una veueta va dir:
5: «I ara, per culpa teva, el meu amic és ara a l'hospital.»
6: La caputxeta vermella? És aquí?
5: Què us empatulleu amb la caputxeta? Sóc la Júlia, la neta del Cal Cirerer, i aquesta història no ha anat com us ha dit aquest home.
0: Allò es posava del més interessant. La gent se la mirava expectant, esperant que algú els aclarís què és el que havia passat aquell matí amb el llop, a Cal Cirerer.
5: Fa temps, quan jo encara duia bolquers, el caçador del poble van perseguir una família de llops que vivia a la rodalia del poble i els van fer fugir cap a les muntanyes. Però un dels jovetons que havia nascut aquella primavera es va quedar enrere i va perdre el rastre dels seus. La meva àvia el va trobar uns dies després, brut, prim i famolenc, afònic de tant cridar i plorar, i el vam acollir a casa seva per cuidar-lo.
4: Pobret, quin cor tan gran, la senyora Quimeta.
5: Com us deia, aquell jovetó va créixer com un mes de la família Cirerer. I és el llop que ara tu has disparat aquest matí.
3: Perquè se't volia menjar. He sentit com t'ho deia.
5: Estàvem jugant. Ell i la meva àvia sempre fan bromes i jo els segueixo el fil. Que no sóc cap beneita. Si es veia d'una hora lluny que era el llop.
7: Ja ho deia jo, que era estrany que no te n'haguessis adonat.
5: Ara bé, tinc que dir que al bosc sí que m'he espantat.
1: I com és això?
5: Quan m'he donat que un desconegut em seguia d'amagat, he donat algunes voltes per despistar-lo. I he estat a punt d'arrencar a córrer cap a casa de la meva àvia. Quin malament ho he passat.
0: De cop i volta, el caçador es va adonar del seu error.
3: Disculpa'm, Júlia. Desconeixia allò del llop i jo el donava per un animal dolent. Pensava que t'ajudaria i he aconseguit just el contrari.
0: Ara hi havia un llop innocent ferit a l'hospital i una nena que tenia tota la raó d'estar enfadada. Els va demanar disculpes i va aprendre la lliçó. A Sant Pere de Riudevitlles encara se'n parla d'aquell dia, tot i que no tothom ho fa de la mateixa manera. Encara hi ha qui creu que un bon dia el llop va entrar a casa de l'àvia Quimeta i que, si no arribasse per un valent caçador, s'hauria cuspit la caputxeta vermella, una nena massa confiada i una mica beneïda.
8: Després d'aquests magnífics contes, tornem a la secció de les paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que té més d'un significat.
0: Molts?
8: Sí, la veritat és que feia temps que no la sentia. Tot i així, he estat jo qui l'ha dita. M'explico. La meva filla m'ensenya la bata del col·legi del meu net. S'havia de cosir perquè tenia el trau estripat. El trau. Quant de temps que no sentia aquesta paraula. Trau, aquella petita obertura feta en una peça de roba per la qual es fa passar un botó cosit en l'altra vora. Diuen que els orígens d'aquesta paraula és molt més antic que el llatí encara. Creuen? Sí. Creuen que és una paraula gàlica, de la Gàlia, que es deia traecom. Fixa't que estrany, es veu que traecom vol dir forat.
0: Forat, bé. Sí. Doncs sí, hi ha paraules que mica en mica van desapareixent del nostre dia a dia. Has dit que aquesta paraula té més d'un significat. I sí, una altra pot ser incisió profunda feta al cos d'una persona o animal per ferida de instrument agut. I apa, que no ens havíem fet traus quan érem petits jugant pel carrer, oi?
8: I tant.
0: I no passava res. Acostumàvem a curar-se sols. Doncs apa, ja hem recordat una altra paraula. Esperem que no se'ns oblidi també. I ara, si voleu descobrir quin gran secret es trau d'entre les pàgines dels llibres més antics, anem a la nostra biblioteca.
8: Doncs molt agut, del verb traure. Perfecte,
0: exacte,
8: Lluís, genial.
0: Exacte.
8: Genial, genial.

0: La setmana passada presentàvem un conte dedicat als avis. Ho recordes?
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, avui ho farem a les àvies. Aquestes persones també que sempre hi són i hi som. Avui proposem aquest llibre com un homenatge a totes les àvies que donen l'amor més especial del món. Els avis també, Lluís, ja ho sabem. I aquest llibre es diu Història d'un jersei blau. I com sempre, Lluís, ens en pots fer 5 cèntims?
1: I tant que sí, Mercè, com no. Explica una mica, va. En un jersei hi caben moltes coses, sobretot si el fa una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se i de créixer, també d'acomiadar-se. Una història amb una àvia, un net i un jersei, que acompanya amb calidesa les escenes quotidianes que la vida, de vegades, ens proposa.
0: M'agrada molt això que has dit, una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se. Tu creus? Entre tots aquells punts que hi ha en el jersei, quanta estimació hi ha cap al net o neta qui ha de rebre aquest jersei? Doncs molt bé, visca les àvies i visca els avis, i tant que sí. Per tot això recomanem a tots els nens i nenes i avis i àvies el conte Història d'un jersei blau de l'autor Florenci Gattari i editat per Pagès Editors. I a quines edats podem recomanar-ho? És que jo ho recomanaria
1: a
0: tothom.
1: Per totes les edats.
0: Jo ho recomanaria a tothom, exacte.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. I un cop s'ha tancat el cistell de la caputxeta, arriba el moment més rítmic del programa, el nostre punt final preferit, que és la música.
1: Ai, avui ens acomiadem amb una lletra i una veu que a l'hora del conte ens encanta, la gran dama d'Isalabert.
0: Oh, que bé.
1: I és que ens porta una cançó que transmet una energia encomanadissa i que ens recorda que els dies ja són més llargs, que el sol pica i que comença l'estiu.
0: I pica, pica de debò, eh?
1: Molt, molt.
0: Sí. És una època fantàstica, de fet, perquè la neguet lleig net i ben fresquet per l'estany, transformat en un gran cigne i preciós. I perquè els tres porquets sortint de les seves cases a prendre el sol sense por de cap llop.
1: Vinga, a ballar tothom, a riure i a gaudir dels jocs de l'aire lliure. Nosaltres marxem, però només per uns dies. Vaja, una setmana.
0: Sí.
1: Que passeu una setmana de llibre i recordeu...
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Sona a Paira, l'estrena del 98è aplec de la Sardana de Calella, feta per Xavi Molina. L'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Descobrim com és la sardana del 98è aplec Pairal de Catalunya. L'ha escrit Xavi Molina i es va estrenar a quatre cobles diumenge passat al Pati de l'Os de Calella, en un aplec on hi ha pregonat la periodista i gestora cultural Ruth Martínez. Quines reivindicacions va fer? Aquest és el programa 491 i tenim més titulars. La desena edició del Festival Amb So de Cobla aposta per la fusió de la cobla La Llobregat amb el cant líric de Guillem Batllori, a més de 5 altres produccions ja estrenades. I l'agrupació Floricel Rosa d'Or d'Anglès convoca el segon concurs musical per a Masats i Vilalta, Vila d'Anglès, per a temes que introdueixin la sardana en la composició. La fusió del Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries amb la cobla Reu Jove ja està enregistrada i el nou disc es presenta aquesta setmana. L'escoltem en exclusiva. I la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.

0: l'hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Calella. I així us ho expliquem.

0: Així sona la nova sardana que Xavi Molina ha estrenat per la Plec Pairal de Catalunya. El compositor blanenc va estrenar diumenge al Pati de l'Os de Calella, el 98è aplec de la sardana de Calella, el Pairal de Catalunya, a quatre cobles, els Montgrins, la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat i la Marinada, una sardana que la mateixa entitat d'agrupació sardanista de Calella va titular Sona a Pairal, aprofitant el leitmotiv de l'aplec d'enguany, que és aquest aplec que ressona, sona a Pairal, l'aplec de Calella. Un aplec que també ha comptat amb un pregó d'inici, ja ha estat el quart pregó el divendres, amb la periodista i gestora cultural calellenca Ruth Martínez, que va fer tot un seguit de reivindicacions. La podem escoltar en alguns fragments aquí al Coplejant.
1: És per mi una alegria molt gran retrobar-me amb vosaltres i tornar en aquest espai per explicar, de fet, per explicar-vos tot. Adreçar-vos avui aquestes paraules em permet compartir el llegat més gran que m'ha regalat, si més no a mi, la sardana. I és que jo a la sardana li dec tres de les amistats més velles, més duradores en el temps, més sòlides i més vertaderes que tinc. Aquest pregó, per tant, va només una mica de mi, perquè inevitablement us compartiré vivències i sentiments personals. Va de nosaltres, va de l'amistat. És, podríem dir, un cant a la vida, manllevant el títol de la sardana de Josep Coll, que s'expressa, s'articula a través d'una peça preciosa i singular en aquells temps, el primer tram de la vintena, malgrat setmana sí, setmana també em posava davant d'un micro, a vegades davant de molta gent, em calia treballar molt i sobretot millor la meva relació d'autoacceptació de mi mateixa, sobretot de la meva aparença física. I la colla no m'hi va ajudar gaire.
0: Aquestes han estat algunes de les paraules que la periodista calellenca va dirigir al públic sardanista i calellenc divendres passat al pregó de la plec, amb les cobles, la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Una plec que ha comptat amb sis de les millors cobles del país i que s'ha articulat des de dimecres amb una conferència inicial amb Anna Costal fins a diumenge a la tarda. L'entitat ja està preparant l'edició 99 amb els ulls posats a l'edició 100 d'aquí dos anys, però mentrestant, anem a veure com sona aquesta sardana de Xavi Molina, que explicava això el dia que la va estrenar a la Plec de Calella.
2: Mira, només volia dir que quan he arribat al recinte fa una estona del parc, de sobte m'ha vingut a la memòria quan jo tenia 18 anys i com a tenora de la Copla Vila de Blanes se'ns va oferir l'oportunitat de venir a participar en l'aplec de Calella, i he recordat de sobte lo impressionats que estàvem per aquesta fita musical i el repte que representava venir a fer de representar la tenora aquí en el nostre coble en aquest aplec. I

0: Això era Sona Pairal, la nova sardana de Xavi Molina.
1: Cuplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I obrim el taló amb una nova edició de l'Amsó de Cople.
1: Obrim el taló.
0: Ja tenim aquí el cartell complet de la desena edició de l'Amsó de Cople. El Festival Amsó de Cople de Palamós celebrarà enguany la desena edició i la programació d'aquest any desplega 7 concerts entre el 4 i el 8 d'agost en espais com el Parc dels Països Catalans, la plaça Josep Sarguella o el Passeig de Mar, amb propostes que repeteixen com la Cople Amsó de Dona i talent local amb el cant líric palamós i Guillem Batllori, que farà un recital acompanyat de la Cople, la principal de Llobregat, l'única producció que estrena al festival. També hi serà Filomena, la Transmediterrània Orquestra i un concert memorial Ricard Vila de Sa organitzat per l'agrupació

La programació arrencarà dimarts 4 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Sarquell amb el concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya dirigida per Francesc Assú. La formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires amb la Polifònica de Porreig. L'espectacle comptarà amb les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, aquesta Mariona Escoda que estem sentint, o també Samantha incorporarà el mapping i la il·luminació escènica. Amb temes com aquest, Vestida de nit, recordem que la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya conté la cobla, la principal de la Bisbal. Aquesta nova producció estrenada doncs, l'any passat a l'Auditori de Girona es titula Mare Mundi i és un tribut al mar, per això aquesta veneda Vestida de nit de Mariona Escoda. Sí.

Déu-n'hi-do amb aquesta vanera. L'endemà dimecres 5 d'agost a les 10 de la nit, l'Arbreda Municipal acollirà el 25è, atenció, número rodó, concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. La Bisbal i la Montgrins, i la Bisbal oferiran un concert dividit en dues parts amb repertori i composicions conjuntes més enllà del gènere tradicional. El repertori encara no s'ha publicat, però de ben segur hi trobarem algunes obligades. Nosaltres hi serem, com sempre. I el dijous 6 d'agost hi haurà dues cites. A les 7 de la tarda al Parc dels Països Catalans acollirà la Copla amb So de Dona, un concert centrat en obres de compositores com Pepita Llonell, Mercè Torrents, Montserrat Pujolà, Concepció Ramió, Marian Márquez, Anna Serra, Bàrbara Ardanuy, Anna Abad o Aurora Vicentini. No han transcendit encara quines seran les intèrprets. I aquella mateixa nit, a les 10 de la nit, la plaça Josep Sarquell acollirà la proposta del palamosí Guillem Batllori amb la principal del Llobregat en un concert que vincularà la veu lírica amb la sonoritat de la copla.

Aquest és Guillem Batllori, de fet, palamosí, amb un dels temes estrella de l'òpera La Notte de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. És el Non più andrai i, a més, ara mateix s'està representant al Liceu. Per tant, teniu oportunitat d'anar a veure aquesta òpera. És un enregistrament de Batllori el 2025 al Teatre La Faràndula de Sabadell, en la Fundació Òpera Catalunya, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, i així podem sentir com canta aquest Guillem Batllori, que farà tàndem amb la Llobregat aquest estiu a l'Amsa de Cobla.

I faran tàndem per interpretar repertori de Lied Català. Batllori va debutar l'any 2023 al Gran Teatre del Liceu amb l'Incoronazione di Popea de Monteverdi i ha tornat per cantar a Anthony en Cleopatra d'Adams i també Lohengrin de Wagner. També ha estat interpretant West Side Story i aquest 2026 la Gioconda de Ponchielli. A finals del 2025 ha debutat en el paper de Figaro, també a La Notte de Figaro, com dèiem ara, l'estem escoltant en aquesta gravació. Entre els seus compromisos més recents destaquen diferents rèquiems, el de Brahms, per exemple, a Barcelona, així com l'espectacle Un misterio de Sainete o Zarzuela a la Cazuela, produït pel Palau de les Arts de València. El mateix cantant ha publicat a les seves xarxes socials que està molt entusiasmat per fer aquesta col·laboració per primer cop amb Copla i amb la Copla, la principal de Llobregat. Ho veurem aquest estiu a l'Amsó de Copla Palamós. I del cant líric passem a l'espectacle familiar.

I és que divendres 7 d'agost a les 7 de la tarda, també al Parc dels Països Catalans, el festival Amb So de Cobla programarà el concert de Filomena, una proposta familiar que combina animació i música tradicional i que ja es va estrenar l'any passat. El grup presentarà una col·laboració amb el tenora Quirze Egea i els arranjaments d'Arnau Tordera. Són així, Filomena.

Això era Filomena. Si Arnau Torrera fa els arranjaments del grup Filomena, també és el creador d'aquesta proposta que torna al festival amb so de cobla després de ja una colla d'anys havent sigut cap de cartell en, una de les edicions d'aquest festival. La jornada continuarà el 7 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Cerquella amb Obeses i la cobla Berga Jove. La banda usonenca, liderada per Arnau Torrera, presenta el seu nou treball Ai, el cor diàstole, amb què tanca el projecte discogràfic iniciat el 2024, també amb la cobla Berga Jove, i per tant es presenta en aquest amb so de cobla. Escoltem aquest guapo d'Obeses amb la cobla Berga Jove, i si voleu més informació sobre el festival la podeu trobar a amsodecobla.cat.

0: gracias guapísimas.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català. L'agenda.
2: Vinga, fem un recull de l'agenda perquè és que estem al juny i va patada. Comencem el dimarts 16 de juny perquè hi ha concert al Palau de la Música Catalana amb la Cobla Sant Jordi a partir de 7:45 del vespre. I dissabte 20 de juny a 2:12 acte central del Dia Universal de la Sardana al Parc del Tibidabo a Barcelona amb la Cobla Berga Jove. I també dissabte que ve 27è aplec de la Sardana de Camp de Bànol a les 5 i a 9:45 de la nit amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la Principal d'Olot. I també 19è aplec de la Sardana de Sant Llorenç d'Hortons a les 6 i a 9:45 amb la Flama de Farners i la Cobla Sant Jordi. Dissabte que ve també hi ha el 50è aplec de la Sardana de la Verge de la Riera a les Borges del Camp amb la Cobla Reu Jove a 6:45 i a les 11:00. I dissabte que ve també a les 7 hi ha concert amb la Ciutat de Terrassa al Palau Bofarull de Reus. Dissabte 20 de juny també a les 7:40 a plec de nit de Mataró amb la Cobla Lluïsos, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. I passem a diumenge. Perquè el 21 de juny hi ha el 44è aplec de la Sardana del Prat del Llobregat amb les cobles La Principal del Llobregat i la Ciutat de Cornellà i també el 63è aplec de la Sardana de Sabadell amb la Juvenívola de Sabadell, els Mongrins i la Mediterrània a les 11 i a 4:45 de la tarda. També diumenge que ve a la tarda 2:05-80è aplec de la Sardana de Taradell amb les cobles Sant Jordi, Genisenca i Lluís Oscoble. I diumenge que ve també hi ha concert a 9:45 de la nit amb Anna Dibori a Montblanc amb la Cobla Maricel. Dilluns 22 de juny a les 7, concert al Palau de la Música Catalana de Mare Mundi, tribut al mar de la Sinfònica de Cobla i Cora de Catalunya, aquest que també en parlàvem ara, parla amb so de cobla. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 72è aplec de la Sardana d'Anglès, que arriba diumenge que ve, 21 de juny, a les 11 i a 4:45 de la tarda, amb les cobles Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. Mentre l'esperem, escoltem l'aplec d'Anglès de Francesc Marrós, a càrrec de la Principal de la Bisbal, una sardana de 1957 que escoltem avui aquí al Cuplejant.

0: Aquest 12 de juny veu la llum Jota per Copla, un projecte musical que fusiona dues de les sonoritats més representatives de la música d'arrel catalana, la rondalla de la Jota i el fandango de les Terres de l'Ebre amb la Copla Reu Jove. Que ho fa el Sentiu amb els músics ebrencs, el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb la Copla Reu Jove sota la direcció de Marcel Casellas. El resultat és una proposta artística que fa dialogar els ritmes i melodies tradicionals del sud de Catalunya amb la sonoritat mediterrània i orquestral sinfònica de la Copla, un projecte que ja vam veure en directe a l'Amsó de Copla de l'any passat. El repertori recupera cançons i melodies populars ebrenques i les presenta amb nous arranjaments, com aquesta cançó Sonetes de mariners. I crea un pont musical entre territoris i tradicions. El projecte vol esdevenir també un homenatge a la memòria de Jesús Ventura, director, intèrpret, compositor de sardanes i arranjador de bona part dels temes inclosos en aquest treball, perquè va ser ell qui va començar aquest projecte que després ha desenvolupat Marcel Casellas a causa de la mort del primer. La setmana que ve, de fet, en parlarem mentre es prepara la Bienal Jesús Ventura. Això serà la setmana que ve. Però ara, segons els seus impulsors, Jota per Copla és una obra que ressona a tot el país, unint vents i veus del nord i del sud, olors de terra i aires del riu i del mar, diuen. Una proposta que posa en valor la riquesa de la música popular catalana i la capacitat de la tradició per reinventar-se i arribar a nous públics. El disc s'estrena aquest 12 de juny en format CD i vinil i representa una de les apostes més singulars dels darrers anys dins l'àmbit de la música d'arrel catalana. Anem a escoltar un d'aquests temes sencers, és la Jota de la Ronda. Quico, el Celio, el Noi, el Mut de Ferreries Fit, Marcel Casellas i la Copla Reus Jove, així sonen.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: doblejant.
1: I parlant d'anglès, anem-hi.
2: T'has llegit les bases?
1: Anem-hi, si és que no ens esteu escoltant des d'anglès, que podria ben ser. I és que la població de la selva impulsa la fusió de la sardana amb motius amb nous estils musicals amb el segon concurs Pere Masats i Vilalta Vila d'Anglès. L'agrupació sardanista cultural Floricel d'Anglès aposta per incorporar la sardana a nous llenguatges musicals i convoca una nova edició del certamen amb premis fins a 800 euros després que fa 2 anys celebrés la primera edició. La Vila d'Anglès acollirà el proper 21 de novembre la segona edició d'aquest concurs musical Pere Masats i Vilalta, una iniciativa impulsada per l'entitat sardanista de la població amb l'objectiu de fomentar la presència de la sardana en àmbits musicals diversos i apropar aquest gènere tradicional a noves generacions. El certamen, que tindrà lloc a la sala 1 d'octubre de la Vorés d'Anglès, neix de la voluntat de l'entitat organitzadora de fomentar, diuen, i incloure la sardana a tants àmbits musicals com sigui possible. Per aquest motiu, el concurs està obert a propostes de qualsevol estil musical, sempre que incorporin una part significativa en forma de sardana. Segons les bases, les composicions poden combinar la sardana amb gèneres tan diversos com el rock, el pop, el jazz, la música electrònica o altres músiques urbanes. L'objectiu és potenciar la creativitat musical i demostrar que la sardana pot conviure amb altres gèneres. Les obres presentades hauran de ser inèdites, amb una durada màxima de 5 minuts, i en cas d'incloure lletra, aquesta haurà d'estar escrita en català. La interpretació es farà en directe durant la jornada del concurs, un aspecte que el jurat tindrà especialment en compte a l'hora de valorar les propostes. El concurs és obert a participants de totes les edats i les inscripcions es podran formalitzar a través del web de Floricel entre l'1 i el 30 de setembre. Pel que fa als guardons, s'atorgarà un primer premi de 800 euros, un segon premi de 400 i un premi popular també dotat amb 400 euros. El jurat, format per professionals dels àmbits musicals i literari, valorarà aspectes com la qualitat musical, la composició, el ritme, la melodia, la interpretació i la posada en escena. Amb aquesta segona edició, el concurs Pere Masats i Vilalta es consolida com una plataforma per reivindicar la vigència de la sardana, diuen. Ara fa 2 anys va guanyar Bram de Vida Madame Mustàgera, l'artista, i nosaltres avui la recuperem per anar fent boca d'aquest nou certamen.

0: Això era Bram de vida, de Madame Moustache.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I tenim més notícies destacades. Tomàs Molina signa el manifest del Dia Universal de la Sardana 2026. La sardana, la ciència i la convivència es donaran de la mà aquest any en la celebració del Dia Universal de la Sardana. L'entitat Som Sardana ha presentat el manifest de l'edició 2026 que ha estat redactat pel meteoròleg i divulgador científic Tomàs Molina. En un any especialment marcat per l'expectació generada pel gran eclipsi solar visible des de Catalunya aquest estiu, l'organització ha volgut comptar amb una de les veus més destacades de la divulgació científica al país. Molina reflexionarà en el text sobre la sardana com a símbol de comunitat, equilibri i convivència, i la defineix com una dansa on música, matemàtica i societat es troben en un mateix cercle. El manifest també recorda la figura del compositor Francesc Marrós, coincidint amb el 125è aniversari del seu naixement. També Molina serà l'encarregat de llegir públicament el manifest durant l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que tindrà lloc el proper 20 de juny al Tibidabo, com explicàvem abans a l'agenda. La jornada reunirà dansaires, músics i entitats sardanistes per reivindicar, doncs això, el Dia Universal de la Sardana. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. Que segueix amb que la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Aquesta entitat ha aprovat aquestes bases reguladores per gestionar les donacions destinades a projectes sardanistes. L'objectiu és donar suport a les entitats del país que vulguin impulsar iniciatives de mecenatge i al mateix temps garantir la sostenibilitat econòmica de la mateixa fundació. A partir d'ara, les entitats interessades hauran de presentar prèviament els seus projectes perquè siguin validats. Un cop aprovats, disposaran d'un termini màxim de 6 mesos per captar donacions. La normativa també estableix que els donants podran beneficiar-se d'importants avantatges fiscals tant en la declaració de la renda com en l'import de l'impost de societats, amb deduccions que poden arribar fins al 80% pels primers 250 euros aportats. Pel que fa al finançament de la Fundació, aquesta aplicarà una retenció sobre els imports recaptats per contribuir a les despeses de gestió i manteniment. Els percentatges seran del 20% per als primers 500 euros, del 15% pels entre els 500 i els 1.000 euros i del 10% per als imports que superin aquesta quantitat. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Universal de la Sardana vol oferir un marc transparent, diuen, i estable per fomentar el mecenatge. Consulta les bases a la web de Som Sardana.
2: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem aquesta edició amb una sardana dedicada a l'Aplec de la Bisbal, i és que aquesta setmana és l'Aplec de la Bisbal. Per això escoltem una sardana preciosa de Conrad Saló, Bambolença la Bisbal, una sardana que s'interpreta de conjunt en aquest aplec, que és aquest diumenge, una sardana de 1965 que avui escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Cassú, i la podem trobar en el disc Rialles i altres sardanes. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat s'assuma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema «Prou maltractaments a la gent gran». I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla. Programa editat i presentat per Miquel Batet, amb la col·laboració de l'entitat sardanista de Sant Cugat.

0: tindrà el dia que tots junts, formant una gran sardana i estrenyent ben fort les mans, no deixareu que ningú pugui trencar-la, només qui vulgui puntejar-la i que molt la vagi estimant. Signat Carme Casadejust i Rigol. Benvingudes i benvinguts, amigues de la sardana i de Ràdio Sant Cugat. Rebeu salutacions de qui estarà amb vosaltres, en Miquel Batet, editor del programa, d'en Aymar Triqui i de l'Oriol Coromines, responsables del control musical i del muntatge, respectivament. Avui dedicarem aquest programa a la cobla, més ben dit, a una cobla de la Catalunya Nord. Aquesta cobla és la Sol de Banyuls. Explicarem una mica la història. Nascuda d'una conversa apassionada entre Felip Barber i diversos músics l'any 2011, la cobla Sol de Banyuls simbolitza la unió musical entre la Catalunya Nord i la Catalunya Sud. Un projecte ambiciós, guiat per la voluntat d'honorar un llegat i donar vida a una cobla arrelada a Banyuls de la Marenda. Des de la seva creació, la formació treballa amb exigència i autenticitat per fer brillar la música i la cultura catalana. La cobla Sol de Banyuls tegeix un vincle subtil entre tradició, modernitat i virtuosisme. Aquesta aventura musical pren un nou impuls sota la direcció musical d'en Francesc Assú. Una col·laboració la qual marca un gir prometedor. Bueno, estupendo. Escoltarem, doncs, la cobla Sol de Banyuls, que ens delectarà amb sardanes dels següents compositors: Francesc Assú, Joan Droguet, Pito Chamorro, Eduard Prats, Conrad Saló, Josep Coll, Emili Jonals, Lluís Buscarons, Agustí Pedrico, Joan Vicenç Xaixo i, finalment, Joaquim Serra. Bé, doncs comencem.
1: Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla.
0: La primera sardana es titula Aurora Promesa. En Francesc Assú, compositor reconegut en l'àmbit de la música per a cobla, ens convida, a través d'aquesta obra, a redescobrir el valor essencial de la música. Aurora Promesa n'és un reflex fidel d'una bellesa serena entre melangia i la màgia, revelant l'ofici i la sensibilitat del compositor.

5 d'agost. Aquesta sardana es distingeix pel seu caràcter lleuger i brillant. Des de les primeres notes, després d'una energia optimista i lluminosa. És una sardana que convida a la dansa i al goig compartit, fidel a l'esperit del seu compositor, en Joan.

Escoltarem ara La Font de les Ànimes. Des de la creació de la cobla Sol de Banyuls, Pitu Chamorro forma part dels compositors imprescindibles del repertori de la cobla. Banyoles, lloc emblemàtic del món sardanista, s'ha convertit al llarg del temps en un espai simbòlic per tots nosaltres, els sardanistes. Les Fonts de les Ànimes, el seu cant místic, reflecteix perfectament el caràcter i el lloc tan singular.

Escoltarem ara en Pere de Llinars, del company Eduard Prats. En Pere de Llinars ha sabut, des de la seva estrena, conquerir el cor dels sardanistes. El seu compositor, Eduard Prats, amb la composició d'aquesta seva primera sardana, ha aconseguit fer brillar una escriptura moderna i balladora. És una veritable representació de les ballades actuals, plenes de ritme i d'energia.

Després d'en Pere de Llars, escoltarem Ja sóc aquí. Ja sóc aquí és d'en Conrad Saló. No cal representar Conrad Saló, una figura de reconegut prestigi per tota la seva obra. Ja sóc aquí, més enllà de la virtuositat que exigeix, posa en valors la riquesa sonora i la musicalitat de la tenora.

escoltarem ara El so de la trompeta, composta a l'any 1950 per en Josep Coll. Aquesta sardana és obligada trompeta. Triomfant i brillant, reflecteix l'esperit líric de la seva època.

després de la trompeta passem als fiscorns amb la sardana titulada El fiscorn de l'avi. El fiscorn, instrument major majestuós de la cobla, exigeix tant com una habilitat tècnica com una veritable sensibilitat musical. Amb la sardana El fiscorn de l'avi, aquestes qualitats són interpretades per la partitura d'Emili Jonels, que demana un domini total amb aquest instrument.

Ara soltarem el Canari de l'Estany. És una sardana obligada de Lluís Oscarons. Està dedicada a Banyoles i a Frederic Grisset. Il·lustra meravellosament les possibilitats tècniques i expressives del flabiol. A disfrutar, companys, a disfrutar sentint aquesta sardana.

Cargolina. Les sardanes obligades sovint es construeixen a partir d'un diàleg, fins i tot d'un veritable joc de confrontació entre la cobla i el solista. Aquestes obres posen en relleu el virtuosisme i la sensibilitat musical de l'intèrprete. Cargolina, obligada de Llibre, significa per Agustí Pedrico, on s'inscriu en aquesta tradició. Magnífica sardana.

I amb la música interpretada per la Cobla Sol de Banyuls i agraint la vostra companyia, ens despedim la Iman Triqui i en Oriol Coromines, i que ha estat amb vosaltres en Miquel Batet, editor del programa. I sobretot, sobretot, sigueu feliços, escolteu i balleu sardanes, feu país, i visca Catalunya i visca la setmana.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal, com estan? Tanquin els ulls per un instant. Senten el rosall de les onades, la flaire de la sal marina i el cruixit de la fusta vella? Avui, el nostre programa navega rumb al passat, guiats per les veus i les guitarres que millor han sabut retratar l'ànima de la costa. Les cançons ens parlen de mariners, d'aquells homes valents, de mans calcalloses i mirada perduda en l'horitzó, de vaixells que marxaven rumb a les Antilles i de les nits de taverna on s'ofegava la nostàlgia en un got de rom cremat. Parlarem d'enyorança, de tempestes, de cançons de bressol marineres i de tornades. Així que abordinem el vent, tinguem la canya a punt i deixant-nos portar per la melodia. Comencem!
1: Sons a Cau d'Orella. Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
2: Avui faré pocs comentaris. Anem ara a una selecció d'unes quantes per escoltar amb mariners de protagonistes. I per començar, un adéu, un comiat d'un mariner que ens l'interpreta el grup A Cau d'Orella.

I després d'aquest comiat d'un mariner cau d'orella, continuarem amb un de vell, el vell mariner, que ens l'interpreta el grup menorquí Maragassa.

Des de les illes, en mar a gassa, amb aquesta vell mariner, i d'un de vell, ara un de bo, el bon mariner, del grup de Premià, Barca de Mitjana.

Hem escoltat per barca de mitjana aquest bon mariner, però els hi has de dir que n'hi han de tots els gustos, fins i tot un que no està molt bé, el mariner boig. Què li passa al mariner boig? En sortirem de dubtes tot escoltant els pescadors de l'Escala.

segur que han sortit de dubtes amb el que ens han interpretat els pescadors de l'Escala amb aquest mariner boig. Una de les feines que li toca fer a un mariner és bogar. I ara escoltarem per Desplega Veles el grup de la Barceloneta que va fundar, entre d'altres, l'Antònia Vilàs amb un tema seu. Boga, boga, mariner.

desplega veles en boga boga mariner per anar en aquesta que segurament pot ser la seva cançó. Pot ser sí o pot ser no. És la cançó de mariner que ens la canta el grup Gavina.

altre grup que han recordat, el grup Gavina, amb Cançó de Mariners. Abans els dic això perquè abans hem escoltat el grup Desplega Veles, un altre que no està en actiu. I els hi pregunto què hi feia aquest mariner en aquesta situació, a veure com ens ho expliquen els pescadors de l'Escala. Aquestes són les veus dels que varen començar amb aquesta formació escalenca. Un marinero en el Golfo.

Marinero en el Golfo, una peça interpretada per el grup escalenc Els Pescadors de l'Escala. De mariner suposo que n'hi ha de tots tipus, fins i tot sense rumb, potser o no, com aquest mariner errant que ens el canta en Lluís Lozano. Hem escoltat per al cantautor Lluís Lozano, actualment forma part del grup Aigua Clara, aquest mariner errant.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Depenent de quin grup, va de mariners o de pescadors. La melodia i la lletra és la mateixa, només canvia la paraula. Aquesta vegada, com que toca parlar de mariners, és el brau mariner i escoltarem com ens la canta el grup de Cadaqués Cap de Creus.

Brau Mariner, que també hi ha la mateixa cançó titulada Brau Pescador. I ara, si la volen ballar, els convido. A ritme de country, del Jambalaya, hi trobem aquest tema, Mariners, que ens l'interpreta el grup La Petita Habana.

Com ha anat el ball? Suposo que ha anat bé tot escoltant aquests mariners amb aquesta melodia del jambalaya, una de les peces més emblemàtiques del ritme country. I continuem amb una de tradicional del cançoner popular català. Segurament l'han escoltat més d'una vegada. Es titula El mariner, tot i que a vegades la podem trobar amb altres títols. Ara l'escoltem per la Garota de

Com els deia, altres títols que a vegades la trobem és A la vora de la mar, però el seu original és el que ens acaba d'interpretar el grup La Garota d'Empordà, El Mariner. I cada mariner té el seu port, o potser no, com aquest, que és un mariner d'un altre port, més ben dit, mariner d'un altre port, que recordarem com ens la cantava el grup Els Pirates.

Hem escoltat aquest Mariner d'un altre port per al grup Els Pirates. I ara els diré que també hi ha boniques històries de mariners, com la que escoltarem a continuació, El Mariner i la Xiqueta, per al grup Ultramar.

la història del mariner i la xiqueta que ens l'ha cantat el grup Ultramar. I ara, per acabar, amb la joia de la corona. No és una de què vostès es pensen. Segurament iran per un tema i ara n'escoltarem un altre que per mi és una preciositat, aquest poema de Miquel Martí Pol. I l'escoltarem per al grup Peix Fregit, Mare si fos mariner.

0: I amb aquest tema s'apaga la darrera estrofa i el mar queda en calma. Avui hem cantat als mariners, a la seva força i a la seva enyorança. Gràcies per compartir aquesta estona de ràdio i de mar amb nosaltres. Fins que ens tornem a trobar en el proper port. Adéu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
2: Trenca'm a bocins i endevina quina peça em rovella els ossos.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. M'he criat.

0: els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de La Rela, el programa rari de referència d'Oleda Ràdio, una edició, la d'avui, que la dedicarem a parlar de dues qüestions diferents. D'una banda, coneixerem la feina que fan des de l'espai Test Agroramader per conèixer com funciona el seu dia a dia i els reptes que han d'afrontar. Però a la secció d'avui també volem abordar la prevenció d'incendis, perquè hem superat ja uns dies de molta calor. En alguns municipis de Lleida fins i tot s'han arribat a batre rècords de la calor més alta registrada al mes de maig, i encara tots tenim al cap l'incendi de sisena generació que va afectar l'any passat la comarca de la Segarra. Per això, en aquesta edició d'avui, comptarem amb el Ramon Canals, responsable de les ADFs de Lleida, però també amb el Fermí Massó, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Lleida, perquè aquesta institució ha decidit reforçar els recursos que trasllada a les ADFs perquè justament puguin fer aquesta feina de prevenció d'incendis. Com és el seu dia a dia, quins riscos corren, què necessiten, quins recursos necessiten i quin material els cal per poder actuar davant d'un incendi. Tot això ho analitzarem en aquests 55 minuts que tenim per davant. Amb tot això, comencem.
2: El maig, el favar, primerenc o tardà?
3: Amb nom propi.
1: Doncs, com dèiem, a l'edició d'avui de La Rela volem conèixer el projecte de l'Espai Test Agroramader de Sant Martí de Riucorb, i per això avui qui ens acompanya en aquest programa és la Natasha Filip, impulsora del projecte. Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui volíem parlar sobre aquest espai perquè crec que, si no m'equivoco, busquem una persona, com a mínim una persona que jo sàpiga, per poder portar ramaderia extensiva, és així?
4: Sí, efectivament. Busquem una persona per engegar un projecte d'emprenedoria amb un ramat d'ovelles de la raça Lacon, que són productores de llet, en el municipi de Sant Martí de Riucorb.
1: Perfecte. Per què, d'on neix la voluntat de voler impulsar aquest projecte?
4: Però el projecte està impulsat per un grup motor d'entitats, entre les quals hi ha l'Associació Val del Corb, que represento, l'Ajuntament de Sant Martí, el líder ponent, Arca, i l'ADB Val del Corb. I el projecte neix de la voluntat de tenir un ramat en un municipi on ara mateix no hi ha cap ramat extensiu que pugui donar alguns serveis ecosistèmics a la població. Aquest ramat té com a objectiu mantenir les vores de riu, les vores de camins, ajudar la pagesia a fer la gestió de les cobertes vegetals i també fer prevenció d'incendi passant fent pastura al sotabosc. A més, el ramat té un objectiu productiu de producció de llet d'ovella. I la idea és una mica que tenim un sector ramader molt complicat, amb uns problemes d'incorporació, problemes de relleu generacional, i els espais test agraris són fórmules innovadores que venen a oferir altres solucions a la gent que ara mateix no es pot incorporar perquè necessita una inversió molt gran i que tampoc es pot incorporar perquè quan fas de jove incorporació et compromets per 5 anys sense saber realment si això t'agrada o no. I l'espai test el que és un espai per testejar la teva activitat abans d'incorporar-te.
1: Pels oients que aterrin ara al programa, expliquem exactament en què consisteix un espai test agroramader, amb qui pot optar, qui no, en què consisteix exactament, què comporta...
4: Un espai test, com diu el seu nom, és un espai per testejar la seva activitat, que és una activitat d'emprenedoria en el sector ramader, amb acompanyament i amb un suport. Té un suport físic, que és una granja, amb unes finques. També té, el ramat tindrà accés a pastura en els camps dels agricultors del voltant, que ja hem parlat amb ells, hem fet tot un procés, i té un acompanyament legal, vale, per tot el tema de les assegurances i les cobertes, i després té un acompanyament personalitzat a nivell de emprenedoria, formació en pastura, tindrà mentors que el vindran a ajudar, i per tant és com un espai més segur on pots, pots practicar, veure si t'agrada, porta un ramat d'ovelles, i aquest espai Tesses té la particularitat que també busquem, l'ideal seria una persona que es pugui quedar en aquest mateix espai test i després acollir una altra persona o dues altres persones. El primer any només necessitarà una persona, però ja el segon any segurament, si augmenta la producció i la persona vol fer augmentar el ramat, doncs es necessitarà una segona persona. I per tant la idea és com ajudar a incorporar diverses persones al sector. Qui pot optar? Pot optar qualsevol persona que sigui major d'edat, que tingui carnet a conduir, i que tingui experiència mínima en temes de pastura. És a dir, que una persona que no hagi vist mai una ovella no podrà optar, o difícilment, perquè el dia 1 o el dia 3, més aviat, ja haurà de gestionar un ramat de 60 ovelles. Vale? Això fa que necessitem, demanem unes o pràctiques o formació teòrica o, en tot cas, alguna cosa que digui que la persona ha treballat amb animals i té experiència. Perquè la persona, tot i que tenir algú de mentoratge, haurà de gestionar i de portar a pasturar cada dia aquest ramat.
1: Clar. Per exemple, llavors, si aquesta persona... És a dir, si trobeu una persona i li agrada, entenc que l'objectiu seria que aquesta persona ja es quedés i a partir d'aquí poder fitxar, per dir-ho així, més persones perquè puguin comprovar si els agrada o no.
4: Efectivament. Ja aquesta persona segurament serà una persona que l'ajudarà. Després del projecte ara mateix és només de diet i es podria ampliar d'altres coses si, bueno, si anés bé el projecte. Com més persones, pues més possibilitats, no?, al voltant d'un projecte d'emprenedoria. I després, si és un espai test amb vocació social oberta, és a dir que

0: Perfecte. Si no m'equivoco, la convocatòria està oberta fins al dia 30 de juny i la incorporació es preveu poder fer al mes de setembre. A hores d'ara, com està anant aquesta convocatòria? Hi ha persones interessades?
1: Sí, mira, hi ha un formulari de contacte on la gent es pot expressar si està interessat i després, abans del 30 de juny, la gent sí que ens ha d'enviar una petita memòria explicant una mica el seu projecte, un currículum, bueno, el típic, una acreditació de la formació, de les pràctiques. I així, del formulari de contacte i de gent interessada, hi ha unes 10 persones que s'han posat en contacte amb nosaltres. D'aquestes 10, no totes compleixen amb el perfil. I ara estem esperant a veure qui finalment envia tota la documentació abans del 30 de juny. Després hi haurà un procés de selecció amb una entrevista durant el juliol i la idea, efectivament, és que la persona s'incorpori a inici de setembre. Tindrà uns dies per conèixer els llocs i veure si necessita fer algun canvi abans que arribi el ramat i després arribarà el ramat.
0: Sense entrar en detalls de les persones que us han respost, però el perfil, podríem dir que és de gent jove o força jove?
1: Tenim de tot, no? No tenim gent molt gran. Tenim la sort de tenir gent jove, efectivament, que s'ha presentat, dones joves.
0: Ah, molt bé.
1: I també hem tingut ofertes de gent que ja tenen fills i que també els interessa. Una gent d'entre 30 o 40 anys també han ofert de presentar-se. I tant homes com dones, tant com gent d'aquí a Catalunya, com gent que ve d'altres països, hi ha bastanta diversitat en la gent que s'està presentant.
0: El perfil de gènere, la perspectiva de gènere, la teniu en compte?
1: Sí, per nosaltres és algo molt important. No ho hem posat com a criteri de puntuació perquè pensem que al final el que és interessant és el projecte tal com està redactat, però també valorem projectes col·lectius i projectes que poden ser d'una família, d'uns germans, d'una cooperativa, del que sigui, i ens sembla molt interessant que hi hagi un perfil de dones que postulin. Sí.
0: Ara, clar, la pregunta és extrapolable a la situació en general, però en els últims anys, en el sector agrari, heu notat com una transformació, una entrada real de les dones a l'àmbit agrari?
1: A veure, a nivell d'estadística no les tinc. Per tant, no voldria dir alguna cosa que després no està comprovat. Sí que hi ha més dones que porten elles les explotacions. És a dir, que hi ha més titulars d'explotacions que són dones i són més visibles. Hi ha xarxes, la xarxa de ramaderes de Catalunya, que és una xarxa molt potent, hi ha diferents xarxes que estan liderades per dones i que visibilitzen aquest paper. I en ramaderia hi ha bastantes dones que s'han incorporat. Jo crec que és molt interessant que hi ha a nivell de ramaderia, claríssim, més dones que són les titulars de l'explotació. El tema és que abans hi eren, però menys visibles. Per tant, per això dic que no tinc realment les xifres per assegurar que n'hi ha més, perquè igualment, en general, hi ha menys de tot, perquè tenim un problema d'incorporació al sector bastant gran.
0: Perfecte. Et puc preguntar a nivell personal què és el que més t'agrada a tu, el que més t'atrau d'aquest sector?
1: Jo vinc de família, vinc d'aquest sector. Jo crec que hi ha tant un cosí de la meva mare que tenia un ramat que feia formatge, els meus tiets, els meus avis que feien vi, i per tant, jo soc d'aquest sector, bàsicament l'he viscut creixent. I jo crec que les persones que treballen en aquest sector, i jo, de fet, en les meves activitats laborals també tinc una part de producció agrària, el que ens agrada és la llibertat que tenim, és el fet d'estar fora, és el contacte amb la natura, és el fet de saber que estem aportant el nostre granet de sorra i ajudant a la transició agroecològica, perquè es tracta d'un projecte, en el cas de Sant Martí, un projecte agroecològic que ha d'ajudar a mantenir amb menys químics, amb menys productes, totes les cobertes vegetals dels camps al voltant. Així que jo crec que és aquest

0: sobretot el contacte amb el fet d'estar fora, en fer créixer plantes, en gestionar-la, en veure créixer animals i al final en produir la nostra base, que és l'alimentació, i produir-la aquí i amb molt de carinyo.
1: Parlem també del ramat. Deies abans 60 ovelles. No sé si diré bé el nom. És Lacun, més o menys?
0: Lacun.
1: Lacun. Per què aquesta varietat, no sé si és correcte dir-ne així, d'ovelles? Per què 60 és una xifra que vau decidir perquè sí o perquè ho teníeu estipulat?
0: Bueno, es diu raça, tot i que és molt desagradable, però es diu la raça Lacun. És una, hem agafat aquesta raça perquè és molt, molt productiva, és molt bona en producció de llet i al mateix temps és bastant adaptada al clima mediterrani i a la pastura d'aquí. Hem agafat un ramat de molt alta qualitat i això fa que les ovelles tenen un preu bastant alt. Fem entrar ovelles joves perquè la persona tester tingui el temps d'adaptar-se abans de començar a munir i, per tant, la primera munida serà de cara al febrer-març. Uh-huh. I n'hem agafat 60 perquè, bàsicament, per comprar el ramat hem rebut una subvenció de la Fundació Daniel i Nina Carasso i ens ha permès, l'import ens ha permès comprar aquest nombre d'animals. Igualment, parlant amb diferents pastors que ens han anat assessorant i pastores que ens han anat assessorant per aquest projecte, és un nombre d'animal que és fàcil de gestionar per una persona que comença. Vale. I la idea, per tant, és que cada any es pugui incrementar amb les reposicions i arribar a un ramat de 120 ovelles al cap de 3 anys.
1: Perfecte. Deixa'm dir també, sobretot de cara als oients de l'Arrel, que durant aquest mes i mig, 2 mesos que el Francesc Balanyà estigui de baixa i jo haig d'assumir aquest programa, sisplau, que tinguin paciència perquè és un tema, un sector que desconeixo absolutament i ho intentaré fer al millor que pugui amb el màxim rigor possible. A banda d'ovelles, es contemplen altres animals de cara més endavant, poder-ho fer amb altres animals?
0: Ara, en aquest espai test, està molt encarat cap a ovelles. Per què? Perquè si, per exemple, posessin cabres, que és el típic que es posaria en un ramat, tindríem un problema perquè les ovelles pasturaran en camps d'oliveres, d'ametllers i de vinya, i les ovelles sí que respecten molt els cultius, quan les cabres pues, són molt bones per fer gestió forestal, però també es mengen pues, les oliveres, les ametllers i tot això. Per tant, les cabres seria molt més complicat, per exemple, barrejar-ho. I després, un altre tipus d'animal no és comú barrejar-ho amb un ramat d'ovelles. Uh-huh. I que no es posaria 3 vaques allà al mig. Però tot és parlar-ho. Si, per exemple, hi ha diferents persones que s'incorporen, pues tot és parlar-ho, perquè les persones que tenen un altre tipus d'animal podrien anar pasturant en un altre lloc. La granja és molt gran. Mm-hmm. És més gran que el que, vull dir, ens sobra de granja. Per tant, sí, en el futur es podria diversificar l'activitat, sí. Mm-hmm.
1: Quines dificultats presenta o reptes presenta estar al darrere d'un espai test agroramader? Què és el que creus que us suposa més repte?
0: Bueno, els projectes, com són espais molt innovadors, hi ha moltes coses que no estan preparades i hem hagut a cada passa, bàsicament, hem hagut d'explicar el que eren els espai test, com s'havia de fer, i això pues, a l'oficina comarcal, al DARPA, després amb l'Ajuntament. A cada moment de fer un tràmit, a cada moment on havíem d'avançar, havíem de tornar a explicar que és molt diferent d'una explotació normal, que el titular és una associació, que tot això no està previst, per dir alguna cosa. Uh-huh. I, per tant, la gestió i el disseny han agafat més temps que el que pensàvem i estem molt contents, per fi, de poder obrir la convocatòria perquè hem hagut de superar tots aquests reptes, que bàsicament és que estem una mica massa avançats, tota la gent que estem engegant espais test a Catalunya estem massa avançats, no?, per el sistema que existeix. Uh-huh. Però al mateix temps ho hem de fer, vull dir, hem de trobar solucions per ajudar a l'incorporació de gent al sector. Uh-huh. Per tant, això és una motivació. I després, el segon repte, pues, trobar persones que els encaixi i que s'hi vulguin quedar.
1: És a dir, podríem dir que una de les solucions per la manca de relleu seria apostar pels espai test?
0: Sí, clarament són una de les iniciatives, però han d'anar acompanyades de canvis polítics importants. Vull dir que incorporar una persona en un sector on després, si la persona no pot viure, pues no té cap sentit. Per això nosaltres hem fet tot un pla de viabilitat per veure què tenia sentit, no? I per això també la llet d'ovella, que la llet d'ovella ara mateix és ben car, hi ha molta demanda, pues fer el mateix en un sector on saps que no podràs viure, pues no té sentit, no? Necessitem que tot vagi en la mateixa direcció i els espaites són una... de la incorporació, però no són l'única peça. Necessitem molt d'acompanyament, necessitem que la jove incorporació sigui més fàcil, necessitem acompanyaments personalitzats, necessitem ajudes que estiguin adaptades a explotacions més petites, vull dir, hi ha molta cosa per fer, perquè justament el sector sigui més atractiu i que sigui més fàcil sent pagesa o ramadera de poder desenvolupar la seva activitat.
1: Clar, tenint en compte que caldrien canvis polítics, tu hi confies que hi siguin... És a dir, tu confies que hi hagi voluntat d'apostar per aquí o no?
0: Bueno, el departament sí que ha demostrat la seva voluntat d'apostar pels espai test i està treballant pues, amb diferents agents, entre els quals l'ARCA, per justament donar aquest suport als espai test. Ara, hi ha molts agents diferents i aquests dies pues, no sabem ben bé cap on va. Vull dir que hi ha molts canvis que estan per venir, no? I a vegades fa una mica de por que els canvis estiguin anant cap a l'altra direcció, no? A vegades pues, hauríem d'anar cap a una reducció de l'utilització de químics, hauríem d'anar cap a un, no? Afavorir els productes de proximitat i a vegades pues, a nivell polític de cop pues, fan el revés, no? Perquè hi ha molts altres agents, hi ha lobbies, hi ha coses com a tenir en compte. Per tant, jo espero que... jo també espero i d'alguna manera en algun moment estarem forçats d'anar cap allà. És que no tenim moltes altres opcions. A veure quant de temps triguem en adonar-nos d'això.
1: Que suposo que això serà la clau, eh? Com poder-ho fer el més aviat possible ens ajudarà.
0: Efectivament.
1: Si no m'equivoco, tu també formes part de la cooperativa Aresta.
0: Sí, el que la cooperativa de l'Aresta som una cooperativa de dinamització local agroecològica,
1: sí.
0: I aquí el que estem fent és que estem donant un servei a l'Associació Vall del Corb i estem fent l'impuls, el disseny, l'impuls i la dinamització de l'espai test. Això s'enmarca dins un projecte de dinamització local més gran que es diu Territori de Vincles, que està la dinamització tècnica d'aquest projecte a la Fal d'Aresta i la cooperativa La Boqueria, que és una cooperativa d'arquitectes, i el que fem és treballar sobre el repte del despoblament i les conseqüències del canvi climàtic des de tres eixos diferents. La diversificació agrària, l'accés a les terres, als espais de recuperació de varietat local, que això ho coordinem nosaltres, l'accés a l'habitatge digne i assequible amb fórmules de l'economia social i solidària, que això ho coordina la Boqueria, i després l'Associació Vall del Corb desenvolupar aquest tercer eix, que és de transició energètica realment justa, on ha ajudat a crear, entre d'altres, la nova comunitat energètica de la Vall, que es diu Vall del Corb.
1: És fàcil la coordinació entre vosaltres?
0: Sí. Aquesta part sí que és més fàcil. Tenim la sort per aquí de comptar amb moltes entitats de l'economia social i solidària. Per desenvolupar aquest projecte tenim diferents suports. Tenim suport del patronat de promoció econòmica de la Diputació de Lleida, també. I sí, la coordinació portem temps treballant juntes i realment la coordinació no és un repte.
1: Em centro amb la cooperativa L'Aresta, per si ens pots explicar una miqueta la seva història, la història que hi ha darrere d'aquesta cooperativa i una mica els principals eixos de treball amb què estigueu batallant ara.
0: La cooperativa L'Aresta es va crear el 2013... Té la seu a Santa Coloma de Queralt i es va crear primer al voltant d'una fleca agroecològica. Doncs produint pans de varietats locals, fermentacions llargues i treballant amb botigues ecològiques i amb grups de consum. Ràpidament vam obrir una segona àrea, que és l'àrea d'educació ambiental, d'alimentació sostenible i després una àrea d'investigació amb temes d'antropologia sobre economies feministes, sobre transició agroecològica, sobre sistemes alimentaris, sobre... Bueno, hem fet diversos projectes d'investigació i la quarta àrea que es va crear quasi al mateix temps que la d'investigació és la de dinamització local agroecològica, des d'on, d'una banda, participem a l'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, amb 20 altres cooperatives del Camp de Tarragona, i d'altra banda desenvolupem projectes de dinamització local. Territori de Vincles és un dels més ambiciosos i llargs a nivell dels anys, perquè vam començar el 2021. També treballem amb l'articulació de xarxes alimentàries local a través d'un projecte que es diu l'Eineteca Agroecològica, que també data del mateix moment, del 2021. Fa poc hem estat treballant en un altre projecte amb diferents entitats de la Conca de Barberà, que es diu l'Escola del Paisatge, que li volem donar continuïtat, on hem treballat la recuperació dels antics oficis i la formació per recuperar-los i incorporar més gent en aquests sectors, amb la diversificació agrària, hem treballat sobre temes d'aigua també. Ajudem a fer acompanyament en general a la pagesia, en transició agroecològica, als espais tests també, i treballem, dinamitzem horts comunitaris, volia de mirar perquè fem moltes coses.
1: Déu-n'hi-do. Abans d'acomiadar-te, si més amb el futur a curt termini, com a somni o com a repte, hi ha algun projecte o alguna iniciativa que us hagi quedat pendent de fer i que us agradaria en especial poder-la acabar fent? Que en feu moltes, eh? Però alguna que encara no feu?
0: Home, unes quantes. Mira, per exemple, fa molt poc, hem presentat un informe sobre el potencial de transició agroecològica a la Conca de Barberà, amb una diagnosi del sistema alimentari, i una de les coses que destacàvem en aquest informe és la necessitat de servei de suport local a la pagesia, que això existeix en diferents territoris i són bàsicament servei on un projecte productiu té una bossa d'hores d'acompanyament. Per exemple, jo tinc una vinya i tinc ganes de transformar aquesta part de línia per tenir keylines. O jo tinc aquesta manera de gestionar els meus camps i vull un assessorament per veure quina varietat podria pujar, que no necessita tanta aigua, i amb experiència d'altres països on ja s'han fet proves. Perquè cada projecte productiu tingui un cop l'any una bossa d'hores per demanar aquests assessoraments i que això els ajudi a fer adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic. Això existeix a Collserola, existeix a Cardedeu, existeix també en altres llocs de la península, i em sembla molt interessant, seria algo que em semblaria molt, molt interessant desenvolupar en algun lloc. Això és una de les idees que tenim, però en tenim d'altres. Estem engegant bancs de llavors de varietats locals, també. Estem en molts temes, es poden fer mapes de diversificació agrària tenint en compte les conseqüències del canvi climàtic. Això ho volíem fer també a la Vall del Corb. Tenim idees, no ens en falten. Temps per fer-les, sí.
1: clar, això entenc que també és la clau.
0: Sí, efectivament. Vull dir que tenim un molt bon equip, però estem a tope. I, per tant, fem tot el que podem per engegar i per seguir amb els projectes que hem engegat, però no, tampoc ens dona per obrir-ne cada any tant com voldríem.
1: Clar, teniu capacitat per créixer o creus que a curt termini podeu créixer a nivell de personal?
0: Tenim una mica de capacitat, però tampoc volem ser... Ara mateix, si no m'equivoco, som 12 persones i tampoc volem ser una entitat amb més gent. Vull dir que no volem ser 50. Vull dir que pensem que aquesta mida està bé, tenim capacitat per créixer una miqueta, i el que ens interessa sobretot és fer projectes de llarg termini, com justament l'Eineteca, com Escola de Paisatge, com Territori de Vincles, projectes de llarg termini perquè tenen un impacte real sobre el territori. Moltes vegades quan fas un projecte bolet, no, en poc temps, costa articular els agents del territori, parlar realment amb la gent, aportar solucions reals, i nosaltres el que ens agrada és fer coses que serveixen. Abans de muntar un projecte, el primer que fem és anem a veure els ajuntaments, anem a veure la cooperativa, anem a veure les ADBs, i aquí què es necessita, no? I a partir d'aquí pues, desenvolupem el projecte i no passa al revés. I això és el que fa que després el projecte per nosaltres té molt de sentit i sempre, sempre treballem articulant-nos amb d'altres entitats. Potser no podem créixer molt o no volem créixer molt, però podem fer projectes més grans perquè ens articulem amb altres entitats.
1: Perfecte, doncs estarem molt pendents tant d'una banda d'aquest espai TES Agroramader Sant Martí de Riucorb com també de tots els projectes que pugueu anar fent a banda dels que ja feu des de la cooperativa Aresta. Ho deixem aquí, Natasha Filippi, impulsora del projecte. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la rela d'avui i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Arrela, el programa que té en la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: Aquests dies ha estat notícia...
1: Quan parlem de prevenció d'incendis hem de parlar inevitablement de les agrupacions de defensa forestal, les ADFs. Després, d'aquí una estona, parlarem amb el seu responsable en el cas de Lleida, però també volíem parlar d'una altra institució que ha decidit reforçar els recursos de les agrupacions de defensa forestal amb una convocatòria de subvencions que està dotada amb 600.000 euros. Aquesta institució és la Diputació de Lleida i qui ens acompanya avui és el diputat de Medi Ambient, Fermí Massot. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Per què es decideix des de la Diputació de Lleida obrir aquesta convocatòria dotada, com dèiem, amb 600.000 euros?
4: Bueno, de fet, històricament ja s'anava ajudant a les ADFs amb convocatòries per fer actuacions i manteniment de boscos i camins per tal de que poguessin tenir accés més fàcil. I el 2024 ens van vindre amb la reclamació de que, bueno, la Generalitat havia tret un ajut perquè poguessin canviar i millorar la maquinària que utilitzaven, però que a la resolució se'ls havia quedat molt curta i que pues, els hi feien falta diners per poder realment fer la compra de la maquinària que havien sol·licitat. I llavors pues, des de Diputació vam dir que miraríem de tirar endavant aquesta convocatòria per tal de que poguessin realment adquirir aquesta maquinària i que poguessin tirar endavant amb millors condicions lo fet de poder fer aquesta prevenció, aquestes tasques de prevenció d'incendis.
1: Perfecte. Per què ha pogut ser una realitat ara i no, per exemple, en anys anteriors? Què és el que ha facilitat econòmicament que ara es pugui fer aquesta convocatòria? Aquesta dotació, vagi.
4: Bueno, des de que vam entrar al govern, l'àrea de medi ambient només tenia 1.200.000 de pressupost i a poc a poc hem anat fent bona feina i crec jo que hem fet bona feina i hem aconseguit anar ampliant aquest pressupost fins als 5.800.000 que tenim enguany.
1: L'àrea de medi ambient, potser fa uns anys, en el cas de la Diputació, es podria pensar que bé, que és una àrea per tenir-la, no? Però el que ens ha evidenciat el canvi climàtic és que, a banda de necessària, potser és imperatiu començar-la a tenir. No sé si la percepció també ara estan des de dins de la Diputació és aquesta.
4: Sí. Evidentment, quan vaig entrar, el que dius tu, quan vaig entrar al càrrec, era una àrea pues, petita que estava dotada amb poc personal i poc pressupost, però vistes tal com va estar evolucionant la climatologia, pues, s'ha vist que és una àrea que s'ha de dotar amb més personal i amb més pressupost, evidentment.
1: Parlant, sobretot centrant-nos en les ADFs, en els contactes que hagin pogut mantenir, en les trucades, reunions, què els hi traslladen? Què és el que necessiten?
4: A veure, necessiten, evidentment, aquesta maquinària la necessitaven com l'aigua de maig, que sol dir la dita, però també necessiten diners per poder fer manteniment i actuacions, que això és una previsió que tenim per treure el 2027 una important convocatòria que s'hi puguin acollir tant ajuntaments com associacions de propietaris forestals com les ADFs, per tal de que puguin totes aquestes institucions que estan implicades amb el manteniment dels boscos i de camins i de i en prevenció d'incendis, que tinguin capacitat per econòmica per poder-ho tirar endavant.
1: Mm-hmm. Entenc que no m'avançarà la quantitat.
4: No,
1: aquesta.
4: No, perquè primera que és per l'any que ve, llavors tenim, tenim pendent la, encara preparar pressupostos.
1: Mm-hmm. Clar, serà, com a mínim, anirà destinada a manteniment de boscos. És una qüestió que en els últims anys s'ha posat molt sobre la taula, com s'està fent. Fins i tot hi ha gent que diu que a Catalunya no s'ha fet manteniment ni gestió de boscos. Fent una mica d'autocrítica, aquesta línia arribaria tard?
4: Bueno, de fet, aquesta línia ja la vam treure el 2023. Uh-huh. Només s'hi van presentar, només era per ADFs, i només s'hi van presentar 12 ADFs. I vam, els hi vam donar gairebé 214, vam passar de 214.000 euros perquè poguessin fer aquestes actuacions. Evidentment, vam detectar, pues, que hi havia associacions de propietaris forestals que no tenien suport econòmic. Per això el 27, pues, fem aquest esforç, que hi haurà, pues, suposo, ho intentaré almenys, que hi torni bé aquests 600.000 euros. Uh-huh. Per actuacions, i segurament també hi haurà una petita part, perquè hi ha alguna ADF que ens diu que encara li manca algun tipus de maquinària o d'equipament. Uh-huh. Llavors també intentarem treure una petita partida també per això, per equipament i maquinària.
1: Entenc també que potser la realitat de cada ADF és diferent. Hi hauria les línies mestres que tothom les deu patir, però a banda d'aquí aniria variant.
4: Sí, cada ADF és un món. Hi ha ADFs que, quan jo vaig entrar, pràcticament estaven completament parades. Hi havia, tenien l'adscripció com a ADF, però apenes hi feien cap actuació. I ara, pues, al veure de què Diputació, pues, ja estem posant recursos, estem posant diners, s'estan despertant i estan acudint també a poder tirar endavant les actuacions que voldrien tirar endavant.
1: Per tant, entenc que la relació és bona, amb les ADFs.
4: Sí, és molt bona.
1: Uh-huh. Aprofitant que avui tenim el diputat de Medi Ambient de la Diputació de Lleida, el Fermí Massató, amb nosaltres, també volia aprofitar per preguntar per altres línies o eixos de treball de l'àrea. Cap on hauria de caminar aquesta àrea de Medi Ambient?
4: Bueno, donat el pressupost que tenim, l'àrea de Medi Ambient és immensa. Pràcticament pots actuar sobre qualsevol proposta que et puguin presentar. Però, de moment, ens estem centrant molt perquè tenim els boscos, com has dit abans, tenim els boscos molt desatesos, i ens estem centrant molt en poder fer molta prevenció i molta actuació als boscos per tal de que no hi... evitem al màxim possible aquests incendis de sisena generació.
1: Que són els que vam viure, desgraciadament, l'any passat,
4: sí,
1: a la Segarra, per exemple.
4: Correcte.
1: No sé si es treballa en col·laboració amb altres institucions, o ni que sigui per agafar referents de veure què es podria fer i què no.
4: Sí, de fet, la línia que tenim de prevenció de local de prevenció d'incendis forestals, que la treiem nosaltres independentment. Enguany la Generalitat també ha tret una línia semblant, i també per la delimitació de zones boscoses, per tenir els planos de delimitació. Estem treballant, les quatre diputacions i Generalitat, per fer un conveni per poder treure les ajudes conjuntes per tal de no trepitjar-nos els ulls de poll, que en dic jo.
1: Exacte, i que a més això també permetria reduir una miqueta la burocràcia per part dels que han d'optar aquestes ajudes.
4: Correcte, sí, perquè en primer lloc tens el dubte de en qui li demanes, perquè a la millor la Diputació l'ha tret al novembre i al gener ha tret la Generalitat, i encara estàs a temps de renunciar a l'una per presentar-te a l'altra. Llavors tens el dubte de si en quina tinc més possibilitats, perquè se solen fer per concurrència competitiva. I, en canvi, si arribem a un conveni, farem, suposo que almenys la intenció és fer-ho com el conveni que hem signat pels Duprocims, que Diputació se n'encarregui de fer la licitació, però La intenció és dotar dels duprocims, per exemple, amb el 100% dels municipis de la província.
1: Uh-huh. En què s'ha notat des de l'àrea de medi ambient el canvi climàtic? És a dir, s'estan incrementant partides perquè puguin tenir, en aquest cas, les ADFs més recursos, però segurament altres entitats també de medi ambient. S'han hagut o s'hauran d'habilitar possibles altres partides. A nivell institucional, en què es nota el canvi climàtic?
4: Bueno, sobretot quan tens un increment important d'aquestes associacions o, per exemple, l'associació Líder Ponent i d'altres mediambientalistes que tens un increment important de petició de venir-te a veure per presentar-te projectes d'assimilació i d'adaptació al canvi climàtic.
1: Uh-huh. Perquè entenc que potser el que es trasllada és... No és que no ho sàpiguen fer, però necessitem ajuda per intentar entendre com ho hem de fer a partir d'ara.
4: No, al final totes aquestes associacions tenen bastant clar el que volen fer. El que els falta, bàsicament, són recursos. Uh-huh. Llavors, nosaltres mirem la viabilitat d'aquest tipus d'actuacions que ens demanen i aportem els recursos dins de les nostres possibilitats, aportem els recursos que puguem... Uh-huh. que podem donar-los.
1: A banda dels recursos, no sé si des de la Diputació es fa alguna altra cosa en matèria de prevenció d'incendis, ja siguin campanyes, pedagogia... no ho sé si això la Diputació ho pot fer o no, eh?
4: Sí, bueno, estem treballant també amb bombers per tal de que puguin tenir una mica d'import, una mica de subvenció, per tal de fer pedagogia a les escoles i a d'altres... Hi ha altres associacions per prevenció d'incendis. En aquest cas, a les escoles, és bàsicament prevenció d'incendis a la llar, però bueno, tot és prevenció d'incendis.
1: Uh-huh. Perfecte, doncs estarem molt pendents, sobretot de com evoluciona aquest estiu a nivell d'incendis. El començarem d'aquí pocs dies i esperem que no haguem de tornar a explicar un incendi de sisena generació com el que va afectar l'any passat a les Garrigues i també de com la Diputació pot anar treballant aquestes dotacions, aquestes aportacions en matèria de recursos. Ho deixem aquí. Fermí Massot, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Lleida, gràcies per venir avui a l'Arrela i que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies a tu per convidar-me.
5: Estàs escoltant Arrela, la referència del món agroalimentari a les comarques de Lleida.
1: L'entrevista. Després de parlar amb el diputat de Medi Ambient de la Diputació, Fermí Massot, sobre l'ajuda a nivell de recursos que fa la Diputació de Lleida cap a les ADFs, ara el que volem donar veu és justament als qui hi ha darrere d'aquestes ADFs, als que treballen en aquest àmbit, i per això ara saludem el Ramon Canals, representant de les ADFs per la demarcació de Lleida. Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Per ubicar-nos també, sobretot pels oients, com definiries la vostra feina? Quina és exactament la vostra feina?
6: La nostra feina, al final, és... Les ADFs són entitats formades per propietaris forestals, ajuntaments i voluntaris i voluntàries, que durant tot l'any el que fan és la prevenció d'incendis forestals, protegir el nostre territori, i durant la campanya o quan hi ha l'incendi, la primera intervenció i el suport a l'extinció.
1: Perfecte. Com ha anat canviant la vostra feina tenint en compte el canvi climàtic? Com us heu hagut d'anar adaptant i en què ha canviat?
6: Bueno, el canvi climàtic ens ha canviat perquè fa que tots els incendis siguin molt més forts. Fa que el període de risc abans era només durant la campanya forestal, ara s'ha incrementat molt més temps i ens hem de formar i fer molta més prevenció per l'impacte del canvi climàtic.
1: Quines serien les principals dificultats que podeu tenir a l'hora de fer la vostra feina en el dia a dia?
6: Bueno, les nostres principals dificultats al final són els recursos que necessitem per fer la nostra feina. Les ADFs, al final, com hem comentat, són voluntaris i voluntàries que posen ja el seu esforç per poder portar tota aquesta feina. però sí que necessitem els recursos, ja sigui en vehicles, en equips, infraestructures, cisternes, per poder desenvolupar doncs, la nostra tasca.
1: Parlant de recursos, ho dèiem, la Diputació de Lleida ha reforçat aquesta part de recursos cap a les ADFs. No sé si ho veieu suficient, no? Quins són els recursos que necessiteu, que us fa falta?
6: Bueno, des de fa un temps, amb la Diputació de Lleida, hem començat una línia d'ajuts de la mà del diputat del Fermí Massot. Estem molt agraïts. Ara el que li hem de donar continuïtat per poder que les ADFs de la província de Lleida se segueixin equipant i tinguin els recursos necessaris per poder desenvolupar la seva feina. Esperem que estem treballant perquè aquesta línia continuï i si podem ampliar-la molt millor amb les iniciatives.
1: Seria, creus que, o confies que es podria ampliar a curt termini o ens n'anem ja més a mig termini?
6: Bueno, totes les converses que estem tenint amb la Diputació, amb el diputat del Fermí Massot, sembla que les coses va tirant endavant, tenen ganes de col·laborar i esperem que fa l'any passat va sortir una línia d'ajut per adquisició i renovació de vehicles. Estem treballant perquè l'any que ve torni a sortir. En breu ha de sortir una línia de gestió forestal. Hi ha iniciatives que les hem d'acabar de tancar, però sembla que volen continuar i estem contents amb aquesta línia.
1: Perfecte. Parlem també de la col·laboració amb altres cossos, com per exemple els bombers. És a dir, quan hi ha un incendi, quins mecanismes s'activen per part de les ADFs i a partir d'aquí, quina és la col·laboració amb els altres cossos?
6: Bueno, al final la col·laboració, les línies, és nosaltres aquí rebem l'avís des del control d'ADFs, podem rebre l'avís que arriba al 112, a partir d'aquí es posem en contacte amb coordinadors comarcals o amb l'ADF local, també ens arriben avisos de la ciutadania, que sempre demanem que facin la trucada al 112, que és la línia on s'ha de fer. Normalment la primera intervenció, en la majoria de casos, la fa l'ADF per proximitat, i a partir d'aquí, quan arriben els altres cossos d'emergència, ja siguin com els bombers, intentem col·laborar aportant el nostre coneixement del territori, els punts d'aigua que tenim. Al final, el nostre principal valor és que som gent del territori, ens coneixem la zona i sabem per on moure'ns. A partir d'aquí, depèn ja de cada incendi, quan es crea el punt de trànsit, a partir d'aquí ja hi ha la col·laboració de coordinació entre tots els cossos.
1: Abans que parlàvem del canvi climàtic, a l'hora d'afrontar un incendi, com per exemple els que vam tenir fa un any a la Segarra, que en aquell cas va ser de sisena generació, com, i abans tu també deies, de la formació, com us heu hagut de formar perquè el foc ara no creme com abans?
6: Bueno, al final la formació és una part molt important per la protecció. Aquí dintre de les ADFs tenim com dos identificatius, que és el carnet verd, que tu el pots treure a partir dels 16 anys. Aquest identificatiu verd no permet anar a la intervenció d'incendi forestal i a partir dels 18 anys, a través d'un curs de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, pots treure el carnet groc, que ja permet anar a la intervenció d'incendis forestals. Aquí sí que necessitem que al final hi hagi més places per poder fer aquests cursos. És important la formació. I a part de tot això, durant l'any el que fem és participar en simulacres, intentar gestionar tot el que és la coordinació dintre la pròpia ADF o amb els altres cossos d'emergència.
1: Perfecte. A nivell també personal, si vols, explica'ns una mica què et va portar tu a acabar en aquest sector, en aquest àmbit, a les ADFs.
6: Bueno, jo porto molts anys com a voluntari de les ADFs, així més a primera línia de la gestió, no tants, però al final és la conservació del nostre territori. Al final, el que podem portar més valor som la gent que estem en el territori i el que no podem permetre al final és que tot el que ens dona aquest entorn que permetre o intentar conservar-lo de la millor manera que un incendi no ens ho atrigui.
1: Perquè realment el territori, com el tenim? És a dir, hi ha hagut tanta despreocupació com es diu, o com a mínim en els últims anys s'ha intentat actuar una mica?
6: El territori està, ja, no sé si és preocupació o deixadesa, al final tot va relacionat una mica amb la pagesia, no? Al final l'abandonament del món rural, de la pagesia, ha fet que la massa boscosa creixés molt, hi ha menys conreus, hi ha menys camps, i al final sí que hem d'intentar que la prevenció sigui una prioritat de país per tal de tindre possibilitats, com tu has dit, amb els nous incendis, tindre zones on es puguin parar aquests incendis i no vagin evolucionant.
1: Pels oients que ens estiguin escoltant, consells, d'una banda, quan ja hi ha hagut un incendi, és a dir, en el moment en què es constata que hi ha un foc, per part de les ADFs, quins serien els consells que haurien de seguir els ciutadans?
6: Al final, tant el primer és que quan vegin qualsevol columna de fum, quan vegin qualsevol situació sospitosa, arribin al 112, a partir d'aquí totes les coses d'emergència es posen en funcionament, i a partir d'aquí també dependrà molt de cada un dels incendis. Al final és molt important tindre, ja siguin urbanitzacions, les parcel·les netes, les masies, una bona franja de protecció, i a partir d'aquí fer cas dels cossos d'emergència que determinaran si la millor situació és l'evacuació o confinar-se, que últimament s'està apostant més pel confinament, però dependrà de la situació on estiguin en cada cas.
1: Hi ha molts casos, sobretot aquí a les Terres de Ponent, en què quan hi ha un incendi hi ha una part de la ciutadania, sobretot pagesos, que s'activen i es mobilitzen també per poder ajudar els cossos que han de gestionar aquestes situacions. Des de dins, voler-se mobilitzar, voler-se implicar-se, això ajuda? Us perjudica a la feina que heu de fer? Depèn de quina situació sigui?
6: Bueno, al final hem de pensar que la gran majoria de pagesos ja són voluntaris i voluntàries de les ADFs.
1: Clar, clar.
6: Al final, el pagès, molts cops, o per no dir la majoria de cops, el que posa és el seu tractor per poder desplaçar les cubes, les cisternes, per l'aportació de l'aigua. Tothom el que no estigui coordinat amb l'ADF és millor que no hi vagi. Sí que després, des de les ADFs, si es considera a través de la gestió d'emergència que s'han de fer llaurades, també avisem altres pagesos que puguin vindre amb els seus tractors, les seves arades, a ajudar a fer tota aquesta coordinació. És important anar coordinats. Al final hem de saber sempre totes les persones que hi ha dintre l'incendi per seguretat i tindre-les localitzades i poder gestionar tots els recursos.
1: Clar, perquè a més m'imagino que en una situació com aquesta, mentre s'està gestionant, poden sorgir tensions també entre les persones que l'esteu gestionant.
6: Sí. Ja, aviam, no deixa del final, ja no deixa de cremar-se a casa teva.
1: Claro, clar, clar.
6: No? Al final és tu al final ja veus com el teu territori, l'entorn on t'has criat o on vius s'està cremant i els nervis lògics d'aquesta situació.
1: Perfecte, doncs ho deixem aquí, Ramon Canal, representant de les ADFs per la demarcació de Lleida. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
6: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
5: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.

0: de les nacions.
1: I fins aquí l'edició d'avui de l'Arrela. Recordin que tenen un correu habilitat, arrela@uau.cat, per fer-nos arribar qualsevol tema que considerin del seu interès i que pugui ser abordat en aquest espai. Gràcies per la confiança i que acabin de passar un molt bon dia. Nosaltres tornem la setmana que ve. Que

Terrala, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: día.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
3: És la darrera protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat.
2: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
2: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona, a Catalunya.
3: I és que milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
2: I també en afectacions s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
3: Recordem, a més, que precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja i que els bombers donen ara per controlat.
2: Moment de repassar precisament la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20 a 22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores poc a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat, sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa que tingueu bona tarda.
2: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
3: En concret, un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merol, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba a Alins.
2: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76 a 85 i es classifica per a la final de la Lliga CB.
3: El Joventut, per la seva banda, ha de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a la final.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
3: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat. Ens n'amplia tots els detalls de la jornada, Norma Lebrero.
5: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns, reclamant un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
6: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
5: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
7: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
8: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
7: reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força, perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
5: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
2: I seguim encara en plana educativa, però en aquest cas parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
3: Rebran el mateix tracte que així que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 26-27. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros en els pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al juliol.
2: I parlem del Gran Premi de Fórmula 1 que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona a Catalunya.
3: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallès Visió la Janira López.
0: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-35. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
9: Per les característiques del circuit on està, doncs la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí. L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt combinant que a més ens coincideix amb una operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
0: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
2: I també us informem que s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
3: Precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
2: I repassem altres successos. Ahir tres persones van morir en tres accidents al medi natural.
3: En concret, va ser un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
2: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
3: El bisbe de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
2: I parlem de política i parlem de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions claus de la seva trajectòria política.
3: I és que Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu ja famós pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment. L'escoltem.
10: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar? La resposta és sí. Veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
3: Les declaracions s'emetran íntegrament avui a partir de 9:45 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: I parlem de salut, ja que avui diumenge, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
3: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, informa Núria Pereira.
11: El cel de Barcelona s'omplirà de cors, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
12: És un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
11: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
12: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
11: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones

0: Forçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar així tractaments essencials.
1: I encara en plana sanitària, però parlem en aquest cas de digitalització, ja que Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció elèctrica als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil.
0: Aquest nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu.
1: I gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
0: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. 90 anys després, Sant Boi de Llobregat i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens en dona tots els detalls Carme de Fez.
2: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles, a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
3: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
2: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
1: I anem a Santa Bàrbara en plana local, ja que han iniciat les activitats preparatòries per l'eclipsi d'aquesta setmana.
0: S'hi ha fet un taller per aprendre a observar el sol amb seguretat i una observació astronòmica nocturna. L'Ajuntament d'aquest municipi del Montsià preveu repartir a més 3.000 ulleres homologades i habilitar fins a 1.000 places d'aparcament per a l'esdeveniment del proper 12 d'agost. Des de la Plana Ràdio ens n'informa Víctor Montecino.
4: L'activitat ha comptat amb la participació de la Societat Astronòmica de Lleida, que ha explicat com observar el sol de manera segura. El seu president, Antonio Mòdol, ha insistit en la importància de protegir la vista i ha advertit dels riscos d'utilitzar aparells òptics sense els filtres adequats.
5: El sol amb una lupa cremem un paper a 200 graus. Amb això, la temperatura de la retina en 50 graus ja en té prou perquè es faci molt bé. Vull dir que imagineu-vos la diferència que hi ha. Si mirem amb uns aparells òptics, que siguin uns prismàtics, un telescopi i coses d'aquestes, i ho mirem d'així, és que al moment de ficar l'ull ja estarem.
4: Per la seva banda, l'alcalde de Santa Bàrbara, Lluís Jiménez Veguer, ha explicat que les activitats continuaran durant les pròximes setmanes.
6: Aquí el 12 d'agost anirem fent diferents activitats i doncs, bueno, bàsicament el que sí que volem és fer a la gent conscienciar-la de que l'important és veure l'eclipse per el veure en seguretat i per això l'Ajuntament està preparant una dotació sobre unes 3.000 ulleres per a la població i per als que puguin vindre a veure l'eclipse aquí a Santa Bàrbara.
4: L'alcalde també ha avançat que el municipi prepara un dispositiu especial per al dia de l'eclipse.
1: I obrim bloc cultural i parlem de cinema i ens n'anem fins a Roda de Barà, on es celebra el Festival de Cinema Català FICCAT, que premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
0: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre població civil.
1: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla.

0: que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
1: En el seu discurs ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
0: I seguim en aquest cas i anem a Terrassa, on el cinema Catalunya d'aquesta localitat s'ha convertit el dissabte d'ahir en punt de trobada dels aficionats a l'anime amb una nova edició de l'Anime Gara.
1: La Marató ha tingut com una de les grans protagonistes a One Piece, coincidint amb el retorn de la sèrie en català a la programació de 3CAT i amb la presència d'alguns dels seus actors de doblatge. Hi ha estat present el company de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
2: El cinema Catalunya ha tornat a omplir la sala principal amb una nova edició d'Anime Gara, una marató de cinema d'anime que busca apropar la cultura audiovisual japonesa al gran públic i fer-ho, a més, en català. Per aquesta segona edició s'han programat tres títols emblemàtics: El meu veí Totoro, One Piece Estampida i The End of Evangelion. Ens ho explica l'Ariadna Closa, membre de la Fricassa, que és l'entitat organitzadora.
3: I estem doncs molt contents de que la gent respongui, vull dir, també el cinema s'ompli de públic, no? Públic doncs diferent, la canalla, que és important que vingui al cinema, i també s'acostumi a veure pel·lícules al cinema en català.
2: A més de les projeccions, la jornada ha comptat amb la participació d'alguns dels actors de doblatge de One Piece, com ara Marc Ullot, veu del personatge de Smoker en català.
4: Això està molt ple de gent, nois, no sé si cabran tots.
2: Juntament amb altres professionals del doblatge, Ullot ha compartit anècdotes i curiositats d'una sèrie que, 20 anys després, ha tornat a la programació de 3CAT.
5: Ell em va dir, iaia, per què no anem a veure One Piece? I dic, ah, doncs sí.
2: One Piece continua despertant passions i ho fa cada vegada de manera més transversal. Els espectadors que van créixer seguint les aventures d'en Luffy comparteixen ara afició amb una nova generació de fans, demostrant la vigència d'un fenomen que continua navegant amb força dues dècades després.
0: I deixem el cinema per parlar de música, ja que avui és l'últim dia del Sant Coblà, que el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una dotzena edició, on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
1: Avui, darrera jornada d'aquest viatge musical. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
6: El Sant Coblà que es prepara per abaixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta dotzena edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
0: I de la música ens anem fins a una fira a les Terres de l'Ebre, ja que arriba una de les fires més arrelades al calendari, en aquest cas a la Terra Alta.
1: Marxem fins a Arnes, que celebra avui la 21a edició de la Festa de la Mel, una jornada que enguany es presenta amb una imatge renovada i una programació plena d'activitats. Més enllà de la festa, el gran atractiu segueix sent l'excel·lència d'aquest producte local, que cada any atreu centenars de visitants disposats a tastar-lo. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
7: Arnes ha celebrat la 21a edició de la Festa de la Mel, una fira que arriba renovada per consolidar-se com el gran aparador d'aquest sector a la Terra Alta. Amb una programació més extensa que en edicions anteriors, l'Ajuntament ha integrat noves propostes com els esmorzars populars i el vermut musical, posant en valor tant el treball dels apicultors locals com l'excel·lència d'un producte autèntic que representa el poble. Escoltem Joaquim Miralles, alcalde d'Arnes.
8: Al final la gent surt de casa, surt perquè saben que el producte que ve avui aquí a oferir a aquesta Festa de la Mel és un producte exquisit, és un producte boníssim i la gent el que vol és anar a degustar-lo i per tant no els fa temor ni la calor, ni el fred, ni el vent i podem gaudir d'una plaça plena de gent i el recorregut està tot ple de gent.
7: L'èxit de convocatòria ha estat total, amb els carrers plens de visitants gaudint d'una jornada frenètica amb vermuts, espectacles i una oferta cultural que s'allarga fins a les 8 del vespre.
0: Les 2:21, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça s'imposa al Tenerife per 76-85 en bàsquet i es classifica per la final de la Lliga ACB.
1: I ho fa 3 anys després de la darrera vegada. L'equip blaugrana és el primer finalista, doncs, després de superar per la via ràpida 3-0 al Tenerife. Ara els barcelonistes esperen rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Cisa Joventut i que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
0: I és que els badalonins es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català. I haurien de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final.
1: Precisament del maig del Joventut d'avui en tenim la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
10: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar en vida en l'eliminatòria als play-offs contra València Bàsquet. El conjunt d'Ani Miret s'aferrarà al factor olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut, com en les grans ocasions, amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt badaloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador badaloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
0: I en futbol, a la primera federació, el Centre d'Esport Sabadell perd el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
1: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per un sol gol per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional 2 anys després de baixar-hi.
0: I baixem una categoria. El Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació al camp del Compostela.
1: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. En porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona a l'Eix Blanc.
11: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. En aquest punt de la temporada és evident que les forces estan limitades, però l'energia que dona disputar una eliminatòria decisiva d'ascens pot suplir qualsevol punt feble. El Badalona es trobarà un equip força experimentat, amb davanters de gran categoria, i haurà de saber contrarrestar les rauxes ofensives dels gallecs. A dalt, el Badalona, amb jugadors ràpids com Tom Diabarà, Toni Larrosa o Juaco, també estan en disposició de fer mal a la defensa rival. El tècnic escapulat Miquel Azparren ens parla del rival.
12: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
11: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
0: I baixem encara una altra categoria més de tercera federació, ja que la Pobla de Mafumet ja és equip d'aquesta categoria.
1: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada, ja que en aquest maig, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va saldar amb un marcador d'empat a 0. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, en el tram final del partit, va estar molt més inspirada encara que sense encert.
0: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta guanya la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
1: Els mariners van superar per la mínima 17-16 a l'equip del País de la Bota i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després d'aconseguir per primer cop aquesta Champions de waterpolo.
0: I qui la podria revalidar avui també és el Barça d'handbol, que jugarà avui aquesta final de Champions.
1: Va necessitar ahir, això sí, arribar a la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, però els blaugranes, que sempre van anar per davant al marcador, van aconseguir classificar-se per la final amb un resultat final de 32-37. La final, com diem, aquesta tarda a partir de les 6 a l'Anses Arena de Colònia, davant de l'equip local del Füchsle de Berlín, que es va desfer del Magdeburg, també a Alemanya, i a l'altra semifinal.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Un lloc per
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera,
14: Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
16: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
17: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
16: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
17: Perquè la teva salut és el nostre futur.
16: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
18: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais lluminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93 597 100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
19: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
20: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
19: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
20: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
19: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
21: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona, Catalunya.
2: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
0: I seguim amb afectacions, ja que s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Precisament ahir en una d'aquestes zones va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja i que els bombers donen ja per controlat.
0: Moment precisament de revisar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20 a 22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores poc a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat, sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa que tinc. Bona tarda.
0: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
2: Un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres a Alins.
0: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76 a 85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
2: El Joventut, per la seva banda, haurà de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a aquesta final.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no va avalar la majoria del professorat. Ens amplia tots els detalls d'aquesta jornada a la Norma Lebrero.
4: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
5: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
4: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
6: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment doncs, les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
7: La lluita continuarà per on totes vulguem.
6: Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
4: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
0: I encara en plana educativa parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Rebran així el mateix tracte que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 2026-2027. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros als pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al mes de juliol.
0: I repassem el Gran Premi de Fórmula 1, ja que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona a Catalunya.
2: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallesvisió la Janira López.
7: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-35. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
8: Per les característiques del circuit on està, doncs la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí. L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt combinant, que a més ens coincideix amb una operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
7: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
0: I s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Precisament ahir ja va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers el donen per controlat, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
0: I repassem altres successos. Ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
2: En concret, un home ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
0: I encara també en aquesta plana, els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
2: El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat i el seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
0: I l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions clau de la seva trajectòria política.
2: Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment.
9: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar? La resposta és sí. Veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
2: Les declaracions de l'expresident s'emetran íntegrament avui a partir de 2:15 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I parlem de salut, perquè avui, diumenge, motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
2: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, n'informa Núria Pereira.
10: El cel de Barcelona s'omplirà de cors, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
11: És un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
10: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
11: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
10: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones sang, dones vida o un simple però significatiu gràcies.
0: I és que 1.070.169 persones van fer donacions de sang i components sanguinis a tot l'Estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.
2: Ha crescut també la recollida de plasma amb més de 478.000 litres obtinguts durant l'any passat, un 1,3% més que l'any anterior. Sanitat remarca que reforçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar tractaments essencials.
0: I parlem de història i de memòria democràtica, ja que gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
2: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. Ara, 90 anys després, Sant Boi i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
12: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles, a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
13: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
12: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
0: I obrim bloc cultural parlant de cinema, i és que el Festival de Cinema Català, el FICCAT, premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
2: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre població civil.
0: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
2: En el seu discurs, Joel Joan ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
0: I seguim també amb aquesta plana audiovisual per parlar de que la xarxa i TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, han estat proclamats avui com ambaixadors dels Xiquets de Valls.
2: Ha estat un dels primers actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls, de Sant Joan, com diem, des de Ràdio Ciutat de Valls, ens ho explica Francesc Domènech.
14: La proclamació com a ambaixadors dels Xiquets de Valls ha estat un reconeixement a la tasca que fa la xarxa per difondre el món casteller i, en especial, l'activitat dels Xiquets de Valls, segons han coincidit a dir els representants de les colles castelleres de la ciutat de Valls i l'alcaldessa Dolors Ferrer. Un reconeixement que ha agraït de manera especial la xarxa. Núria de José és la consellera delegada.
15: Doncs mira, en aquest moment la veritat és que estem superpassats de l'emoció, perquè tot el que ens han fet avui, tot el que han preparat és molt gros, no? Al final, perquè és el pes d'un reconeixement a una tasca de fa molts anys, d'un equip molt gran de gent que no només és que expliqui castells, sinó que se'ls creu, que ho intenta fer amb el màxim rigor i que ha acumulat un coneixement molt específic sobre aquesta matèria.
14: L'acte ha servit també per fer el sorteig a la Diada Castellera de Sant Joan. La sort ha fet que la colla jove Xiquets de Valls hagi triat obrir la Diada el dia 24. Tant la colla joves com la colla vella assagen aquests dies per poder oferir castells de gamma extra al migdia de Sant Joan.
0: I seguim parlant de castells, ja que els Marrecs de Sal han celebrat els 30 anys de colla avui, acompanyat dels castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona.
2: Els Verds han portat a la plaça del Vi de Girona un castell de gamma extra, un 4 de 9 amb folre i agulla, que han descarregat, un castell que no s'havia aconseguit mai descarregar, a la plaça del Vi. També han fet el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre. Per la seva banda, la colla jove dels Xiquets de Tarragona han aconseguit el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el 5 de 8. I per últim, els anfitrions, els Marrecs de Sal, han anat amb un 4 de 8, un 7 de 8 i un 3 de 8.
0: I ahir al quilòmetre zero casteller, a Valls precisament, va haver la diada de la plaça del Pati. Joves de Valls, els anfitrions i castellers de Sants van fer la clàssica de nou.
2: També hi eren els Minyons de Terrassa, que van fer el 3 de 9 amb folre, el 7 de 8, la Torre de 8 amb folre i el Pilar de 6. Els Moixiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona es van quedar amb castells de la gamma alta de 8.
0: I parlem de música, i parlem que és l'últim dia del Sant Coblac, el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una dotzena edició, on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
2: Avui, com diem, última parada d'aquest viatge musical. Des de Cugat Media ens ho explica Sergio Morales.
16: El Sant Coblac es prepara per abaixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta dotzena edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
0: I seguim parlant de música, però parlem ara de constructors d'instruments, els coneguts com a luthiers. I és que fa 8 anys, un d'ells, el badaloní Antonio Manjón, va tenir una idea. I és que s'aprovava el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, i dimecres passat va ser precisament, i podia fer-li un homenatge mitjançant la seva feina artesanal.
2: I és que en 2 anys la guitarra Gaudí ha pres forma i s'ha presentat en públic aquest migdia. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García.
17: Música, fusta i tradició artesana. Són els tres elements que uneixen la trajectòria d'Antonio Manjón, reconegut luthier amb més de 30 anys d'experiència, que ara ret un homenatge únic a Antoni Gaudí en el centenari de la seva mort. La seu de l'Associació de Guitarra de Badalona ha estat l'escenari de la presentació d'una guitarra única al món, inspirada directament en les formes orgàniques i els símbols del Parc Güell. Un procés de creació lent i minuciós que fusiona l'excel·lència sonora amb la genialitat arquitectònica i que neix de l'aprenentatge de Manjón al costat dels grans mestres guitarrers del segle XX. Antonio Manjón, luthier, ens explica d'on ve la seva inspiració.
18: Ja només l'obra de Gaudí, si t'agrada, doncs ja ets motiu per fer un homenatge. Com jo sóc guitarrer, doncs la meva manera de fer l'homenatge és acostar-me amb la meva feina. També ja he trobat uns punts de connexió amb què seria, no? Potser la diferència és que en un cas volen evitar les vibracions, absorbir-les i que no afecti a l'estructura. En el nostre cas és al revés, mirar que aquesta estructura agafi totes les vibracions i les aprofiti.
17: L'acte clou amb els primers acords d'aquest instrument, una peça de concert que no només busca la perfecció acústica, sinó perpetuar un llegat artesanal que resisteix a desaparèixer.
0: Les 2:50, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim amb bàsquet i parlem de que el Barça s'ha imposat al Tenerife per 76-85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
2: I ho fa 3 anys després de la darrera vegada. L'equip blaugrana és, doncs, el primer finalista després de superar per 3-0 per la via ràpida a l'equip canari. Els blaugranes esperen ara rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Cisa Joventut, que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
0: Els badalonins, doncs, es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català i haurien de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a aquesta final.
2: La prèvia d'aquest primer dels partits del Joventut ens arriba des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
19: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar en vida en l'eliminatòria als play-offs contra València Bàsquet. El conjunt d'Ani Miret s'aferrarà al factor olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut, com en les grans ocasions, amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt badaloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador badaloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
0: I ara parlem de futbol, i és que anem a la Primera Federació, ja que el Centre d'Esport Sabadell va perdre el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
2: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per la mínima per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional, només 2 anys després de baixar-hi.
0: I baixem una categoria, ja que el Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació, al Camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. Ens porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
20: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al Camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. En aquest punt de la temporada és evident que les forces estan limitades, però l'energia que dona disputar una eliminatòria decisiva d'ascens pot suplir qualsevol punt feble. El Badalona es trobarà un equip força experimentat, amb davanters de gran categoria, i haurà de saber contrarrestar les rauxes ofensives dels gallecs. A dalt, el Badalona, amb jugadors ràpids com Tom Diabarà, Toni Larrosa o Juaco, també estan en disposició de fer mal a la defensa rival. El tècnic escapulat Miquel Azparren ens parla del rival.
21: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
20: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
0: I encara baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet ja és equip de tercera federació.
2: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada davant del Sant Mauro, ja que en aquest maig, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va acabar saldant amb el marcador inicial d'empat a 0. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, al tram final del partit, va estar molt inspirada, encara que no va trobar l'encert suficient per acabar emportant-se la darrera victòria de la temporada.
0: I ara parlem de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar per la mínima, per 17 gols a 16, l'equip del País de la Bota, i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després de conquerir per primer cop la Champions de waterpolo.
0: I ara passem a handbol, a parlar també precisament de la competició continental de la Champions, i és que el Barça jugarà la final d'aquesta competició.
2: Ahir a les semifinals els blaugranes van necessitar la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, tot i que es van acabar imposant per 32 a 37. Aquesta final es juga avui a partir de les 6 de la tarda a l'Anxes Arena de Colònia, davant un rival precisament alemany, que serà el Füchse de Berlín, que es va desfer d'un altre equip alemany, del Magdeburg, ahir a l'altra semifinal.
0: I ara parlem de hoquei sobre patins, ja que el Vila-sana ha aixecat avui el títol de l'Hockey Lliga femenina.
2: Les catalanes han derrotat el Fraga per 1-3 i tanquen així el curs amb un doblet després d'haver aixecat la copa.
0: I repassem tenis taula, ja que el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món individual de màsters més 85 a la gran cita celebrada a Corea del Sud, on hi havia destacada presència de jugadors asiàtics. Nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
2: I acabem parlant de Fórmula 1, recordant precisament que la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya al circuit de Montmeló començarà d'aquí a menys de 5 minuts. Recordem que des de la pole surt el britànic George Russell, seguit del també britànic Lewis Hamilton, i que el líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli, sortirà des de la tercera posició.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
3: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Braseria La Bolera.
22: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
22: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
22: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
23: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
24: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
25: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
24: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
25: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
24: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
25: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
26: Hola, em dic Marc.
27: Hola, me llamo Lalo.
28: Hola, em dic Xavi.
29: Hola, me llamo Elena.
30: Hola, em dic Joan.
31: Hola, i jo sóc el David.
26: Usuari del taller de Gerani de Moragas.
27: I que, a més, fent un programa de ràdio.
28: A Ràdio Sant Cugat.
29: I us expliquem les notícies més destacades.
30: I un resum esportiu.
26: Us recomanem música.
27: Fent agenda.
28: I el nostre dia a dia.
31: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
32: Per tu, el programa de Gerani de Moragas.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema Prou maltractaments a la gent gran. I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Perdonar no sempre és fàcil, però és un acte que pot canviar la nostra manera d'enfocar un conflicte. Avui entrevistarem a PJ Armengou, periodista amb experiència precisament en zones de conflicte i també autor de Rostres de Perdó. Editat per Albada, el llibre explica 6 històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a Caça Tendències amb Judit Vives i el suplement IE, Intel·ligència Espiritual, parlarem del Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura amb Emili Xaló. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. La mostra repassa com han evolucionat els ideals de bellesa al llarg de la història, analitza com s'han construït els cànons estètics i alhora reivindica els cossos i les belleses que queden exclosos d'aquesta norma. En parlem amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i una de les encarregades d'adaptar aquesta exposició a casa nostra. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa, redacció@valors.org.
1: La primera part del que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
3: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de com el canvi climàtic pot afectar l'alumnat i el seu aprenentatge. Ho faré perquè enmig d'aquesta onada de protestes del professorat del nostre país ha aparegut una pàgina web, una iniciativa, li podem dir de diferents maneres, que el que fa és registrar la temperatura que hi ha als diferents centres educatius de Catalunya.
1: És una mica un cop de realitat, no podríem dir? Suposo que la iniciativa està, en certa part, relacionada amb aquestes protestes que hi ha arreu del territori.
3: Doncs sí, de fet, el lema del web, que es diu Aules que cremen, és ens congelen el sou, ens cremen a les aules. Així que sí, està completament relacionat. Ara bé, aquí la voluntat és exposar que la temperatura dins les aules és insostenible i al manifest els docents parlen de temperatures extremes i exposen que el seu objectiu és aportar dades empíriques per evidenciar una realitat innegable, que l'administració és la primera a vulnerar la seva pròpia legislació ignorant l'impacte directe d'aquesta negligència sobre el desenvolupament cognitiu de la infància i la salut dels treballadors.
1: En altres paraules, estudiar en temperatures tan altes pot afectar l'aprenentatge de l'alumnat, per exemple.
3: Doncs sembla que sí. Als espais on es duen a terme tasques sedentàries, com és el cas de l'activitat docent a les aules, la temperatura s'ha de mantenir estrictament entre els 17 graus i els 27. Aquest interval és el que la legislació determina com a òptim i saludable. Qualsevol registre que se surti d'aquest marge fa inviable la concentració, disminueix dràsticament el rendiment i posa en risc tota la comunitat educativa. De fet, me'n recordo que fa pocs dies en van parlar a la 3CAT i els alumnes, quan els entrevistaven, explicaven que quan feia molta calor els era molt difícil concentrar-se i treballar a classe. De fet, en el web, per exemple, aquí mateix a Mataró, hi ha registres en què a moltes aules s'arriba a 34 graus de temperatura.
1: Que és una barbaritat. Imaginem-nos nosaltres treballar a aquestes temperatures, per exemple. Això passa a casa nostra, Carles, però quin impacte té en l'educació global el canvi climàtic?
3: Clar, aquí a Catalunya o a Espanya, per exemple, els efectes estan lligats a aquesta pujada de temperatures o a desastres com inundacions. Ara bé, a escala mundial les conseqüències són més crítiques. Per exemple, una anàlisi d'UNICEF de l'any 2024 indicava que 242 milions de nens van haver d'interrompre la seva escolarització a causa de fenòmens climàtics extrems com onades de calor, ciclons tropicals, tormentes, inundacions o sequeres.
1: 242 milions d'infants és una xifra altíssima i això deu tenir, imagino, unes conseqüències socials brutals, també.
3: Doncs segur que sí, perquè la xifra és altíssima. Per exemple, d'aquests 242 milions, 13.000 són alumnes espanyols que van ser afectats per la Dana, durant, sobretot a l'octubre, i l'estudi destaca que les onades de calor van ser el principal risc que va provocar que les escoles tanquessin, amb 118 milions d'alumnes afectats, només el mes d'abril. També són onades de calor on la temperatura arriba a 40-45 graus, una cosa que de moment aquí no passa. I efectes pràctics, si nosaltres doncs, no hem deixat un bon futur, doncs hem d'educar les properes generacions doncs, perquè el deixin.
1: I clar, si no poden anar a l'escola perquè tenim aquestes altes temperatures, no podrà ser ben bé així com tu dius, no?
3: Doncs clar, és important fer front al canvi climàtic i per fer-ho, doncs clar, és essencial, no?, educar a futur. L'important és saber si encara som a temps de revertir la situació i, d'altra banda, doncs també jo crec que ens hauríem de preguntar com eduquem els nens que no poden anar a l'escola pels motius que comentàvem anteriorment. De fet, nosaltres vivim molt tranquils, tenim aire condicionat i sempre pensem que estem molt bé quan surt el sol, però potser estem més a prop de tancar les escoles per la calor del que ens creiem.
1: Veurem com avança tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
4: L'última setmana de maig la reina va abdicar. Durant anys, l'afició del Barça femení ha cridat pels camps de tot arreu que només hi ha una reina, Alexia Putellas, i Alexia Putellas va anunciar que després de gairebé mitja vida el club marxava. Capitana i emblema de l'equip, sense Alexia no s'entén el boom que ha viscut el futbol femení els últims temps. Va començar a jugar a futbol al Sabadell quan tenia 7 anys, tot i que el club només acceptava nenes a partir de 8 i la seva família va haver de falsificar l'edat perquè pogués inscriure's. D'aquella nena que feia viatges entre Mollet i Sabadell per poder jugar a pilota, encara en conserva l'esperit de lluita, la intuïció i la picardia que l'han fet una de les millors jugadores del món, guardonada amb dues pilotes d'or i la jugadora amb més títols guanyats amb el Barça. De jugar en camps de sorra a ser una atleta de Nike, l'evolució d'Alexia és també la transformació que ha viscut el futbol femení. Ha estat pionera en molts sentits. Va ser la primera que va lluir el braçalet de capitana en un partit del femení al Camp Nou en aquest segle, la primera jugadora del Barça que va guanyar la pilota d'or i la primera futbolista que va rebre la Creu de Sant Jordi. I també la primera que va publicar un tuit amb el hashtag #seacabó, que va acabar precipitant el final de Luis Rubiales després del petó no consentit de Jennifer Hermoso. Un exercici de fermesa i valors difícil d'imaginar en la majoria d'esportistes d'elit, sense anar més lluny en el futbol masculí. Amb l'última Champions, la quarta, el Sarró, amb l'última Champions, la quarta, al Sarró, Alexia ha decidit buscar noves aventures. Però més que qualsevol títol o qualsevol gol, la seva gran victòria és que ha normalitzat el futbol femení. Actualment és tan normal veure samarretes amb l'11 d'Alexia com el 10 de Lamine Yamal. Les nenes que ara volen jugar a futbol tenen allò que ella no va tenir, algú en qui emmirallar-se.
1: Saber perdonar és un dels actes més nobles que hi ha, però no sempre és fàcil. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: No saber demanar perdó o demanar-ne massa vegades. Realment dos extrems de la mateixa realitat.
1: Sí, sí. Buscàvem una cançó que parlés del perdó i n'hi ha moltes maneres de com pot afectar una persona el perdó. D'alliberament, que has fet una cosa malament, demanes perdó i t'alleugera l'existència, o demanar, com diu aquesta cançó, el perdó masses vegades o massa tard i quan ja no serveix de res, no? I ho reflexa amb una tristor absoluta Nacho Vegas, que l'altre dia vaig estar al concert i sí que estava bajonero, perquè va fer de les dues cançons més tristes i punyents que té en el repertori i les va tocar en el concert. Va estar molt bé, meravellós com sempre. És un gran artista i per això cal recordar-ho en els seus inicis d'aquest gran disc que és el Desaparezca aquí.
2: Pero no recuerdo ni por dónde hemos entrado aquí.
0: Nacho Vegas, que sembla que té problemes amb el perdó, com segurament els tenim tots nosaltres, Carles Bancs.
3: Sí, segurament sí, i també segurament música així de tranquil·la i relaxada segurament ens va molt bé per donar-li la volta a les coses i per pensar el que volem fer. Perdonar és un dels actes més complexos i poderosos de l'experiència humana, és capaç d'obrir camins de pau i serenitat allà on només hi havia dolor i ressentiment, i el llibre Rostres de Perdó, editat per Albada Editorial, el periodista P.J. Armengou, que té experiència en zones de conflicte, tracta històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. L'autor recorre tres continents diferents per portar-nos el testimoni de sis persones que han hagut de perdonar, demanar perdó o perdonar-se a si mateixos, perquè no només acceptem el perdó dels altres, sinó que també moltes vegades és molt difícil doncs, donar-lo o perdonar-nos a nosaltres mateixos. Un viatge que ens demostra com d'important és saber perdonar i la gran mostra d'empatia que és.
2: Que se hace para amar lo que
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és P.J. Armengou, autor de Rostres de Perdó. P.J. Armengou, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, teníem molta curiositat per saber què el va portar a fer un llibre sobre el perdó. Què tenia ganes d'explorar?
4: Pues mira, el motor d'aquest llibre és un motor periodístic. Jo sóc periodista, he estat corresponsal a Jerusalem durant 2 anys i mig, coincidint amb la guerra. He treballat en diversos països a l'estranger, també a Catalunya. I sempre que he anat treballant, sobretot en situacions de conflicte, en històries especialment dures, sempre m'ha faltat aquesta llum de trobar un sentit al dolor, trobar un sentit a la violència. Llavors, crec que va ser arrel de la guerra del 7 d'octubre a Israel, però també amb històries que havia anat treballant anteriorment, que se'm plantejava com molt fortament la incògnita de què es pot fer per trencar amb l'espiral de violència, què es pot fer per trencar amb l'espiral del rancor, i una vegada i altra trobava el perdó. Llavors, aquest llibre en realitat parteix de la pregunta: és possible perdonar? És possible superar l'espiral de violència, de superar el dolor de perdre un ésser estimat? I la resposta és que sí, perquè he trobat diverses històries al voltant del món que demostren que és possible perdonar i és possible demanar perdó.
0: És una gran pregunta. Imagino que el procés ha estat apassionant en tots els sentits, perquè, com bé deia, recull 6 històries d'arreu del món relacionades amb el perdó. Com arriba a aquestes històries i què el porta a escollir-les? No sé si durant el procés alguna l'ha hagut de descartar, per exemple.
4: Crec que les històries que surten al llibre són les que han de sortir. Si no en surten més és perquè l'editorial Albada va tenir la saviesa de no fer un llibre gaire llarg, de fer un llibre que fos assimilable, perquè al final les històries que explico són històries dures, són històries amb molta violència, amb molta tristor, però també amb moltíssima llum, però que és fàcil pues, esgotar, no?, el lector amb històries tan dures. Aquestes 5 històries pues, han anat apareixent en la meva carrera com a periodista, de vegades de manera una mica misteriosa, pues, a través d'una conversa amb algú que al qui li explico que estic treballant en aquest llibre i de sobte em diu pues, tinc una persona que ha viscut un procés de perdó potent, i d'altres en l'exercici periodístic, pues, per exemple, de cobrir la guerra al Pròxim Orient entre Israel i Palestina, entre Hamas i el govern israelià, i necessitar

0: trobar històries de perdó que vagin a contracorrent d'aquests dos aquestes dues forces polítiques, no? I d'aquest conflicte. I doncs, aquí, per exemple, surt el Suli, que és un excombatent palestí, a qui vaig anar a veure mentre les bombes encara queien a Gaza, i el vaig anar a veure a Cisjordània, i amb qui vaig tenir una conversa sobre com ell era capaç, doncs, de superar el dolor, de superar fins i tot el que estava veient per televisió del que estava passant a Gaza, empatitzar amb el seu enemic i abraçar profundament la no violència i el pacifisme. Llavors, doncs, d'una manera o altra, ja sigui doncs, buscant-les en concret per aquest llibre o trobant-me-les en l'exercici periodístic del dia a dia, aquestes històries doncs, m'han anat trobant, diguem-ne.
1: Crec que ha dit ara una de les paraules clau d'aquestes històries, que és l'empatia. L'empatia juga un paper essencial en el perdó?
0: Jo crec que sí. És molt difícil perdonar algú si no s'entén que és una persona limitada, que és una persona que és filla del seu moment històric, que és filla d'uns pares concrets, d'uns avis concrets, d'un passat concret, que és filla també de les experiències de dolor i d'odi i de rancúnia que hagi pogut experimentar. I també és molt difícil demanar perdó si no, un no és capaç de sentir pena pel dolor causat, si no és capaç de sentir remordiment per allò que ha fet. Crec que l'empatia és allò que ens permet veure l'altre com un igual, d'emmirallar-nos-hi, de veure, de patir amb l'altre i de veure, per tant, el patiment que hem pogut causar. Crec que, a més, en el cas d'Israel i Palestina, és un sentiment o una emoció o una decisió, a vegades, poc presa, que crec que enquista encara més el conflicte. No ser capaç de veure l'altre com un ésser humà.
1: Ara parlava d'un conflicte que ens és molt proper, no? Que està molt a l'ordre del dia, especialment en aquests últims 2 anys i mig, però també hi ha una història, per exemple, relacionada amb el genocidi de Ruanda. I en el llibre vostè diu: el que és dolorós és viure amb els que ho neguen. Es pot perdonar aquell que no vol ser perdonat?
0: Crec que és molt difícil. És molt difícil, o sigui, en tots els processos de reconciliació, tots els processos de perdó, hi ha un element clau que és el remordiment, que és el desig de reparar el mal causat, que és la necessitat que tenen les víctimes de sentir per part del seu botxí que demanen perdó i volen esmenar el mal que han fet i es penedeixen, no, del que han fet. Però, tot i així, jo m'he trobat pel camí casos on hi ha hagut gent que és capaç de superar això i és capaç de perdonar fins i tot aquell que no li demana perdó. Crec que qualsevol procés de perdó és millor i és més fàcil si pel mig hi ha penediment per part del botxí, de l'agressor, però quan aquest no hi ha, és veritat que existeixen i és bo que ens hi fixem, ànimes magnànimes, ànimes grans, capaces de perdonar fins i tot quan l'altre, diguem-ne, no baixa del burro i és incapaç de demanar perdó.
1: Clar, de fet, el llibre fa un exercici molt important per entendre, no, tot el que hi ha al voltant del mal, d'alguna manera, perquè molts dels botxins es mostren com, per dir-ho d'alguna forma, com uns desgraciats poc culpables, i això és un discurs que potser construeixen per protegir-se, o és realment així?
0: Hi ha de tot, vull dir, el cor de cadascú sap per què s'amaga amb aquests subterfugis i aquestes excuses. Entenc, o sigui, crec que també aquest llibre convida a posar-se molt en la pell del botxí, en la pell de l'agressor, perquè tots tenim un petit assassí, un petit lladre, un petit infidel al nostre cor, tots som capaços de fer un mal. I ens convida també a dir-nos, seria jo capaç de demanar perdó? Perquè requereix un procés d'autoconeixement, un procés d'assimilar el que un ha fet, de sentir-se culpable pel que un ha fet, de voler esmenar això, potser de vegades de veure que esmenar-ho és molt difícil, si no impossible, perquè, per exemple, has pogut llevar la vida a algú. Llavors, no és un procés fàcil. A mi m'interessa molt aquells botxins que són capaços de fer tot aquest procés de reconèixer el mal causat i de demanar perdó. Però també em sembla molt interessant aquells que no en són capaços i que busquen excuses, que busquen complir ordres, que busquen un... doncs era les meves circumstàncies. Crec que és menys valent i menys positiu, evidentment.
1: Mm-hmm. Clar, el seu llibre dona peu a moltíssimes reflexions que potser en el dia a dia... afortunadament no ens hem fet, perquè no ens hem trobat en una situació radical, no?, com les que vostè recull, però, per exemple, ens fa plantejar si el perdó és el mateix que l'oblit. Penso en aquella mare d'un noi assassinat als Estats Units, no?, que li diu a l'assassí del seu fill: et perdono, però no oblido.
0: Crec que el perdó no entra en contradicció en cap cas amb recordar els fets petits. És més, crec que el perdó més... potent i més complet és aquell que no oblida el fet petit, sinó que l'abraça, que el transforma, que és capaç de convertir aquell dolor, aquella violència, en quelcom de positiu. Fins i tot si l'agressor no t'ha demanat perdó. Fins i tot si aquella ferida en el teu cor encara sagna. Si trobes encara a faltar, que ho trobaràs probablement tota la vida, aquell fill que has perdut. Crec que el perdó no implica oblidar, al contrari, crec que el perdó implica el perdó potent, de veritat, més profund, menys tàctic, implica abraçar tota aquella realitat i tot i així dir: jo no oblido, però sóc capaç de, sense oblidar, recordant el meu fill, recordant el que has fet, perdonar-te, idealment perquè t'estimo, però com a mínim perquè crec que és el més positiu per mi com a víctima, però també per tu com a botxí.
1: De fet, ara em feia pensar que el llibre diu que creu que li costaria més perdonar un mal infligit a un ésser estimat que no pas a vostè mateix, no?
0: Jo crec que és... jo almenys és un dels moltes preguntes que m'he fet al voltant d'aquest llibre i durant l'escriptura d'aquest llibre i durant aquest viatge gairebé físic i espiritual i mental que ha significat anar a conèixer tots aquests testimonis, que és això, pues, realment una vegada es pensa: bueno, jo seria capaç de perdonar fins a cert punt que em facin mal, que m'enganyin, que em piquin, que em robin, però seria capaç de perdonar que li facin mal a una persona a qui jo estimo profundament? Jo, francament, en la meva limitesa, en els meus límits, em veig davant del mirall i me n'adono que em costaria molt. Per això em va bé tenir testimonis que em diuen que és possible. Tenir testimonis com la de Jan Foley, que és la mare del James Foley, el primer periodista nord-americà assassinat per Estat Islàmic, que és capaç de, sense que el botxí del seu fill li demani perdó, ella perdonar-lo, sense oblidar. Però fent un esforç increïblement potent interior per fer-ho. O de la Ramona, que és la mare de l'Anthony Weeks, que és el noi assassinat pel George, que és un dels protagonistes, i que és un noi que amb 17 anys pues, va matar-ne un altre, no? I la mare d'aquest noi el perdona dient-li: no oblido, però et perdono. Pues aquestes persones que no han hagut de perdonar pròpiament una cosa infligida sobre elles mateixes, no són dones mutilades, no són dones violades, no són dones a qui hagin robat, però han matat els seus fills, han estat capaces de superar aquest dolor, que és especialment potent, i abraçar el fet que han patit i abraçar fins i tot a l'assassí dels seus fills.
1: No sé si aquest viatge físic, emocional, espiritual que comentava també l'ha fet reconsiderar algunes coses en relació al perdó, si d'alguna manera ha après a perdonar d'una altra manera, tot fent aquest llibre, o si ha detectat que hi ha alguna recepta per fer-ho.
0: Com a mínim m'ha posat al davant testimonis que em diuen que és possible. Com a mínim m'ha donat històries que porto i portaré tota la vida a la motxilla i que sempre que necessiti raons per perdonar o necessiti eines per perdonar o necessiti saber que és possible, podré agafar aquella motxilla i treure la història del George, del Tabang, de la Jan, de l'Alice i l'Emmanuel, del Suli, totes aquestes persones que m'han demostrat que tant si han fet un gran mal com si han patit un gran mal, hi ha un camí per perdonar. crec que també totes aquestes històries van anar ensenyant diferents cares d'aquest prisma estrany, misteriós, que és el perdó, i cadascú m'ha ensenyat alguna cosa en especial. M'han ensenyat a viure, a entendre, per exemple, que el perdó és un bé positiu per mi, com a persona que ha de perdonar, per exemple, no? Que fins i tot hi ha un punt egoista en un procés de perdó, de dir, jo necessito perdonar perquè necessito tirar endavant. També m'han ensenyat que jo, en tant que persona limitada, sóc capaç de fer un mal en qualsevol moment, a vegades volent-ho, a vegades no, i que en qualsevol moment puc equivocar-me o fer un mal conscientment i que necessitaré d'aquest perdó d'un altre i que hauré de ser prou humil com per reconèixer la meva debilitat i el meu error i demanar perdó. M'han ensenyat que és possible demanar perdó sense que et demanin perdó. M'han ensenyat que hi ha un camí perfecte i preciós de perdonar 70 vegades 7 i que moltes vegades en tot aquest procés no ho podré fer jo sol, sinó que necessitaré transcendència, necessitaré una transcendència divina per aquell qui la tingui i necessitaré una transcendència cap als altres, perquè en la soledat fer tot aquest procés em sembla especialment complicat.
1: Crec que és una bona recepta la que ens deixa amb aquest llibre, Rostres de perdó, editat per Albada, escrit per PJ Armengou, aquest periodista que ha recorregut món no només professionalment, sinó per recollir històries que ara ens apropa i que tenen com a mínim una cosa en comú, que és el perdó. PJ Armengou, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar a conèixer aquest llibre i per escoltar-me.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, quin és el pròtllat?
2: Voldria comentar el que ha dit sobre que tots tenim un petit infidel a dins o un assassí o un lladre i que potser si ens mirem d'aquesta manera no serem capaços tant de jutjar a la resta.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa, ja ho sabeu, és sortir a caçar tendències. Ho fem sempre des de l'òptica dels valors i qui ens guia en aquesta aventura des de fa molts anys és la periodista Judit Vives, una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs? Ben tornada.
4: Hola, doncs sempre contenta d'estar aquí.
1: Igualment, mira, és recíproc. Escolta, avui parlem una mica d'allò que tot torna, no?, en certa manera.
4: Bueno, això diuen, no?, l'etern retorn i aquestes coses, però això afecta les grans coses de l'univers i també en les coses més mundanes, no podríem dir també, que és del que parlarem avui.
1: Exacte. En concret, on posem el focus?
4: Doncs mira, parlarem avui de CDs, DVDs, de música, de cinema i d'una tendència que jo, tampoc és ben bé nova, perquè jo crec que n'hem parlat alguna altra vegada, que és el retorn al format físic dels CDs i dels DVDs, no? I de veure pel·lícules amb VHS inclús, no? I de posar discos i tot això, no? Però potser la novetat, podríem dir així una mica entre cometes, és que aquesta tendència que no ha acabat de marxar del tot, ara sembla que revifa a través d'una generació, o sigui, a través dels més joves, no? De generacions més joves, i en concret d'aquesta generació Z, no? Que s'ha batejat, que seria la de la gent que té entre uns 14-15 anys i uns 29-30, més o menys, serien els que estan en això, no? Entre els 15 i els 30 anys.
1: Que és una generació, doncs, Judit, que segurament era molt petita quan encara hi havia vinils, CDs, inclús DVDs, no? Que sembla una cosa més recent, però en realitat
4: sí,
1: ja fa temps que ho han deixat enrere.
4: Sí, en realitat és la generació primera, diria, si no m'equivoco, no em voldria equivocar, però la primera que ha viscut ja 100% digital, perquè els que som ja més grans hem viscut allò en el Pleistocè, no? I hem viscut l'època en què no existia internet i s'havia fet tot a mà i això, val? I tenim com aquesta cosa més híbrida, no? Però hi ha tota una generació que ja ha viscut amb l'entorn digital, no? Llavors jo diria, si no em vull equivocar, però que la generació Z és la primera que és 100% digital, no? Llavors potser té més gràcia el fet aquest, no? De que una generació que ha nascut ja envoltada d'aquestes coses que, això, no? Els que venim del món analògic, de sobte tenir les coses digitals ens va semblar que era algo meravellós, no? I ens solucionava moltes coses. I aquests que ja ho han viscut com part del seu món, es troben, no?, que necessiten com reconnectar amb un aspecte físic, no?, de les coses. Llavors, bueno, no deixa de ser un fenomen curiós que jo penso que és interessant d'analitzar, no? I en concret, pues, està passant amb això, està passant amb altres coses, però està passant també, pues, això, amb aquests formats físics, no? De lo dels formats físics, jo crec que ja n'hem parlat, perquè ja fa temps que es parla de que semblava que els discos i els DVDs i tot això s'havia perdut, però en realitat s'ha mantingut i ha anat creixent, i de sobte les discogràfiques han tornat a reeditar discos, i les i els CD, no? I els CDs també es continuen venent i tot això, però aquesta generació es troba amb que això, el fet d'estar tan exposats en aquest món digital, tan immersos en les xarxes socials, i les xarxes socials s'han convertit en aquest espai que ja no és tan enriquidor com havia pogut ser, no? I està tan ple de fake news i d'això que li diuen el brain rot, no? Aquesta brossa digital, aquests continguts que no aporten res, no? Aquesta generació té una mica aquesta necessitat de sortir de tot això i tornar al món analògic, no? I, pues això, entre d'altres coses, el fet d'haver de dependre d'algoritmes també, no? El fet de que tu vulguis veure una pel·li i depenguis de l'algoritme o del que et recomanen, no sé què, no? Volen com sortir de tot això, no? Llavors s'està produint aquest fenomen d'anar altra vegada cap als formats físics, va? Llavors pues, té aquests valors que estan associats a això, que tenen a veure pues, justament amb la manera en què tu vius l'experiència, no? De triar la pel·lícula que tu vols veure i no dependre del que et surt suggerit o passar-te hora, no? A vegades a tots ens ha passat que ens posem en una plataforma i ens passem una hora i mitja triant, mirant a veure què miro i al final no mirem res perquè hem estat mirant què podíem veure, no? Doncs el fet de passar al format físic pues, fa que el procés tingui una altra dimensió, no? I llavors pues, la cerca del que vols veure no està tan influenciada per les xarxes ni per les algoritmes, no? Tu ets com més lliure i després hi ha també tota aquesta part física de tocar l'objecte, no? De agafar la caixa del DVD o agafar el CD i mirar els llibrets aquests, no? Mirar el contingut que pot haver-hi, no? Els dissenys de portades. O sigui, hi ha tota una part també, diguéssim, sensorial afegida en tota aquesta tendència, no? Però sí que és un fenomen curiós i això ho vam estar parlant amb gent que té botigues, en concret en Jordi Castellà, que té una botiga de pel·lícules, de DVDs a Barcelona, en el carrer Tallers, que és molt coneguda. Tots els cinèfils segurament saben quina botiga és perquè tots hi hem passat alguna vegada per allà i és una botiga, a més, que fa bastants anys que hi és, no? I ell mateix ens confirmava això, que de repent ells no han tancat mai perquè sempre hi ha hagut un públic nínxol de col·leccionista, no? O d'aficionat que continuava tenint el DVD a casa i el VHS a casa i continuava anant-hi, no? Però ells sí que confirmen que de repent ha hagut un ressorgiment de públic rejuvenit, no? Un rejuveniment del públic, no? I s'han trobat que de repent pues, joves estudiants a la universitat, sobretot que estudiants de periodisme, audiovisuals, no? De disseny, d'aquests àmbits més potser creatius, però gent que de repent s'han interessat per anar a veure això, no? Aquestes pel·lícules o buscar aquestes pel·lícules amb aquests formats físics, no? I ell mateix em posava com a anècdota el fet que ells tenien un client que era un noi de 15 o 16 anys que hi anava bastant sovint i que ha acabat siguent dependent de la botiga, no? Que ha acabat entrant a treballar amb ells, no? I m'ho deia, veus, fixa't com s'està rejuvenint tot aquest món, no? Això és potser més anecdòtic, però en tot cas sí que té gràcia que s'estigui produint una mica aquest fenomen, no?
1: I tant. Creu, Judit, que serà una moda passatgera o que realment hi ha aquests valors al darrere i que es convertirà, o s'està convertint més aviat en un model de consum, podríem dir?
4: Jo, la veritat és que sempre he pensat que les coses acaben convisquent, no? Vull dir, acaben trobant el seu públic i potser ara hi ha un repunt més alt perquè la gent potser també hi ha una part de moda, de que si els meus col·legues ho fan, jo també ho faig i tot, però jo penso que després s'acabarà com estabilitzant i es anirà mantenint, no? Potser, doncs això, no? Potser ara hi ha un boom de molta gent tornant-se a interessar pels DVDs, això potser es calmarà, però no desapareixerà, que aquesta és la idea. I és la idea que comparteixen també, doncs, els professionals, que et diuen, bueno, això es va estabilitzant, no? I llavors el secret d'aquí serà que les botigues, doncs, puguin oferir un producte. Vull dir que no n'hi haurà 50 botigues de DVDs o de CDs, no? Segurament. N'hi haurà una o dues molt especialitzades on tu podràs anar allà i el senyor que despatxi, doncs, tindrà uns criteris que et podrà assessorar i tindràs una personalització que justament el valor que et poden oferir, no? Perquè si no ja tens l'algoritme que et recomana coses, no? Llavors jo penso que seran, doncs, tendències que s'acabaran reduint, trobant el seu públic, però que aniran convivint, no? I jo crec que tots, i això penso que tant els millennials com la generació Z com els boomers, jo crec que amb això tots som iguals, les coses conviuran i un dia posaràs un CD a casa i un altre dia, doncs, posaràs l'Spotify en el mòbil, no? I les coses com que aniran convivint.
1: Tant de bo estigui així. Judit Vives, moltíssimes gràcies. Ens el trobem ben aviat.
4: Gràcies a vosaltres.

0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, Montserrat Fenosa explica que el 26 de juny es commemora arreu del món el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. És una jornada que l'ONU va instituir el 1997 per erradicar aquesta pràctica inhumana i que des de l'associació ACAT, Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, es commemora cada any a casa nostra. Nosaltres en parlem amb Emili Xaló, que és membre d'aquesta entitat, perquè ens expliqui com ho faran enguany. Emili Xaló, benvingut, com està?
1: Molt bé. Endavant.
0: De quina manera commemoraran aquest any aquest Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura des de l'ACAT?
1: Bé, nosaltres ho commemorem pregant, fent pregàries, però precisament a l'ACAT França doncs, van instituir una cosa molt brillant, que era la nit de vella. Durant una nit es reunien tots els membres de l'ACAT França, que entre membres i donants són 25.000, doncs es reunien molts milers de membres de ACAT França a diferents parròquies, perquè allà això s'organitza per parròquies, doncs parlant de torturats, signant crides per enviar als presidents de la República o als presidents del país que, on hi ha torturats, i es feia aquest treball d'enviament de cartes i també de pregària, no? O sigui, això durava diverses hores a la nit, generalment el dia 26 de juny. Nosaltres això no hi participem, però fem una pregària. Cada dos mesos fem pregàries que pels torturats i pels torturadors, no? Que ve a ser el mateix, eh?
0: Mm-hmm. Expliqui'ns això una mica. Digui.
1: No, ja pots dir.
0: No, li anava a preguntar precisament això que comentava ara, si ens podia explicar per què aquesta pregària és pels torturats, però també pels torturadors, que és una cosa que potser sorprèn.
1: Sí, també preguem pels torturadors, perquè realment si deixessin de torturar seria molt perfecte, no? Els torturadors són persones que segurament en l'àmbit familiar són bellíssimes persones, bellíssimes entre cometes, considerades per la família, doncs gent, pares i esposos edificants, i que té una doble vida, aquest senyor té una doble vida i es dedica a torturar a les hores de treball, no? Aquest és el prec pels torturats. Pels torturadors és que deixin, que comprenguin que torturar està molt mal fet i que és pràcticament un crim, no?
0: Si ens fixem en les tortures, com podríem definir la situació actual a escala mundial d'una banda i també estatal de l'altra?
1: Bé, actualment, a part de la pena de mort, que si vol després en parlarem, que nosaltres també som molt contraris, en quant a la tortura, precisament ara vinc d'un congrés que hem tingut a Abidjan, la capital econòmica de la Côte d'Ivoire, i es va dir clarament que actualment el 80% d'actes delictius són actes cruels, tractaments cruels, inhumans i degradants, i que els casos de tortura només ocupa un 20%. Amb això hem guanyat alguna cosa. Per tant, els tractes cruels, inhumans i degradants, nosaltres també hi estem en contra, perquè són això, cruels, inhumans i degradants. I últimament hem pogut treballar contra un d'aquests tractes inhumans i degradants.
0: Ara ens comentava que també lluiten contra la pena de mort. De fet, el 2025, corregeix-me si m'equivoco, va ser l'any amb més execucions a nivell mundial des de 1981.
1: Sí. La pena de mort està en alguns països va bé perquè s'ha eliminat, i en altres països no s'elimina mai, com els casos que no hi ha estadístiques, per exemple, Xina i altres països, Iran també, doncs hi ha una falta de transparència total, ningú sap el que passa a Xina i passen coses molt greus. I en canvi també hi ha una altra cosa greu, que és que a la República Democràtica del Congo ja hi havia pràcticament la moratòria, és a dir, que no executaven penes de mort, i últimament es va provar doncs, executar-les. a començar a executar-les. O sigui, hi va haver un pas enrere en aquest sentit. O sigui, hi ha de tot, no? I en canvi, hi ha altres països de l'Àfrica que han abolit la pena de mort, com el Txad, etcètera, etcètera. Hi ha, o sigui, hi ha coses que van bé i altres coses que, en les quals retrocedim.
0: Per què consideren que aquesta condemna, que la pena de mort, no és una opció que s'hauria d'abolir?
1: Bueno, nosaltres considerem que la pena de mort s'hauria d'abolir a tot arreu. S'hauria d'abolir a tot arreu. I bé, als Estats Units la cosa també va positiva en el sentit de que en els últims 20 anys hi ha hagut molts estats que alguns estats que l'han abolit, no? La pena de mort no serveix per res. O sigui, es demostra, per exemple, el Canadà, que es va abolir la pena de mort fa molts anys, que en el moment que es va abolir fins ara, les execucions, o sigui, els assassinats, han baixat d'un 40% en 15 o 20 anys. Això passa sovint. L'efecte és el contrari del que la gent de pensament molt dretà es pensen.
0: Si algun oient que ens està escoltant vol col·laborar amb vostès, com ho pot fer o com pot seguir l'activitat que fan des de l'ACAT durant tot l'any? Perquè ja ens estem centrant, o ens hem començat a centrar en el 26 de juny, no?, i els seus entorns, però durant l'any vostès, com ens explicava, també lluiten contra, per exemple, la pena de mort.
1: Sí, nosaltres tenim una web, que ara la diré lentament perquè la gent ho pugui captar, és acat.pangea.org. Amb aquesta web expliquem tot el que fem i després tenim també uns butlletins trimestrals que ara estem en el número, ara no recordo, però s'edita cada trimestre i s'edita cada trimestre des de la nostra fundació. Cada 3 mesos, sí, estem en el butlletí número 156. Per tant, fa 156 trimestres que existim perquè mai s'ha deixat de publicar des del nostre inici, des de la nostra fundació, el 1987. I en aquest butlletí trimestral, doncs, expliquem una sèrie de coses de drets humans, els actes de tractaments inhumans, cruels i degradants i tortures per les quals nosaltres hem actuat aquell trimestre, etcètera, etcètera. És un butlletí de drets humans, eh? Que això també, aquests butlletins, estan publicats a la nostra web, del qual us he donat la referència fa un moment.
0: Exacte, recordem, acat.pangea.org, allà hi trobareu tota la informació sobre l'entitat i també aquests butlletins trimestrals de drets humans, on es repassen les diverses tortures i actes inhumans degradants que actualment es continuen executant arreu del món. Emili, abans d'acomiadar-lo, hi ha hagut un moment de la conversa que parlava d'aquestes crides urgents, aquestes cartes que les acompanyen. Expliqui'ns en què consisteixen, com funciona.
1: Bé, aquestes crides urgents és una de les activitats que fem. Cada soci en fa una, dos o tres segons el que desitgi i són crides quan hi ha actes de tortura o tractaments inhumans a diferents parts del món. Doncs redactem la crida des de l'ACAT, des de la Junta de l'ACAT, i l'enviem als nostres socis perquè ells puguin actuar i escriure, doncs, al president del país o al ministre de l'Interior, segons el cas, i generalment també a l'ambaixador a Madrid d'aquest país. I li comuniquem, doncs, que hi ha un senyor que està a la presó des de fa molts mesos sense judici, que això seria un tracte cruel, inhumà i degradant, tenir una persona, doncs, 2 o 3 anys a la presó sense judici, etcètera, no? El nom està en negreta i aquestes cartes les enviem a l'ambaixada i al país corresponent. Això ho fem una, dues o tres vegades, cada soci ho fa d'una a tres vegades al mes. Perdó.
0: Això és només una petita part de tot el que fa l'associació Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura. N'hem parlat amb un dels seus membres, que és Emili Xaló. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres.
1: Moltes, moltes gràcies a tu.
0: El like aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. De tot plegat, en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors de l'Alça. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
0: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
2: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també ets de dir que no l'he convidat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissària Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissàries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
0: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no? Sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
2: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques. I llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir, que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
0: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi, si no ens donen una mica la mà.
2: Sí, que és interessant de l'exposició dels CCCB, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
0: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no?, que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
2: Bé, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions, mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no?, a través dels quals ens arriben, no?, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no? I és aquest sobretot un cànon que ve d'Europa, que pertany, no?, a aquesta mirada del nord global i sobretot amb aquest biaix burgès, blanc i masculí, no? Que això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
0: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no està satisfeta amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
2: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no?, aquest ideal que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no?, i unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
0: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
2: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències, com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no?, o nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no?, aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar com dic, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no? Han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites de colonials, que hi ha passats, hi ha formes, hi ha cultures, hi ha territoris, hi ha cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
0: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un tastet del que trobareu fins al 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que ha adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
2: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veieu l'exposició.
0: I tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada, Júlia, fins aviat.
2: Vinga, moltes gràcies.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
3: Només he conegut un traïdor consumat i autèntic. Així definia Napoleó a Josep Fuché, el protagonista d'una de les biografies més brillants que va escriure Stefan Zweig, Fuché, retrat d'un home polític. Nascut el 1759, Fuché va començar la seva trajectòria al seminari, però aviat es va deixar endur per l'entusiasme revolucionari de 1789. Al llarg de 15 anys va ocupar càrrecs de responsabilitat en totes les etapes d'aquest període convuls: el directori, el consolat, l'imperi napoleònic i la restauració monàrquica de Lluís XVIII. Amb un estil viu i captivador, Suait ofereix un retrat psicològic meticulós i al mateix temps un reportatge apassionat de les sacsejades polítiques i socials de la Revolució Francesa. L'autor defuig l'èpica i mostra, en canvi, el vessant més sagnant i menys heroic dels fets. El Fuixer que descriu Suait és un home fred i calculador, un intrigant nat, traïdor per instint i absolutament amoral. Un ésser avesat a moure tots els fils des de l'ombra, sense assumir mai responsabilitats directes, però exercint sempre una influència decisiva. Va ser clau en l'ascens de Napoleó. L'ajudà el 18 de Brumari i fou recompensat amb el Ministeri de Policia, un càrrec que exercí amb una eficàcia implacable, i instaurà un sistema de vigilància que esdevindria model de molts règims posteriors, basat en prefectures, comissaries i una extensa xarxa de confidents.
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema «Prou maltractaments a la gent gran». I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'inicial. Un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe.

0: La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'he escoltat la cançó de la Cat Stevens, em sembla que és de Maybelline Avanti. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística, perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu Whitechester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbenville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa d'origen nord-americà i de només 14 anys. El seu nom era Patti d'Arbenville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Arbenville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Arbenville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no te'ls perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol

molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton. I d'ells, 5. I d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Félix Beriaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir amb Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Índia, Sant Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: The Way to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: Has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissy Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu... I'll stand by you, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

estaré al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissy Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd. 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu com el programa Cocodril Club i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest tall amb el Sant Roig, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones, Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, Dits enganxosos, Cavalls salvatges, de 1971.

Wild Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem si vols participar és quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos. La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: you've got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carole King va voler regalar-li al seu amic James Taylor, després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967.

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles, de 1965. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix, Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que, com sabeu, va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Fèlix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You've Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni o en els matins brillants o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia, la d'emergència és vital. Una abraçada per tu i per tots els cocos, Fèlix Bediaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema Prou maltractaments a la gent gran. I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
3: Hola, Albert, sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
2: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country, que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton, de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Hoy tengo ganas de ti, si no me equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: lugar.
1: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
0: Otro duerme junto a ti.
1: Al llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest, o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, ens va deixar molt jove, el novembre de 2005.

0: niña de mi voz.
1: Miguel Gallardo havia nascut a Granada al 1950 i a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà. Morí el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i a Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el 8è disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985, el seu cinquè àlbum.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola, Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta, em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, en David Fuentes. Algú va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores. Que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona, mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio, i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys en quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics, i allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, em van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo sóc del Gornal, però bueno, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si al programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que, malauradament, ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat. Quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir, mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment.
1: Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo potser per refrescar-te la memòria et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
2: A veure.
1: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
2: Sí, senyor.
1: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
2: Sí, senyor.
1: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, en pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
2: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, vas cobrar exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Que estava molt bé.
0: Estava
1: i me
0: les
1: vaig gastar en un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí. Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa avui, que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que no tan sols ets una persona que dona bon rotllo a una antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius. Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que estàs tu, està el Valle, estic jo... I quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No, sí, però Pere, saps que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret, o és el menjar, o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa, la prudència, saps què vull dir, Lolo?
2: Sí, el meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
1: Seria, home, això seria molt bé, eh?
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a tu.
0: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial, que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai, perquè no, mira, no em deurien recordar, i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: Ha tingut a la memòria, digues.
0: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
1: que
0: et deu sonar la data...
1: Data de recordar per sempre.
0: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, ho saps,
1: això?
0: Sí. O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal, perquè no els poguessin posar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons, que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caiman, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a...
1: Sebal Caiman.
0: Ah, exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caiman. Però no hi era tan bon home.
1: No,
0: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar. I no va passar res.
1: No va passar res. Perquè després me la van prohibir,
0: Després te la van prohibir.
1: Sí, jo vaig tenir moltes més que va estar prohibida,
0: Ja, però amb aquella llista se'ls hi va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you.

0: Lluís Amor.
1: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
2: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolíssima Serenata de Renato Carosone.
1: Sí, senyor. I per què aquesta?
2: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Mm-hmm. Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
1: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
2: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
1: A tu, sempre. Una abraçada.
2: Vinga, maco, que vagi bé.
1: Vale, maco. Adéu,
2: adéu.

Picolíssima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís. És que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio. I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986, bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman. D'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio. I als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: «Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però...» Clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: Com que les zones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella, que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91... I Love You Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El talent investigador de UIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions figurant en rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència han estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo.
2: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
3: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
1: El reportatge complet el podreu veure a Cugat Mèdia. La pulsera Eric és un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. I els esports. El primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana ha eliminat a la final per l'ascens a l'OAL Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a Camp Rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a la GEM Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. I els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts. I aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han sigut claus per guanyar la Lliga Local, la Lliga Comarcal Preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. El reportatge complet el podreu seguir a Cugat Mèdia. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
4: Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
5: Hola, què tal? Com esteu? No us heu preguntat mai què seria sense la música? Doncs la vida no seria tan alegre com a vegades és si ens acompanya una bona música. I és el que pretenem nosaltres, oferir la millor música, o almenys les millors cançons que ens puguin agradar perquè pugueu triar la vostra. Això, esclar, també depèn de l'edat que tingueu, perquè segons a quina edat aquestes músiques de l'any 63 us deuen sonar a cosa rara. En canvi, si sou de l'edat de més o menys la meva, segur que xalareu de debò amb aquesta música del programa 38 dedicat a l'any 1963. I com sempre, doncs, comencem amb la música que recuperem dels anys 50, la dècada anterior, i avui escoltarem l'Antonio Machín, que ens canta o ens diu que té un compromiso.

Una petita pausa per les curiositats i tornem tot seguit. Avui parlarem de la revista Lectures, que valia en l'any 63 unes 6 pessetes. I el titular deia cantants i artistes a les cobertes de Lectures. El fenomen musical del qual destaca la gran exposició de la música pop d'aquests anys ha fet que moltes setmanes les cobertes de Lectures estiguin ocupades pels cantants i artistes més populars del món. La coberta precisament de la setmana del 26 de juliol, el número 588 de Lectures, mostrava la simpàtica imatge de Manolo i Ramon, el famós duo dinàmico que aleshores estava per gira amb totes les seves cançons i el seu repertori. Una altra lectura és també de 6 pessetes, la del 18 d'octubre del 63. En portada hi havia un Marlon Brando amb bigoti. I a més hi havia els titulars que deia «Ha mort el gorrión de París, Edith Piaf». I Marlon Brando li feia una entrevista que, segons ell, era molt sincera. Tornem a la música i escoltarem una sardana titulada Ventalló, que va ser enregistrada l'any 1963 per la Cobla Girona. Com que no hem trobat aquest enregistrament, la sentirem en versió de la principal de la Bisbal.

Seguim amb més novetats musicals d'altres països. Comencem, com sempre. Comencem, com sempre, amb la novetat francesa. Ens la porta Richard Anthony i es titula Tout ça pour la bossa nova.

I ara serà la Sarita Montiel i potser no endevinareu quin tipus de cançons cantarà. Segurament pensareu alguna de l'últim couplet. Doncs no, és una habanera Donostiarra.

La següent novetat és del duo dinàmico de Nord-Amèrica, els Everly Brothers, que ens porten una cançó que es titula, és molt dolça, i es diu Dolços Somnis.

Inclús els cantants de rock també el que feien era quan una cançó guanyava un festival o era molt coneguda i molt escoltada, la incorporaven al seu repertori. Això és el que va fer Enrique Guzmán, que canta Uno de Tantos.

I seguim encara amb més música, i principalment la música més bonica o el que més agradava a cada país, que arribaven a número 1 de les llistes. Avui tenim la llista dels Estats Units. Aquesta sí que la tenim completa amb 5 fragments. I és que els Estats Units era un dels països en què es produïa més música. La primera és de Leslie Gore i es titula És la meva festa.

I amb aquest noi tan enamorat acabem la llista dels Estats Units. I ara ve el que se'n diu el món del cinema. Hem acabat ja les 10 pel·lícules més taquilleres. Ara ens anem a fer la fitxa tècnica d'altres pel·lícules que també varen tenir èxit durant aquests anys 62-63. Una d'elles és La Gran Evasión, interpretada, entre d'altres, per Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson, James Coburn, Ronald Plissans, David McNallum. Direcció, John Sturge. I la música, com no, d'Elmer Bernstein. I l'argument tracta de que un grup d'oficials anglesos i nord-americans estan presos en un camp de concentració nazi i proposen organitzar una fuita, tal com porten a terme, doncs, un objectiu és fer 3 túnels sota terra. I dins la part musical d'aquest espai, avui tornarem a escoltar la Marisol en la, de la pel·lícula Marisol Rumba Rio, que canta Bossa Nova junto a ti.

I seguim encara amb el programa musical Scala en Ifi, que era un playback que feien els mateixos presentadors, col·laboradors i els que estaven a Televisió Espanyola. Doncs bé, varen fer un playback de Luis Mariano amb la cançó Fontana Romana.

Ara és el torn de repetir i tornar a escoltar les cançons que varen quedar en primer lloc en els festivals de l'època. Avui escoltarem el primer premi del Festival del Mediterrà que va guanyar Salomé i Raimon amb el Sant Benà. Escoltarem la versió més actual de Josep Carreras.

Gran interpretació de Josep Carreras, de la cançó Se'n va anar, guanyadora del Festival del Mediterrà de l'any 1963. Sí, sí, és la sintonia de la cançó de l'estiu. Avui crec que l'encertarem, perquè es titula Sueña, ama y canta, i és del duo Dinámico.

100% cançó de l'estiu. I ara el ball i les grans orquestres ens portaran a aquest espai. Avui sí que canviem de ball i anem per un ball molt especial, una jota mallorquina.

I tot aprofitant aquesta... I aprofitant la música de fons d'aquesta jota mallorquina, ens acomiadem de vosaltres fins la setmana que ve, que us emplacem en el número 39, o sigui, el penúltim programa dedicat a l'any 1963. I ara us deixem amb l'orquestra The No Light i que ens porta la cançó La Cucaracha.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El talent investigador de UIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions figurant en rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència han estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo.
2: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
3: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
1: El reportatge complet el podreu veure a Cugat Mèdia. La pulsera Eric és un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. I els esports. El primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana ha eliminat a la final per l'ascens a l'OL Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a Camp Rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a la GEM Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. I els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts. I aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han sigut claus per guanyar la Lliga Local, la Lliga Comarcal Preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. El reportatge complet el podreu seguir a Cugat Mèdia. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
4: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
5: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
6: Joder, qué tropa.
5: L'hora dels joves.
7: Bon dia, bona tarda, bon matí. No pot ser, no pot ser. Pedro està aquí.
8: No, un moment. Història, eh? El Pedro està presentant un programa.
9: Sí, sí, crec que ja feia dues temporades que no passava això.
7: No, ara no et passis. Bueno, avui he vingut perquè tenim un programa molt especial. No només
10: ens podem presentar, primer de tot.
9: Bueno, qui som?
7: Som el Joan, el Genís, el Martí i jo mateix, el Pedro, i a continuació us presentaré una altra persona, perquè avui és un programa molt especial, perquè hem portat un convidat molt especial per nosaltres.
9: Il·lustre.
7: Il·lustre heroi de Catalunya.
9: Exacte.
8: Que va salvar... Va salvar gent...
7: És part de l'infància. Va marcar una generació.
8: Va salvar gent de caure al pou, gairebé ja.
7: A veure...
9: Va educar milers de catalans.
8: I tant.
7: Això sí. Es tracta del Joan Valentí, o Nan Valentí. Què tal, Joan, com estàs?
11: Home, impressionat amb aquesta presentació i com heu engegat i més conèixer-vos i bueno, tot el que esteu fotent, que està molt bé, tios. A més, us ho passeu molt bé. Home, aquí molt hi ha molt bé, bon rotllo, que no és allò en directe, no? Vull dir, quan hi ha els micros, no? Abans jo també ho he pogut constatar, eh?
7: Gràcies,
11: molt bé,
7: gràcies.
11: Felicitats.
8: Abans de començar el programa, necessitem que et presentis en tres paraules.
11: Nan Valentí Cortés.
8: Perfecte. Sí, ens ha fet la mateixa que el Peyo.
11: És que som molt originals, oi?
9: Sí, sí, molt originals.
11: Bueno, jo he dit Nan, que és com em diuen a casa, sí, perquè els he fet oficialment... Mira, com que hi ha el Joan, i a més ell veig que porta el control aquí de tot el... doncs Nan, i m'està molt bé.
9: Per si no el coneixeu, i és que, bueno, per si la veu no us sona ja directament, tenim, òbviament... una persona que ha fet un paper durant 15 anys.
11: Un paperot.
8: Ha mentit a la meitat de catalans.
9: Ha mentit a molts nens.
11: Ah, sí?
8: Home, clar.
11: Això? Per què?
8: Perquè al teatre menteixes.
11: Sí, és una ficció, no? Estem fent ficció, sí.
6: És mentit a tot Cristo, eh? A tota la infància catalana.
11: Però ho fèiem amb molta il·lusió, eh? La il·lusió que ens donàveu vosaltres.
9: Tenim el Pau del Super 3. Mare meva.
6: Bueno... Mai vaig pensar que l'hora dels joves podria arribar fins aquí. La veritat és que no...
9: És que crec que no saps... Crec que no saps l'important que és això per nosaltres.
8: Setmana passada, Peyu, i aquesta, Pau del Super 3.
9: No, és que...
6: Estem en ratxa.
9: De fet, un aplaudiment.
6: Bueno, el programa d'avui constarà amb les mateixes parts que absolutament sempre. Primer, el Joan, amb les seves notícies, que avui ens parlarà sobre el conillet dolent, crec.
8: I diverses coses.
6: I diverses coses, sí. Hi ha l'antivirus i aquestes coses. Ah, sí. Antivirus. Antivirus.
8: Ah, vale, perfecte.
6: Bueno, després continuarem amb les històries absurdes.
9: El que no vol saber.
6: El que no vol saber, quan no vol saber. La secció que us podeu saltar, absolutament tothom. I després continuarem amb el plat fort del programa, que és l'entrevista al Nan. El Genís, ens portaràs...
9: Les merdes del Genís, com cada dia.
6: I, per acabar, el Martí, per tot lo alt...
8: Avui faré un repasso de la família del Super 3.
6: Opa! Increïble.
9: Programa intens.
6: Doncs comencem amb les notícies.
9: Clar, ni jo ni el Nan portem auriculars. Llavors, com...
8: Bueno, és igual.
9: No escolta les sintonies.
6: Bon dia, bona hora, pel matí, per la nit, per la matinada, pel vespre... sigui on sigui, però començarem les notícies.
9: Les notícies fresques.
6: Perquè heu d'estar fresques de la nevera, just tretes de Radio Televisió Espanyola, perquè les de Cugat Media ja les hem fet servir. Llavors, tenim tres titulars avui, de fet, tenim quatre titulars.
8: Perdona.
6: Avui parlem un altre cop de l'antivirus, antivirus. Aquí li diem antivirus, vale, ens agrada fer el monyes. Llavors, bàsicament, doncs es va procedir a bàsicament treure tothom del creuer, de l'Ondius, i al final, doncs, bàsicament, els espanyols que hi havien a dins han tornat a Espanya. Llavors, Sanitat permetrà abandonar l'hospital... a qui no hagi desenvolupat símptomes després d'unes 4 setmanes, més o menys, i ja podran fer la quarantena, diguem, a casa seva. Cadascú a casa seva.
9: Anem millorant.
6: Esperem que l'antivirus aquest no es porti per davant a massa gent.
7: O sigui, realment penseu que serà com una nova pandèmia.
6: Què va?
9: Això dèiem.
7: Des que va sortir el Fernando Simón a la tele, jo ja m'ho crec tot.
6: Bueno, esto... Ay, una almendra. No, però estan ficant por perquè mira, els agrada ficar por, però bàsicament el virus aquest, no crec... Home, és veritat que és un virus que es pot carregar la gent, però de moment no ha sigut tan dramàtic com pensàvem. Llavors, bàsicament, l'OMS ha confirmat un nou cas, però que s'eleva només fins a 12 el número de contagis.
8: Bueno, això comença a poc a poc i acaba com a la peste porcina.
6: També, que tenim Collserola tancat, valga la redundància, a veure quan obre.
7: Molts de mesos tancat.
9: Joan, què en penses de l'antivirus?
11: Ara he flipat perquè això ja em semblava com una notícia com molt antiga, ja.
6: Sí, és de fa...
11: Perquè avui em sembla que he sentit... aquests dies ara parlen d'una variant, no sé si de la grip aviar o no sé si d'història.
8: Sí, també.
11: I llavors, sí, no, clar, bueno, cada dia hi ha una notícia sobre el tema de salut, o la OMS i no sé què, cada dia ens acollona, i realment acollona, sí, molt.
6: No, acollona, però... Al final, jo crec que estan ficant també una miqueta més de... com més la puteta dins d'una miqueta de la por.
8: No, clar, això, lògicament.
6: Per tenir una mica
8: això,
6: la
8: de fet, també passava... no me'n recordo amb què passava.
9: És Donald Trump.
8: No, però...
6: El senyor Tronja. Ha arribat.
8: Però que també passava amb un cas que era... Ah, no, això, sí. Després de la Dana de València, cada Dana que hi ha, dius, hòstia, ara començarà a morir molta pell. No. Ja, al final és una Dana que pot... passa molta cosa o pot passar res. Però sempre hi ha com... Ara estem
6: que jo
8: com
6: crec
8: molt...
6: Que encara... Estem més en estat d'alerta.
8: Jo crec que encara hi ha gent que es creien que la Dana és el nom, en plan, com si fos l'huracan Katrina, doncs igual. Efectivament.
6: La tormenta Dana. Dana és el nom del fenomen, que és la gota freda. Continuem. Terremoto de 4,8 a Canàries.
7: Terremoto, eh?
6: Per la
7: punyeta. Terremoto.
6: Terratrèmol.
9: Terremoto.
6: Ostres. Terratrèmol de 4,8 a Canàries. S'han notat, els tremolors s'han notat a Gran Canària, a Tenerife i a Fuerteventura.
7: Les illes estan tremoloses, eh?
6: Estan... Sí, sí.
9: Tremolant de por.
6: Ta Quevedo que tiembla. Bàsicament, ha passat, diguem, a l'epicentre, ha sigut enmig del mar, o sigui que tampoc. Realment no ha passat res. Però ha tocat, sí que ha tocat a les illes així de refilón, i bàsicament ha sigut més o menys de la magnitud de quan va petar el volcà de la Palma el 2021.
9: Sí, una altra de les notícies més importants meteorològiques.
6: Sí,
8: sobretot un meteorològic o un volcà.
6: Bueno. És molt meteorològic.
8: És molt meteorològic.
9: Dona igual, tu. Ja comencem, per favor. No el bullying a la gent de la...
7: Que seria de geologia, no?
9: Sí, tu què vas estudiar, Joan?
11: Jo vaig ser mecànica.
9: Mecànica?
11: Mecànica de l'automòbil, imagina't.
8: I mira com ha acabat.
11: Ídol. I després vaig poder saltar a l'Institut del Teatre.
9: Clar.
11: Perquè llavors aquella època costava més com, no sé, no tenia tampoc gaire noció de què s'estudiava. Jo volia ser pallasso, i volia fer, però llavors no s'estudiava, i al final doncs vaig poder entrar a Barcelona, a l'Institut del Teatre.
9: No hi havia la Rogelio?
11: Interpretació. Sí, Rogelio, jo crec que començaven a fer coses, sí. Sí, vale, horrible, però a nivell d'universitari, com pot ser, encara més ja pots estudiar a un nivell, pots anar per Europa, hi ha escoles, hi ha universitats del circ.
9: Sí, sí.
6: Wow. Val, poc es parla que estem a dia, avui estem gravant a dia 22 de maig i fan 27 graus al carrer.
9: És horrible.
7: No, jo crec que més. No, 31, eh? Jo he vist 31.
8: A Lleida 31 segur.
6: A Lleida 31, no, perquè estan no, enmig...
7: Jo, quan estava al cotxe, veia el cotxe 31 graus.
8: Bueno, però perquè el cotxe és el cotxe.
9: No, bueno, quan ha vingut el Joan, ens ha dit que ha vist aquí al costat, el parc que tenim aquí al costat, la gent jugant a voleibol, i era com... Estem a la platja, no?
11: Totalment. Era Sitges. Dius, mira, oita, Sitges.
8: Estem a Sant Cugat i ens volem assemblar a Barcelona.
9: Clar.
6: Ha sigut
9: aquí
6: increïble.
9: Aquí no hi playa, balla, o sigui...
6: Almenys aquí a Sant Cugat hem tingut temperatures de 27, més o menys, i es parla... L'Agència Espanyola de Meteorologia ha dit que és sobre... bàsicament uns 34 graus generalitzadament en tota Espanya i sobre uns 36-38 al Guadalquivir. Perquè veieu...
8: I espera't.
7: Estrenarem piscines, platges...
6: I espera't, perquè aquest any potser és com una miqueta de any que dura tot més del compte, perquè hem tingut una temporada d'esquí que ha arribat fins a l'abril, perquè realment...
8: I el maig.
6: Tot el Pirineu...
8: El maig, fa dues setmanes va nevar i hi havia gent esquiant, també.
6: La Masella està oberta fa dues setmanes o tres, i durant... O sigui, per tot el Pirineu era una barbaritat. Hi ha moltíssima neu encara.
8: I ara fins al novembre, que estarem en 30 graus.
6: Exacte. Bueno,
8: ja està. Més o menys com el canvi climàtic, eh?
6: Tot s'està com... Exacte. Retardant. No?
8: És el que em van pintar. De fet, estarem... Si...
9: És el que em van pintar.
8: No, és que m'ho van explicar així. Si això dura... Bueno, si això està igual, d'aquí 100 anys, l'hivern estarà a l'estiu i a l'estiu serà a l'hivern.
7: A veure, no, tampoc et flipis.
6: A veure, això no sé si és per canvi climàtic o és per temes de rotació de terra.
8: No
6: ho sé exactament.
7: Sí que és veritat que l'hivern cada vegada és més calorós i l'estiu també. Per tant, això que...
6: Sí,
7: jo crec que l'hivern no serà més hivern, però sí que l'estiu sí que serà més estiu.
9: Tu, Joan, que ets més d'estiu o d'hivern?
11: Home, a mi els extrems no m'agraden, no? Em sembla com la majoria. Això que foti molt fred o molta calor com ara, jo trobo que ara és horrorós. Però, bueno, aquests dies mateixos, amb aquest pont llarg que hi ha, que molta gent farà pont el dilluns, no? Hi ha les platges a tope. Et pots banyar, es veu que hi ha l'aigua, ja no...
9: És veritat, no era conscient que hi havia pont el dilluns.
11: Clar, jo tampoc, fins que ara ho han començat a dir, no, és que la canalla fa festa i tal, doncs marxem avui divendres, ja fins dilluns.
7: Però si haguessis d'escollir un extrem, que series.
11: Abans les primaveres que hi havia, no, que era una època i cada vegada és això, o fred o calor. Allò aquella, la primavera, que era una època que
8: la primavera que anaves amb pantalons amb pantalons llargs, però amb samarreta curta.
7: Jo vaig així, el nan també, i no passava res.
8: A les 8 del matí t'havies de posar jersei i abric, i després a la tarda t'ho havies de treure perquè feia calor.
11: Això
7: a mi no m'agrada.
9: No és que m'agradi gaire, perquè llavors vas a la uni amb la jaqueta i dius, dius, no, merda, surts de classe i fas, joder, ara fa calor.
7: I l'has de portar aquí tot el dia, saps?
11: No, no, clar, ja us, vosaltres, jo entenc, ja us agrada anar amb maniga curta i pantaló curt, si és necessari, sí, encara, i no agafar res, ja, clar, clar.
6: Passa,
11: no,
6: passa que encara no hem fet la transició a pantaló curt.
8: Jo sí.
6: Bueno, el Martí sí. Aquí la majoria no hem fet la transició encara a pantaló curt, perquè els,

0: si estic, si vaig a la muntanya, un pantaló llarg, un texanet, va molt bé.
1: I per últim, però no menys important, està el Conillet Dolent, ara mateix, a dia 22 de maig, a Barcelona.
0: Conillet Dolent, eh?
1: Conillet Dolent, a Bad Bunny.
2: Pels que no el coneixeu, va dir al Nueva York i es va fer
0: famós. Va dir la bola, no, ja està, això, ja va ser Pompeu
2: Maura. És el motor que està arrencant.
1: Doncs aquest home està aquest cap de setmana del 30 i 31 de maig i després 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 i 15 de juny a Madrid. I després, bàsicament, moltíssimes persones estaven ja doncs, agrupant-se.
2: Jo, mira, tinc un company de classe que ha dormit avui.
0: Ostres!
2: Allà. No.
3: Allà, molt de temps que no veia una persona que dormia.
1: On? Allà. A Palau Sant Jordi o no?
2: No, a l'Estadi Olímpic.
1: L'Estadi Olímpic.
0: Hòstia, tu. Sí, ara...
2: O sigui, dius, me cago en dena, tio.
0: Avant van comentant, off the record, que va venir, va vindre fa un temps a una discoteca d'on?
4: El 2017, a Lleida, una discoteca de Lleida. Sí. I les entrades a 15 euros.
1: Ara, home, ara després, 300 euros.
2: El 2018, igual es va tornar a vindre.
1: Ojo, 600.000 entrades venudes.
2: Fuà. Bueno, més o menys
1: barbaritat.
0: I que van començar a vendre entrades per una grada de darrere de l'escenari. Sí, que dius tu, mare meva, per veure el nuc al Bad Bunny, has de pagar
2: de fet,
0: quants euros?
2: Se li diuen los vecinillos.
1: Aquí al lado. Bueno, però surten les fotos.
2: Sí, però és los vecinillos. Perquè no el veus. Els sí, anys, ja, però no el veus. És com posar-te una cançó a Spotify i ja està.
0: Literalment.
2: De fet...
4: I l'hotel, no? Els hotels diu que estan com el mobile. No? Que diu que amb els preus, però... Sí,
2: Joan, vosaltres teníeu algun recompte de súpers a l'Estadi Olímpic?
4: Sí, es feia... Eren portes obertes, però s'anava comptant i es havia arribat a 450.000 persones o així.
0: Li va tenir,
4: a tot el recinte,
2: 450.000 persones, però és que, clar, era dos dies o alguna cosa així, sí. I a part s'anava fent diferents espectacles.
0: Sí, a tot el recinte.
1: Estem parlant d'una 14a part de Catalunya en un punyetero estadi.
4: Quina barbaritat. I hem arribat a fer l'espectacle que es feia així a tot lo llarg de l'Estadi Olímpic i aquella vegada es van posar 90.000 persones.
2: Buah. Que... És que jo és bèstia, sí, a part, sí, bèstia. Tothom a la pista.
3: I al Camp Nou.
2: I perquè... alguns... Home, al Camp Nou...
4: Perquè ja era, clar, com que es feien tantes activitats, i a més, suposo que l'Estadi Olímpic, al ser municipal, l'Ajuntament de Barcelona també ja hi col·laborava,
2: ajudava,
4: per tant, era tot una festa
2: i
4: oberta.
2: I de fet anava per menjar pizza.
4: Ah. Molt bé, clar.
2: Perquè hi havia ja un estand de pizza i...
4: Sí, feies una mica de cua, no?
2: Exacte, i vinga, i tornem-hi. I després et passaves a veure la família del Super 3.
0: Doncs ja parlarem d'això a l'entrevista, perquè ara entrem a les històries absurdes.
1: La millor secció del programa.
2: Bueno.
1: El Pere Botero, que ens explica avui?
3: Sisplau, històries absurdes, el que no vol saber...
5: Quan no vol saber.
0: Molt bé.
3: Bueno, històries absurdes, les coses que menys et poden importar del teu dia, com que, per exemple, no sé com aneu en tema d'amors, vale?
2: Fatal.
3: No ho parlarem, d'acord?
1: Complicat, molt complicat.
3: Doncs, bueno, si no trobeu la solució al vostre problema, us diré que un activista s'ha casat amb arbres d'arreu del món.
1: No.
3: Es tracta d'un activista peruà anomenat Richard Torres i com a bon activista i defensor del medi ambient s'ha casat, ni més ni menys, que amb un arbre a Madrid.
2: I com es diu?
3: Fa 4 anys.
0: Facundo.
3: Es va casar...
1: Rex, t'imagines?
3: Es va casar amb un arbre a Barcelona. Ell el que assegura és que té una connexió molt especial amb la naturalesa i que els arbres li donen oxigen. Ha viatjat per 40 països diferents d'arreu del món i assegura que té un arbre amic a cada país.
2: Però ningú en parla d'això. Li està fotent les banyes a cada arbre.
3: Ja, jo també ho he pensat. Això...
0: L'està fotent els perejitos.
3: Jo també ho he pensat, però això també el Richard Torres és una cosa que ell ha pensat. Perquè, o sigui, actualment s'ha casat amb més de 20 arbres. Però ell el que diu és que els arbres no són gelosos i que tots els arbres estan connectats.
1: Això es diu dendrofília, que és una parafília que descriu l'atracció sexual entre arbres, o sigui, pels arbres i pels vegetals.
3: Existeix això.
2: Mira, cada dia s'aprèn una cosa nova. Sí. Endavant.
3: I com a notícia més recent és que aquest home vindrà el mes que ve, al juny, a casar-se amb un altre arbre de la ciutat de Barcelona.
2: Que es casi amb el Pidat Chandri.
0: Ara
2: que hi pots anar, saps?
3: Jo crec que és molt gran, l'Alpi d'en Chandri.
0: Tu, Nana, has vist l'Alpi d'en Chandri?
4: No. Mira, una cosa més que prendré, ja la buscaré.
2: Bueno,
0: no es pot anar encara.
2: No es pot.
4: Informació, puc saber exactament, expliqueu-m'ho.
3: És l'Alpi de Sant Cugat, que és com super emblemàtic.
4: Val, que té un...
3: Quants anys té, 200?
2: Uns quants, però...
4: Per ser un pi, doncs, té molta...
2: És un pi bastant alt, que

0: tenia tres branques, vale? Com el pi de les tres branques de no sé on, però tenia tres branques, l'única, va haver-hi una que es va trencar per unes pluges i no sé què i no sé quantos, però el fort d'aquest pi és que el van intentar tallar perquè era com un emblema i tal, i volien fer un bloc a no sé on, vale? I el volien carregar-se. I un dia el van agafar i van començar-li a fotre talls amb una motosserra i el van haver d'apuntalar amb
1: uns pals enormes.
0: I ara s'ha quedat, quedat amb els pals, que no els necessita ja, però no els hi trauran perquè ja és emblema de Sant Cugat.
2: Ara m'ensenyeu que imatges, que xulo. I què vols dir, que no es pot anar a veure, que està com...
3: No, perquè ara la pesta porcina
1: està al bosc.
2: Ah, d'acord, clar. Bueno, però feien-la una pel·lícula, no? Havien de gravar el Rassel Traut, una pel·li, no?
1: No, però això està al costat de
0: Sant Cugat, això és per...
2: Aquesta també és, exacte, millor que no en parlem, vols dir, no?
1: No, no, perquè... ara he intentat anar un company nostre al camp de golf i l'han fet fora, o sigui que...
2: Val, oh, que xulo.
0: A mi m'encén una
1: mica
0: això.
1: És en maco, Què seguim?
3: Bueno, la segona notícia que us porto és que prohibeixen a un lladre acostar-se a botigues de joguines. Li han fet una ordre d'allunyament. Té prohibit apropar-se a botigues de joguines. Es tracta d'un home especialitzat en robatoris de peces de Lego. Té, com he dit, té un ordre d'allunyament, que el que fa és que no es pugui acostar a botigues de joguines durant 6 mesos. Ja acumulava un total de 16 detencions prèvies, havent robat 20 caixes de Lego valorades en total en 2.000 euros.
4: Vale. I el seu... Poca conya, els Lego són cars.
0: Això és el que t'anava a dir, o sigui, robar peces de Lego tal qual sola...
3: No, no, capses.
0: És una merda.
1: Capses. No, clar.
0: Capses?
1: Home,
4: pots forrar, pots forrar. Cada caixeta així petita del tamany de, no sé, de
3: 50
4: un pam per un pam, 50 paus, tranquil.
0: Sí, pots forrar. Sí, no.
3: Doncs aquest home tenia un modus operandi, que és el que jo crec que té qualsevol lladre que no té ni idea de com robar, que és entrar a la botiga i marxar sense pagar, aprofitant que no el vigilessin.
1: Un simpac de tota la vida.
3: Un simpac de tota la vida. I de l'última notícia que us porto és que a un laboratori d'alta seguretat s'ha perdut el control, es va perdre el control sobre centenars de mostres d'antivirus.
0: Pedro.
3: Aquesta notícia el Martí ja la coneix.
0: Pedro, no, el Martí i tots.
3: No.
0: Perquè va sonar la setmana passada.
3: No! No!
1: Bueno, començant l'entrevista.
3: Estava reutilitzant, m'heu pillat.
1: Començant l'entrevista.
0: Petit detall.
1: Ja que avui tenim en Nan, llavors començant l'entrevista. Nan Valentí.
0: Vale, abans de començar l'entrevista hem de posar una cançó que jo crec que resumeix tot lo de la nostra vida i tota la nostra infància.
3: Ja sé quina ficaràs.
0: I tot. Vale?
1: Posa't auriculars, Nan, llavors, per escoltar-la? O...
0: Que el Nan es posi auriculars.
2: Sí, jo... Ah, sí? Vale,
0: sí, sí, així, així els escoltes.
1: Si creus que està molt alt, digue'm alguna cosa. Vull dir...
0: Vale, doncs comencem amb la primera.

0: Aquesta era la cançó Superaventura, que cantàveu tots i deia una...
1: Sí, sí, molt coral, cançó. Una cançó molt coral. O sigui, jo començava, això és una super...
2: aventura!
0: Històric, ja
2: històric, històric. Mm.
0: I aquí també sorties amb un megàfon...
1: Senyores, sí, sí, sí, al moment que sí. Ah, això són les generalitats del Marc Parrot, que és el geni que va fer totes aquestes cançons amb aquestes lletres. Ell és un poeta i va fer unes lletres que són autèntics, no?
2: I te'n recordes quan gravava aquestes cançons?
1: Sí, a casa seva. Ell té l'estudi... No, sí, perquè Sant Quirze Safaja en un lloc com una casa molt idíl·lica, entremig també d'arbres i de pins. Hòstia, i tot això.
3: Sant Quirze Safaja, molt bon poble.
1: Sí, sí, eh? Molt xulo. Molt,
0: no saps ni on està, no, Joan?
3: Sí, sí, no, jo he passat per la Matagalls, he passat.
0: Ah, mira, sí, molt bé.
1: Home, molt bé, has fet la mà. Doncs allà, i que estaves molt tranquil i molt relaxat, ens convidava a dinar també, mentre anàvem gravant. I,
0: molt bé,
1: i realment no. És un dels records macos que tenim tota la família, no? Anar allà a gravar aquestes cançons, que eren, ja et dic, quan ens les presentaven, el Gerard Hausmann, que era el director també del programa, quan ens... amb el Marc hem fet aquestes cançons per un nou disc, i ara nosaltres flipàvem, perquè eren cançons...
2: Perquè tu abans havies cantat, o vas presentar-te ja, i el contracte posava que havíeu de cantar?
1: No ens van fer... No, el càsting que vam fer, em sembla que potser el Ferran, el Roc, sí que li, o la Neus, la Pati Plàssica, van... La Neus em sembla que va anar amb la guitarra, recordo, eh? I sí que ells sí, que ells dos sí, perquè ja eren una mica, ara vosaltres cantareu. Però la resta no ens van demanar ni si cantàvem o no cantàvem.
2: Es va presentar i va dir, va, Superaventura, pam,
1: i, toma. Sí, i després van anar venint, també potser van veure que sí, que realment doncs, no desafinàvem, i, bueno, i a més el Marc Parrot en el d'allò també t'ho podia arreglar, no? Amb un sí, cas d'un disc. No,
2: va dir, hi havia alguns que desafinaven més que altres.
1: Vull sí, dir... com a la vida, sí.
0: No, però després, o sigui, ara que ho veus, jo ara que puc mirar alguna festa del Super 3, clar, no
2: era
0: cantava.
2: Playback, era playback.
0: No cantava.
1: A les festes no, perquè a més hi havia el tema de que això es va... el tema de que no se la, els tècnics no se la volien jugar a nivell de que comencessin a fallar. I el que he dit abans, justament, el que he dit abans de les 90.000 persones, la primera funció d'aquelles tres que vam fer, doncs va fallar el so. I va ser molt dramàtic. I llavors van dir, no, ens la juguem, les cançons són les cançons. El musical que vam fer el 2014 al teatre...
2: Jo vaig veure aquest
0: musical.
1: Doncs allà sí que cantàvem, o sigui, la música era no teníem músics en directe, però sí que nosaltres cantàvem en directe.
2: Era el del Desmond.
0: No, era el de La Casa Embruixada.
1: Sí, La Casa, exacte, molt bé, molt
0: musical.
1: Bé, molt bé.
0: Mira, de fet...
1: Sí, sí, també sortia la Mildred al final.
2: Sí,
1: i
2: tal.
0: No, home, la Mildred... Oh.
2: Històric, jo m'assuposo amb la Mildred al cap i coses així perquè feia un concurs.
0: Si vols podem posar una cançó d'aquest musical, que de fet està penjat...
1: Clar.
0: Mira, posarem el Coco Mamba, de fet.
4: Coco Mamba!
1: Va passar-hi com 97.000 persones. Bof. Només.
2: A la jungla hi regnen els jaguars. Perquè, una pregunta. Tu quan comences... O sigui, la festa dels súpers es fa des del principi, quan... O sigui, ja existia abans que comencés el grup Super 3, ja existia... Bueno, la família del Super 3 ja existia amb el Club Super 3, amb el Petri... Jo sabia tota l'existència de la festa dels súpers.
1: Sí, sí, perquè també sabia que alguns companys de teatre hi participaven fent algunes històries per allà o actuacions, o això ja ho sabia, sí.
2: Llavors, quan veu fer la primera festa dels súpers com a la família del Super 3, què va ser la primera impressió que vas tindre al posar-te a aquell escenari i veure tanta canalla davant?
1: Home, sobretot que et cridessin. El 2006, quan vam engegar la primera missió, que va ser, mira, ara farà 20 anys, o sigui, l'11 de setembre, crec que vam començar, llavors, com que els personatges no es coneixien, no hi va haver festa. Vale. La primera festa, jo crec que devia ser, sí, va ser el 2007. I el 2007 ja entrar, començar, i que et cridessin, era el primer contacte que teníem amb el públic, diguem-ho així, doncs que et cridessin ja pel nom, era això, brutal, brutal.
2: Sí, sí. Sí, jo... Una sensació pell de gallina, suposo, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Jo t'he de dir, vaig sentir una entrevista, crec que li van fer al Ferran i a la Neus.
2: A Excel.
0: A Excel, que van dir, quan sortíem de la festa, li havíem de fer una abraçada al Ric i al...
2: O no,
0: i al senyor Pla, perquè era com... Tio, ens estan com insultant tots, no? És... No, ànim, saps?
2: Que de fet ara És que no em sé...
1: Però fer de dolent, perdona, fer dolent també és molt divertit, ui, eh? I el gust que feia de senyor Pla, com el David Mercè, que genial, que feia de ric, disfrutaven, però brutal, que la gent cridessin un, això, no?
2: Ara el David Mercè, per tastar el Polònia, està sí. Com si fos ahir, sí, i l'altre dia està a casa meva, està mirant com si fos ahir, va sortir i va dir...
0: Ai, mira
2: com...
0: el ric!
2: Ah, què fa el ric aquí? Vull dir, perquè al nostre cap, vosaltres, sí. Que serà... És impossible separar-vos d'aquest paper. Sí. Et passa a vegades que... O sigui, t'ha arribat a molestar que la gent no reconegui i et digui pel carrer, ai, Pau, no sé què.
1: No, perquè jo, per sort, jo portava perruca. Clar, em posava una perruca.
3: Sí. Jo t'imagino un perruca, ara.
1: Veus? Molt bé.
2: La perruca que jo vas que veus cap aquí davant.
1: Exacte, amb l'Isao japonès, que en dèiem nosaltres. El Fluski, l'Alberta Oceller, sempre em fotia la bulla i deia, és que l'Isao japonès et queda de colla.
2: Bueno, i portava una màscara aquí, que tampoc.
1: Ell, hòstia, sí, ell, ves, ell el que tenia més estona de maquillatge. I, en canvi, jo, en 5 minuts, pum, una base i d'allò ja estava. Doncs,
2: portaves lentilles? No. És que ara veig els ulls blaus i no me'n recordo.
1: No, verds, jo els tinc verds clars. Sí,
0: sí, els té verds,
1: eren així,
0: Pau.
1: Sí, vegades segons ara. La llum és... Sí. Doncs jo amb això sí que a mi em poden reconèixer la gent que té molta memòria fotogràfica, que a vegades me'n trobo encara ara, o per la veu. Per la veu, a vegades diu, ai, aquesta veu, tu fas
0: ai,
1: alguna...
0: Ai, em sona d'algú.
1: Sí, però si no, jo havia sortit fins i tot algunes festes a sortir entremig de la gent, de les famílies, i anar escoltant el que deien. I és el que m'agradava més.
0: Ah, això està guai, també, perquè pots saber una mica...
3: El que, de veritat...
1: Els pares desfets, allà, contracturats, ja, anem a demanar hora al fisio, ja truco a la fisio,
2: perquè... No, perquè tots els nens aquí
1: sobre. Clar, dues hores, home, dues hores.
0: A sobre i saltant, allà.
1: Sí, exacte, dues hores. Però, clar, el motor, la il·lusió del nano era tan forta que el pare encara, o la mare encara, tenia tanta més il·lusió.
2: I abans que parlàvem de les cançons, et vas arribar cansada de les cançons?
1: No.
2: Vull dir, perquè, clar, repetir aquestes cançons 15 anys...
1: Era impossible, no? I, a més, com que n'hi va haver tantes, hi va haver tants hits, no? Quan parles de, jo què sé, del... Arcandú, No tinc por, totes, és que tot, per Superaventura mateix, el Tots som súpers, és una cançó que encara ara, jo quan la sento, clar, no me la poso cada dia ni molt menys, però però quan tot ara, al cap de, jo què sé, pots estar 3 anys que no les, quan la sents, és que realment, el que diu la cançó, sí. No? O Superesmorza,
0: és
1: o
0: molt tot. Jo, de fet, amb el Tots som súpers, sempre arriba un moment que dic, aquí van els focs artificials.
1: També.
0: Efectivament.
1: També. Sí.
2: Llavors la pregunta és obligada. Tens alguna cançó preferida?
1: Home, a veure, ja us he dit, tots som súper, les Superaventures són preciosos. Després les meves, aquestes del Cucumamba, o també la de... Després hi ha unes que vaig cantar... per exemple, ja els últims anys amb la Matoll i la Nenúfar, com són, per exemple, els monstres microscòpics. Mm-hmm. És molt xula, també, m'encanta. O el Diari Secret, que la vam fer també amb elles. I són
0: clar, nosaltres,
1: són precioses.
0: Matoll i Nenúfar, crec que ens va pillar ja els últims anys.
3: Era molt tard.
0: Sí. I tal. Jo, de fet,
2: Matoll i Nenúfar.
0: Me'n vaig enterar... Jo me'n vaig enterar que la Lila va sortir i va ser com... Ai, mira, han entrat dues més, però aquí ja...
1: Ja desconnectava, és normal.
3: Jo ja vaig fer la transició al Doramion.
0: Jo
3: vaig fer el canvi de xip i ja va ser com...
2: Jo a mi em va afectar el del rock, quan se'n van al rock.
0: No,
2: jo
1: a tots, a nosaltres també ens va afectar.
0: De fet, quan se'n van al Ferran, es va dir... el podeu buscar perquè sortiran alguns dibuixos animats o alguna cosa així. Jo recordo alguna cosa així i dir...
1: No recordo això.
0: Ah, bueno, doncs... Sortirà, no?
1: Sortirà.
2: Crec que ho van dir una miqueta per nanos.
1: Nosaltres ens va afectar tant que vam gravar el seu comiat, l'última seqüència que vam gravar amb ell i tots ploràvem. Tots ploràvem.
2: Però per què se'n va acabar d'anar? Perquè se va acabar el contracte?
1: Ell va decidir que s'havia acabat l'etapa. L'etapa com la Lila, l'Ester també va decidir la Lila.
2: Quants anys va començar l'Ester?
1: Tenia 7 a cap a 8 anys.
0: És que es veu, de fet, o sigui, en el programa es veu. De sobte diu, hòstia, ha crescut una mica.
1: Super, era molt petita, però molt crac ja, molt crac, perquè controlava el que feia, tot el que havia de fer ella, més tot el que havien de fer tots, El paper i tot, se sabia, quan venia a gravar, se sabia el paper de tothom. I les primeres festes que ella, per exemple, la primera festa que ella havia d'estar allà immòbil, quieta, perquè era...
0: És veritat. No?
1: Ella va aguantar allà mitja hora sense que rebeni per pallejar, era brutal.
0: Vaya bestialitat. Perquè... La festa dels súpers comença... la família dels súpers comença el 2007, 2021 s'acaba...
1: 2006, la 2006. Primera emissió, pel setembre, 11
0: 2021
1: de setembre,
0: crec.
3: Més antic que nosaltres,
0: Sí, sí. 2021 s'acaba, després de 15 anys d'emissió. Com va rebre la notícia?
1: Miro va ser, clar... De fet, nosaltres ja... Nosaltres vam entrar, que ens van dir això, calculem que serà per 2 o 3 anys.
0: Va, va. Petit spoiler.
4: Déu descarga!
1: Nosaltres vam dir... Vam trobar normal, vam dir, home, 2 o 3 anys, diguem-ne, hi ha una feina...
0: Fix, no? Clar,
1: bueno, a l'agost nosaltres érem fixes discontinus, eh? Ah, com a artistes, no estaven ni fixes ni molt menys, sinó que al contrari, quan arribava l'agost... Sí, perquè si no, llavors eres fixes, clar, com de TV3. Claro. I no, nosaltres érem actors, actrius, i per tant, a l'agost, doncs vinga, i al setembre ens tornaven a contractar. I sé que ens van dir, això serà com 2 o 3 anys. I va anar passant... I nosaltres sempre dèiem, ui, sobretot l'Albert, el Flusky, sempre deia, oh, aquí ja ens voten, ja, això ja no. Hi havia els més pessimistes dels optimistes, no? I va arribar un moment... També quan hi havia un disc, sabíem que quan havia de sortir un disc, sabíem que teníem un any o dos...
0: Home, de, això està
1: clar,
0: bé.
1: Perquè era, clar, era com un cotxe un nou de la Seat o de la... No? I, però llavors un dia ens van dir, mira, hi ha una reunió, a més era 1 d'octubre, me'n recordo, 1 d'octubre, però del 2020.
0: Ai,
1: no. No, sí, però era 1 d'octubre, era 1 d'octubre, ens van dir, hi ha reunió, tothom allà, hi ha de ser que ningú falti i tal, i ens vam mirar i vam dir, ui, això pinta
0: mala
1: no...
0: pinta,
1: I sí, ens van dir que ja finiquitaven l'etapa de la família.
0: Bueno, és que clar, vam finiquitar l'etapa...
4: S3 i pa!
0: Exacte, vam finiquitar l'etapa de la família i van fer un rebranding de tot el Super 3,
3: sí,
0: i tot, ara, que dius, sí, hòstia, o sigui, va ser com un canvi molt heavy.
3: Sí, canvi heavy. Sí,
4: llavors,
3: sí.
4: O sigui, 2 preguntes obligades, també. Estic amb preguntes obligades a tope,
0: perquè al final les està responent. Tot.
1: Sí, jo ho respondré tot, ja que ho puc respondre. A veure.
4: Què en penses del Super 3 actual? Bueno, SX3.
1: És que no el veig, és que no ho miro. Ja. No ho mirava tampoc abans, jo, de ser-hi la família, clar, no ho mirava. Sabia referències, clar, com us deia, dels personatges. Per exemple, abans que nosaltres hi va haver el Joan Dausà, no sé si ho sabeu,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: va seguir doncs jo tampoc allò no mirava aquella etapa i ara tampoc la miro. Sé que em diuen que els guions són bastant fluixets.
0: Són bastant fluixos.
1: I que no s'ha apostat. Nosaltres dèiem que s'apostés, vam dir, val, nosaltres s'acaba la nostra etapa, però a veure si aconseguiu que hi tornin a haver calés, sobretot, i que hi hagi, també es doni feina a actrius, actors, a guionistes, perquè durant la nostra etapa hi va haver grans guionistes i grans actors i actrius, ja
0: home,
1: es veu, no?
0: Hi ha parts del programa que dius...
1: No, ja et dic, no ho miro, eh? De fet, nosaltres vam saber, cap al final vam saber que ja el 2015, quan ho petàvem amb l'Arcandú, doncs ja portàvem no sé quants anys de retallades, i el programa es va retallar un 43%.
0: Uau!
1: Com la tele, com TV3 també, que va patir moltes retallades. Però clar, dèiem, home, esclar, que la gent migra cap a altres plataformes, que llavors ja començaven, no?, perquè no hi ha sèries potents, no?, i nosaltres ho dèiem, sobretot, la nostra, no sé, com un desig, intenteu trobar més diners o que hi hagin diners, perquè sobretot estem fent una, això que dèieu vosaltres, no sé si educar, però estem entretenint, però amb contingut, no?, amb valors, però a més en català.
3: Ja. Yeah. Perquè, i sent una televisió pública, el fet que hi hagi tantes retallades devia ser per algun motiu, no?
1: Perquè era l'època també de que va haver les retallades, no?, de la crisi 2008-2010, van començar les retallades, però també, jo també parlaria de sensibilitat, d'apostar realment, perquè amb això mateix del català, o sigui, ens omplim la boca de que no, ja, de que la, no com ho tenim el català ara, però no és perquè hi fóssim nosaltres, però la família del Super 3 contribuïa a que el català entrés a moltes cases que d'altra manera no entraríem. I això ho vèiem a la festa. A mi m'havien abraçat gent, pares de procedències diverses, abraçats, i alguns parlant en castellà, però perquè entràvem, i nosaltres ho dèiem, hosti, estem entrant a les seves cases en català, i això és important.
0: De fet, posarem un petit fragment d'un capítol de la família del Super 3.
5: Hola.
6: He vingut a fer-li aquest present.
5: Ah?
6: És una magdalena. L'he feta jo.
5: És una mica grossa, no?
6: Això és com la borsa. A vegades no saps com, puja molt. D'això. Li puc parlar en confiança?
5: Digui.
6: Vostè i el Pau estan bé?
5: Ah, el Pau es va fer un tall l'altre dia podent al bonsai, però jo estic bé, sí, gràcies.
6: Vull dir, com a parella. Els veig com distants. No els he vist mai fer-se cap petó.
0: Espectacle.
1: Sí, boníssims, boníssims. La Berta, Rando, el Gus... Siscar, molt bons.
0: La,
1: molt
0: la Madalena Gran era un panetoni per, sí, ja, per ja, als ja, que ja. No...
4: Una pregunta, clar, com era la família del Super 3 darrere les càmeres? O sigui, quines eren les dinàmiques?
3: Era tu? Família, realment.
4: Quan treballaves tu?
1: Era, a veure, intentaven treballar tan poc com podia. Com...
7: Ara, la realitat...
1: No, teníem la sort, vam tenir la sort de fer-ho com a l'antiga, perquè fèiem uns dies de llegir els guions, després uns altres dies d'assaig i uns altres dies de gravació. I això encara era com es feia abans les telenovel·les a TV3 i com es preparaven els programes. I a més, ja ens ho deien, dius que com que anem a... És una comèdia, és una sitcom, necessita assajar-ho, necessita els guions també provar-los, perquè quan llegíem els guions, tot i el treball molt boníssim de les guionistes, sempre sortien cosetes, no?
3: Sí, llavors, matisos...
1: Clar, no? I fins i tot de dir, home, doncs aquí podríem incorporar-hi una música, una disfressa nova o una altra disfressa, o aquí podríeu fer no sé què. I els realitzadors realment, des de la Sònia Sánchez, que era la que va també parir tot el tema com a realitzadora i tal, doncs ella ja tenia molt clar això, que s'havia d'assajar. Per tant, ens donaven molta llibertat i molta tranquil·litat.
4: Vale.
1: I llavors era una feina fantàstica i darrere nosaltres fèiem moltes risses, reiem molt. Tant és així que el que sempre estava gravant, no? Bueno, allò apretant el per gravar-ho...
4: El míxer.
1: Sí, sempre ens deia, és que faré la versió que dieu vosaltres, la difondré, perquè totes les besties que arribem... Perquè deien moltes coses molt bèsties. Això s'hauria de saber, el que realment diuen els personatges de la família.
7: Que hagués arribat a passar, si hagués sortit a la llum.
0: Allò sí que anava a durar 2 anys.
3: Sí, no, i
0: menys.
1: O no, potser haguéssim dit, bueno, doncs va, fotem ja la telenovela de les tardes o tarda-nit.
4: Mira, Nan, si jo et dic, t'he explicat mai la història d'una planta carnívora que volia ser vegetariana? Resulta que jo una vegada anava per les jungles misterioses quan de sobte em vas trobar amb una planta carnívora que volia ser-ho. Volia ser vegetariana. La planta em va dir molt preocupada. Escolta, que vull deixar de ser carnívora. No m'agraden les mosques, em provoquen arcades.
7: Mare meva.
4: Què et ve al cap?
1: Home, esclar, el gran bonsai, el Jordi Díaz, no? Que era el que li posava veu.
4: Sí. I ja et dic, llavors jo li vaig dir, escolta, potser només és que t'has d'una mala època, dubtes si ets carnívora o vegetariana, però mai t'has hagut de menjar un ximpanzé, bàsicament. O sigui, gran bonsai, no? Què penses del bonsai?
1: Sí, com era fantàstic, era meravella el bonsai, era molt xulo de gravar. Perquè a més, era més recollidet, perquè clar, quan gravàvem això només estava jo allà assegut moltes vegades al sofà. A més, em posaven, jo recordo que em posaven, havien arribat a posar una cigarreta i tot, enganxada amb un tros de cartró, i diu, tu mira la cigarreta, l'apuntes als ulls del bonsai.
4: Això era...
1: I el Jordi, clar, després hi havia el que feia tota l'animació i tal, i llavors hi havia el Jordi Díaz, que estava també en un estudi, em veia per una pantalla, per un monitor, i anàvem fent el diàleg.
0: Parlant del bonsai... Podem posar un fragment.
3: Sisplau,
0: i el bonsai.
3: Que entri el bonsai.
8: Pau, tu estàs penjat de l'Àlex.
9: Però què dius, el bonsai?
8: I tant, se't veu d'una hora lluny.
9: Que no. L'Àlex i jo som bons amics. Com a molt, un matrimoni de conveniència a ulls dels humans.
8: Millor.
9: Millor? Per què?
8: Perquè jo crec que tu no li agrades a l'Àlex.
9: Com que no? Per què ho dius?
8: No ho sé. Veig coses. Sento coses.
9: Sigues clau o et rego amb aigua salada.
8: Ai, no ho sé. Jo veig que l'Àlex riu molt amb en Flusky. I s'ho passen bé junts. I que miren pel·lis aquí al sofà.
9: I què t'empatolles?
8: Jo només dic el que veig.
9: Heu vist l'Àlex? Necessito un invent per... Que no estaves enamorat de la teva gateta rosa o què?
0: Perdó. La gateta rosa, bueno, espectacle.
4: Perquè, una pregunta, tu t'has quedat amb algú del personatge que t'ha acompanyat a la teva vida professional o personal? O sigui, has extrapolat algú d'aquest personatge?
1: Una mica, nosaltres fotíem conya que dèiem que els personatges se'ns havien menjat. I la veritat és que, clar, ens van donar tanta llibertat que hi posaves
0: molt
1: del teu. I després això ho dèiem, no? Dèiem, doncs, de tu t'assembles... Que hi havia semblances amb l'actor, actriu, amb el personatge, sí. la manera de ser, coses normal, normal.
0: No,
1: clar,
0: no, lògicament.
1: Tu fas teu, tu portes cap a tu, no? Cap al teu terreny.
4: Vale, mira, ja per acabar, i és que hem parlat molt de del teu paper com a Pau al Super 3, però clar, aquest 23 de gener has estrenat el teu últim projecte titulat Dones del 36, perdó. Llavors, on recuperes les veus silenciades de les dones durant la Guerra Civil i la Segona República. Llavors, sisplau, parlant d'aquest projecte, home...
1: Ah, doncs, moltes gràcies per haver investigat aquí. Antics.
0: Home,
3: doncs... periodista aquí.
1: Ah, doncs, clar, és veritat. Molt bé, en Genís, crac. Doncs, escolta, bueno, tots uns cracs aquí, estic veient que aquí el... Doncs, sí, jo des del 2018, que ja havia fet teatre abans, i sobretot, i també des de, bueno, des que també estava al Super 3, però estic més centrat en el tema de memòria històrica, espectacles de memòria històrica, i actualment en porto 5. I girant i rodant amb tots aquests 5. I aquest darrer, el 23, el vam, això, el gener, el vam, i ja hem fet 15 bolos i ja en tenim previstos també uns 25 més. Vull dir que sí, tot aquest any. Bueno, anirem fent, és que no... I els intercalem amb altres, en tenim un que és la primera i les mestres de la República, que l'hem fet ja 120 bolos en 3 anys i... I sí, altres també.
3: Si haguessis de treure un eslògan per una frase que resumeixi el teu espectacle per cridar l'atenció de l'espectador i el volgués anar a veure, quina seria?
1: Home, per exemple, és un espectacle imprescindible, emotiu i ple de memòria.
4: Mm. Per què d'on surt aquest interès per la memòria històrica? D'on surt aquest interès per la història?
1: A mi sempre m'ha agradat i sobretot recuperar això, veus silenciades. I en aquest cas són dones, en tenim junt amb la primera, són dos espectacles que recuperem això, dones que van ser increïbles, dones extraordinàries, però que la història l'ha escrit sempre els homes i, per tant, moltes dones han quedat silenciades. I és això, recuperar això. I és aquest interès, però també en fem un, per exemple, que és més que un club, el feixisme contra el Barça, i expliquem el Gamper com va acabar pobre després de donar-ho tot pel Barça, o el Sunyol, que va ser també l'altre president afusellat, no? El 36, com el Companys, Lluís Companys, és el president afusellat que tenim. I això, i un altre, també un altre espectacle és Mort a les Cunetes, també d'una colla de Súria i Valls de Torroella, que també els hi van fer una por ellos, sense haver fet res, que
3: i els bueno, van... Era normal a l'època.
1: Total, perquè no era castigat, sinó que era premiat, i per tant, i llavors és això, és anar donant sobretot a la gent que no estan en els, com els grans titulars de la història.
4: Posar el punt de mira a la gent oblidada, no?
1: Totalment.
0: Doncs, molt bé, haurem d'acabar l'entrevista, però seguim el programa. Llavors, acabem amb una gran cançó.

0: és que és una veu,
1: és
2: espectacular.
3: Increïble,
2: està tothom cantant aquí.
1: És històric, és històric. A part que és això, que cantaves i també... O sigui, si et sabies la coreo, de vegades sí, la ballaves, sí, era molt guai. Sí.
3: Doncs seguim amb un contingut de no tanta qualitat, les merdes dels genis.
2: La antiqualitat d'aquest programa. Genís Marcet Gómez.
3: Molt bé, ja té el micro de l'estant.
1: Ja s'ha sentit.
3: No normalment faig això, o sigui que comencem.
2: Ara ens apalanquem.
3: Sí.
1: Ai,
3: que... I és que avui, tal com vas comentar l'últim programa, que l'últim programa no és normal que tu no ho sàpigues, Joan, però jo vaig parlar d'una tradició que tenen al Regne Unit, bàsicament d'una tradició que és buscar cucs al terra. O sigui, fent vibracions hi ha un concurs on qui tregui més cucs del terra, sense tocar el terra, vull dir, només que surtin del terra, guanya.
2: Oi, the mate, I'm looking for cooks. Where are the cooks?
3: Llavors, el que vaig fer va ser dir, bueno, quines més tradicions rares tenen el Regne Unit, i vas dir, mira, doncs, la segona tradició més rara que el Regne Unit, efectivament, és Cooper Hill Chase Rolling.
1: Que tira, no...
3: Aquest esdeveniment formatge consisteix en el següent. Cada primavera, a la localitat de, atenció, Brockwood...
1: Moment, anglès de Cambrils.
3: Tot de personatges llançant per una pandèia avall perseguint una roda de formatge, bàsicament. I llavors, el formatge baixa tan ràpid que pràcticament és impossible atrapar-lo, per tant, guanya el guanyador...
1: El primer que arriba a baix.
3: Que simplement no? Arriba a baix al turó. I guanya el formatge. O sigui...
1: Però un moment, arriba el que està viu... O el que arriba abans?
3: El que arriba abans. No hi ha hagut ningú mort, que sàpiga allò.
4: Sí, han sortit vídeos d'això.
3: Però hi ha diverses... O sigui,
1: trencaments, sí.
3: Trencaments de
2: cames, contusions
3: cerebrals...
4: Home, és que has d'estar una mica boig, per fer allò. Som els anglès, estan zumbats. Primer això i després el volcà.
1: L'any que ve, cinquena temporada, i fem això, si vols.
3: Tu has vist mai això?
0: He vist, ho has dit, sí, he vist vídeos, perquè em sembla que fan com un metre o més de diàmetre aquests formatges.
1: És una barbaritat.
2: Cau a sobre...
1: És una roda, jo, literalment.
0: Total.
3: Sí, però les dades curioses... O sigui, el més curiós és que una vegada arribes a baix com a persona, t'esperes tota una línia de jugadors de rugby que feien la trajectòria dels participants. Vull dir que et plaquen per
0: vas amb altres. No deuen parar primer els formatges o hi posen una xarxa?
3: No, hi ha un formatge només.
0: que roda
3: fins a arribar a baix, val. Però els jugadors, els corredors arriben doncs després, però clar, després hi ha una línia de... Perquè clar, s'acaba la baixada i hi ha el públic.
2: Però a qui li caigui, pimba!
0: Això ho he vist també, però pels carrers, per uns carrers d'aquests empedrats d'un poble també he vist això.
3: Ah, sí?
0: Sí.
1: Genís, a buscar.
0: Jo em sembla que és un formatge, també, eh? Que no crec que... Em sembla que té més formatge, que el deixen anar possible. I a veure qui el formatge sol, a veure fins on arriba.
1: Això és una barba. Bueno, i també...
3: Hi ha molt poble de Catalunya que això passaria.
4: Si es fes a Sant Cugat, ho faríeu.
3: Nosaltres...
4: On ho faríeu, a Sant Cugat?
1: A Sant Cugat, aquí, a
2: Ugassa.
3: Nosaltres estiuejàvem que som cosins. Llavors, estiuejàvem a Pratdip. No sé si saps de Pratdip.
2: Sí. Pratdip.
3: Llavors, estàvem a dalt del poble i cada vegada que jugàvem a pilota era com, vale, si tirem la pilota se'm va a la piscina de vall de tot. Llavors és com, vale, qui la va buscar? Pere la Petisora. Llavors suposo que ja podria fer el mateix amb
2: poble, és típic poble que faries una baixada d'Andròmines.
1: És que jo crec que no s'ha fet perquè l'Ajuntament no vol, però si no...
3: No, perquè l'Ajuntament que tenia...
4: A Sant Cugat on ho faries al carrer Major?
1: Sant Cugat on es fa la baixada d'Andròmines.
3: Sí, home.
2: A la rampa de...
3: Sí, ja es fa la baixada. És que abans de la baixada d'Andròmines deixaven baixar skaters i era molt divertit perquè es cardaven d'hòsties.
1: Sí.
3: Era com el pre-show, saps?
2: Tu, ens muntem una Andròmina d'hora de joves?
1: No.
4: Zero ganes.
3: Podem seguir una més acció, sisplau? És que ens divergim més? Mare meva.
1: Bueno,
3: dades curioses d'aquest esdeveniment. Primer, el turó fa uns 180 metres de llarg. T'has d'imaginar un turó, vale? Que amb un angle de...
1: Que va cap a baix.
3: Amb un angle de 50 graus...
4: Buah, és molt, allò, eh?
3: Baix i va. I pavallo, saps?
2: Taim!
1: I pavallo, eh?
3: És, o sigui, increïble.
4: O sigui, 50 graus des del terra, en plan així, no?
1: No és una baixada de 90, és una baixada de 50.
3: Sí, el formatge pesa entre 3 i 4 quilos.
4: O sigui,
1: a veure, una cosa recta...
4: No, però 50 des d'aquí o 50 des d'aquí?
1: No, recta.
3: És el que posava a Google.
2: És una molt bona apreciació.
1: Tu posa recta, vale? 90 graus és... Pa baix, totalment... directament. Però 55 és com la meitat.
4: Val. O sigui, 50 d'aquí, no?
1: Sí,
2: és igual, clar. Grau a dalt, grau a baix.
3: Sí, és molt empinat.
4: No, 10 graus la diferència.
3: Com us he dit ja, el formatge pesa entre 3 i 4 graus, quilograms, quilos, i llavors tenim aquí un enginyer aeroespacial que ens pot dir perfectament que la velocitat a la que pot arribar és d'aproximadament 110 km per hora.
4: He de resoldre equacions diferencials. No puc confirmar-ho.
1: Això si et cau al cap es rebenta?
4: Sí, totalment.
3: No fa falta ser un enginyer aeroespacial per saber que si cau un formatge... Si cau un formatge a 5 quilos per una baixada de 180 metres a 50 graus...
0: Et quedes flipant.
1: No. Els de Rupi jo crec que s'hi posen després del formatge.
4: Que et quedes allà agafat, cau al cap i fa...
3: I és que no només és la cursa que fan de baixada, sinó que hi ha una cursa de pujada. O sigui, una cursa que fan pujant la baixada...
1: D'això se'n diu quilòmetre vertical.
3: Bueno, 180 metres de llarg.
4: Pujant el formatge.
3: Pujant el formatge no, pujant corrents. Llavors la persona que arriba... I ja està.
4: Arriba, però rebentat.
3: Sí. Bueno, m'estan tallant, bàsicament. Llavors, ja us portaré la següent, una tradició més rara, o el que em surti aquell dia. O sigui que, comencem les merdes del Martí.
1: No.
3: T'ha agradat la meva secció?
0: Sí, però t'han boicotejat molt, Geni.
1: No, portem 50 minuts, jo també vull fer la meva secció, saps? Ah, perdona. Comencem.
4: Què comencem?
1: Comencem. Lo meu.
3: Comencem. El concurs del Martí.
1: No és el concurs.
3: Aquest no és un concurs.
1: Avui m'he posat a fer un resum de la família del Supertalent. Avui m'he posat a fer un resum de la família del Supertalent. Vale? Comencem amb el Pau. Sí, que, per cert, tens una Wikipedia, perquè ho sàpigues.
0: Sí.
1: Que es diu Wiki Fandom. Et diuen que tens dos àlies.
0: Ah, per això.
1: Sí. No, vale. Diuen que tens dos àlies, el Flip Flash del senyor Pla i el Monkey Man del Dan. Aquí jo ja no hi vaig arribar. Llavors, aquí tens família que és l'Àlex, en teoria la parella, la filla, la Lila, el Roc, el fillastre, el Desmond, el gendre, Nanúfer, filla adoptiva, i Matoi, filla adoptiva.
3: Fillastre?
1: Fillastre, sí, el Roc, clar.
3: Perquè fillastre?
1: Perquè venia de l'Àlex.
0: Sí, és que, de fet, la gràcia de la família és que érem una família totalment anormal o atípica.
3: Funcional.
0: Sí. Totalment, no?
1: Venien dels dibuixos animats.
0: Sí.
1: Llavors,
0: aquesta era la gràcia,
1: tens un
0: també.
1: Correu electrònic que és pau@supertres.cat, perquè ho sàpigues.
0: Quina investigació,
1: sí?
0: Jo no ho sabia. Ja miraré a veure quins correus hi ha.
4: No sabies que tenies
0: No. Potser tindré 2.000 milions de
1: mails, no tant. Tu vas sortir de Jungles Misterioses,
0: sí,
1: i tens un molt amic del... O sigui, ets molt amic del bonsai, que parlaves gabinès occidental, en teoria. Això és el que posa, vale?
0: Sí, mira, jo ni m'ho recordava.
1: La família del...
3: Molt gran.
0: Sí, grandiós, immens.
3: Sí, el set de l'hivernacle, que suposo que va començar a utilitzar-lo quan va aparèixer més la Nanúfer i la Matoi.
0: Sí, va ser la primera vegada que es va fer, perquè abans era com un armari que només era la porta,
1: que entraves i ja...
0: I allà era un mig metre de plàstic, mig metre quadrat, vull dir, sí.
1: Bé, segueixo, i direm ara els membres una mica de la família. L'Àlex, el Pau, el Roc, la Lila, el Flusky, el Desmond, la Nanúfer, la Matoi, el Sisko.
0: Sí.
3: És que el Sisko ara
1: està...
3: L'actor del Sisko està fent...
0: El Marc.
3: Està fent una música molt interessant. Està fent greco-tecno.
1: Segueixo.
0: És brutal, el Marc.
1: El Biribiri i la Pati Pla. Parlem del Biribiri. Perquè jo vaig fer
4: històric,
1: també...
4: Vaig història
1: de Catalunya. O sigui, jo vaig flipar quan vaig anar a la festa. Vaig veure que es movia...
3: I uns
1: alienígenes que feien 3 o 4 metres, que és allò...
0: Va ser una festa molt xula.
1: Sí, eh?
0: No, portaven unes plataformes, no?
1: I després hi havia 3 xavals allà...
0: I el Biribiri era molt xulo, no em feu dir ara l'empresa que d'efectes especials, perquè no me'n recordo, però vull dir que sí, era, doncs hi havia una part, hi havia dos o tres tipus de Biribiri, si estaven asseguts a la butaca, llavors sí que era més un titella que el movien, però els ulls sí que sempre eren amb un... No? Es movien els ulls, eren...
1: Clar, tenies...
0: Estava molt ben fet.
1: Tenies el Biribiri i després tenies el Mic.
0: Sí.
1: Que el Mic sí que és una titella. Sí. I, de fet, quan sortia a la festa dels... Un titella que, quan sortia a la festa dels sopars, es veien les dues persones que ho portaven.
4: Mic, no tens cap amic.
1: No tens cap amic, efectivament. Llavors, acabarem...
0: Acabaré
1: dient que la família del Super 3, a part de que ens ha unit a tots i I, home, o sigui, la infància de tots crec que ha estat marcada per, home, la família del Super 3.
3: Nosaltres tenim un grup d'amics que es diu... La secta del mic.
1: No, no. Bueno, a part d'això de la secta del mic, ens diem...
3: Els Supers.
1: Els Supers.
0: Oh, sí. Que maco.
3: Sí.
1: I sí, tenim la foto de final, o sigui, la foto de grup amb la família del Super 3.
0: Que xulo.
1: Sí, efectivament, el Joan m'està dient coses.
3: Llavors, tens un minut.
1: Direm coses que, per exemple, tothom era dibuix animat menys la Patiplà i, lògicament, els altres dos que volien destruir el Super 3.
3: La Patiplà i els iogurts.
0: Ah, sí.
1: Hòstia, és veritat, eh?
0: També, també, i tant, sí. Una acoplada, era. De fet, era una acoplada, no? Perquè sí, sempre el teníem allà. Sí.
3: I el teu forn, el forn dels canals
0: sí,
3: de Super 3.
0: Home, llavors,
1: la cosa és, el Pau és el pare d'una filla que es va enamorar d'un fantasma i que tenia una aranya gegant que es menjava al Ric sempre.
3: I una habitació molt enorme on podia pintar.
1: Efectivament.
0: Sí. Després, era molt gòtica, després, no? Llavors també era la moguda del...
1: Del Desmond. Després tenies el Pau, que també feia carnets amb una pasta, que de sobte sortien i eren carnets.
3: Sí, era... Bom, pa, i
1: pum, toma.
3: Carnets.
1: era la parella de l'Àlex.
3: Jo havia arribat a mossegar carnets, pensant...
0: A veure quin gust tenen,
1: no?
0: Estarà bo. Doncs com tu, imagina't la quantitat de...
1: No. I jo el que em pensava és, per què no surten les meves cartes?
3: No...
1: Mai van sortir, mai van sortir, tio.
0: Hòstia, que fort.
1: I jo em vaig enviar,
4: Hemos sido engañados.
1: Hemos sido engañados,
0: totalment. Tu veus ja que aquí, tu ja veies que hi havia alguna cosa estranya.
1: Aquí, tio, per què no surten les meves?
0: Clar, dius, si ho escric
1: també. I després, aquí, per acabar ja... Per acabar ja... La porta màgica.
3: No.
1: Què era?
0: Una mica com la trapa dels pastorets, no?, del Satanàs i tal, i el mateix. O sigui, l'escenari estava... El set estava més aixecat, com un escenari, i allà hi havia una trapa que l'Albert, el Fruski, queia, hi havia mig metro o s'havia d'amagar, tancava, amb el fum... Ja. Oh, el tallem, bona, llavors sortia ja renegant, el fum aquest, heu tirat massa fum.
3: Porteu 15 anys fent això, hòstia, per
1: favor. No, i una cosa també, un invent de l'Àlex, que era per parar tothom.
3: Bueno, els invents de l'Àlex.
1: Claro, el per parar tothom aquest, el que parava, que era un mando, al final t'havies de parar tu.
0: Clar. Clar, llavors, és el jugar del teatre, també, que tots veníem del teatre i, per tant, era això, jugar.
1: Doncs, moltes gràcies, Joan. Ha estat un plaer tindre't.
3: Home.
1: Ja, després seguirem parlant.
3: Si pots aconseguir-nos més membres de la família Super 3 perquè vinguin aquí. No,
1: estem encantadíssims.
0: Per mi és un privilegi, a més m'hi he trobat tan bé i és que sembla, bueno, com si fóssiu això, bueno, la colla d'amics que esteu fent la tertúlia.
1: Som la colla.
0: No, és que es veu. Vull dir que, per tant, és genial.
3: La tertúlia que fem és la tertúlia del bar.
1: Sí. L'única mai tenim braves. Doncs moltes gràcies, Joan. Ens veiem a la propera festa dels Supers que feu d'aquí 50 anys.
3: El rebut.
1: És que estaria molt bé,
3: Doncs res.
1: Bof.
3: Fins aquí, l'hora dels joves. Que es vagi bé.
1: Programa 18. Demà...
4: Gincamà. Bueno, demà...
1: Bueno, ja ha passat, sí.
4: Ja ha passat, però si heu estat al Gincamà, deixeu like.
1: Moltes gràcies.
4: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions figurant en rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència han estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo.
2: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
3: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
1: El reportatge complet el podreu veure a Cugat Mèdia. La pulsera Eryx, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. I els esports. El primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys de tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana ha eliminat a la final per l'ascens a l'Oar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a la GEM Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. I els jugadors de l'equip d'handbol a la vi de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts, i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han sigut claus per guanyar la Lliga Local, la Lliga Comarcal Preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. El reportatge complet el podreu seguir a Cugat Mèdia. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93 597 100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: L'autoestima és com l'aire. No es veu, no es toca, però si et falta, es nota. Tothom diu com n'és d'important. T'has d'estimar, t'has de valorar, primer tu... Però si és complicat estimar-se complint els estàndards impossibles de la societat del filtre i la superació personal, imagina't si tens una discapacitat o algun tret físic que surt de la norma. Llavors, l'autoestima deixa de ser una prioritat per convertir-se gairebé en una provocació. Com si tenir una bona relació amb tu mateixa fos un acte de rebel·lia. I si, a més, demanes ajuda, ui, llavors et miren amb llàstima o et tracten amb condescendència. Que vols un xupa-xup, senyor? Que tinc discapacitat visual, no 3 anys. Perquè aquí, demanar ajuda sovint es confon amb ser dèbil. I si tens una discapacitat, et posen directament al departament dels nens petits. Com si no poguessis tenir criteri, límits o fins i tot mala llet, que també és molt sana, tant en tant. I davant d'això, què fem? Doncs ens posem la careta, la del discurs inspirador, el jo puc amb tot, el somriure permanent, i acabem amagant les parts vulnerables i les coses que ens costen els dies que no ens podem ni veure al mirall. No fos cas que es pensin que som massa discapacitades o massa fràgils o que no estem preparades per segons què. I aquí comença el malabarisme, perquè volem autoestima, sí, però també poder dir això em costa, necessito ajuda, sense por a que ens infantilitzin, que ens ignorin o ens facin sentir com que som menys per no ser eternament forts. Perquè pel que sembla, l'autoestima ha de ser visible, però no massa. La vulnerabilitat s'ha de mostrar, però amb filtres. I si tens una discapacitat, has de ser inspirador, però no massa exigent. I al final el missatge és clar. Estima't, però no facis molt soroll. Benvinguts a un nou episodi de Discapacitades, Discopacitades, on sí venim a fer soroll. Bueno, nens i nenes, l'autoestima, aquest és un bon meló, eh? És un bon meló. Quin és el punt d'inflexió a la vostra autoestima? O sigui, quin és el vostre punyal? Pressió estètica, bellesa, aparença... Luca, comencem per tu.
1: Jo, venint d'on vinc, desconeixia moltes coses fins que vaig entrar als 20 anys, que llavors ja, tipus, amb tema xarxes, tema coneixent a gent, vaig començar com a investigar una mica més i aprofundir sobre gènere i sexualitat. Però jo no n'entenia res i llavors vaig començar a veure totes aquestes etiquetes, vaig dir, uau, interessant, tipus, puc connectar amb algunes d'elles, però realment... És que segueixo sense saber res. I estic còmode. Tipo, no necessito res d'ara, però sí que recordo doncs, alguna etapa on allò havia sigut com un punyal a la meva autoestima o... no ho sé.
0: Sí, l'adolescència i aquesta època, no vols dir?
1: Sí.
0: És bastant...
1: Una època que no acabes d'entendre. Aquesta transició de joventut a edat adulta, sempre diuen que tens com una bajona. Tipo, entre 18, 19, 20, 21, en allà... caus per després tornar a renéixer amb més força. Però és perquè t'estàs construint a tu mateix. Llavors és com has de veure què és el que connecta amb tu, has de veure el que no és teu, el que t'han edificat o el que t'han fet creure i derrumbar-ho. Llavors, bueno, fa mal, costa. Com tu vas mencionar l'altre dia, que s'ha desendreçat tot una mica per després tornar-ho a endreçar i posar-ho bé. Posar-ho bonic.
2: Ah, perquè estem sempre constantment jugant-nos. No és que hi hagi l'edat adulta, però és que sempre estem creixent. Sempre... No hi ha un canvi d'un any per l'altre. És constant reconeixement.
0: Home, si estem en constant canvi, al final és anar readaptant-te, no? De dir, ara què em passa i ara... Sara, tu quin diries que és el teu punt d'inflexió o relacionat amb l'autoestima, algun punyal?
3: Aviam, jo no és que tingui un moment, el que dèiem, han passat diverses coses al llarg de la meva vida en el tema d'autoestima que m'han afectat d'una forma o una altra. Per exemple, des de petita a petita... A mi em va costar molt fer amigues de la primària, ja que vaig... Bueno, qui no ha patit bullying, no? Però el bullying típic de la primària, que és molt, molt fort, sí. I moltes vegades el professorat no ho sap gestionar. I sempre m'ha costat molt, m'ha afectat molt la rivalitat entre dones. Uh-huh. És un tema que a mi, no només a la primària, però també molt ja de grans, at my 20s, també ha passat d'alguna forma... en algun moment. I a part d'això, potser també, doncs, temes de l'autoestima que he hagut de rotllo trencar-me per tornar-me a construir doncs, després de relacions tòxiques, sobretot quan als, no sé, als 18, encara tampoc la primera relació així molt intensa, una relació amb una persona molt, molt masclista, després és quan vaig descobrir el feminisme i és el que em va ajudar molt a reconstruir-me i dir, ostres, això no era l'única que li han dit això, perquè és un patró, veig que és un patró, veig que ha passat a molta gent i la resposta no ha de ser la que he tingut, no? D'acceptar-ho, sinó dir, posar límits.
0: És que és molt interessant perquè un parell de coses que has mencionat venen del masclisme, o sigui, són conseqüència d'altres problemàtiques de la societat.
3: Sí, total.
0: I l'altre dia, mentre preparàvem aquest episodi, va sortir un tema molt interessant que queda com molt lleig, que és el pretty privilege, el privilegi de ser guapa.
3: Ah, sí.
0: I amb això, per exemple, veus, si jo dic, ostres, sempre he sigut guapa, o ja quedes com una flipada, no?, amb el tema de l'autoestima del que parlàvem.
3: Exacte. Si creixes en que l'únic que et diuen, o el que més et repeteixen de petita, és que guapa que ets, quan tu encara ni tan sols entens el que és la bellesa, no? O no és algo important per tu, perquè tu jugues, és una nena petita, i si l'únic que et repeteixen, o el que més et repeteixen és això, acabes creixent dient, ostres, pues és algo que li he de posar rotllo molt de foco, no? Perquè és algo molt important, es veu, pels adults. I llavors, sí, com que creixes una mica així, i també és una cosa que he vist, que s'ha començat a parlar des de fa relativament poc, que per això el que dius, que quedes com una flipada, i bueno, és que tinc problemes per ser de l'estereotip, dintre, que estàs dintre de l'estereotip, sí, i d'uns cànons, i tens aquest privilegi, però it's a blessing, but it's a curse,
0: sí,
3: saps?
0: Sí, en plan, una maldició i sí, una bendició.
3: Perquè sí, al final ets com una amenaça, i sí, jo he rebut molt això, molt d'aquesta rivalitat, o molt de, sí, molt de rebuig, sense la gent conèixer encara, perquè acaba sent una amenaça, sobretot a, no sé, jo vaig viure a llocs, jo vaig viure als Estats Units 4 anys, i un de la zona, bueno, jo, depèn de quina zona, però la gent és molt tancadament,
0: sí,
3: i no accepta que de sobte ve una noia nova al col·le, no? I no sé, senten amenaçades i et fan un bullying o algo que no, que dius, hòstia, però si no hem parlat, no tinc ni una conversa, i no m'estàs incluint a una festa o una reunió amb totes les altres de l'equip. Per exemple, en el meu cas, quan jo jugava a voler i tenia equips, no?
0: Sí. Això, jo també ho he patit, el tema de la rivalitat entre dones, de l'hostilitat, i després una altra cosa, que és el que et tracten de tonta. Aquest estereotip de sempre,
3: sí,
0: com per exemple podem veure molt a les pel·lis, que ja en parlarem en un altre episodi, ostres, si és guapa, ha de ser tonta. O sigui, i a vegades jo m'he hagut de fer la tonta, perquè dic, és que més senzill fer-me la tonta, que no haver de demostrar constantment que sí que sóc capaç, que no és que jo sigui aquí. Però vaja, quan entres dins de certs cànons, ja, i els inputs que tu deies de guapa, guapa, guapa, tot això és un tema molt interessant, perquè és això, es condemna que tu tinguis una autoestima forta, o a vegades una persona que diu, sí, perquè és que jo tal, i tu dius, ui, doncs potser no és tan guapa. Ostres, aquesta persona s'estima, es valora? Llavors és com, en què quedem? Estima't, dins de no ser una flipada i pensar que no tens defectes, eh? O sigui, dins d'això normals. I jo volia preguntar-te, Nina, a tu, tema d'autoestima, quin és el teu punyal? Perquè penso que d'aquí es pot treure molta tela.
2: Hi ha molt suc aquí. Aviam, treu autoestima. Jo és que sempre ho dic, jo no he viscut una etapa, un moment d'acceptació, o de... Simplement he arribat a ser conscient de la meva realitat, no? A casa jo ja he nascut amb la meva condició, amb aquesta malaltia genètica. Llavors, per mi, tot era créixer amb tota la normalitat possible. Llavors sí que no hi ha hagut un dalt a baix. Evidentment sí que hi ha hagut bullying a la ESO, hi ha hagut situacions, doncs, on no he pogut arribar on hagués volgut, també per autonomia, per barreres, per situacions. Però he anat fent, no? I potser voluntàriament m'he creat un univers on he anat fent sense un drama molt fort.
1: Bueno, també perquè venim de la família que venim.
0: Sí,
2: exacte.
1: Sí, tenim uns pares que sempre han normalitzat aquesta situació perquè, bueno,
2: és el que toca. Aquesta.
1: I jo realment, quan vaig créixer amb tu, pensava que totes les germanes grans eren igual que tu. Ah. Imbècils. En plan,
2: és que ho som.
1: Sempre em pellizcava, m'espantava, em perseguia, i clar, doncs això són les tasques d'una germana gran.
2: Doncs llavors, això mateix, clar, sí, és el que havia de fer.
1: Perquè,
2: la gent.
1: Doncs,

0: una faldilla sense mitges, per no ensenyar que tinc les cames embenades. Per què això? Doncs perquè a casa, també a casa, em tapaven. Perquè el meu pare em deia, no ensenyis les gasses perquè potser pots incomodar algú. A l'altra persona, he de pensar jo en tapar-me perquè potser l'altre se sent malament de veure'm a mi.
1: Wow.
2: També hi
1: Bueno.
2: estem parlant d'educació. O
1: Sí.
2: sigui que...
0: Bueno, però també és autoestima, això. Jo fins als
2: Que te
0: 30,
2: l'hagi
0: que,
2: minat, clar.
0: clar, que una amiga em va insistir molt, Nina, no passa res, Nina, fes això, Nina, et sentiràs còmoda, Nina, ningú et mirarà més del que ja et mira, que és veritat.
1: Literal.
0: És que... Això ho estic dient ara, però bueno, i va ser així, evidentment, no? Però fins als 30, llavors, i sentir-me còmode, doncs encara ara em costa, eh?
1: També hi ha molts cops que jo crec que ho fan més per una protecció de que no et facin mal, més que per una altra cosa. Jo quan vaig decidir lluir...
0: Depèn,
1: Depèn,
2: eh?
1: sí.
2: Mal verbal, eh? No mal físic.
1: No,
2: No?
1: sí,
0: No, ja,
1: de que et
0: però...
1: facin mal, de que et puguin atacar, no? Sí que molts cops pot ser educació, de que també, ostres, venen els nostres pares, no els hi podem exigir el que estem aprenent nosaltres, perquè
0: Això sí.
1: la societat va avançant, no podem ser, no podem jutjar una cosa de fa 60 anys amb com la jutgem ara, una pel·lícula d'ara,
0: No.
1: com amb una pel·lícula de fa 50 anys. Però també penso que potser hi ha una part de por de la persona que tu t'estimes no pateixi més del convenient, no? Jo, en aquest sentit, els meus pares, quan vaig tenir l'accident i els meus ulls han anat avançant, però són uns ulls amb una aparença molt estranya, i jo recordo que la meva germana, clar, jo, quan encara estava cega, jo no m'havia vist, no? I jo sabia que tenia uns ulls raros, però a mi va haver-hi uns mesos que em vaig estar amagant més darrere les meves ulleres, perquè recordo que la meva germana, sense cap mala intenció, però sí que em va dir una cosa com, tipus, que feia una mica d'impressió, clar, m'estaven fent moltes operacions, l'ull rosa, tal, ara la parpella així, i clar, quan em va dir això, inconscientment, a la següent setmana, els següents mesos, era com que m'amagava 100% darrere de les ulleres, no? I, uf, potser em poso a plorar en algun moment, eh?
0: No passa res.
1: Estic una mica intensa. I també hormonalment inestable. Dem disco hormonada. Però sí, i llavors recordo que vaig haver de fer com una feina bastant bestial, de dir, al final aquests ulls els tindré sempre. És molt esgotador estar-te odiant tota l'estona i dir, és que no, és que no, és que no. I dic, mira, al final he recuperat la vista d'un ull, els ulls em permeten veure, i encara que no l'hagués recuperat, m'han permès veure molts anys, sóc així, ja està. I viure amagada és molt esgotador. I al final, com més ens... Al final és com una feina que hem de fer nosaltres, penso, que a vegades no tenim ganes i no sempre ha de ser així. Però només mostrant-nos, jo crec que ja és un acte reivindicatiu en si mateix,
0: Sí.
1: perquè estem com deixant el futur millor, perquè en uns anys, potser una persona amb una pròtesi o els ulls raros, la gent se la mira i diga, ah, mira, té una pròtesi tal, fin de la història,
0: Ja
1: saps?
0: està.
1: I ja
2: També he de
1: està.
2: dir que, bueno, tu, Nina, vas néixer amb aquesta condició,
0: Clar, és
2: però tu, Marta,
0: diferent.
2: la discapacitat t'ha arribat fa 5 anys. Llavors jo crec que són dos enfocs diferents. O
1: Total.
2: sigui, clar, la Nina l'haver crescut amb això, jo crec que ja
0: Clar, i a
2: no ha hagut de
0: vegades...
2: patir, bueno, passar
0: Exacte.
2: per aquest procés d'en plan,
0: De
2: vale, aquesta és
0: canvi.
2: la meva nova normalitat. O
1: Sí,
2: sigui...
1: però alhora, mira, per exemple, és que abans has dit una cosa, has dit la meva malaltia, i això també volia treure el tema perquè tu i jo pensem molt semblant a moltes coses, sobretot en l'equilibri aquest de no romantitzar massa la teva situació, que tu a vegades la
0: Clar,
1: romantitzes.
0: jo romantitzo sovint
1: Sí.
0: i després, quan acaba la xerrada que faig, dic, ai, per què he dit això? Si no és real, la gent s'està emportant una visió de la meva vida idealitzada.
1: Perquè ets molt romàntica, ets poeta.
0: Clar, aquest és el problema, que sóc
1: Sí.
0: poeta.
1: Sí, és
0: Si no
1: poeta,
0: fos poeta,
1: sí.
0: seria
1: Però
0: realista.
1: jo...
2: Home, hi ha molt poeta que també es lamenta, eh?
1: Però...
0: Sí,
1: Bueno, sí, també
0: és
1: és veritat,
0: veritat.
1: molt, molt dramàtic, molt me corto les venes.
0: Però jo sóc poeta
1: Però
0: positiva.
1: jo penso que tu i jo
0: Depèn.
1: trobem un equilibri bastant... O sigui, ens assemblem bastant en el sentit de l'equilibri, de dir, val, sí, ho acceptem... O sigui, crec que pensem més o menys igual, de que no estem en el rol de víctima, ni en el rol de sóc una superheroïna, m'entens? O sigui...
0: No, jo a vegades. El meu ego,
1: Sí,
0: a vegades.
1: clar, ens assemblem
0: No.
1: bastant, però sí que hi ha coses en les que no estem d'acord, que jo sóc molt bèstia de les coses s'han de dir pel seu nom, sincericidio, val, que a vegades em passo, però tu em va
0: Jo
1: sobtar molt
0: intento, ja.
1: quan no sabies dir o que no t'agradava dir malaltia, o sigui, pots desenvolupar una mica

0: Sí, perquè jo no em sento malalta. Llavors, clar, per mi malaltia és una paraula molt, molt gran. Vull dir, jo, des de petita, que, clar, el fet d'haver nascut així, per mi fa quasi normalitzat tant la meva situació. Evidentment, no sempre, eh? Hi ha vegades que el pateixo, també. Però normalment tendeixo, doncs, a viure com una persona corrent amb els meus temps i amb les meves necessitats, eh? Llavors, amb malaltia, tinc una malaltia, és que la gent magnifica aquesta paraula. I és pejorativa. Llavors, tu em veus malalta? És que jo no. Llavors, no puc descriure'm així.
1: Ja, jo això ho veig una mica com el debat aquest de, o sigui, com la connotació que li donem a les paraules, com el tema de discapacitat i diversitat
0: Ja,
1: funcional,
0: sí.
1: que dir, si no s'esmenta és perquè hi ha alguna mena de complexa, no?
0: Clar, això dius tu.
1: No, clar, és la meva
0: Clar,
1: opinió.
0: clar, per mi jo no tinc aquest complex. És simplement que jo no sento que aquesta paraula em descrigui a mi. Que sóc conscient que a vegades necessito dir que tinc una malaltia perquè la gent m'entengui.
1: Sí.
0: Però això no vol dir que jo em descrigui, m'hagi descrigui amb aquesta paraula. Igual amb la paraula acceptar, que també teníem debat aquí.
1: Sí.
0: I és bastant, bastant delicat, això.
1: Sí, el tema d'acceptar a mi em sembla interessant perquè a mi la gent em deia quan vaig tenir l'accident i el que mencionaves, Luca, sí, és que ho has acceptat superbé, ho has acceptat superbé. I jo pensava i deia, és que al final jo no s'arriba a acceptar mai certes coses. Assumeixes. Tu assumeixes que vius amb aquesta condició. Si m'ha tocat, doncs tampoc em vull recrear en el drama. No em servirà de res. Però sense oblidar les parts negatives que té, no?
2: Jo volia preguntar, com us sentiu quan es mira pel carrer? Perquè al final teniu una realitat, o sigui, des de petita que t'ho has acceptat, però igualment, o sigui, per exemple, nosaltres anem al vostre costat, a mi moltes vegades em fot una ràbia
1: Sí. Ui, jo ja m'he
2: d'haver...
1: acostumat.
2: Clar, jo també, però hi ha vegades que vaig amb tu pel carrer i veig algú que està mirant durant literal 30, o
1: Ja.
2: sigui, 30 segons, que dius...
0: És que jo no ho veig.
2: I jo miro
0: Ja.
2: així, rotllo...
1: Va, és
2: Va,
1: que...
2: i dic, què? En
1: Pots una
2: plan,
1: foto.
2: sí,
1: La nina és
2: digue-li
1: miope,
2: alguna
1: només
2: cosa.
1: mira al terra.
0: Sí,
1: Només
0: és que
1: mira
0: jo he de
1: pel
0: mirar per on vaig, que si no tinc un accident amb la motoreta. Xoco
1: La
0: contra un
1: gent que
0: fanal.
1: miri. Jo que em pujo a sobre de la seva moto, doncs
2: No,
1: això
2: sí,
1: sí que vaig
2: després mirant
1: contrastant.
2: més. Fem el
1: Posin
2: circo, però
1: coses.
2: vull dir, saps? No sé.
1: Jo estic d'acord, Sara, sí. A mi em fa bastanta ràbia,
2: Clar.
1: sí. De dir,
0: A mi no
1: ostres,
0: m'importa.
1: cansa una mica. És que és depèn del dia, depèn de l'energia que tinguis.
0: Cert, sí.
1: Hi ha dies que vas en plan, voy con todo, i et miren i tu em mires per guapa, pels ulls, o pel rotllazo que porto. I hi ha altres dies que vaig mirant a l'infinito, rotllo, no tinc paciència, sisplau, no em preguntis, hola, per què tens els ulls així?
0: Clar, jo crec que
1: Hola.
0: no és tant la mirada, sinó el comentari.
1: Sí.
0: Com
1: Sí, jo
0: es fa el
1: m'he
0: comentari?
1: arribat a incomodar. Jo recordo el primer comentari que vaig escoltar que et va dirigir un nen petit a la
0: Sí,
1: seva mare, en
0: jo
1: plan,
0: també
1: mira,
0: me'n
1: mama,
0: recordo.
1: una bruixa. I jo... Bueno,
2: Clar, això
1: terrible.
2: ve
1: Vaig
2: de...
1: curtcircuitar.
2: Ja, però això
1: També...
2: ve de la... el que direm després de les pel·lícules, que està representat com a
1: Sí, és
2: terror,
1: veritat.
2: saps?
1: Sí, sí,
2: Total,
1: sí,
2: total.
1: sí.
2: De que els nens no han vist res. Clar, si les persones amb discapacitat s'amaguen, clar, un nen no ha vist mai res. Això és una mostra de com vivim d'amagats, no? Però jo, al final, tot el que són nens, no vull dir fins a certa edat, eh? Se'ls i mig perdona perquè al final és el reflexe més pur del que tenim a la societat. Ara, jo la majoria de comentaris bèsties me'ls han fet adults, eh? Vull dir, gent
0: Però i
1: amb...
0: per què no es poden fer els adults, també?
1: No, a veure,
0: No?
1: no, perquè
2: Primer
1: un
0: perquè tens un
1: adult el fa
2: filtre, tia.
1: mala llet.
2: Sí,
0: No,
2: perquè...
0: depèn de
1: Sí. Un nen el fa des de
0: l'ignorància.
1: la curiositat o des
0: Vai, un
1: del...
0: adult no pot ser
1: Per
0: curiós?
1: ignorància,
0: Sí.
1: però la ignorància és algo que ets responsable tu,
0: Home, doncs
1: saps?
0: per això preguntes.
1: O sigui... Una
0: Val,
1: persona de
0: però s'ha de...
1: més de 20 anys et diria tu, mira, una bruixa.
0: No,
1: Clar,
0: per
1: no.
0: això estic dient que és la pregunta, no?
1: No, vale, estem parlant d'un comentari ofensiu o una pregunta? La pregunta sí que la
0: Val, la
1: pot fer
0: pregunta. Sí,
1: qualsevol
0: una pregunta,
1: persona.
0: sí.
1: Una
0: Que...
1: pregunta
0: Sí.
1: delicada.
0: Sí, que es
1: No en
0: pot
1: plan...
0: fer, que també com es fa aquesta pregunta, amb
1: Exacte, exacte.
0: respecte, de quina manera, però segons quins comentaris... Jo ho dic perquè quan ets adult se suposa que ja has passat per l'etapa de si vivim en una societat cívica, tu has de ser capaç de pensar abans d'això. Totalment.
1: Pensar abans de parlar, per què? Perquè a la teva feina... Ai, no, és que m'ha sortit sol. Bueno, a la teva feina, si dius segons quin comentari, et foten fora. Segons quin comentari, pot arribar a ser delicte si tu insultes a qui sigui o fas segons quina cosa. I al final...
2: Didi, s'ha de pensar abans de parlar. Llavors, tu penses, això que estic dient, li pots sentar malament a aquesta persona? O com sona, no?
0: Ahir estava amb una amiga també que em deia, no, és que sembla mentida, quan estic al teu costat és que sóc invisible.
2: Ah, sí.
0: I també un altre amic també un dia em diu, és que al teu costat és impossible lligar perquè et miren a tu.
2: Hòstia.
0: Llavors, clar, bueno, a mi em miren, i jo és que com no els miro, hi ha dies que estic com superpositiva, llavors els miro als ulls. Llavors veig que tothom em mira. Però normalment miro el terra per saber per on vaig amb la motoreta i no m'assabento que m'estan mirant. Que sé que m'estan mirant, però... De fet, quan viatjo a vegades a Londres o a altres ciutats, em sorprenc perquè no em miren.
2: Oh.
0: I dic, oh, estic tan desapercebuda.
3: Mind your own business. Que la gent està centrada en la seva cosa.
0: I això és millor o pitjor?
2: Oh. Home, jo crec que és molt millor.
0: És sento còmode, però de vegada el fet de per què no em miren és perquè estan focalitzats en la seva pròpia vida i...
3: O potser perquè ja tenen més consciència de gent com tu.
0: No ho sé.
2: Potser sí, no sé. A mi, amb...
4: O per respecte, és que al final, quedar-te a mirar una persona...
2: És de mal educat.
0: Sí, però no mirar gens a Londres.
4: Bueno, però és millor.
2: Però, no, però veus
0: que...
3: Estàs dient Londres, que és capital cultural. Muy
2: sí,
3: bien,
2: clar.
3: Hi ha una representació de tu i més.
2: En plan, els currículums no estàs obligat a posar una foto.
0: Cert.
2: Llavors és una cosa que jo penso que potser és més tema d'això. A mi, per exemple, em va passar el primer cop que vaig anar a Berlín, després d'haver tingut l'accident, que com allà també és una és capital cultural, estètica, de moda, com molt excèntric tot.
4: Molt edgy.
2: Sí, molt... Jo vaig lligar que flipes allà, el primer cop, i va ser com... Uau! La gent era com, uau, quins uns més diferents, que tal, és com que es premia, no? Llavors, de tema de... També voldria parlar del tema d'aquesta de la infantilització. Mm. Perquè per una banda està... ja no és només l'autoestima física, que això ho estem parlant, també és l'autoestima de sentir-te que no ets capaç de fer segons quines coses, perquè al final necessita ajuda i demanar-la. Jo recordo, per exemple, com vaig tenir l'accident, a vegades llevar-me i buscar les sabatilles d'estar per casa, em trigava 10 o 15 minuts perquè m'havia caigut sota el llit o el que estigui. I no poder fer això, a vegades, ja començava el dia com sentint-me tan malament, de dir, soc menys, soc tal, llavors a vegades no demanes ajuda... quan et tracten com un nen petit, a vegades et deixes cuidar i molt d'això. Tu com ho portes, això, Nina?
0: No, això, que a vegades la inèrcia i el fet de poder demanar i que t'ajudin, agafes un rol que no, potser no és el més adient ni per tu ni per l'altre.
2: Uh-huh.
0: I el fet de poder demanar i això, doncs, fer-t'ho més fàcil, entre cometes, fa que et deixis cuidar. Cuidar i ajudar. I a la vegada et treus per això part de llibertat i d'autonomia, no? Perquè d'alguna forma ho pots fer. Jo l'altre dia vaig estar un quart d'hora posant-me al mitjó. Bueno, si fas tard, doncs realment et crea impotència. Per què m'està passant això? Però bueno, ho has fet sola i ho acabes fent i ja està. Llavors, has de trobar l'equilibri també a vegades, no? I acostumar-te doncs, a valorar també que és molt positiu poder no haver de necessitar aquesta ajuda o demanar-la sempre. Ara bé, acompanyada, em sento més còmoda en segons quines situacions pel fet de tenir la seguretat d'arribar on vull anar, de fer això quan vull, de reduir el temps d'inversió en fer una cosa o una altra.
2: Sí.
0: Llavors, depèn del dia, depèn de com jo estigui també, em sentiré més còmoda acompanyada o fent-ho pel meu compte.
2: Sí, perquè aquest és un altre tema, és com que quan a vegades t'ajuden fent les coses et treus la incertesa que té tenir una discapacitat. Ostres,
0: exacte.
2: Arribaré a aquest lloc perquè l'ascensor funciona tal, veuré aquesta senyal perquè està ben escrita o amb bon contrast o el que sigui, i vosaltres, Sara i Luca, sent acompanyants durant tant temps, com us sentiu a l'hora d'ajudar, de no voler... Bueno, no sé, com ho viviu vosaltres?
3: Bueno, això que deies de la infantilització, jo amb la Nina faig el contrari, l'adultització.
2: M'encanta.
3: Clar, vull dir, jo sóc conscient de que la Nina pot fer moltes de les coses, que sí, que inverteix molt més temps que el que podria trigar jo. Però, doncs això, m'escarrasso perquè ella també doncs, se les apanyi més sola i que tingui més independència. Fent-li perdre temps.
0: Com ahir, que no em va voler acompanyar a casa.
3: Va, però clar, és que si em va a veure aquest temps, o el perds tu o el perdo jo. És llavors, tipus, en algunes ocasions em prioritzo i en d'altres doncs, ja t'acompanyo.
2: Clar, això és normalitzar-ho. Normalitzar-ho i, clar, jo a mi germana segurament li faria el mateix, saps?
0: Jo a vegades em penso això, no? Que puc fer moltes més coses les que realment puc fer també a vegades. Vull dir, és que ja depèn del mood i depèn del que vulgui fer, eh? Però a vegades ho veig tot molt fàcil i a vegades és tot molt difícil.
3: Però és que, de fet, recordo que quan érem petits ens passàvem els estius veient Passión de, Passión de Gavilanes i jugant a Legos. Llavors la Nina sempre em demanava coses i li vaig dir, mira, tens un total de 5 favors per dia.
2: Ah,
3: llavors anava traient-los. En plan, sí.
0: Jo no me'n recordo, això.
2: M'encanta!
3: Clar,
2: tu no te'n recordes perquè va ser ell qui et va posar la norma.
3: Clar.
2: Sí, sí, que bo. L'esbarjo. Passem a fer una petita dinàmica. Jo us faré preguntes així ràpides, bastant picades, val? Sobre autoestima. Anem a dir-li alguna cosa així, rotllo autoestima en temps real. Val, l'última vegada que et vas sentir un 10 de 10. Luca.
3: Uf. Ei, ràpid. Passo, passo. Tu.
4: Un 10 de 10? No sé.
2: Val tot, eh?
3: Sobre d'un escenari.
4: Sí, guanyant un partit de volei. Platja.
0: Mira, doncs jo aquest matí, perquè, bueno, aquest matí, clar, hem participat al Festival Nacional de Poesia amb una peça que he escrit jo i pensava, clar, mentre s'està passant, no te n'adones, però per mi ha sigut tan important poder formar part d'aquest cartell juntament amb altres poetes i que la meva obra escrita per mi estigui aquí.
2: Que guai.
0: Que dic, ai, mira, intenta sentir-te orgullós del que ha passat, perquè al final... És important per tu.
2: Sí.
0: I aquest matí venint aquí, doncs, ho he pensat.
2: Que guai, us adoneu de que cap de les tres ha sigut física? Rotllo, quan em vaig posar una faldilla i tothom em va dir que guapa. Vull dir, al final, molts cops l'autoestima de fora, de tu veure't guapa, o sigui, molts cops ve de dins, 100%. Ve del cap, 100%. Mm-hmm. Val, què us fa sentir poderoses? Un outfit, una actitud o un silenci ben posat?
3: Ah, uau, la companyia.
2: Ah,
3: 100%. Sí. Tipo, si estic amb alguna de vosaltres tres o amb d'altres amigues de fora.
2: Uau.
3: És un boost de confiança, tenir un safe space.
2: Uau.
3: Quants anglicismes.
2: Ah, oh, és que som molt internationals aquí.
3: Oh,
2: ah, però veus, xarxa de suport?
3: T'ho juro.
4: Sí, jo diria el mateix, eh?
2: Ah.
4: La veritat. O sigui, està... There's nothing... No hi ha res com... Tenir una tarda amb amigues.
2: Ai, per... sí, cura tot, eh? Cura tot.
3: Que es noti l'advanced certificate.
2: Sí, sí. Home, no, que et parlem molt anglès
0: que
2: aquí.
0: Que també està amb tu mateixa, eh?
2: Sí.
0: Està amb tu mateixa, també una tarda tranquil·la i no fent res. Però és que jo estic una mica ara antifomo.
2: Molt bé.
4: Molt bé, és que ja era
0: hora. Ho estic intentant.
2: Ja era hora, sí, perquè aquesta no para.
0: M'està costant moltíssim.
3: Perdó, una bona festa, què? Una bona festa també és un bus.
0: Ah, bueno, aquesta.
3: Una mica
0: d'atès. Una boiler, una boiler.
2: Sí, sí, jo dissabte vaig tenir... Bueno, vaig sortir de festa després d'una setmana psicològicament molt dura i vaig anar a sopar amb la meva millor amiga. Després vam acabar de festa amb uns amics i va ser tan guai, va ser com un exorcisme, saps? De plan, necessitava ballar, vaig fer no sé quants mil passos només ballar, en pla...
3: Però en canvi d'agua bendita, vodka, toma!
2: Poquito,
0: no,
2: poquito.
0: No, vodka mil.
2: Sí, bueno, sí, vodka amb ginger ale.
0: Això, exacte.
2: Si
0: exacte.
2: Sí. Si em veig alguna cosa serà això, però va ser increïble. Llavors, val, quan et diuen ets una inspiració, o vosaltres quan ho sentiu, què et passa pel cap? A, em poso a plorar d'emoció. B, em poso passivo-agressiva. Sí, em faig la simpàtica, però per dins vull desaparèixer.
4: Depèn de la situació.
0: Sí, depèn de qui ho digui.
3: Depèn de qui t'ho digui.
0: Bon, la primera mai.
4: I com t'ho digui, no? Si és de festa, uau, és inspiració, en pla... Jo dic, sí.
2: Súper.
4: Fin. Si em venen pel carrer, és inspiració, doncs igual, si em ve de gust donar-li la xapa, en pla, no, mira, tal.
2: Sí.
4: O parla amb ella.
0: Però tu també ja t'ho diuen.
4: Clar, a mi m'ho diuen molt. Quan surto de festa amb tu, per exemple.
0: No, i sense
3: però
0: mi.
3: Però ens ho diuen per acompanyar-te.
2: Per acompanyar.
3: Com si t'estiguessin fent un favor.
2: Ah,
3: tant, que bonic que hagis portat a la teva germana de festa. Jo, no, m'ha portat ella de festa.
2: Sí, sí, m'ha obligat ella.
3: Clar, clar.
0: Això, pobra, també. 100%. L'he obligat alguna vegada.
2: Sí.
3: És veritat.
2: 100%.
3: La més liada. Per
2: sí,
3: això ara està en modo detox.
2: Sí,
3: en el
2: sí, detox social.
0: A ver.
2: I tu, Nina, com et sent? Com et sent,
0: jo
2: això?
0: Normalment és l'última, però m'agradaria que fos la segona.
4: Tu ets molt maja.
2: Per això. Si veus, s'ha de...
0: No, però a vegades també soc així, eh? Però la primera mai.
4: Una cosa, podem comentar quan vam anar a veure Crystal Fighters? que ens van posar,
0: mare meva,
4: ens van posar rotllo davant de la valla, vale? Sí. Si nosaltres estem... Bueno, com sempre passa, ens veuen a primera fila, ens veuen rotllo struggling...
0: Busquem la persona de seguretat.
4: Sí, i llavors ens van dir, passeu per aquí, que així estareu... Rotllo, saps els concerts quan hi ha com un espai,
1: sí,
4: entre la valla
1: entre i l'escenari? Doncs
4: pues allà estàvem nosaltres i hi havia un parell de persones més que no, suposo que treballaven allà, el que sigui. No sí. paraven de venir i parlar-nos. Quan nosaltres l'únic que volíem era disfrutar el concert, no paren de dir-li... No sé què et deien.
0: No, i et van preguntar quants anys tenia.
4: Sí, m'ha preguntat quants anys tenia. Perquè es pensava que tenies, no sé, 12, potser.
0: 12 o 50.
3: No, no és gaudir, en plan de que callessin.
4: Sí. Crec que al final ja, com que li giràvem, sí. però és que era rotllo tota l'estona.
0: És que estàvem ballant, sí. l'estona jo, sí. i ells venien
4: i ens a parlar. Estava...
3: Do you want an interview?
1: Pay. Paga. Això és el que parlàvem l'altre dia, de tema de tu estar de festa, disfrutant, i que vingui la gent a donar-te la xava, i tu potser... No és el que estic buscant, no és el que estic buscant. Sí, no, paga'm, contracta'm, si vols. Clar, per exemple, en el meu cas, el tema de lo de... Ets una campiona o ets una inspiració, que en el meu cas va ser una situació d'un accident i la meva manera d'aprendre-m'ho. Més que per dir, per existir, perquè potser no estic fent res. I potser, ah, ets un ser de luz. Potser sóc una filla de la gran... I resulta que és això. Val, també he de posar límits. Quan va ser l'última vegada que veu dir no i us veu quedar tan tranquil·les? I si no us en recordeu, potser toca...
0: Ja, fer-ho.
1: Toca fer-ho, eh?
3: No fa massa.
4: Jo crec que segurament algun plan o alguna que no em venia gaire de gust, que tampoc és... posar límit.
0: Segurament el mateix.
4: Jo crec que l'últim va ser alguna cosa així. Com dir...
0: Ahir, quan em vas dir que no m'acompanyaves al cor.
4: És veritat.
1: Vas estar practicant-ho.
4: Molt bé.
1: És que et costa molt.
0: Que no ja.
1: Costa molt dir no i prou. Com si necessités sí. una justificació. Jo això ho estic aprenent aquest any. De no. Aviam, si és una... estàs deixant tirat algú o el que estigui. Mira, m'ha suscitat alguna cosa. Però no i ja està.
4: Uh-huh. Mira, tu et vaig dir no avui, ahir.
3: Ah.
4: Perquè em vas perdre unes ulleres. Em vas perdre unes ulleres.
3: No te les vas perdre jo, li van robar un amic.
4: I què feia en el cap del teu amic?
3: Me
4: les havia deixat a tu. Te les havia deixat a tu i li vas donar al teu amic. No, te les havia deixat a tu.
1: Bueno.
4: I després, bueno, és igual. I et vaig dir que no perquè em vas demanar una càmera molt cara ahir i vaig dir, no, que me la perds.
3: Una cosa, és completament diferent la situació. No. Una, estàvem de festa, li van arrencar del cap mentre li tiraven un cubata,
4: que sí.
3: és un amic de confiança.
1: On està el gong-gong?
3: Vale.
4: Però te les havia deixat a tu, no al teu amic.
1: Coses familiars després, nen, que encara no m'heu adoptat.
3: Vale?
1: Llavors, quin és la vostra red flag personal que us saboteja l'autoestima?
3: Personal? En plan, de mi mateix?
1: Sí, que tu diguis, per exemple, quan em vaig fer no sé, o alguna situació.
4: Impostora.
3: Uf, quan em vas tenir el cabell de blau.
0: Ui, és veritat.
1: Jo vull veure fotos d'això.
3: Uau, crec que no n'hi ha, sí, les he borrat totes.
0: No, jo tinc una.
3: Que fort, va durar un mes aquell pendinat.
4: Jo també vaig fer un destrozo.
3: És veritat, bastants.
1: Mare meva.
4: Em vaig tirar el cabell a la meva habitació de la residència. De la... Bueno, me'l va tallar la meva roommate.
1: Uf.
4: Com? Amb tisores. Em vaig fer una cua i li vaig dir, talla'm. Pum. I uf. Després me'l vaig tenir de...
1: Va, llavors, de aquestes sí són físiques, eh? Curiós.
3: Clar, no, a veure,
0: no,
3: també hi ha la red
0: flag. La que anava a dir jo, no. Digues.
3: Tipo, prèvia a sortir en algun espai, la veueta que tens en el cap, que et diu en plan, ui, que no pots, ui, que t'has oblidat el text, o ui, que no saps la core, o qualsevol cosa, en plan, no et sortirà bé, no ets graciós. Tipo, el no aquest, que està com tan present quan t'has de showcase. Mare,
1: sí, quan t'has de mostrar.
4: Síndrome
1: de la impostora.
4: Sí, síndrome de la impostora.
3: Ah, sí, es diu així?
1: Sí. Nina, tu què anaves a...
0: Sí, una mica això.
3: Impostora Soler.
0: Això també
1: impostora.
0: No, jo anava a dir, a vegades prens decisions i no ets conscient de la teva realitat, no? Jo, quan vaig decidir que el meu somni era tirar-me en parapent, va ser una mala decisió.
3: Uau.
0: Clar, perquè va caure el parapent.
3: El teu somni era volar com la Frida Kahlo.
0: Exacte, però no... Ja.
4: Hi ha un vídeo tot.
0: Ja, van dos vídeos. Total, és igual... Doncs aquí, per mi, va ser un error no ser prou conscient de la meva situació i ignorant perquè no sabia ni que hi ha un esport ni que hi ha de risc. Jo, si potser hagués encaixat les dues coses, hagués pensat, ui, Nina, millor que no, potser et mates. Oh. I, bueno, em vaig tancar un braç. No, potser, sí, no em vaig matar.
1: No va morir, seria... no va morir perquè la tenim aquí.
0: Sí, em vaig tancar un braç, tot era...
1: Un drama.
0: Pelat, bueno, en fi...
1: Sí.
0: No, però el pitjor va ser el trauma que em vaig quedar, no?
1: Sí.
0: Per això. per no haver sigut prou conscient del que estava passant, o del meu somni, en realitat.
2: I al final dius això, potser en una altra situació et crea una inseguretat, que una situació sí que sí que ho pots fer, et entra la por. Clar, al final el més difícil és fer això, saber quan dir això ve de la por o això ve de, que és que de debò no puc fer-ho.
3: Mira, jo crec que això que dius, tipus aquesta reflectiva, jo crec que és la generació d'expectatives.
0: Ja, les que tinc moltes sempre, sí, amb tot.
2: Sí, que a vegades ens flipem i diem això sí, bueno, no ho puc fer i ja està.
0: I de Murphy,
2: Però sí, això
0: és...
2: És molt d'agafe.
3: Va ser la primera vegada que li va passar en aquell volador.
2: Això és molt d'agafe, tia, mala sort.
4: És perquè el pes no passaves el suficient com per volar.
3: No, perquè estaven mal desplegats els cables.
2: Sí. És mala sort, és mala sort. O sigui, aquí jo sincerament penso que no tenies tu res a veure, que és mala sort i ja està. I bueno, per últim, completeu la frase. Em començo a estimar de veritat quan...
4: Quan em cuino un bon menjar.
2: Uau!
3: No va dir quan em cuino pasta al pesto!
2: Mare meva!
3: Dios,
2: mare meva!
4: Però és que tu cuines molt bé.
3: Ja.
4: Jo no, i a mi em costa molt. O sigui, si jo he de cuinar per més gent, doncs, com que m'esforço més que cuinar-me per mi mateixa, no? Rotllo... És el més ràpid. Però, en canvi, no sé, per exemple, la meva parella es fa tots uns avocadotous amb aquí, no sé què, per ell mateix, que jo per mi doncs, faria un bocata i fin. Però jo quan em cuino alguna cosa amb esforç i amb amor, és com...
3: La cuina també és mindfulness d'anar allà.
2: Sí, 100%, relaxa molt.
3: Sí, tenir les cosetes...
4: Telepatia.
2: Sí, sí, sou família, clar. Jo quasi. I tu em començo a estimar de veritat quan... Ostres, jo em començo a estimar de veritat...
3: Quan vas a córrer.
2: Buah, és que córrer és el millor pel cap, eh? No, t'ho dic en sèrio. No, jo crec que em començo a estimar de veritat quan m'estic fent una autocrítica, però valoro tot el bo que tinc. Que al final, agradar-te a tu mateixa, o sigui, a mi m'ha ajudat molt acceptar-me amb la meva personalitat. Evidentment, la qüestió és evolucionar, no? Però no canviar la teva essència. O sigui, al final... Canviar l'essència és... Jo crec que és algo que no s'hauria de fer. Sí.
0: Jo sé què dir-te.
2: Hosti!
4: Què has dit?
0: No sé què dir exactament.
3: Quan escrius un poema...
2: Quan t'estimes que dius, ai, que guai que sóc. Que guai. Sé jo.
0: No, em passa a vegades, però no hi ha una cosa concreta.
3: Quan t'adorms a la platja?
0: Ah, mira, aquí, quan veig l'Alba.
2: Com ens coneix?
0: Aquesta, molt bé, gràcies. M'està preocupant.
2: Súper.
0: Quan em llevo les 6 del matí per veure com surt el sol des de la platja.
2: Això sí que és d'heroïna, xaval.
3: Bravo per l'esforç.
2: Sí, per les 6 del matí, perquè és ben d'hora.
0: Aquí, m'estimo molt.
2: Ai, nens, aquest és un capítol superinteressant, però hem d'anar plegant. Moltes gràcies per haver vingut. Bueno, aquí no hi ha ningú. Però... Gràcies per escoltar-nos. Així que, res, la propera vegada que algú et digui que ets una heroïna, només per sortir de casa, digue'ls que ser una persona normal ja ets un repte, i si hem de ser heroïnes...
4: I que és normal.
2: No, clar, exacte. I que si hem de ser heroïnes, que sigui per alguna cosa èpica, com sobreviure al pròxim capítol de Discapacitades, on parlarem de com s'ha representat i mal representat la discapacitat a l'art. Perquè si ja costa veure't bé quan et mires, imagina't quan et pinten des de fora. Gràcies per venir per estar aquí, sempre.
4: Venir fins aquí. Ai, que ja entren i tal.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Veus de conte.
2: Petitos i els sis ratolins blancs.
3: Un petit os va sortir a passejar al vespre i va arribar a un bosc.
4: Quin indret més fosc i feréstec,
3: es va dir. I justament quan havia decidit voltar al bosc, en lloc de creuar-lo, va sentir un soroll. Semblaven els guits d'animalots espantats i venien de dins del bosc feréstec. L'os se'n va anar directe cap allà per esbrinar què era aquell soroll. I al vell mig del bosc, il·luminats pel darrer raig de sol que s'amagava, es va trobar sis ratolins blancs.
5: Auxili! Ens hem perdut i s'està fent de nit.
6: Ara segur que ens menjaran les olives, les guineus o les serps.
3: I just en aquell moment van sentir odolar una òliba al cim dels arbres per damunt dels seus caps.
4: De pressa!
3: Murmura l'os.
4: Cargoleu-vos bé i amagueu les vostres cues.
3: Llavors, els ratolins es van cargolar i van amagar amb cura les seves cues rosades. Al cap d'un moment, silenciosa com un fantasma, l'òliba va volar fins al terra i es va trobar l'os allà pel plantat, amb sis boles blanques i tubetes al costat.
7: Hola, os,
3: va dir l'òliba.
7: No hauràs vist passar algun ratolí per aquí? Estic segura d'haver sentit uns ratolins ara mateix i s'apropa l'hora de sopar.
4: Ratolins? No, no, òliba,
3: va dir l'os, sacsejant el cap. L'òliba va mirar les sis boles blanques del terra i va dir...
7: Què és això?
4: Això? Bé, això són boles de neu,
3: va respondre l'os.
7: Boles de neu?
4: Sí, sí, boles de neu. Les estic guardant per l'hivern. Cal estar ben preparat, no et sembla?
7: Ah, sí,
3: va respondre l'òliba.
7: Bona idea, bona idea.
3: I se'n van anar volant, tot cercant el seu sopar.
4: Afanyeu-vos, ratolins, afanyeu-vos,
3: va dir l'os quan l'òliba va marxar. Els ratolins es van aixecar d'un bot i van córrer al seu costat. Però al cap de poc, van sentir com bordava una guineu molt a prop.
5: Auxili, auxili,
3: van xisclar ratolins espantats.
6: Una guineu!
4: Ràpid, cargoleu-vos una altra vegada, de pressa,
3: murmura l'os.
4: I no oblideu amagar bé la cua.
3: Així ho van fer. I quan la guineu va aparèixer enmig de les ombres, es va trobar l'os allà, pel plantat, amb sis boles blanques i tubetes al costat.
8: Hola, os,
3: va dir la guineu.
8: No hauràs vist pas uns ratolins per aquí? No deuen ser gaire lluny, puc ensumar-los.
3: La guineu ja s'hi apava els bigotis.
4: Ratolins? No, no, aquí només hi ha ous,
3: va respondre l'os.
8: Ous, això? Però si tenen pèls.
4: Són ous peluts de faisà. Els estic recollint pel faisà pelut, que els ha perdut el molt babau.
8: Ah,
3: va dir la guineu, mirant-se aquells ous peluts tan curiosos.
8: Doncs jo hi pujaria de peus que he ensumat uns ratolins.
3: I se'n va anar sense fer fressa, tot cercant el seu sopar.
4: Afanyeu-vos, ratolins, afanyeu-vos,
3: va dir l'os quan la guineu va marxar. Els ratolins es van aixecar d'un bot i es van afanyar, però al cap de poc van sentir el xiu-xiuet d'una serp molt a prop.
5: Una serp,
3: van xisclar els ratolins espantats.
4: Ràpid, cargoleu-vos una altra vegada, de pressa,
3: murmura l'os.
4: I no oblideu amagar aquestes cues.
3: Els ratolins es van tornar a cargolar i un instant més tard la serp va aparèixer arrossegant-se entre els matolls.
9: Hola, os,
3: va xiu-xiuejar la serp.
9: Estic buscant ratolins. Que hi ha ratolins per aquí?
3: La serp mirava fixament les sis boles blanques i peludes.
4: Ratolins? No, no, només hi ha pomes,
3: va respondre l'os.
9: Pomes?
4: Sí, sí, pomes de la lluna. Estic recollint fruita que ha fet caure el vent. Són pomes que han caigut dels pomers blancs que hi ha a la lluna. Ja ho saps, aquests dies ha fet molt de vent per allà dalt.
9: Pomes de la lluna?
3: Xiu-xiueja la serp mirant més de prop encara les boles blanques i peludes.
9: I on s'és vist que hi hagi pomes amb cuetes roses com aquesta?
3: Un dels ratolins havia oblidat amagar la seva cua.
4: Oh, no!
3: Va exclamar l'os, agafant ràpidament la poma.
4: Això no és cap cua. És un cuc fastigós que s'està menjant la meva poma.
9: Un cuc? Ex!
3: Va dir la serp fastiguejada. I va marxar arrossegant-se, tot cercant el seu sopar. Però un xic més tard, la serp va pensar...
9: Pomes de la lluna? Quina bestiesa!
3: I la guineu va pensar...
8: Ous peluts?
3: I l'òliba va pensar...
7: Boles de neu al pic de l'estiu?
3: I llavors, totes tres vam pensar...
1: Ratolins!
3: Però ja era massa tard. Doncs Lost i els sis ratolins blancs ja eren molt i molt lluny.
0: Una producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i ONCE. FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
11: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
11: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
11: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
12: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
13: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: poble en moviment. Tot un poble en moviment. Tot un poble en moviment.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons les darreres dades dels agents rurals. A la zona hi treballen encara 77 dotacions i el foc, a més, ha obligat a tallar dues carreteres, l'LB-7031 i l'LP-7032. Escoltem Martí Rossell, sotsinspector dels bombers.
2: L'hem donat per estabilitat ara a les 19.05 i hem decretat ordre de confinament sobre unes 144 persones que estaven en la projecció de l'incendi, que han sigut confinades a casa, un total de 260 hectàrees confinades i que a hores d'ara estan totes ja desconfinades.
1: I els bombers també han estabilitzat cap a les 8 del vespre l'incendi forestal de Pons, que ha cremat unes 6 hectàrees i mitja i ha obligat també a tallar la carretera C14. I a banda d'aquestes carreteres tallades a causa dels incendis, a hores d'ara també estan tallades la C55 a Castellbell i el Vilar i la Nacional 145 a la Seu d'Urgell. També hem de dir que ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre els anys 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual a Sant Cugat del Vallès, inaugurada l'any 1995. Precisament ens n'informa des de Cugat Mèdia Sergio Morales.
3: Historiador de formació i especialista en història medieval, Sans i Travé va dedicar bona part de la seva trajectòria professional a construir i enfortir el sistema d'arxius de Catalunya. Abans d'arribar a la direcció de l'Arxiu Nacional, va ser cap del Servei d'Arxius de la Generalitat, des d'on va impulsar la creació de la xarxa d'arxius comarcals i administratius del país. I al capdavant de l'Arxiu Nacional va liderar projectes clau com la recuperació de documentació dispersada durant la Guerra Civil i el franquisme, inclòs els coneguts papers de Salamanca. També va promoure l'ingrés de fons documentals de personalitats, famílies i empreses que avui formen part de la memòria col·lectiva de Catalunya.
1: I acabem amb els esports. En handbol, el Barça es proclama campió de la Champions després de vèncer a la final per 37-34 al Füchse de Berlín. Aquesta és la 13a Champions per l'handbol blaugrana i la 50a si sumem totes les seccions. En bàsquet, al descans, la penya perd per 3 punts al tercer partit de les semifinals davant del València Bàsquet, 41-44. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem a l'Eric López. L'Eric, com estàs? Bona nit.
1: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona nit.
0: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars, començant pel Barça d'handbol, que ha guanyat la 50a Champions del club.
1: Els de Carlos Ortega han dominat d'inici a la final davant el Fuxe Berlín i han acabat guanyant per 37 a 34. Els blaugranes guanyen així la 13a Lliga de Campions de la història de la secció d'handbol i la quarta els últims 6 anys. A més, fan el ple de títols aquesta temporada. 7 de 7. Champions, Lliga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, Mundial de Clubs, Supercopa Ibèrica i també Supercopa Catalana.
0: Pel que fa a l'hoquei patins, el Vila-sana guanya la seva primera Lliga.
1: Les lleidatanes han guanyat a Fraga per 1-3 i es proclamen campiones de Lliga per primera vegada en 23 anys d'història del club. Elsa Salvanyà, Jimé Gómez i Victòria Porta han marcat els gols del Vila-sana en el partit de comiat de Maria Porta. El club lleidatà completa el doblet després de guanyar també la Copa i ja suma 5 títols en el seu palmarès aconseguits en els dos últims anys.
0: En bàsquet, aquesta hora la penya busca un triomf per allargar les semifinals.
1: Els badalonins reben el València en el tercer partit de la sèrie després d'haver perdut els dos primers partits a domicili. La penya ha de guanyar sí o sí, si no vol caure eliminat del play-off pel títol. I canviant la pilota de bàsquet per l'estic en hoquei patins, l'Igual ha de jugar aquesta hora el segon partit de la final a la pista del Liceo després d'haver-ne perdut el primer.
0: I en futbol, el Badalona necessitarà una altra remuntada.
1: Els escapulats han caigut per 3-0 al camp del Compos i hauran de protagonitzar una altra remuntada a casa per assolir l'ascens a segona federació. El partit definitiu serà diumenge vinent a 1:45 del migdia i també en directe a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. En cas que pugi el Badalona, de retruc el Prat ascendiria a tercera divisió pels ascensos no compensats.
0: I pràcticament 6 minuts, marxant de ronda. Vinga, anem a actualitzar marcadors d'aquesta hora de la nit, diumenge 14 de juny de 2026. Dos partits en joc, dos partits ben importants en bàsquet, Lliga CB, tercer partit de semifinals en el play-off pel títol. La penya que ha de guanyar sí o sí. Com tenim el partit?
1: Doncs de moment, Ignasi, partit molt igualat entre la penya, el Joventut, i el València Bàsquet. De moment resten gairebé 7 minutets per acabar el tercer quart del partit. Penya 47, València Bàsquet 48.
0: En moment de tota la partida, molt, molt igualat, com ens diu l'Eric, amb petites alternatives en el joc, en el marcador, en el domini del marcador, però sense grans diferències, i per tant, de moment, la penya que continua ficada dins del partit per intentar forçar el quart partit, que tornaria a ser a Badalona si ho aconsegueix el conjunt de Dani Miret. I en hoquei patins, hoquei Lliga Masculina, segon partit de la final, el millor de 5 partits, l'Igualada, que busca una victòria doncs per capgirar el factor pista en contra, però de moment les coses no van massa bé.
1: Com tu dius, Ignasi, de moment les coses no van massa bé per l'equip català, per l'Igualada, en un partit en què s'enfronta el Liceo a casa del Liceo. De moment resten 9 minutets per acabar el primer període, Liceo 3, Igualada 0.

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, comencem a parlar, que tenim molt atac en aquest diumenge 14 de juny. Començant per l'handbol, Champions masculina, el Barça torna a regnar a Europa.
2: Barça 37, Fuxe Berlín 34.
1: Doncs el Barça que guanya un altre Champions, ja en van 13 en la secció d'handbol, 4 en els últims 6 anys. I atenció, és la Copa d'Europa número 50 a la història del club, comptant tots els equips del club blaugrana, totes les seccions. Enguany el Barça d'handbol ha guanyat els 7 títols que ha disputat: Lliga, Copa, Mundial de Clubs, en aquest cas la Supercopa Ibèrica i la Catalana, i també la Copa d'Espanya. Per tant, un ple absolut, una temporada perfecta per al Barça, un Barça doncs, que veu com alguns dels seus jugadors, com ara el porter doncs, Nilsen, que ha fet una gran final un altre cop, doncs, marxarà. Avui, doncs, després del partit, ha estat plorant bona part de les celebracions, doncs, conscient de que aquell era l'últim partit com a blaugrana. Però en qualsevol cas, llàgrimes d'emoció i d'alegria per aquesta gran victòria davant del Fuxe Berlín, amb un Barça que ha defensat molt i molt bé el partit i que ha dominat des del principi fins al final. Després del partit, els companys d'Esport 3 parlaven amb un dels jugadors del conjunt blaugrana, Dani Fernández.
3: Amb això penjat al coll, et dic que sí, ha valgut la pena. Al final, tornar aquí a casa meva era per lluitar pels títols, volia la Champions, i ara la tinc, una temporada històrica. Crec que una mica el meu exemple pot servir a la gent jove per perdre una mica la por de sortir de casa a buscar nous reptes. Lògicament, jo també he tingut sort, he marxat a dos llocs que m'han acollit superbé, he estat com a casa, tant a Cangas, sobretot a Cangas, i també aquí a Alemanya quan vaig ser-hi. Crec que ara sóc un jugador que pot jugar aquí al Barça. Això em reconforta, sento orgull per mi mateix, per tota la meva família que avui està aquí recolzant-me, també els meus avis que segurament m'estaran veient des de casa, i res, avui me'n recordo de tots ells, i això també és molta part seva.
1: I a les 9 i 10 minuts parlem d'un altre equip campió. Avui el Vila-sana també ha fet història perquè ha guanyat per primera vegada el títol d'hoquei Lliga femenina, amb una victòria ni més ni menys que Fraga.
2: Fraga 1, Vila-sana 3.
1: Doncs d'aquesta manera, per la via ràpida, el Vila-sana doncs, que aconsegueix guanyar aquesta final, segon partit al millor de 3, havia guanyat la setmana passada a la pròrroga a casa, i guanyant a terres aragoneses s'assegura ja el títol, el primer títol de Lliga, com diem, la segona d'aquesta temporada, perquè havia guanyat també la Copa de la Reina, i ja en van 5 en els dos últims anys. Un club jove que es va crear el 2003, pràcticament com una activitat extraescolar arran de la família Porta, i precisament una de les germanes Porta, la Maria, doncs avui s'acomiadava. La volem saludar, són les 9 i pràcticament 11 minuts de la nit. Maria Porta, com estàs? Felicitats.
4: Bueno, hola, bona nit. Bé, pues estic molt feliç. La veritat és que, bueno, crec que l'esport avui ha estat just, i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol, perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit. I res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
1: I quin triomf, 1-3 a Fraga, que era una pista que no se us havia donat bé històricament, confirmant, refermant el que deies tu, que heu estat les millors de la Lliga des del principi fins al final.
4: Sí, bueno, al final sí que s'ha donat les casualitats de la vida, que hem jugat a la pista de Fraga, però bueno, la pista de Fraga realment només ens hem donat malament una vegada, que va ser durant la Lliga, que vam perdre l'únic partit que hem perdut. Després dels altres cops que havíem anat hem guanyat títols a la pista de Fraga, i igualment és que no m'importava gens quin rival fos. Qualsevol rival ens ho hauria posat molt difícil, però bueno, al final crec que l'altre dia a casa vam fer les coses molt bé, i nosaltres veníem a Fraga a guanyar, no veníem a jugar la carta de la setmana que veia un altre partit. No, anàvem a Fraga a guanyar, i bueno, que crec que l'equip ho ha demostrat des del moment que hem entrat a la porta del pavelló de Fraga, amb tot. Llavors, és això. Clar, molt feliç.
1: Ho deies tu, o sigui, heu estat les més regulars. Només una derrota, podem dir, a banda d'aquella dels despatxos, que és una derrota relativa, el Vila-sana, sense cap mena de dubte, ha estat el millor equip aquesta temporada.
4: I tant, sí, al final només hem perdut un partit durant l'any. Tots els altres els hem guanyat, i, bueno, que a vegades la gent no dona importància poder al títol de la Lliga, perquè doncs, hi ha títols no, que tenen molt nom, com la Champions, la Copa de la Reina, però al final un títol de la Lliga és un premi, crec, molt bonic, perquè bueno, no, és la recompensa del treball ben fet doncs, de 6-7 mesos de treball, de desplaçaments doncs, a pistes complicades, de desplaçaments a pistes que costen molt, bueno, de dies bons d'entrenament, de dies dolents, i crec que ha sigut un superpremi, la veritat, i bueno, al final doncs, podeu fer també envoltada de la meva gent i amb l'equip humà que hi ha dins l'equip, de tant jugadores com d'estaf i tot, doncs, bueno, encara fa més il·lusió, la veritat.
1: A més, és una temporada amb doblet, perquè també veu revalidar el títol de Copa que ja havíeu guanyat l'any passat. Al final s'està veient, s'està recollint els fruits de ja fa molts anys, no?
4: Sí, bueno, crec que portem unes temporades que estem començant a destapar el tap aquest dels títols. Sí que és veritat que a vegades doncs, et pots esforçar molt i l'esport per A, per B o per C doncs, és injust i és cruel, però també una cosa que ha demostrat l'esport al llarg dels anys doncs, és que sempre et dona una segona oportunitat, que sempre et dona com, no? Aquell, allò de dir, ho tornes a intentar i tornaràs, i bueno, crec que també una cosa que aquest equip té és que hem passat moments molt dolents, que hem perdut títols importants i l'equip s'ha refet, una capacitat de resiliència, doncs, crec que espectacular i bueno, no? Hem seguit, vull dir, vam perdre la Champions, que ens va fer molt mal, i vam seguir, ens vam emportar la Copa de la Reina, i hem seguit, i ens vam emportar la Lliga, que, bueno, jo crec que tota gent teníem també moltíssimes ganes, la veritat.
1: I ara falta seguir, i l'any que ve ja guanyar la Champions, i ja ho tenim tot, no?
4: Sí, la veritat és que sí, és l'únic títol que li falta al club, la Champions. I jo realment, ho he dit sempre, hi ha gent que fa esport tota la seva vida, i no guanya res, i jo realment em sento una privilegiada i una afortunada perquè sí que he fet esport tota la meva vida i he tingut la sort doncs, de guanyar títols amb el club de la meva vida, amb el club del meu poble, amb la gent que jo estimo i, bueno, que crec que hi ha molta gent doncs, que li agradaria això de fer, no? I, bueno, pues, al final, pues, bueno, pues, guanyar aquest títol i qualsevol amb el Vilassana realment, doncs me fa molta il·lusió, la veritat.
1: És que al final la teva carrera esportiva és com una mena de guió de pel·lícula, no? Perquè pràcticament podem dir que tu amb la victòria munteu el club pràcticament, per dir-ho d'alguna manera, el 2003. Mica a mica aneu creixent, aneu fent ascensos, us planteu aquí a l'elit de l'hoquei femení estatal. I he guanyat els 5 títols que ha guanyat el club en aquestes dues temporades i a l'últim partit acabes doncs, donant-li, entre cometes, la primera lliga al club del teu poble.
4: Sí, la veritat és que sí, bueno, una il·lusió, no?, de dos nenes que un dia tenien una il·lusió que van començar pues, amb la cadestra escolar del poble sense cap expectativa, sense saber el que passaria ni res de res, doncs al final crec que s'ha convertit en la il·lusió d'un poble, d'una comarca, de molts nens i nenes que al final doncs, fa goig veure el pavelló de Vilassana ple. Avui mateix a Fraga crec que no només hem donat una lliçó dins la pista, que crec que també l'hem donat fora, perquè hi havia moltíssima gent de Vilassana i

0: Vull dir que hi ha cantera, que són del poble, que hi ha hockey Vilafane per molt temps i que sí que és el que em retiro, però estic molt tranquil·la per totes les persones que pugen al darrere, que sé que ho faran i s'ho estimaran igual que jo o més.
1: Continuaràs vinculada al club d'alguna manera o ja t'ho miraràs des de la grada?
0: No, no, la veritat és que no, no continuaré vinculada de cap manera. Jo m'ho miraré des de la grada, o m'ho miraré o ho patiré des de la grada, no ho sé. Però no, no, de moment no, i no, no està dins dels meus plans, la veritat. Ho seguiré, però des de la grada com una aficionada més.
1: Suposo que ara el relleu del braçal de capità per la victòria, no?
0: Bueno, sí, jo crec que sí, que li donaré a la victòria, sí, sí, el braçalet de capitana. Crec que també ho portarà molt bé i que ho sabrà fer molt bé i sí, sí, li donaré amb ella.
1: Molt bé, escolta'm, com ho celebrareu, si és que ho sabeu ja?
0: Bueno, al ser diumenge, doncs tampoc podem fer gran cosa perquè tampoc hi ha moltes discoteques obertes. Res, per aquí el poble, hi ha tothom del poble per aquí, estem aquí al bar amb música i estarem per aquí i no ho sé, el que ens porti la tarda, suposo. Llavors, això, ja ho celebrarem el cap de setmana que ve, que tindrem temps.
1: Doncs el cap de setmana que ve, a veure si es fa aquesta rua, perquè una lliga bé s'ho mereix, la primera lliga de la història de la Vilassana, aquest club que es va crear el 2003 i que a les dues últimes temporades ha guanyat 5 títols, i avui amb la capitana, la Maria Porta, que a més es retira. Maria, moltíssimes felicitats, no només ja per aquest títol, sinó per aquesta trajectòria, pel que heu fet amb aquest club i pel que heu fet per l'hoquei català.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies.
1: Doncs ben contenta la Maria Porta i ben contenta també la seva germana Victòria Porta, doncs que ha fet un dels tres gols avui de la final de Vilassana al camp del Fraga, i que li deia això a la nostra companya de Lleida Televisió, a l'Eva Cortico.
2: Avui dormo amb ella, o dormim a Vilassana, tots amb ella, i és aquí. Sí, la copa ja és aquí. Sí, potser sí, el resultat se'ns ha posat bastant de cara, hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. No, la veritat és que moltíssima il·lusió. És una altra vegada la primera llauna d'una lliga i la veritat és que molt contenta, ojalà sigui la primera de moltes. Bé, jo crec que amb la resiliència d'aquest equip al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, on el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat, i crec que en som justes mereixedores d'un títol, que és la regularitat d'un equip. Sí, la veritat és que molt orgullosa de la base i la cantera que hi ha, perquè al final aquest any s'han pogut classificar tots els equips per tots els campionats de Catalunya i la gran majoria pel d'Espanya, i conquerint títols, crec que aquí demostra que hi ha una bona cantera i que pugen nenes petites, sobretot per jubilar-nos.
1: Doncs, de moment, la Maria Porta ja s'ha jubilat. La Victòria Porta és probable, com ens deia ara la seva germana, que li agafi el relleu a la capitania de la Vilassana, que, per cert, segurament, la setmana vinent, dissabte, tenen previst un sopar per celebrar el final de temporada i probablement es faci rua, però això encara s'ha de confirmar. Vinga, i a tot això, l'hoquei lliga masculina, segon partit de la final. De moment, l'Igualada, que no està podent plantar cara davant del Liceo. Eric.
3: Doncs sí, Ignasi, de moment, primer període, resten 2 minutets i 45 segons per arribar al descans a Galícia. El club local, el Liceo, va guanyant 4-0 a l'Igualada Rigat, als igualadins.
1: Doncs estarà complicat guanyar aquest segon partit després de la derrota del divendres en el primer. Per tant, veurem si l'Igualada aconsegueix plantar una miqueta més de cara en el que queda de partit, però de moment es posa força complicada aquesta final. I a tot això, a la Nacional Catalana Femenina, ahir el Mataró va aconseguir l'ascens després de guanyar novament el Caldes.
3: Caldes 3, Mataró 4.
1: Doncs per la via ràpida també el Mataró ha resolt aquesta final per ascendir a hoquei lliga femenina. Per tant, el Mataró, un any després de l'ascens, tornarà a la màxima categoria femenina de l'hoquei patins estatal. Després del partit ahir, el nostre company en Jordi Cochran, que parlava amb la capitana Paula Lladó.
4: Doncs amb molts nervis, veníem amb moltes ganes, sabíem que elles ens plantarien cara, però veníem també amb molts motivades i amb les idees molt clares. I crec que d'aquí ha sortit el resultat d'avui. Per mi és un orgull, per mi és estar a casa. És la feina feta de tot l'any, que és molta, és molt sacrifici, d'això hem de fer moltes

0: coses per jugar aquest esport, per dedicar-nos-hi 100%, i estic molt orgullosa d'aquest equip, de la feina que ha fet i de com ha avançat des del principi fins ara.
1: I a tot això, a la Nacional Catalana Masculina també hi es va disputar el segon partit de la final.
2: Noia B 6, Caldes B 3.
1: Doncs el Noia B aconsegueix l'ascens a plata masculina ahir en directe en aquest programa. El Sergi Fernández de Ràdio Sant Sadurní, que ens posava en directe amb Pau Romagosa.
3: És espectacular haver de pujar o tenir un equip a Hockey Lliga Plata. Per a un club com aquest, tan històric i que s'ho mereix tot. L'any passat vam pujar amb el Xavi Brics d'entrenador. Aquest any, doncs, amb un parell de peces, però mantenint la base i entrant jo com a entrenador, doncs, mira, hem aconseguit això, que és espectacular per aquest club. De fet, l'objectiu era no baixar, nous a la categoria, vull dir que al final el que buscàvem era mantenir-nos i a partir d'aquí, doncs, anar creixent dins la categoria. Però mira que anàvem passant els partits, anàvem millorant, anàvem fent millor les coses i, doncs, mira, al final anem a arribar a play-off, bona dinàmica i guanyadors.
1: Vinga, i a les 9:23 parlem també d'un altre dels grans protagonistes d'aquest cap de setmana, l'Atlètic Barceloneta, que s'ha proclamat novament campió de la Champions masculina de waterpolo.
2: Barceloneta 17, Prorreco 16.
1: Gran final del Barceloneta, carregant-se un dels grans dominadors, de fet, el gran dominador de la Champions històricament, com és el Prorreco italià. Ja a semifinals també havien eliminat un altre dels grans campions, com és el Ferencváros hongarès. I segona Champions de la història de l'Atlètic Barceloneta. El 2014 l'havien guanyat els mariners, en aquella ocasió a casa, en la primera temporada de Xus Martín a la banqueta. Aquesta temporada, primera temporada per a Fran Fernández, l'exjugador i ara entrenador. I avui ha passat per l'enjoc televisió i, evidentment, ha celebrat i molt aquest títol de Champions.
4: En el fútbol se dice que entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? Algo así. Parece que en el Barceloneta cambiar de entrenador nos ha traído... dos Champions. Antes de cambiarme, espero que me den la oportunidad de conseguir dos seguidas. Y de momento creo que Santi me ha confirmado que el año que viene seguiré jugando del equipo. Que soy sincero, estoy disfrutando mucho mi etapa de entrenador. La otra no puedo volver. Ya la disfruté en su día, estoy muy feliz. Meter goles, dar asistencias, hacer un bloqueo, hacer acciones, tener una gran adrenalina. Pero la sensación de ser responsable de un grupo, de su estado anímico, de la táctica, lo disfruto, así que es lo que me espera, creo que durante mucho tiempo, y lo disfruto, así que me quedo con lo que tengo actualmente.
1: Doncs un Barceloneta que clou una temporada perfecta, han guanyat tots els títols que han disputat. Fran Fernández, que ens deia l'enjoc televisió, les claus de tot plegat.
4: Sí, la Ferrari da mucha confianza y luego también los cuartos de final de Champions, donde hemos ganado los seis partidos, hemos ganado todos los partidos fuera de casa este año, tanto en Liga como en Champions League, en piscinas complicadas, incluso cuando ya estábamos clasificados que podíamos relajarnos, el equipo ha respondido y ha jugado de manera muy sólida. Pues llegamos en nuestra mejor versión del año y al final lo único que tenemos que hacer era jugar dos buenos partidos, sabíamos que no teníamos mucha presión, porque al final el Ferencváros era el campeón de Europa y esto nos daba la tranquilidad de decir, tenemos que simplemente preocuparnos de jugar nuestra mejor versión y de que ellos no entren en partido y ha salido todo rodado. Si hubiésemos firmado antes, o sea, si nos lo hubiesen explicado antes de empezar la temporada, lo hubiésemos firmado. Llegar a semifinales a penaltis con el Ferencváros. Y fíjate, penaltis, hemos llegado a Prorreco y hemos ganado, creo que le con bastante, no bastante superioridad al resultado, pero sí en el juego.
1: I a tot això, amb waterpolo, a banda d'aquesta Champions del Barceloneta, també estàvem ben pendents del play-out de permanència de la divisió d'honor femenina. El segon partit de la final al millor de 3, hi haurà tercer partit perquè ahir l'Horta va perdre.
2: En aquest cas, el partit entre l'Irunya i l'Horta va acabar empat a 12, però l'Irunya es va imposar els penals per 6 a 5.
1: Per tant, s'haurà de resoldre tot plegat aquesta permanència. El tercer partit serà dissabte vinent a les 5 a la piscina de l'Horta. Per tant, a veure si hi ha sort i l'Horta aconsegueix la permanència. Compte que el València se'n va de 12, 52-64 a la pista de la Penya, mentre l'Igualada continua perdent a la pista del Liceo. Ens aturem 3 minutets i tornem amb més esports aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
8: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
9: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapet.
1: Dos quarts de deu de la nit, som els de l'enjoc. Darrera mitja hora del programa en bàsquet. Se li complica el partit a la penya, Eric.
2: Doncs sí, de moment gairebé 9 minutets a Badalona perquè acabi el partit. Joventut de Badalona, 57, València Bàsquet, 69.
1: Doncs de 12 perdent ara mateix el conjunt badaloní i s'ha arribat al descans en hoquei patins a la pista del Liceo.
2: I no hi ha bones notícies per l'equip català a Galícia, on el Liceu guanya amb una renda de 4-0 davant l'Igualada.
1: Doncs déu-n'hi-do, el primer partit perdien 6-0 al descans, en aquest cas 4-0, el Liceu que no està deixant opcions al conjunt igualadí. Tot fa pensar que la sèrie s'anirà a Igualada amb un 2-0 en contra per al conjunt català. A tot això, parlem de futbol. Play-off d'ascens a segona divisió. Ahir es va disputar l'anada de la final. El Sabadell haurà de tornar a remuntar divendres que ve a la Nova Creu Alta.
2: Zamora 1, Sabadell 0.
1: Doncs un gol de Maldonado només començar el partit. Va acabar condemnant el conjunt arlequinat, que acaba perdent i, com dèiem, ja s'activa immediatament l'operació remuntada de cara al pròxim divendres en la gran finalíssima. Qui guanyi aquesta eliminatòria el divendres, si guanya el Sabadell, perquè ja li val amb l'1-0, li valdria per aconseguir l'ascens, si no, qualsevol altre resultat, un empat o una derrota, significaria l'ascens del Zamora. En Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
3: El centre d'esport Sabadell haurà de remuntar una altra vegada, això sí, aquesta vegada no dos gols com a semifinals contra el Real Madrid-Castilla, sinó només un contra el Zamora, si vol ser divendres que ve nou equip de la Lliga de Futbol Professional, de la Lliga High Promotion de la segona divisió. Ahir, a l'anada de l'eliminatòria, en un Ruta de la Plata completament ple, el Zamora es va avançar de manera molt matinera amb un golaç de Mario Losada tot just al minut 2.5 de joc. Després, a la primera meitat sí que va ser de l'equip de l'ex-arlequinat Òscar Cano, a la segona va dominar molt més el conjunt arlequinat, això sí, sense traduir-ho en gaires ocasions, i al final sense poder fer el gol de la Igualada. Per tant, tot es decidirà a la Nova Creu Alta, eliminatòria oberta de moment amb avantatge mínim pel conjunt de Castella i Lleó. Ferran Costa és l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell.
4: Hem de generar i construir durant cada moment d'aquesta setmana el que viurem divendres. I necessitem el millor de cadascú. El premi és acollonantment gran. El repte és gran també, però sento que tenim la millor afició per fer-li front, el millor grup de jugadors per fer-li front, ho han demostrat una mil vegades. Vam fer un partit de merda a Valdebebas, no em va agradar gens el que vam transmetre, i tot i així ens vam recordar que hem sigut durant 38 jornades, les que hem fet 68 punts. Hem fet grans coses aquesta temporada, però els millors moments estan per arribar, estic convençut. Llavors, aquests grans moments els hem de construir des d'allà, cadascú, que convencen el que torni al costat seu al cotxe, creient, i sobretot, hores abans de que comenci el partit, s'ha de començar a generar un autèntic infern. El nostre temple, on l'equip ha fet tan bones coses durant la temporada, però insisteixo que sento que les millors estan per arribar.
3: De moment està garantida ja l'entrada a 3/4 de la Nova Creu Alta i bàsicament els únics seients que queden són de socis que tenen temps fins demà passat per retirar la seva localitat. Si això no succeeix, si queden seients lliures, s'obrirà de nou a la venda al públic, però de moment està penjat el no queden entrades a l'espera dels abonats. Vaja, en resum, que segur tornarà a haver-hi un tercer sold out de manera consecutiva a l'estadi de la Nova Creu Alta. Estarà plena a vessar la graderia del temple arlequinat i qualsevol resultat favorable al Sabadell, qualsevol victòria significarà el bitllet directe per segona divisió. Si és per la mínima, haurà de ser via pròrroga, però li valdrà mantenir la victòria per un gol de diferència a l'equip de Ferran Costa per pujar. si és per més d'un gol, l'ascens serà directe sense recórrer al temps extra. Per contra, si hi ha empat o victòria visitant, el Zamora pujarà per primera vegada en la història a segona divisió.
1: Doncs divendres a la Nova Creu Alta, aquest partit decisiu per pujar a segona divisió del Sabadell. Igui també haurà de remuntar, en aquest cas, el play-off d'ascens a segona federació. És el Badalona, que avui ha perdut de manera contundent l'anada de la final.
2: Compostela 3, Badalona 0.
1: Doncs ja de ben inici, el partit s'ha de dir complicat a la Badalona i després no ha tingut capacitat de reacció. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant.
5: El Badalona no ha aconseguit un bon resultat de cara a la tornada al camp del Compostela. Ha perdut ni més ni menys que per 3-0 i per segon cop consecutiu haurà de fer una autèntica remuntada, una autèntica ombrada per mirar de capgirar el resultat i pujar a segona federació. Evidentment, és prou complicat en un partit on la sensació és que el Badalona ha controlat la pilota, però qui ha tingut les oportunitats i qui ha estat contundent a les àrees ha estat el conjunt local, que ha tirat d'ofici, que ha tirat d'experiència i que s'ha endut aquest marcador davant la desesperació del conjunt escapulat. Dos gols psicològics a l'inici del partit i també a l'inici de la segona part, que segurament han marcat el desenllaç del maig. Tenim amb nosaltres al davanter del Badalona, tenim el Toni Larrosa. Toni, m'imagino que ara païnt aquesta situació, no?
6: Sí, fotut, perquè crec que no era el resultat que volíem endur-nos, però bueno, sent positiu i mirant al costat positiu, la setmana passada vam remuntar 3-0, o sigui que bueno, tenim ganes ja que sigui el diumenge de jugar al nostre camp, amb la nostra gent, i bueno, crec que la gent, hi ha molta gent que confiarà en la remuntada, nosaltres també ho hem de fer, avui crec que és complicat, però bueno, demà ho veurem diferent i el dimecres doncs ja veurem d'un color clar.
5: La sensació és que us han fet molt de mal en poc.
6: Sí, crec que ells ens han esperat a darrere, algun error nostre i aprofitar les contres amb els tres de dalt que ho fan molt bé i bueno, nosaltres sí que és veritat que hem tingut moltes arribades però no hem aconseguit ficar el gol, però bueno, ja et dic, crec que sent positius doncs intentarem fer-ho perquè al final per l'escut, per la ciutat i ho intentarem.
5: A refer-se per la tornada, Toni, gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Doncs el Badalona que ha patit aquest sotrac important aquí al camp del Compostela, a l'estadi municipal Verónica Boquete, i com dèiem, doncs haurà de tornar a intentar fer una gesta diumenge vinent a l'estadi municipal de Badalona a partir de 1:15. Impossible, no. Molt difícil, i el següent, sí. Però veurem què és capaç de fer l'equip de Mikel Azparren, que avui no ha pogut competir com volia contra el Compostela.
1: Doncs el partit de tornada, igual que avui el d'anada, es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. El diumenge a 1:15, el Badalona ha de remuntar 3 gols en contra davant del Compostela. I per cert, que avui el Reus Redis, també parlant de segona federació en aquest cas, ha anunciat la renovació del porter Dani Parra. I vinga, més play-off d'ascens, en aquest cas a tercera divisió, a tercera federació. Ahir es va disputar la tornada de la final. La Pobla de Mafumet acompanya Sant Joan Montcada i Martinenc en l'ascens tercera.
2: Pobla Mafumet 0, Sant Mauro 0.
1: Doncs una Pobla de Mafumet que ara escoltarem protagonistes, però abans que em deixava jo que estava ja despistat amb tants play-off descents, anem a escoltar també a Miquel Azparren, el tècnic del Badalona, en la transmissió que ha fet precisament el Ramon Durant i els companys de Ràdio Ciutat de Badalona. El tècnic del Badalona deia això.
7: No és dominar el resultado, no és dominar les àrees, no és dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no la hemos tenido. La hemos tenido en otros momentos, la hemos tenido muy recientemente. Y más que un análisis táctico y repetir situaciones que puedo creer que se han reproducido de otros momentos, lo que quiero recordar es que gente que ha venido muy lejos y gente que nos estaba diciendo si se puede al terminar el partido. Este es el mensaje. Gente que ha estado en su casa, gente que nos ha visto desde un bar todos juntos, desde otro lado, pero mensaje de si se puede con 3-0. Y la unión que hay ese grupo ahora mismo ahí dentro sufriéndolo juntos, es una energía que no me esperaba tener ahora mismo con esta, bueno, decepción del resultado, pero va a ser nuestro motor.
1: 9:39 minuts, com us dèiem, el play-off d'ascens a tercera divisió. La Pobla, que acompanya a Sant Joan Montcada i a Martinenc en aquest ascens a tercera. podria arribar a pujar també al Prat, però per això hauria de passar que el Badalona pugi a segona federació. Per tant, la remuntada del Badalona del pròxim diumenge doncs no només suposaria un ascens d'un equip català, sinó dos, en aquest cas una segona federació i una altra a tercera divisió. Però en qualsevol cas, la Pobla que aconsegueix aquest ascens davant del Sant Mauro. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
8: Xavi, s'ha acabat i de la millor manera, pujant a tercera federació. M'imagino que molt i molt content.
9: Doncs sí, tota la feina de tot l'any. Ens jugàvem amb un sol partit, era una mica injust, però era així, i ha tocat així. I molt content per haver aconseguit l'objectiu, per tota aquesta gent que ens ha ajudat tant avui al camp. Tenia un aspecte increïble i jo crec que ens ho mereixem. Ens ho mereixem perquè crec que hem estat molt bé tota la temporada. Petits detalls han fet que no anéssim directe, i tot i que avui hem patit enfront d'un molt bon rival, doncs al final hem pogut mantenir-ho i treure-ho endavant, així que molt feliços.
8: Ha estat un camí llarg, han estat dos anys en aquesta categoria, tu vas arribar l'estiu passat amb un equip tocat perquè havia fregat la primera catalana, però has pogut construir un equip i al final has estat a dalt, que és el més important.
9: Sí, és el que tu dius, hem construït un equip, un vestuari molt unit, una bona família, nanos del juvenil que pujaven amb moltíssima il·lusió, amb el que ens hem trobat aquí s'ha generat un equip molt potent, crec que hem jugat un molt bon futbol, ja et dic, merescudíssim.
8: Sobre l'eliminatòria, avui ha estat un partit dur, ells també fortalesa defensiva, Joaquim, però vosaltres heu estat molt correctes, sobretot a la segona part.
9: Hem estat molt sòlids, crec, a nivell defensiu, ens ha faltat lucidesa a nivell ofensiu, avui no ha sigut el nostre millor partit en aquest aspecte, també doncs, l'entorn, l'ambient, doncs, també pot haver passat factura en aquest sentit, però l'equip ha estat molt ferm, hem defensat bé, el Sant Mauro ens ha plantejat un partit complicat, ho han fet, jo crec que ells han estat molt bé avui, però bé, al final, com et deia, la solidesa de tota la temporada, l'equip menys golejat amb molta diferència, i avui doncs, hem aprofitat aquesta inèrcia per poder acabar amb l'empat que ens donava l'ascens.
8: Ara a celebrar-ho, vacances i a treballar, perquè la tercera federació no és desconeguda per la Pobla.
9: Agafa força, sí, necessitem descansar una mica perquè s'ha fet molt llarg i com bé dius, començar ja a pensar la temporada vinent, una temporada on la Pobla doncs, estarà on crec que es mereix.
8: Continues, no, la temporada que ve?
9: Sí, a priori tenim vinculació sí, en aquest sentit i sí.
8: Xavi Vilagut, entrenador de la Pobla de Mafumet, moltíssimes gràcies per atendre'ns i a celebrar-ho.
9: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs el David Prats amb el Xavi Vilagut, el tècnic de la Pobla de Mafumet. Ahir, David Prats, que també parlava amb un dels seus jugadors, Eric Mora.
10: Sí, muy felices por estos meses trabajados. Nadie daba un duro por nosotros, pero lo hemos logrado, el objetivo que queríamos todos. Sí, ya sabemos que somos un buen bloque defensivo, todos damos nuestro 100%, pero al final hemos dado nuestro 100% y nada, muy feliz por todos. Ya nos avisaron de esta liga, era muy física, era muy de correr a las espaldas, muy de lanzar balones, pero bueno, muy felices por haber aportado nuestro 100% y poder haber subido a tercera federación. Para este pueblo es un orgullo.
1: Doncs orgullosos a la Pobla de Mafumet per aquest retorn, en aquest cas a tercera federació. I aquesta tarda també hem viscut un altre play-off d'ascens a Lliga Elit, a la tornada de la final. S'ha quedat a Viladecans.
2: Viladecans 3, Igualada 2.
1: Ens ha felicitat la Viladecans. Recordem que havien quedat 0-0 en el partit d'anada. Després de que el partit marxés a la pròrroga, el Viladecans, tot i quedar-se amb 10, aconsegueix l'ascens a Lliga Elit. Felicitats. Vinga, 9:43 minuts. Parlem de bàsquet. Com va la penya, Eric?
2: Doncs 3 minuts per arribar al final del partit. Encara no està tot venut a Badalona. Joventut de Badalona 71, València Bàsquet 79.
1: Parlem d'avui, de veure si la penya aconsegueix reaccionar en aquest tram final, tot i que el València sembla que ha posat una marxa més en aquests darrers instants del partit. I qui va resoldre ja per la via ràpida la semifinal, l'altra semifinal, va ser el Barça, que ahir va tornar a guanyar a Tenerife.
2: Tenerife 76, Barça 85.
1: Doncs el Barça es classifica per la final. 3 victòries en 3 partits davant de Tenerife. Així valorava la d'ahir el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
11: Nosotros estamos contentos de esta victoria, de este partido. Un partido típico de playoff fuera de casa. Donde hemos tenido especialmente un segundo cuarto bastante malo. Y eso nos ha penalizado mucho en la primera parte. Hemos ido abajo 12 puntos al descanso, que es una diferencia importante. Pero poco a poco, desde el principio del tercer cuarto, creo que nos hemos hemos estado mejor defensivamente, también ofensivamente. Hemos controlado un poquito más todas las situaciones, hemos jugado un poquito más, circulando el balón un poquito mejor, aunque nos faltó siempre un poco hoy, excepto en el último cuarto. Y nos llevamos este importante partido para nosotros.
1: Doncs el Barça, que ja és finalista d'aquesta Lliga CB, espera arribar a la final, que sortirà precisament d'aquesta eliminatòria entre Joventut i València. De moment, el València continua 8 punts per sobre. Si guanyés aquest partit, seria precisament el rival del conjunt blaugrana. A la final li van preguntar a Xavi Pasqual precisament sobre les possibles preferències de cara a aquesta final.
11: Bueno, nosotros vamos a esperar a ver cómo termina, con todo el respeto a dos equipos que lo están haciendo muy, muy, muy bien. Ahora Valencia con 2-0 tiene un panorama favorable, pero Juventud ha demostrado en casa, especialmente el día de Baskonia, que sabe cómo recuperarse, que sabe cómo jugar en casa con su público, y vamos a ver lo que pasa en los próximos partidos. Entonces vamos a estar intentando recuperarnos bien, lo primero, y luego esperando a ver si la eliminatoria es más largo o más corto para saber el día de empezar, y a partir de ahí tomar todas las decisiones que tengamos que tomar.
1: A veure com acaba aquesta eliminatòria, 73-79 a 2-54 per acabar el partit a Badalona. Hi ha tot això, un parell de punts de mercat del bàsquet. D'una banda, el bàsquet Girona ha anunciat avui que Otis Livingston no continuarà la disciplina de l'equip. I en bàsquet, però en aquest cas femení, parlant de la penya, recordem que aquesta temporada va descendir i ha perdut la màxima categoria del bàsquet estatal, i això comporta sortides de jugadores. La base catalana de la penya, Laia Alemana, ha signat per l'Estudiantes. Hem sabut avui, recordem també, la jugadora del conjunt badaloní, Alima Dembélé, ha fitxat pel Palma. Vinga, i a les 9 i gairebé 47 minuts hem de parlar també de futbol sala. El play-off d'ascens a primera femenina. Avui s'ha jugat l'anada de la gran final. No han anat massa bé les coses per al Linyola.
2: Linyola 1, Estrella Còrtega de futsal 4.
1: Ens haurà de remuntar aquests 3 gols en contra a Terres Gallegues la pròxima setmana al Linyola. Un Linyola que ha fet una molt bona primera meitat, que ha tingut moltes ocasions per avançar-se en el marcador, no ho ha aconseguit, ho ha fet el conjunt gallec. El Linyola, que ha arribat a empatar el partit, però posteriorment doncs, l'Estrella ha acabat fent valer també la seva qualitat per deixar aquest 1-4, que deixa l'eliminatòria molt complicada. Però això és el que dèiem després del partit el tècnic Xavi Alís i una de les seves jugadores, la Montse Carles.
12: Correcte, jo crec que massa càstig. Ha hagut una primera part on hem estat superbé, crec que havíem de marxar per davant el marcador, i una segona part on, bueno, on elles han donat un pas endavant. Sí que és veritat que generar no han generat molt, però sí que han aprofitat moltíssim les jugades d'estratègia, els errors nostres, i al final doncs, el resultat aquest de 10-4. També ens ha penalitzat moltíssim l'expulsió, que jo ara parlava amb els àrbits i els he dit, no entenc com amb una final del play-off sigui, bueno, sí, expulsió amb una jugadora per aquestes dues accions. Jo crec que ens ha penalitzat moltíssim i al final, doncs, bueno, no hem perdut 1-4 i toca seguir. La tornada al final és un partit, sí que és veritat que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar-li la volta al marcador. Anirem a per totes.
13: Correcte, jo crec que no fa justícia. La primera part ens podíem haver posat per davant i és veritat que la segona part amb l'expulsió ens condiciona, però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençuda, ens queda Galícia. Jo crec que de la primera part podem estar molt satisfetes perquè elles s'han baixat a mitja pista, hem tingut moltes arribades, molt poques ocasions per part d'elles, però de vegades el futbol sala és injust i elles la segona part sí que és veritat que s'han mostrat millor.
1: Doncs a veure, la setmana vinent, si el Linyola aconsegueix el miracle, podríem dir, i guanya de més de 3 gols a Terres Gallegues. A tot això, recordeu que ja sabem que el Pozo Múrcia serà el rival del Barça a la final de la primera masculina, en aquest cas, dimarts i dijous comença aquesta final, al millor de 5, a les 9, els dos primers partits al Palau Blaugrana. I un altre punt de futbol sala, perquè el play-off d'ascens de segona masculina, ahir el Mataró va aconseguir pujar de categoria.
2: Mataró 5, Palma B 3.
1: Doncs havien perdut 2-1 a Terres Balears al partit de Nadal i el Mataró ahir que ho va capgirar. De fet, es va posar 4-0 en aquest partit que vam veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa. Més semblava que el partit i l'eliminatòria estaven sentenciats. Es va arribar a posar 4-3. El Palma B va tornar a igualar l'eliminatòria i al final un gol de Juanito, doncs, pràcticament quan quedaven ja molt pocs instants per acabar el partit, va significar l'ascens a segona. Després del partit, felicitat de dos dels jugadors del Mataró, Pol Novo i Sergi Meneses.
14: Era el somni de la meva vida, del David, del meu pare, dels meus amics, i sempre sortia a creu i m'he espantat perquè pensava que avui també. I amb un Juanito increïble i un treball de tots, doncs, ho hem aconseguit i hem fet història. És un valor de club perquè des del 2018, que vam pujar 2017 a segona B, que ho intentàvem, i és que ho hem aconseguit, és una bogeria i no ho puc creure realment.
15: Uau, molta felicitat, jo crec que era el moment de pujar, s'ha posat totes les coses encara i tants anys de sofriment i de patiment, l'hem aconseguit i estarem allà a segona, lluitant el que podem. Tenim una porteria increïble, uns grans companys i bueno, ha sigut una eliminatòria molt dura, Palma ens ha posat les coses molt difícils, però l'hem donat tot. Gràcies, la mereixerem.
1: Vinga, recta final del programa. Encara hem de repassar altres informacions en format breu. Per exemple, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha guanyat avui el Tour dels Pirineus. Després de l'exhibició ahir en l'etapa que passava pel Tourmalet, la catalana ha mantingut diferències amb les perseguidores i aconsegueix així la seva 9ª victòria com a professional, 5ª d'aquesta temporada, en què, recordem, s'havia imposat ja curses com l'Amstel Golden Race i la Volta a Espanya. La pròxima setmana, per cert, la tindrem a la Volta a Catalunya. Paula Blasi, només a arribar, deia això.
16: Yeah, this year I think I'm more confident in myself.
17: Crec que aquest any confio més en mi mateixa i tinc un gran equip al meu voltant. Avui ha estat un dia gairebé perfecte. Volíem lluitar amb la Domi per guanyar l'etapa, però quan hem vist que hi havia aquesta escapada, hem optat per ser prudents i mantenir el pla per mantenir l'avantatge. Feia molta calor i no volíem prendre riscos al principi que ens faltessin les forces al final. Així que gairebé hem aconseguit tots els objectius que teníem avui.
16: La final part, so yeah, I think we almost got all the goals we had.
1: Doncs a Paula Blasi, la pròxima setmana, de divendres a diumenge, a la Volta a Catalunya, serà una de les participants estel·lars de la cursa ciclista de casa nostra. D'altra banda, el pilot britànic Lewis Hamilton ha guanyat la seva primera cursa com a pilot de Ferrari. Avui, el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que s'ha celebrat aquest diumenge al circuit de Montmeló. Durant tot el cap de setmana han passat més de 300.000 persones acumulades com a espectadors a Montmeló. I un altre nom propi d'aquest cap de setmana, l'atleta de Santa Coloma de Cervelló, Laura Heredia, ha aconseguit la medalla de bronze a la Copa del Món de Pentatló Modern a Budapest. Deia això després de la cursa.
18: Right now I don't have words to,
19: ara mateix no tinc paraules per explicar com em sento. Estic superfeliç, tinc molts sentiments al mateix temps i bé, només vull donar gràcies al meu equip, a la meva família, a totes les persones que m'han donat suport fins a l'últim moment. Estic molt orgullosa d'aquest treball que he mostrat avui en aquesta competició i sóc molt feliç.
18: I'm so happy. Gràcies pel vostre suport, al Pau, al Parre, a l'Edi i Matei. I love you so much.
19: Us estimo molt. Gràcies per ser sempre al meu costat. I bé, això és només el començament.
18: It's just the beginning.
1: Doncs emocionada Laura Heredia després d'aquesta important victòria. I un altre doncs, punt d'atenció aquest cap de setmana, la cursa del foc a Olesa, Olesa Ràdio, Pilar Peiró.
20: Ambient espectacular el que s'ha viscut aquest matí a Olesa amb la 19ª edició de la Cursa del Foc. Un total de 1.200 corredors i corredores han participat a les curses de 10 i 5 quilòmetres aquest matí. A la cursa de 10 quilòmetres, el primer premi masculí ha estat per l'olesà Albert Uller, amb un temps de 31 minuts i 24 segons, i en la categoria femenina Mireia Riba, amb un temps de 38 minuts i 47 segons. A la prova de 5 quilòmetres, el primer premi masculí ha estat per Rodouan Rouad El Hadjoui, amb un temps de 16 minuts i 18 segons, i en femení per a Nicole Michowski, amb un temps de 17 minuts i 39 segons. Raúl Agudo, responsable tècnic de la cursa i membre de l'equip tècnic del Club Atletisme Olesa, ho detalla.
0: Doncs avui, que ha sigut la primera vegada que per nombre de corredors hem separat la cursa, primer hem fet la cursa de 10K, on la guanyadora ha sigut la Mireia Ribas amb un temps de 38-46, i l'Albert Uller, que és del Club d'Atletisme Nostre, d'Olesa, 31-24, els guanyadors de la 10K. Llavors, la cursa de 5 ha sigut tot seguit, ha sigut la Nicole, campiona, amb 17-37, i el Reduan Robat, que també ve moltes vegades a córrer aquí, amb 16-18, el campió masculí. Sí, aquest any sobretot hem augmentat d'inscrits a la cursa de grans, d'adults, els nens més o menys mantinguts, que és el que fem el dissabte, però a la cursa d'adults més de 1.100 inscrits, sí, teníem 900 molt llargs l'any passat, o sigui que estem 130 inscrits més de l'any passat, que ja va ser rècord.
20: Un centenar de voluntaris i voluntàries han fet possible aquesta cita ja consolidada dins del calendari esportiu.
1: I a tot això acaba el partit de la penya, Eric.
2: Doncs sí, els badalonins, que han caigut per 75-87 davant el València Bàsquet, que s'han dut els tres partits de la sèrie, doncs per arribar a la final de l'ACB, on li espera el Barça Bàsquet, Ignasi.
1: Doncs la València tindrà el factor pista a favor, serà el rival del Barça, tros de final i tros de temporada el que ha fet la penya, malgrat aquesta eliminació. I per cert, a l'hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, l'Igualada ja sense opcions de donar la sorpresa a la pista del Liceu,
2: Doncs sí, Ignasi, l'Igualada que perd per 6-0 a casa del Liceu quan queden encara 15 minuts del segon període per acabar el partit.
1: Molt bé, doncs no tenim temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bones vacances,
2: Gràcies, Ignasi, igualment, i doncs ens veiem aviat.
1: Perfecte, fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marca al control de so, i els que us hem parlat, l'Edic López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. Recordeu que nosaltres continuem encara un parell de caps de setmana més abans d'agafar les vacances. Recordeu també que podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Hertz.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
3: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
2: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
3: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
2: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
6: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
7: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
8: Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin propostes...
9: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
10: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions figurant en rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència han estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo.
2: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
3: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
1: El reportatge complet el podreu veure a Cugat Mèdia. La pulsera Eryx, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. I els esports. El primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana ha eliminat a la final per l'ascens a l'Oar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a la GEM Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. I els jugadors de l'equip d'handbol a la vi de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts, i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han sigut claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. El reportatge complet el podreu seguir a Cugat Mèdia. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Salari està al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i per endavant avui un programa que volem dedicar als cantautors, perquè aquest concepte tant del segle XX, què se n'han fet? És a dir, on són els cantautors d'ara?

Si hi ha un lloc on la paraula cantautor mereix un respecte enorme és a Llatinoamèrica. I hem començat avui precisament a l'Argentina amb la Silvana Moreno i un clàssic, el León Gieco, cantant junts aquesta L'Aurora, que està inclòs en el sisè àlbum, últim treball publicat recentment, d'aquesta cantautora argentina que es diu Silvana Moreno. Té 38 anys i és una argentina molt cosmopolita que ha viscut a Boston, a Nova York, a Londres, i que d'alguna manera rescata també la tradició de la cançó al costat de grans clàssics com León Gieco. I un altre més jove, però que ja és tot un clàssic de la cançó d'autor a l'Argentina, és sens dubte Kevin Johansen.

Aquestes són les últimes notícies que hem tingut de Kevin Johansen. Es tracta d'un single que es diu Luna sobre Porto Alegre i que està enregistrat en una sala d'exposicions de la Galeria Malba de Buenos Aires. I la veritat és que ell sol, amb una guitarra, mostra perfectament el que és el paradigma del cantautor, en aquest cas concret llatinoamericà o argentí. Un altre cantautor actual molt jove es diu Leo Rizzi i és tot un personatge al que hem de descobrir.

Leo Ricci, en temps de Rosalia o de Bad Bunny, aquests personatges, Leo Ricci, demostren que hi ha una cançó d'autor del segle XXI, sens dubte. Aquest és el seu segon àlbum, es diu La bellesa de les flores, i aquest noi que va néixer a Eivissa ha crescut a Uruguai i col·labora amb altres músics, com per exemple Santi Balmes.

Segon disc de Leo Rizzi, un noi nascut a Eivissa, crescut a l'Uruguai, amb molt d'èxit a Mèxic i que en el seu segon àlbum que acaba de publicar té la col·laboració de Santi Balmes en aquesta cançó, Aquí nadie se puede morir. I seguint els camins, sobretot, d'aquests cantautors del segle XXI més joves i tornant a Latinoamèrica, ens trobem amb una dona imprescindible actualment, Silvana Estrada.

Silvana Estrada, que acaba de publicar aquest single al costat de Pablo Pablo. Qui és Pablo Pablo? Pues és el fill de Jorge Drexler, cantautor i, a més, productor. I la veritat és que aquestes cançons mostren aquesta contínua connexió entre les dues bandes de l'Atlàntic, entre aquella cançó tradicional llatinoamericana, o aquella idea o aquell concepte de la cançó d'autor a Llatinoamèrica, i el que també s'ha anat produint aquí entre nosaltres. Pablo Pablo, fill de Jorge Drexler, cantant amb la Silvana Estrada aquest Antes de ti. I ja que estem parlant de Jorge Drexler, acaba de publicar un àlbum en el que col·labora gent com Meritxell Nederman, entre d'altres. Així és que escoltem aquest treball que es diu Taracà, que és el nou signat per Jorge Drexler.

Així sona el nou treball de Jorge Drexler, l'uruguaià, que acaba de publicar Taracá, i en el que col·labora Meritxell Neddermann, que, per cert, ella, per la seva banda, ha publicat un single col·laborant amb Bernat.

El single es diu Porto la Sal i està signat per Meritxell Neddermann i Bernat, que no és un altre que Bernat Tortajada Català, que és un cantautor de Sabadell amb el que ha col·laborat Neddermann i que ell, per la seva banda, també ha publicat singles o cançons com aquest Disco Ball.

podríem dir que la cançó d'autor al segle XXI, que és el nostre tema d'avui, ja no és la cançó d'autor, són les cançons d'autor. I això, aquesta petita joia, la signa Mar Pujol, una cantautora del Prat de Lluçanès, nascuda al 99, és a dir, 26 anys i poc més, i la veritat és que ens fascina sempre que l'escoltem cançó a cançó. Com també ens fascina gent més veterana procedent de l'àmbit del rock, procedent de la guitarrística, com és un Xerí Maristé, que ens acaba de publicar un àlbum magnífic, Punt de Creu.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és un naixer.

Punt de creu, el vuitè treball del The Flix, Xerim Aresté, un guitarrista extraordinari que a més ha trobat la seva part compositiva i interpretativa d'una manera molt equilibrada i que ha fet d'aquest treball un disc dels que serà de lo millor de la collita d'aquest any 2026 pel que fa a casa nostra. I si anem una mica més amunt cap a Euskadi, ens tornem a trobar a una altra meravella que ens torna a deixar Rupert Ordorica, Lurra i Kutu Barik.

El nou disc del basc Rupert Ordorica, Lurra i Kutu Barik, així es diu. I les últimes notícies que tenim també d'una altra de les cantautores més interessants que tenim a casa nostra és de la rockera, si volem dir-lo així, Maika Makovsky.

Maika Makovsky, un tema que es diu Besides, B-Series, i que estava inclòs en el seu últim treball, Bunker Rococo. I apurant el temps del final del nostre programa, no podem oblidar-nos també d'una de les noies o de les cantautores més personals d'aquest país, Cristina Rosenmenger.

Cristina Rosenvinge, des de la banda sonora de Després de Kim, una pel·lícula que s'ha estrenat aquest any que es diu Sin decir adiós. I us convidem a escoltar les últimes convidades al nostre programa d'avui entorn a la cançó d'autor ara, actualment. Es diuen Les nietes del Charlie.

Es diuen Maria i Raquel Rubio. Són dues germanes i es fan dir les nietes del Charlie. Personalment, no havia sentit dues veus femenines tan singulars, probablement des de Vainica Doble. Una autèntica meravella per tancar aquest programa que hem dedicat avui a la cançó d'autor. La setmana que ve més us esperem, com sempre, l'Aleix Salari al control de so i el Jordi Tortosa al micròfon. Fins llavors.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions figurant en rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència han estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo.
2: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
3: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
1: El reportatge complet el podreu veure a Cugat Mèdia. I la polsera Eric és un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Es tracta d'una polsera de silicona amb clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. I els esports. El primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys de tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana ha eliminat a la final per l'ascens a l'OR Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a la GEM Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. I els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'Escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts. I aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han sigut claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. El reportatge complet el podreu seguir a Cugat Mèdia. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. La Jazz Journalist Association ha resolt en favor dels millors jazzistes de l'any en la seva 31a edició. Aprofitarem, doncs, per fer-ne ressò i escoltar alguns dels màsters de 2026 en les múltiples categories dels premis anuals americans. No deixem de banda l'escena dels clubs i les produccions del nostre jazz i aprofitarem per refrescar-nos amb la capbussada del nostre pescador de perles.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

Esteu escoltant música del millor músic de l'any, segons l'Associació Professional de Periodistes Americans. Els seus premis anuals en la seva 31a edició, la d'aquest 2026, ha concedit múltiples categories, perquè, com sabeu, doncs, el jazz dona molt de si, no només per instruments, també doncs, per composició, per enregistrament, i és que aquestes nominacions són tant pels directes com per les gravacions i els àlbums que corresponen doncs, a l'edició 2026. El millor músic de l'any, com us dèiem, el contrabaixista i compositor nord-americà Christian McBride. L'estem escoltant amb un dels seus darrers treballs, aquest tema que porta per títol Stick and Move.

Christian McBride, considerat entre els millors puntals rítmics de l'univers jazzístic, no endebades, la seva maestria ha estat fonamental per cracs com Chick Corea, Pat Metheny o Wynton Marsalis, entre molts d'altres. McBride compta amb més de 300 àlbums com a sideman i també, lògicament, com a líder. I a banda de composar i tocar l'instrument i ser líder, és el director artístic del Newport Jazz Festival des de l'any 2016.

0: Christian McBride al baix, l'escolteu, Carl Allen a la bateria, també el multiinstrumentista Warren Wolf, Peter Martin i Steve Wilson al saxo alt i al soprano. Bé, companys de files de Christian McBride, millor músic de l'any 2026, segons els periodistes, la premsa, l'Associació de Periodistes de la Premsa Americana.
1: Jazz Club.

la millor veu en el món del jazz, els premis de la millor veu sempre són dels més codiciats, i aquest any l'Associació de Periodistes Americana ha otorgat aquesta distinció a la magnífica Cecil McLaurin Salvan, una veu femenina personalíssima, com esteu escoltant, que bé, ara ja corre per tot el món, a dalt de tot, i que està acompanyada, com podeu escoltar, per un piano brillant, una pianística també innovadora, molt moderna, sense deixar de banda la tradició. El pianista Sullivan Forner, a qui també la GGA ha otorgat enguany la distinció de millor pianista, però no en tenien prou Sullivan Forner com a millor pianista i Cecil McLaurin Salvan com a millor veu femenina, així que la GGA americana ha otorgat el millor duet en aquesta formació, parella artística i parella sentimental.

Avui al Jazz Club us estem oferint un petit resum musical per celebrar des del programa la decisió de l'anual Jazz Journalist Association Awards en la seva 31a edició. Els premis jazzístics dels periodistes, dels professionals que escolten i estan al cas de les enregistraments, dels concerts i que segueixen l'actualitat al dia a dia de l'escena d'aquest gènere. Un altre dels premis que sempre doncs són cotitzats són el del millor àlbum de l'any, i en aquest cas se l'han dut una peça, un treball del segell Blue Note, el clàssic Blue Note Records, en títol Bellowing. És la darrera entrega del saxofonista de Nova Orleans, també compositor, Bradford Marsalis, un premi que ha guanyat per aquest treball a quartet, un treball d'aquesta acabat de sortir, del músic de Nova York, i també Bradford Marsalis s'emporta doble premi, no només com a millor àlbum del 2026, sinó també com a millor saxo soprano. I és que la cosa estava cotitzada, però sabeu que els premis, en aquest cas, hi ha moltes distincions i categories perquè es qualifiquen tots els instruments. En el cas dels saxos, Charles McPherson ha estat el guanyador del saxo alto, el tenor Chris Potter, el baríton James Carter i el clarinet Ken Peplowski. Així que felicitats a tots ells.

0: i no deixem els vents fustes, perquè el millor flautista d'aquest 2026 ha estat Charles Lloyd, una eminència no només d'aquest instrument, també del saxo, de la composició i de la història del jazz d'avantguarda, encara en actiu, que no para de fer concerts i de treure àlbums, així que estem supercontents des del Jazz Club que aquest mestre de la música improvisada sigui reconegut novament com a millor flautista.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.

0: Estem escoltant Kurt Elling, el super vocalista de Chicago, que ha estat considerat per la GGA millor veu masculina d'aquest 2026. No només per la seva distinció vocal, pel seu gran registre, per la seva tècnica, sinó també pel fet de que Kurt Elling posa lletres a molts temes instrumentals i té una excel·lent dot pel vocalist. En aquest cas, escoltàvem Endless Love, una peça original de Carla Bley.
1: Jazz Club.

perquè són moltíssimes les categories que doncs, han estat valorades per l'Associació de Periodistes Americana, però sí dir-vos que estem contents de que el premi a la millor, el millor guitarrista

guitarrista hagi estat per Mary Halvorson, perquè aquest passat mes de març la teníem a l'escenari de la Nova Jazzcava i estem supercontents de que Mary Halvorson tingui aquesta distinció, igual que les dues distincions que ha rebut la grandíssima Maria Schneider, dos premis per composició i arranjament. I ara estem escoltant a la banda Artemis. Elles són René Rose, Ingrid Hensen, Nicole Glover, Noriko Beda i Alison Miller, pianista, trompetista, saxofonista, contrabaixista i baterista, respectivament. Un grup Artemis 100% femení que ha estat qualificat com a millor grup, diguéssim, mig, combo, ensemble, que ells en diuen. El premi a l'Arc Ensemble, però ha estat per Arturo O'Farrell, Afro Latin Jazz Orquestra. I ara ens en anem als metalls.

Ja ho deia el gran Miles Davis, a vegades són més importants els silencis que no pas el que es diu, que les notes, a menys notes, més comunicació. I aquest és el cas d'Ambrose Akinwusiri, el trompetista i compositor que ara esteu escoltant amb aquest tema que porta per títol Own Song i que dona nom al seu últim treball al costat de Bill Frisell i Herlin Riehle. Ambrose Akinwusiri ha estat considerat millor trompetista d'aquest 2026.

0: I no deixem els metalls. Millor brass especialitat, diguéssim, la brass band, els metalls, el que és, per exemple, un gran tubista com el que esteu escoltant, Theo Kross. Estem escoltant aquesta peça, un punt reggae, Back to Africa. Theo Kross, que ha estat considerat, doncs, això, millor brass, especialitat de brass band, de metall, per aquesta associació de periodistes, l'Associació de Periodistes Americana, que cada any, doncs, fa aquesta selecció d'aquestes categories que avui us hem volgut explicar al Jazz Club, i d'altres, moltes més, que no podem arribar a tot. Però contents de que molts d'aquests músics, per no dir tots excepte Theo Kross, hagin estat tocant a la Nova Jazzcava en el marc del Festival de Jazz de Terrassa. Theo Kross, però, hem de dir, en favor de Vic, que el vam poder escoltar al Festival de Vic, del Festival de Jazz de Vic, ara fa un parell d'anys, i contents, doncs, que aquests músics de l'escena americana hagin tingut l'ocasió, com aficionats al jazz i a la música, d'escoltar-los en directe també a casa nostra.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazzcava.

0: I perquè hi hagin festivals a casa nostra on es puguin escoltar aquestes superfigures del jazz planetari, hi ha d'haver clubs i temporades regulars que sustentin aquesta activitat musical i cultural i que creïn aquest públic i aquesta afició. I un d'aquests clubs cèlebres és el que tenim aquí a la nostra ciutat, a Terrassa, la Nova Jazzcava. Aquesta programació de juny, que el passat Jazz Club ja us vàrem mig apuntar, doncs volem acabar de rematar amb algunes de les propostes interessants, com aquesta carregada de groove, amb aquest esperit festiu, recuperant una mica el so clàssic del soul, del flower, una onda funk i el blues de les dècades aquestes daurades de la música nord-americana. Us estem parlant de Xuxus, un trio format per Dave Wilkinson a la guitarra i a la veu, Abel Boquera a l'orgue Hammond i Caspar Sanchals a la bateria. El repertori, doncs, combina amb composicions pròpies amb reinterpretacions de grans clàssics, doncs, d'aquest gènere que us estem explicant, temes de Sharon Jones, Ray Gelato, Brian Jackson, Giselle Jackson, a part, doncs, de les seves peces originals. Tindreu ocasió d'escoltar-los en viu i en directe la setmana vinent a la Nova Jazzcava, el club del passatge TT Montoliu, concretament el divendres dia 12 a les 21:30.
1: Jazz Club.

Acabeu d'escoltar aquest detall minuciós en la veu i la composició de Clara Luna, en formació de trio. Ella estarà a la Nova Jascaba aquest mes de juny, concretament el dia 20, presentant material de darrera fornada, acompanyada per Rai Ferrer al contrabaix i Xavi Maureta a la bateria. Són tres pesos pesats de l'escena del jazz contemporani, però també amb aquesta proposta íntima, elegant i oberta a la composició i a la improvisació que té preparada la Clara. I és que la Clara fa temps que no tenim la sort d'escoltar en directe a la Nova Jascaba, perquè està atrafegada amb classes, amb concursos musicals, televisius, i al mateix temps doncs va fent la seva feina de formigueta dins del que és la interpretació i la composició. Així que amb aquest repertori que combina tant temes seus com relectures molt personals d'estàndards del jazz i de la bossa nova, tindrem ocasió de tornar-la a viure en directe amb aquest espai de proximitat i de emoció com és la Nova Jascaba. Així que ja ho sabeu. I ara estàvem escoltant una mica de jazz tradicional.

Esteu escoltant aquest tema que porta per títol Panamà. És una peça enregistrada en directe amb un altre dels clubs mítics, com és la guitarra de Palafrugell, l'any 2024, interpretada pel trompetista Greg Stafford i la Sunset Rhythm and Kings. I pensareu, doncs, Sunset, em sona? Doncs clar, us sona, perquè hi ha el Sunset Jazz Club de Girona i la Sunset Rhythm and Kings és la banda resident d'aquest club, capitanejada en aquest cas per Dani Alonso, que coneixeu perquè ell és de Terrassa, però a més és un super trombonista, compositor, cantant i impulsor, sobretot d'aquesta música que ens arriba, d'aquest llegat musical que ens arriba des de la ciutat bressol del jazz. I tenim la sort que des d'aquesta ciutat bressol, com és Nova Orleans, bressol de moltíssims músics importants de la història del jazz, entre ells el super Louis Armstrong, doncs un altre trompetista d'aquesta tradició és Greg Stafford. I Greg Stafford, que ja té una edat, però que encara volta pel món i està molt actiu, tan actiu que, bé, doncs toca amb els germans Marsalis, una altra de les nissagues de Nova Orleans. Ell és nascut, de fet, al Central City de Nova Orleans i és un dels músics que ha tocat amb històrics, des de la Preservation Hall Jazz Band, diguéssim, Louis Cotet i tants d'altres d'aquesta procedència. Doncs dèiem que Greg Stafford estarà a la Nova Jazzcava, estarà a Catalunya aquest mes de juny fent una petita gira. També anirà fins a Sevilla, però tindrem la sort de que serà aquí a la Nova Jazzcava posant punt i final a la temporada estable de la Nova Jazzcava, és a dir, els concerts interiors a la Nova Jazzcava, a la sala, perquè sabeu que l'estiu el jazz del club de jazz de Terrassa surt a fora al pati. Això passarà el divendres dia 26 a 9:45. Esteu convidats a escoltar en directe un dels pares del jazz de Nova Orleans, el trompetista Greg Stafford i la Sunset Rhythm and Kings.

Greg Stafford a la trompeta i també a la veu, Dani Alonso al trombó, Pau Casares al clarinet, Marc Martí al piano, Albert Martínez al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Divendres 26 de juny a 10:15 a la nova Jazzcava, cloenda dels concerts a l'interior de la sala del passatge Tete Montoliu.

Ara no en diran Nere Amachurentzat. És el nom d'aquesta peça que acabeu d'escoltar i que està inclosa en el darrer treball discogràfic del saxofonista basc Víctor de Diego. El títol del treball és Haizea Berreak i, com sempre, l'ha tret Errabal Records, el segell de confiança dels de Diego. Al costat del Víctor, en el saxo, lògicament, i alguns temes de composició pròpia, trobem a Roger Mas al piano, a Giuseppe Campisi al contrabaix, que ara l'escoltàveu magistralment tocant l'arc, i Andreu Pitar a la bateria. És la recomanació discogràfica de la nostra escena del Jazz Club d'avui.

Ara feia dies que no ens capbussàvem amb el nostre pescador de perles i ho fem tornant a Nova Orleans, perquè veníem d'escoltar a Craig Stafford. Doncs ara esteu escoltant un altre dels músics que ha donat aquesta super ciutat del jazz, Pony Poindexter, aquest saxofonista que ens va deixar l'any 1988 i que vam tenir ocasió d'escoltar-lo en directe a Catalunya, a Terrassa, la Jazz Cava Antiga, i que va gravar un disc aquí que es deia Pony Poindexter a Barcelona. Doncs bé, nosaltres avui tenim aquest Ponies Express, un treball que es va enregistrar a Nova York entre el mes de febrer i el mes de maig de 1962, i que aquí, a part del Pony, a l'alto i al soprano, té una col·lecció de músics impressionants: Eric Dolphy, Phil Woods, Sonny Reed, Jimmy Heath, Peter Adams, Sal Nistico, bé, Ron Carter, Elvin Jones, Tommy Flanagan, Billy Mitchell, una passada, aquell jazz d'abans. I a part d'aquest Pony Express que dona nom a aquest àlbum, que es va enregistrar, com dèiem, a l'any 62, volem escoltar un clàssic, Sal Peanuts.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Down Here Below, el tema original d'Abby Lincoln, la cantant nord-americana que va meravellar i enlluernar a una joveníssima Cecil McLaurin-Salvan quan des de Nova York se'n va anar a París i va estar estudiant en allà. El seu professor es veu que anava cada dia allà amb discos i discos i discos perquè la Cecil l'escoltés i li va posar música d'Abby Lincoln. Cecil McLaurin-Salvan no tenia ni idea qui era, però la seva profunditat, timbre i aquesta poètica tan bèstia que té Abby Lincoln la van, doncs, enlluernar, va quedar fascinada, però al mateix temps ha estat una de les seves influències i ara a nosaltres ens agradarà posar punt i final amb aquest tema amb el que pràcticament hem obert el programa amb motiu de la 31a edició dels Annual Jazz Journalist Association Awards que s'han donat aquests dies als Estats Units i amb aquesta música preciosa, amb aquest duet, el duet de l'any, la cantant de l'any i el pianista de l'any, Sullivan Forner, posem avui punt i final al Jazz Club amb Manolo Guerrero a les vies de so i qui us parla, Susana Carmona.

0: Thank you. Thank you so much.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
4: Pels ulls de la gent normal, ella és una més del poble, és la filla del practicant.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions figurant en rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència han estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo.
2: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
3: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
1: El reportatge complet el podreu veure a Cugat Mèdia. La pulsera Eric és un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, encès que netejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. I els esports. El primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys de tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana ha eliminat a la final per l'ascens a l'OR Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a Camp Rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a la GEM Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. I els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts. I aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han sigut claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. El reportatge complet el podreu seguir a Cugat Mèdia. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triquí, el control tècnic, i conduït per Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 12 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia de joves amb 7 estudiants de l'Institut Leonardo da Vinci. Tot seguit, coincidint amb la proximitat del Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, entrevistarem el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, amb qui abordarem riscos, símptomes i, sobretot, mesures de protecció del càncer de pell. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim de curiositats i anècdotes. Preguntarem al cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat quines són les situacions més surrealistes que s'ha trobat exercint la seva professió. I afegirem un pessic de llengua amb una nova entrega de l'Anell al Dit amb els alumnes del Servei Local de Català. I per posar la cirereta al programa, farem safareig amb l'Eva Garrido i la Cuca Fernández, que ens posaran al dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, la tertúlia del Faves Comptades comença a fer xup-xup. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui fem allò que fem un cop cada 4 setmanes, que és canviar els rols i els nostres tertulians habituals per ser estudiants del tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. I avui han volgut parlar del Mundial de Futbol que es viurà aquest estiu. Molt bon dia, benvinguts. Tenim alguns... Acosteu-vos als micròfons sense por, que us sentim fluixet. Tenim algunes veus que potser ja coneixereu d'alguna de les altres tertúlies i alguns estudiants que debuten en aquest espai. Si us sembla, fem allò que fem habitualment i fem una primera ronda de presentacions. Comencem pel Lluc.
1: Vale. Hola, jo em dic Lluc i jugo a futbol i segueixo bastant al Mundial. I, bueno, per això, perquè m'agrada molt el futbol. Soc fanàtic.
2: Hola, jo em dic Milo i no segueixo molt al futbol, però al Mundial, doncs, crec que només la semifinal i la final seguiré.
3: Hola, em dic Maya i jo tampoc segueixo molt al Mundial, però bueno, sé una mica què és i respondré el que pugui.
0: Molt bé.
4: Bueno, doncs jo em dic Lisa i bueno, tampoc segueixo molt al Mundial, i, però bueno.
5: Hola, jo em dic Emma i jo sí que segueixo al Mundial.
0: I el Pedri.
6: Sí, jo vaig, Pedri. Hola, jo sóc la Júlia i sí que segueixo el Mundial, però no tant com la Emma.
0: Seguiràs més el de l'any que ve, que serà el femení?
6: Sí, bueno, el que jugui el Fermín, també.
0: També.
7: Hola, em dic Santi i sí, segueixo molt el Mundial i m'agrada molt el futbol.
0: Molt bé, si us sembla, comencem una mica per parlar del Mundial, no? Al final és futbol, el Lluc deia, jo soc fanàtic del futbol. No sé quines diferències veieu a l'hora de seguir una competició com és el Mundial d'una altra com pot ser la Lliga regular, no? En aquest cas la Lliga espanyola, la Champions, d'altres competicions. Què té d'especial o no un Mundial a diferència d'altres competicions més regulars i que es fan cada any?
1: Bueno, jo trobo que el Mundial és bastant especial, ja que es celebra cada 4 anys i no és com cada any. I a part, tu pots ser del Barça, del Madrid o de l'Atlètic de Madrid, però al final vas amb Espanya, ja que pues, jo sé, ets d'Espanya i segueixes la selecció. I és com que s'uneixen doncs, diferents equips per veure un sol. I està bé.
2: Sí, jo crec que al Mundial hi participen molts països de diferents llocs i això fa que molta gent s'uneixi per veure i participar i gaudir.
3: Jo crec que sí que és diferent perquè, bueno, tu pots, com ha dit el Lluc, pot tenir el teu equip preferit, però després es coneix, crec que es coneixen diferents jugadors dels equips i doncs potser tens la gent té diferents, els seus jugadors preferits al mateix equip, llavors la gent es junta per això.
4: Sí, bueno, jo penso una mica també el que ha dit la Maya.
6: Sí, jo també, com ha dit el Lluc, que més com és cada 4 anys és més especial i també t'uneix amb gent d'altres equips perquè aneu amb el mateix equip en aquest cas. Sí, jo penso igual que al final al ser de cada jugador de diferents equips pues sí que si tens algun amic que sigui del Madrid o de l'Atleti al final sí que pots fer com més pinya perquè veus els partits que juguen pues, de cada equip, saps?
7: Jo crec que és molt seguit perquè, i com que com ja ell em vaig cada 4 anys, llavors això el fa més especial i a més s'ajunta tota la gent de tots els equips de cada país, tot i que siguin en temporada regular siguin molt enemics, per dir-ho d'alguna manera, però en el Mundial no, perquè van tots amb el mateix país. I, a més...
0: Parleu dels jugadors, no? Que el Mundial us dona l'oportunitat, a vegades, suposo, d'animar o seguir alguns jugadors que en la Lliga regular formen part d'altres equips i, possiblement, no sé si aquí tothom és del Barça.
4: Sí.
0: Milo, més o menys, o...
2: Bueno, sí.
0: Si n'has de triar un?
2: Sí, al Barça.
0: Clar, no sé si us passa quan es fa la convocatòria, no?, que ara per ara el Barça està en un bon moment, hi ha molts jugadors del Barça que van a la selecció, el Madrid no està en el mateix moment, tampoc té un plantell tant jugadors de l'estat espanyol. Us agrada seguir aquest moment de quins jugadors aniran convocats i més enllà dels convocats quins juguen els partits, o encara manteniu una mica la prioritat de que siguin els de, en el vostre cas que sou culers, no, de, els del Barça, o us és igual en el cas de la selecció?
6: Ah, a veure, jo prefereixo que siguin del Barça. Quan van treure els jugadors que van dir que anaven 8 del Barça i cap del Madrid, em vaig posar molt contenta.
8: Sí, jo igual que l'Emma.
9: Sí, o sigui, sí que estàvem bastant pendents de quants jugadors del Barça jugarien, i al final, com per, a la meva opinió, o sigui, que juguin més jugadors del Barça em dona com més ganes de veure el Mundial, perquè ja és com una pinya que hi ha, pues, sí.
7: I com que els jugadors són del nostre club, doncs fa més il·lusió veure'ls jugar, i també està bé que hi hagi d'altres clubs, perquè tots aporten per un títol.
0: La resta?
1: Bueno, sí, jo estic d'acord amb el Santi, ja que pues, si hi ha jugadors del Barça donen més ganes de potser veure'l, però també està bé que vagin doncs, els jugadors que s'ho mereixen, ja sigui d'altres clubs, perquè al final doncs, la selecció pues, que guanyi, i llavors si vols agafar molts del Barça però potser no estan tan bé com, el, com d'altres clubs, doncs prefereixo que agafin jo que sé, l'Atlètic Club, per exemple.
0: Quin és el primer record que teniu vosaltres de veure futbol o potser de veure algun partit d'un Mundial de clubs? Us en recordeu?
2: A mi me'n recordo el Mundial de 2022. A la final érem com 25 persones a la meva casa i em va agradar molt perquè vaig gaudir molt.
0: Com una festa.
2: Sí, va no? ser com una festa.
0: Suposo.
6: Jo no és el Mundial, però el 2024, quan Espanya va guanyar l'Eurocopa, estava amb els meus cosins i em vaig posar molt contenta. I ho vaig celebrar amb ells.
0: Us connecta competicions com el Mundial, que a més es juguen a l'estiu i probablement doncs, ja no teniu classe, evidentment, i possiblement teniu més temps lliure, a espais de família, d'amics, de gaudir en col·lectiu?
6: Sí. Sí, per exemple, amb els meus cosins són tots del Real Madrid, nosaltres som del Barça, però sempre que ve el Mundial tots anem al mateix equip i fem més família, més pinya.
0: Us dona l'oportunitat aquesta de trobar-vos amb sí. amics o familiars que són d'altres equips que normalment doncs no animeu al mateix equip i quan arriba al Mundial o quan juga a la selecció doncs us trobeu al mateix bàndol? O també coneixeu gent, per exemple, que va amb altres seleccions que no sigui l'espanyola al vostre entorn?
2: Sí, al meu pare doncs li agrada anar amb la selecció o equip, qualsevol cosa amb la que guanyi o que tothom no va. Per exemple, si jo vaig amb el Barça, ell doncs anirà amb el Madrid i viceversa també.
0: Li agrada portar la contrària.
2: Sí.
0: Per tenir així, una, no entenc que des de la diversió una mica,
2: sí.
0: allò que es diu un pique sano, per dir-ho
2: sí, sí.
0: d'alguna manera. Us hi trobeu vosaltres o no? Hi ha algú a casa vostra que prefereixi altres seleccions o vosaltres en un altre moment?
6: No.
7: Jo crec que no. Però a vegades jo crec que hi ha altres països que si fora d'Espanya, que si la selecció no ha classificat, doncs pues, per tenir algun... anar amb algú al Mundial o anar amb alguna altra selecció que els hi caigui bé l'equip o tinguin jugadors coneguts.
6: Com per exemple, nosaltres tenim una amiga, la Júlia, ja la coneixereu sí. d'altres tertúlies, que anava amb Itàlia, però no s'ha pogut classificar, llavors vam a Espanya.
7: Sí, sí.
0: Teniu un pla B,
6: sí,
0: no?
6: Sí.
0: I vosaltres teniu un pla B si Espanya no prospera en les rondes?
6: Sí.
7: República Democràtica del Congo.
0: Perquè el porta el Barça a la samarreta o què? A la segona equipació?
7: No.
0: Ah, vale.
7: Perquè ha classificat.
0: Júlia, tu tens pla B?
9: No sé, Argentina o... Sí, és que no ho sé, la veritat. No ho he pensat gaire.
6: No, jo aniria amb Bosnia i Herzegovina perquè van eliminar Itàlia, van fer gran 3-5.
7: Sí, jo a mi m'agrada anar, si no és amb Espanya, amb equips, bueno, seleccions petites, perquè tothom va amb les seleccions grans i no em sembla just, llavors. A mi m'agrada anar amb les petites, que eliminen altres.
1: Sí, bueno, jo crec que si a Espanya no hi va molt bé, jo seguiré bastant a Equador, que jo crec que serà una revelació.
0: Sí?
1: Sí.
0: Fas pronòstics de... Ara, després, quan acabem, si us sembla, farem una porra a veure qui guanya, qui guanya el Mundial. Quedarà gravat i després ja entre vosaltres...
9: No, Itàlia no. Polònia tampoc.
0: Milo, tu tens alguna selecció preferida?
2: Bueno, jo de pla B en tinc dos perquè la meva mare és d'Argentina i el meu pare és de França. Jo he nascut a Espanya, llavors suposo que tinc més possibilitats de guanyar aquest Mundial.
0: Així, amb la que guanyi, no? D'aquestes tres, la que vagi
2: la que
0: millor.
2: Guanyi, sí,
0: i millor. En el teu cas, Maia?
3: Jo diria Nova Zelanda, perquè he viscut allà i li tinc molt amor, així que...
0: Hi ha els vincles, no? Més enllà d'allà on viviu ara. I si la selecció catalana jugués en un futur...
9: Jo aquí tindria un problema, perquè...
0: Què passaria?
9: Perquè jo vaig molt amb Espanya, però és que Pedri és de Canàries, llavors no sé amb qui aniria. Perquè soc de Catalunya, llavors aniria amb Catalunya, però Pedri no jugaria, llavors... Jo crec que amb les dues.
0: Tu ets del Pedri, no?
9: Exacte, és el Pedri. Sí, però també dels equips. Tipus, si Pedri hagués estat del Madrid, no m'hauria agradat Pedri, per exemple.
0: La resta suposaria algun debat?
7: No, ni mica. No, ni m'ho pensaria.
0: Sí? Amb qui?
7: Amb Catalunya.
9: Sí, jo igual. Sí. Fermín és d'Andalusia, eh? Bueno.
0: L'Emma té un debat intern aquí amb els jugadors. I què passaria si en la convocatòria d'enguany no tinguessin, la selecció no tingués jugadors del Barça? Creieu que això us condicionaria d'alguna manera en potser donar suport a altres seleccions o igualment vosaltres escolliríeu l'Espanyola?
7: No passarà.
9: Ja, no passarà.
0: És un hipotètic cas.
9: Jo crec que no? Potser seguirien anant amb Espanya, però potser, jo que sé, si a Brasil juguessin pues, un munt del Barça, diria, pues, vaig amb Brasil també.
0: Per tant, el Barça mana.
9: Sí, sí, una mica sí.
0: És una mica primer del Barça i després...
9: Sí,
0: sí. Sí, si haguéssiu de triar Barça-selecció...
9: Barça
3: sempre.
0: El club el porteu al cor, més enllà de la selecció. Què creieu que té el Mundial que no tenen altres competicions? Ho preguntava una mica al principi. Què creieu que el fa especial?
7: Jo crec que, com ja hem dit abans tots, és cada 4 anys i, a més, com que és una competició a nivell mundial, s'ajunta més gent que no pas si fos a nivell europeu o de continent o el que sigui. Llavors, per exemple, la selecció... La Lliga Espanyola no el veu tanta gent, només la veu normalment gent d'Espanya, però el Mundial el veu un munt de gent. La final d'any passat a l'OM era un milió...
0: De fa 4 anys.
7: Eso, perdó. Un 1,5 milions... Joder, milions de persones. Ja no sé ni quin número és.
0: Moltíssima gent.
7: Sí,
0: moltíssima gent. La resta ja esteu d'acord, que és això el que la fa especial? Sí, sí. O potser també...

0: Sempre, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: No teniu dubtes.
1: És que el Barça, a més, el Barça és cada any, llavors, sí. I a més, com que som d'aquí a Barcelona, anem a veure la rua i coses així, llavors és com que connectem més.
0: Queda més a prop, no?
2: Sí, sí.
0: I no us fa patir, per exemple, que el seleccionador de la selecció espanyola, per exemple, vulgui fer jugar jugadors del Barça que potser no estan en estat òptim físic i que això repercuteixi a la temporada que ve?
3: Sí.
0: No sé si, no?, en aquesta etapa que seria de descans, de preparació física, jugar una competició tan exigent com és un Mundial, també passa factura als jugadors. I això ho veurem possiblement quan comenci a finals d'agost la Lliga. No sé com valoreu aquest equilibri, no? Al final són els clubs qui paga els jugadors, però després els convoquen les seleccions i això passa factura en els clubs, que són qui paga les seves nòmines.
3: I ha passat molt, ha passat diversos cops. Lamine li va passar no fa molt i d'altres jugadors ha passat molt sovint.
4: Jo
3: perquè
4: crec...
3: la sobrecàrrega de jugar amb el club i a més jugar amb la selecció és molt alta.
4: Jo crec que el que hauria de fer l'entrenador és jugadors que s'estiguin recuperant d'alguna lesió o coses així, que els deixi els primers partits jugar altres que estan perfectament sense cap lesió i després hi ha els partits més decisius que els posi.
2: Sí, bueno, ara no sé, no estic de 100% segur, però diria que Espanya paga als jugadors, paga als clubs d'on provenen els jugadors per si es fan mal o alguna cosa, doncs per poder-los endur al Mundial, per exemple. I bueno, sí, ja ha passat
0: però
2: bastant.
0: Però no els paga la fitxa sencera.
2: No, bueno, no sé. Bueno, això, sí.
0: Hi ha una petita gratificació,
2: sí,
0: no? Però,
2: sí,
0: clar, sí, dèiem, estàveu contents, no?, que hi havia 8 jugadors del Barça convocats,
2: sí.
0: Però què passa si d'aquests, quan acaba el Mundial, 4 estan lesionats? Quin impacte tindrà això després en la Lliga?
2: Bé, al final, el Barça, ja que és un club molt gran i té també bastanta gent de la Masia, que són bastant bons, té molt fons d'armari. Tipo que té molts jugadors de la plantilla, llavors, si es lesionen i poden sortir més, doncs bé, però sí que si són jugadors bastant importants, sí que pues, potser enfada una mica, però bueno, al final.
0: Sou optimistes com el Lluc, o si tornen Pedri, Lamin, Fermín i Cubarsí lesionats, tindrem un problema.
4: Si tornés Pedri lesionat, jo crec que m'enfadaria bastant.
3: Fermín ja ho està,
4: no? Fora Fermín.
0: Per què creieu que la gent s'identifica tant amb la selecció de futbol, no? O una part de la població?
4: Jo crec que potser perquè has nascut a un país i si t'agrada molt el futbol i has nascut a algun país, t'agrada com que el país d'on provens o a qualsevol altre país, doncs, com que el representin un esport tan considerat tan important o alguna cosa així. Bueno, o també depèn de l'equip que tinguis, com el Barça, per exemple, que molta gent del Barça juga amb Espanya, doncs també els fans del Barça, doncs, pues, jo vaig amb Espanya perquè... pues van els del Barça, també, això.
2: Sí,
5: sí, jo també crec que quan neixes a un país t'identifiques més amb aquella selecció perquè des de petit que animes a la selecció.
3: Jo crec que al final hi ha països alguns més que altres que són molt patriotes, per dir-ho d'alguna manera, que són com molt del país. Llavors, altres països potser no animen tant a la selecció com aquí a Espanya o als Estats Units o altres països semblants.
0: Creieu que és una eina d'unir una part de la població amb aquests tipus d'esdeveniments esportius on són les seleccions que representen els països? Podríem parlar també dels Jocs Olímpics, per exemple?
4: Sí.
2: Bueno, jo crec que sí, ja que... doncs al final, per exemple, en el cas del futbol, hi ha molta gent que fa futbol a Espanya i al final doncs aquestes persones que van al Mundial et representen d'alguna manera. Llavors doncs està bé que les segueixis i les miris perquè és com que et representen.
0: Sí. Fa sentir part d'una comunitat aquest tipus de competició?
4: Sí, perquè tu veus que no ets l'única persona que va amb aquest equip, que hi ha molta gent que et recolza i va amb tu.
3: I per això se li diu que van a representar Espanya, perquè representen a tota la nació, a tot l'estat.
0: I creieu que a vegades també pot haver emocions negatives o conflictes relacionats amb aquests esdeveniments esportius?
4: Sí.
0: Per exemple?
4: Per exemple, quan hi ha rivals entre equips, com si jo vaig amb Espanya i un altre va amb França i hi ha una final, per exemple, doncs potser la gent hi ha baralles al carrer o rivalitzacions, com una amiga em va explicar que a la Copa

0: Sud-àfrica, em sembla, hi ha dos equips que es van barallar a la final o alguna així, que pels carrers em van ensenyar un vídeo i es barallaven un munt.
1: Com lo va passar a la final del Champions amb el PSG i l'Arsenal.
0: Sí, que es va liar.
2: No és la primera vegada que passa quan el PSG arriba a una final.
3: Jo volia afegir també que, a part d'això, a part del que ha dit l'Emma, també és possible que hi ha gent que no segueixi el futbol i que a causa d'això hi hagi com dos bandes, d'una que no segueix gens el futbol i l'altra que sí, que està super a sobre.
2: De fet, és una època on si sortim a passejar molts bars amb terrassa, no? A 24-7, no? Però cada cop que hi ha partit de la selecció espanyola i fins i tot d'altres seleccions, ja que estem en un país que hi ha molt turisme, el futbol és continu, i aquells que no els agrada el futbol potser deuen pensar, bueno, no? Sí. Fins aquí. Podria una invasió en el sentit d'una ocupació molt àmplia de l'espai públic durant aquests mesos per part dels seguidors del futbol, no? Com s'hauria de trobar l'equilibri, també?
1: Sí.
2: Perquè a vegades també això va associat en un consum d'alcohol, en uns comportaments, no? Un desfermament. No sé si ho heu viscut.
0: Sí, a vegades quan un equip guanya, la gent es torna una mica boja.
1: Massa.
0: Sí.
2: Digues, Emma.
0: No, que a vegades la gent es torna boja i doncs celebren passant-se. Per exemple, quan Espanya va guanyar l'Eurocopa, jo estava a Barcelona i vaig veure gent amb una bandera d'Espanya, no sé com és en català, bueno, toreando a conxes.
2: A la celebració.
4: Sí, hi ha gent que, per exemple, a la ruada del Barça l'any passat, que vaig anar amb la Emma, que hi havia un tio que anava bastant...
2: S'havia pres alguna copa de més.
4: Sí, i estava bastant loquito, però bueno, passant.
2: El Mundial, vosaltres seguiu tots els partits? Els seguiu a través de la televisió convencional o ho feu també a través de xarxes socials?
1: No, és que s'ha de pagar i val molt, és molt car. Llavors.
5: Jo, com no tinc xarxes socials i que tampoc miro molt el futbol, sovint miro el Mundial, però només la meva selecció i amb els amics, perquè si no, no ho miro perquè és amb qui gaudeixo més.
0: Sí, normalment ho miro a la tele o si no, a vegades vaig a algun bar a mirar-ho o si no, no sé com és en català, perdona, m'assumo al meu balcó i...
2: Ja, surts, no?
0: Sí, això, gràcies. I veig, pues, hi ha un bar de futbol i es veuen els partits.
1: I com que els partits espanyols han obert a la 1... Però altres no. Llavors, a mi com m'agraden molt les seleccions petites que he dit abans, i bueno, en general totes, m'agradaria veure tots els partits, bueno, quasi tots, perquè són 100 i pico, del Mundial.
2: Són moltes hores de sentir.
1: Sí, bueno, no passa.
2: 100 partits per 90 minuts. Si fem les mates, són 9.000 minuts. Són molts minuts. Seguiu també la informació relacionada amb el Mundial a través dels mitjans de comunicació, aquests partits previs, aquestes polèmiques que hi ha hagut, no? Per exemple, les persones, a part de la selecció de l'Iran, persones nascudes a l'Iran, com que els Estats Units tenen una política molt restrictiva de concessió de visats, doncs hi ha moltes persones que no podran anar als Estats Units, que és un dels tres països, juntament amb Mèxic i el Canadà, on es disputa el Mundial. També hi ha un àrbitre d'un país d'Àfrica, que és dels considerats que són els millors àrbitres, que tampoc hi podran anar, doncs, perquè les lleis de l'administració americana no li permeten el pas. No sé què us sembla també tot el que es deriva més enllà, que no és estrictament futbol, no? d'aquests grans esdeveniments.
0: A mi això em sembla malament. És un Mundial, tothom hauria de tenir dret a participar-hi.
1: Però, malauradament, passa molt, i és que el Mundial és molt futbol, però també és molta política. Sí. Intervé molt la política, sobretot els països anfitrions, però de tot arreu. No pot, per exemple, no, em sembla que no sé si es pot legalment posar el mateix equip Iran i Estats Units, o sigui, el mateix grup, o Ucraïna i Rússia.
0: Però jo crec que el tema de guerres i tot això no hauria d'afectar tant a competicions esportives, sigui el Mundial de Futbol, sigui en altres esports, els Jocs Olímpics, jo crec que no hauria d'afectar.
2: Algun de vosaltres s'ha plantejat anar a veure el Mundial? No sé si sereu per casualitat per Mèxic, Canadà o els Estats Units aquest estiu.
1: No. Però potser el Mundial de l'Inter a 4 anys, el 2030, que celebra aquí a Marroc, sí que es podrà veure molts partits.
5: Sí, però els preus suposo que
4: sí, els preus
5: pujaran.
1: Bueno, però l'hauràs de descomptar els vols, bueno, si és aquí prop els vols i l'allotjament.
2: Clar, les entrades més barates tenen un preu d'uns 1.000 euros.
4: Sí, no? Sí. Sí. Bueno, estalvia fins
2: al... Heu fet Guardiola o no?
1: Sí. Tocarà treballar l'estiu.
2: Tocarà treballar l'estiu, teniu 4 anys per fer Guardiola, no sabem si aquests preus també seran iguals en el Mundial del 2030. El cas és que per al Mundial d'enguany els preus són altíssims, rondant les entrades més barates aquests 1.000 euros, possiblement perquè es convertirà allò més enllà d'un partit, no? Els Estats Units són molt especialistes, no sé si heu estat alguna vegada o segurament, sí, en tot cas, que ho heu vist a través dels mitjans o de les xarxes socials, que les prova més enllà de l'esport. La Super Bowl és un exemple, no?, amb aquell...
6: Sí.
2: Amb l'espectacle del mid-time. Sí. Possiblement aquest Mundial tindrà una mica d'aquesta americanització, creieu?
4: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, hi haurà artistes, sí,
6: a la final, per exemple. Sí,
4: sí, a la final.
2: I Shakira torna a ser l'artista del Mundial.
4: Sí,
1: sí, sí.
2: Vosaltres no hi éreu, a la de Sud-àfrica. No. Us recordeu?
4: No, però
1: sí, sí, sí.
2: Coneixeu la cançó o no?
1: Sí, sí, sí.
2: I la d'enguany?
1: També.
4: També, també.
2: També. Quina importància, quin impacte creieu que té més enllà del futbol al Mundial? Creieu que té transcendència més enllà de l'esport? Sí. Té transcendència, sí, en qüestió política, en qüestió social, sí, en qüestió cultural, en posar sobre la taula temes de debat també, o és exclusivament futbolístic?
1: No, jo crec que té molta política i molt econòmic. El país anfitrió gasta molts diners en fer els estadis i després probablement en rebim bastants més, si no, no ho faríem. I, per exemple, al Mundial de Qatar, molts estadis que van fer els van fer els obrers, que després, malauradament, ja no estan, i ara estan abandonats, pràcticament. Sembla que no juga ningú.
2: Si val tot?
1: Sí.
2: Si val tot per fer un Mundial?
1: No hauria, però...
6: No hauria de ser així.
1: No hauria, però malauradament sí.
4: Hauríem de... Haurien d'assegurar-se del benestar de la gent que ho fa i tot això.
2: El futbol mou masses diners.
1: Sí, sí.
2: Parlem ara del, no? Molt, parlem ara del Mundial, però podríem parlar també dels clubs. Se li dona massa importància i es passa per sobre de coses possiblement més importants a canvi d'aquesta visibilitat, aquest espectacle que és el Mundial, que tenim, ho dèieu vosaltres, a bona part del món connectat a la televisió, la majoria, per seguir aquest esdeveniment. Què creieu?
1: Jo crec que no trobo bé que cobrin molt més, però moltíssim més, que gent, per exemple, metges que salven vides, o professors que eduquen els infants i els adults també, o policies que de certa manera també salven vides, o que més altres professions així, i cobrin molt, molt més els futbolistes que simplement xutar una pilota.
4: Sí, jo entenc que és un esport que al ser tan conegut costa molt arribar, però em sembla que cobren massa en comparació a altres treballs.
5: Sí. Jo Maia, crec que des d'un punt de vista econòmic és bastant normal, perquè els jugadors cobren moltíssim però generen moltíssims més diners, i des d'un altre punt de vista més ètic, com el dit el Santi, doncs quan veus que hi ha gent que no pot ni menjar ni comprar, doncs no és molt normal.
2: Maia, que no t'hem sentit gaire.
7: Sí, jo crec que els jugadors els idealitzen molt, i especialment pels nens petits, molts volen ser futbolistes i pues, fan com de... com model això, però al final pues, els que de veritat ens ajuden i això, com han dit ells, doncs haurien de donar-li més mèrit als metges i als policies i els que salven vides si ens ajuden.
2: Ara la Maia deia, no? Els futbolistes són el model per a moltes persones, sobretot per a adolescents i infants. Ara tindran un focus posat en ells, i més enllà del futbol hi ha l'actitud en la que es juga el futbol, hi ha la manera de jugar, hi ha el fair play, hi ha les declaracions abans i després dels partits, no? Creieu que els futbolistes han de tenir en compte que, tot i que ells no vulguin ser un exemple o no es prenguin aquest paper d'alguna manera de ser un líder, les seves actituds influencien i ho fan molt sobre una part molt important de la població, i a més que s'està formant com són els joves?
4: Sí, sí, jo crec que quan algú vol ser futbolista ha de tenir en compte que no és només sortir a un camp i jugar a futbol, també és influenciar, entrevistes, pressió. Jo crec que abans de qualsevol cosa has de saber tota
0: totes les cares, no només la que t'ensenyen.
3: Clar, perquè al cap i a la fi estan donant una imatge sobre, bueno, gent més petita o de la seva edat, i estan donant com un exemple que aquesta gent que mira el futbol vol seguir.
7: Clar, a sobre també, si tu no segueixes el futbol, sempre et sortirà igualment a les xarxes, així que tu ho veuràs i t'influència també.
1: Jo crec que hi ha molts jugadors que haurien de pensar més en l'exemple que donen i no tant en ells mateixos, i que hi ha molts jugadors que amb la fama i tal se'ls puja molt al cap, llavors has de tenir molt, la ment molt freda, com es diu col·loquialment, per que no se't pugi el cap i no liar-la.
2: Mm-hmm. Moltes vegades parlem, no, dels valors de l'esport en positiu, del companyerisme, de jugar en equip. Creieu que potser els hi caldria que des del club, igual que es fa un preparament físic, un preparament tàctic, es preparés els jugadors també per parlar en públic?
1: Sí.
2: Ja que representen moltes vegades, en aquest cas, la selecció, no? Són d'alguna manera els representants d'un país, en el cas dels clubs, doncs també d'una entitat. Estaria bé també tenir-ho en compte, perquè també és veritat que són gent molt jove, moltes vegades. Estem parlant a la plantilla del Barça, en parlàvem l'altre dia, doncs són majors d'edat, però gairebé russant el límit, no?
1: Jo crec que és que diuen coses que és que no tenen ni cap ni peus a les entrevistes. I llavors això al final surt molt a mitjos de comunicació, i hi ha vegades que es treu de context, però hi ha molts cops que et diuen coses que després què dius.
0: Sí, jo crec que t'haurien d'ensenyar a sota pressió contestar bé, no dibuixaries ni res d'això. I també, com vam dir a l'anterior a la ràdio del Barça, jo crec que també hauríem d'ensenyar l'idioma que es parla allà per poder contestar bé les entrevistes.
2: Perquè a vegades, no, quan no ens sabem expressar amb un idioma, podem caure en errors. El Mundial de Futbol és un dels esdeveniments esportius amb més impacte econòmic al planeta. Evidentment, als Estats Units, Canadà i Mèxic hi haurà un impacte molt directe en pernoctacions, en vols, en l'hostaleria. Creieu que és positiu o no aquest impacte que tenen aquests grans esdeveniments, o també ajuden a saturar ciutats i a desplaçar persones que hi viuen?
0: També això depèn de a qui li afecti. Per exemple, si ets alguna persona que li agrada molt el futbol i tens un negoci de samarretes, doncs tu dius, pues mira, faré una col·laboració amb el Mundial i trauré samarretes d'aquests equips, i així anirà millor per mi econòmicament i tindré més gent que em compri. Però clar, potser gent que té negocis petits i que no són gaire fans d'això, els hi va malament perquè hi ha molta mobilització i no els va bé.
2: Mm-hmm. Esteu d'acord la resta?
4: Sí. I jo penso que la gent que no segueix el futbol i que, per exemple, viu a un lloc que aquest any es juga al Mundial, per exemple, sí que moltes coses pugen els preus, als restaurants, als supermercats, perquè va molta gent i s'aprofiten, i al final, pues, clar, tu has de viure allà i has d'estar l'estiu, que et puja tot de preu, i pues, no és molt... no està molt bé, però...
1: Jo crec que per la gent d'allà, dels països anfitrions i al voltant, és molt dolent perquè els hi puja molt els preus, hi ha moltíssima gent, i bueno, hi ha moltes coses, però per la gent que ve de fora probablement ja vinguin preparats per veure això, tot i que els preus són excessius i és que és inaccessible.
2: Mm-hmm. Parlem de futbol femení, de la selecció femenina. Júlia, creieu que té el mateix impacte dia d'avui el Mundial de futbol femení que el masculí?
4: No, encara. Encara no, però sí que l'últim Mundial de noies que va guanyar la selecció espanyola va aconseguir un impacte molt gran, i esperem que el Mundial que ve ara de noies també tingui més impacte, i a veure si guanyen.
1: Amb l'últim Mundial jo crec que va tenir més impacte el petó, el famós petó, sí, que no pas el fet de que les noies guanyessin el Mundial, que és molt més important.
2: Sí. Uh-huh. Us queda aquest record també de com va enterbolir el petó no consentit a...
1: Hi ha moltes jugadors que van sortir en roda de premsa dient que es queixaven de que no es donava importància al Mundial, i s'ha donat moltíssima més importància a això.
4: Sí, i les condicions del Mundial...
2: Almenys... No està lliure de polèmica tampoc la selecció espanyola femenina de futbol amb els entrenadors,
4: sí,
2: oi?
4: Va ser bastant liu. I, de fet, van fer un documental sobre això, que van parlar que l'Alexia i la Mapi van haver de fer elles totes les posicions i de tot, i van haver d'organitzar-ho elles perquè els entrenadors no
2: ocupaven. De fet, Mapileón no anava a les convocatòries. No, Mapileón i altres jugadores, com Irene Paredes i moltes d'altres, no anaven a la selecció quan se les convocava perquè no estaven d'acord la manera de treballar i en les condicions en què eren. Teniu ganes del Mundial de l'any que ve?
1: Sí.
2: Creieu que a poc el futbol femení tindrà també més seguidors i seguidores, i no sé si igual que el masculí, però a poc va creixent?
4: Sí, cada cop va creixent més i hi ha més gent que va veure les noies.
0: A més, cada cop inverteixen més en el futbol femení i donen més oportunitats, i avui en dia jo crec que encara falta bastant per arribar a igualar-los, però amb el temps s'acabaran igualant.
2: Sou optimistes en aquest sentit? El repte és en majúscul, perquè les diferències són abismals en salaris, i no només en salaris, sinó també en condicions, no? En com viatja un equip, com es prepara un equip, on s'allotja un equip, diferent entre la selecció masculina i la femenina, però creieu que a poc s'anirà igualant?
0: Sí. A més, també influeix les generacions. Per exemple, els nostres avis són tots la majoria han... els han ensenyat que s'ha de ser masclista i tot això, i cada generació, per exemple, a nosaltres sempre ens han ensenyat que hem de respectar tots entre nosaltres, que hem de ser tots iguals amb els mateixos drets. Jo crec que això també influeix, perquè quan alguna generació que ja ni es plantegi que és masclisme, jo crec que quan algun així li porti el lideratge serà molt més igualat.
1: Jo crec que sí, que s'igualarà en algun moment, com ja vam dir la tertúlia passada, si algú no l'ha escoltat. Bàsicament vam dir que el Camp Nou, per exemple, un clàssic, un Champions, que van jugar les noies, a diverses dates van gairebé omplir, si no omplir, i això és molt positiu, perquè al final això vol dir que s'han fet avenços, que abans no podien jugar al Camp Nou, o altres estadis grans del masculí, i ara sí, i la gent que diu que no l'omplen, que miren futbol, sisplau.
4: Sí.
2: Estem arribant ja al punt final de la tertúlia, i us deia al principi, ens acomiadarem amb una porra, no? Us atreviu a fer els tres primers, no? El guanyador del Mundial i els... no sé si es diu semifinalistes?
1: Sí.
6: Bueno, subcampions.
2: Subcampions i el tercer.
6: I
2: tercer i quart lloc. Vinga, fem els quatre?
6: No.
2: Va, Lluc, que toca començar.
6: Jo crec que el campió, desitjo i espero que sigui Espanya, i jo crec que la final, el subcampió serà Portugal, i el tercer i quart lloc, jo crec que el jugaran França i Brasil, i el tercer i quart lloc guanyarà França.
2: Milo.
5: Jo crec que al primer lloc Espanya guanyarà, jo crec que sí, després França al segon lloc, té possibilitats, i Argentina també, i Portugal.
2: Vinga, has fet contenta la família, eh?
5: Sí.
2: Maia.
7: Jo crec que Espanya primer, segur, i després igual Argentina, Portugal, i després França.
3: Sí, jo penso que, Espanya, després Anglaterra, França.
2: Sí,
3: Regne Unit. França, i, Argentina o... Sí.
2: Algú pot dir que Espanya no guanya, eh? Vull dir, una cosa són els desitjos i l'altra... Teniu l'oportunitat per aquí per guanyar la porra si no guanyés, vaja, digues, Emma.
0: No, jo opino també com la Lisa, que el favorit és Espanya, jo crec que guanyarà Espanya. Segon, jo diria el Regne Unit.
2: Anglaterra, que em corregi ara l'Oriol, que jo també ho havia pensat, perquè ells sí que tenen les seleccions de Gales, Anglaterra, Escòcia separades.
0: Jo diria que subcampions... O sigui, jo diria campió Espanya, després Anglaterra, després França i després Argentina.
2: Júlia, com ho tens, això?
4: Jo penso igual que la Emma, però crec que potser Espanya no guanya. És que no estic segura. Potser n'hi ha altres seleccions que també estan bastant pel nivell que poguessin guanyar. Però ja ho veurem.
2: Fes una porra, fes un, dos, tres, quatre, vinga.
4: És que no sé, a veure... no sé... A veure, Espanya primer o segon, jo crec que sí, però no sé, després Brasil també penso, Argentina també, França també hi ha bastantes oportunitats.
2: Santi.
1: Jo crec que primer Espanya, segon Argentina, tercer Portugal i quart França, però jo crec que també hi haurà un equip revelació que per mi és o Nova Zelanda, Tim Payne, o
4: Bosnia i Herzegovina,
1: o alguna ciutat, país africà.
2: Croàcia, que fa poc va fer Molt bons resultats, no el teniu entre les vostres opcions.
0: No,
2: veurem si hi ha una sorpresa o no n'hi ha. Si no guanya Espanya, ho perdut tots.
1: Bueno,
2: recuperarem la porra i veurem qui s'hi ha acostat més. Escolteu, moltes gràcies per venir a la tertúlia, en aquest cas de joves, de Faves Comptades, que gaudiu molt del Mundial, que us ho passeu molt bé i que tingueu molt bones vacances d'estiu.
1: Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.

0: Coincidint amb el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, avui al Faves Contades posem el focus en la importància de protegir-nos del sol i detectar a temps possible lesions cutànies. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels més prevenibles. Més del 80% dels casos es podrien evitar amb bons hàbits. Per parlar-ne, ens acompanya el doctor Alejandro Lobato, ell és dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutu Terrassa, amb qui abordarem riscos, símptomes i, sobretot, mesures de prevenció. Doctor Lobato, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: Quina és la incidència que té el càncer de pell a casa nostra?
1: Doncs mira, es parla de que cada any hi ha uns 300 casos de càncer de pell per cada 100.000 habitants, i això traduït en altres números vull dir que, per exemple, més del 50% dels pacients per sobre dels 65 anys tindran un càncer de pell, i d'aquests, fins un 25% tindran dos o més càncers de pell. És veritat que també hem de distingir, no?, entre els diferents càncers de pell que hi ha.
0: Ha augmentat la incidència d'aquest tipus de càncer en els últims anys?
1: Sí, es parla de fins un augment del 4% de casos cada any, i això moltes vegades és degut als hàbits que tenim amb el sol.
0: Ara parlarem també de la prevenció, que és un factor clau per no arribar en aquest moment. Sovint sentim o llegim als mitjans, no?, que el càncer de pell és un dels més prevenibles. És cert això?
1: Sí, és molt cert, perquè sempre els dermatòlegs, els pacients, diem que la pell té memòria, oi? I moltes vegades, per prevenir aquest càncer de pell o per disminuir la probabilitat de càncer de pell en l'edat adulta, és molt important la fotoprotecció, sobretot des de la infància, i educar els nens en aquesta fotoprotecció.
0: De càncers en dermatologia es distingeixen principalment dos tipus de càncer de pell. Parlaríem del melanoma i el no melanoma. Quines són les diferències que hi ha entre aquests dos tipus de càncer?
1: Doncs, com ben has dit, a grans trets, diferenciem entre el melanoma, no? Diguéssim que és també, afortunadament, és el menys prevalent, però és el que més mortalitat pot tenir. I, per altra banda, parlem de càncer no queratinocític, no? Doncs aquí englobaríem el carcinoma vasocel·lular, que sí que és la neoplàsia, el càncer més freqüent fins i tot en l'ésser humà, i després el carcinoma epidermoide, que no és tan agressiu com el melanoma, però sí que de vegades hi ha zones que tenen més risc de poder metastatitzar, i per això també hem d'estar molt, molt, molt a l'hora de diagnosticar-ho i tractar-ho.
0: Abans, quan li preguntava, no?, si era veritat que era un dels càncers que podíem prevenir, vostè em deia que sí. Quins són els principals factors de risc per desenvolupar un càncer de pell?
1: Doncs hi ha diversos factors de risc que es descriuen. Entre ells parlaríem sobretot de les cremades durant la infància, cremades de segon grau, que són aquestes que tenen butllofes. Per una altra banda, també els pacients amb fototipus clars, que tenen el pèl clar, que són rossos, que són pèl roig. També pacients que hagin tingut antecedents de càncer de pell familiars o fins i tot personals. Pacients que poden estar en un estat d'immunosupressió, per exemple, pacients trasplantats d'algun òrgan, pacients que, per exemple, hagin rebut radioteràpia en alguna zona del cos, o fins i tot, això és més poc freqüent, però intoxicacions per alguns metalls pesats també en edats més primerenques.
0: Vostè deia, les cremades del sol durant la infància i l'adolescència són especialment complicades, no? Cal tenir-les en compte. I no sé si ho relacionem amb això que ens deia, la pell té memòria. És molt determinant què ens passa durant els primers anys de vida a la pell?
1: Sí, es parla de que aproximadament un 25% de tota la radiació ultraviolada que rebem durant la vida, el 25% es rep per sota dels 20 anys. I aquest és un moment molt vulnerable, perquè són les nostres cèl·lules, diguéssim, que tenen una activitat molt important, hi ha molta replicació del DNA, i això fa que, si hi ha cremades, es vagin acumulant aquestes mutacions que amb el temps poden contribuir al desenvolupament de càncer de pell.
0: Sovint es diu allò, no? És millor prevenir que curar. En el cas del càncer de pell, les dades, ho dèiem al principi, indiquen que en més del 80% dels casos es podrien evitar amb uns bons hàbits. A consulta, vostè, pel que veu, creu que la ciutadania en som conscients o encara ens exposem una mica, per dir-ho col·loquialment, de forma temerària al sol?
1: Jo crec que no gaire, no som molt conscients, entre altres coses, perquè bueno, a tothom ens agrada el sol, no? Vivim a un lloc on hi ha molt de sol, ho relacionem amb l'estiu, amb la vida social, i això fa que ens agradi molt. I els pacients moltes vegades, quan venen a consultar, ens pregunten si podem prendre el sol, no? I bueno, sempre expliquem una miqueta les mesures que s'han de tenir en compte a l'hora d'evitar o disminuir aquesta exposició solar.
0: Quines són aquests consells pràctics que hauríem de tenir en compte quan estem exposats al sol per protegir-nos?
1: Doncs sobretot de cara a l'estiu és molt important evitar l'exposició solar en les hores centrals del dia, no? Entre les 12 i les 4 aproximadament. Després també coses molt senzilles que podem fer servir és barrets, ulleres de sol, màniga llarga, que sigui una miqueta fresqueta, i després també, per suposat, fer servir protecció solar.
0: Això seria si anem a la platja, per entendre'ns, no? Evitar aquestes hores i tot això, però en el dia a dia, fins i tot quan no és estiu, quins serien uns bons hàbits?
1: Doncs sobretot això, el fer servir un protector solar a les àrees fotoexposades, sobretot la cara, les mans, el coll, perquè tot i que no tenim la idea de que estem prenent el sol ens dona en aquestes zones, i de fet són les zones on més probabilitat hi ha que aparegui algun càncer de pell més endavant.
0: Clar, protector solar, i aquí ve la gran pregunta. Com triem un bon protector solar? No sé si són els mateixos per a tothom o dependrà de la nostra edat i de la nostra tipus de pell, de la nostra casuística. Com ho fem per triar el millor? Quin és?
1: Doncs mira, sempre diem que el millor fotoprotector és el que fem servir, un que ens agradi, que el fem servir. Sí que hem de dir que per sota dels 6 mesos els nadons haurien d'evitar una fotoexposició directa al sol, per això hem de fer servir una protecció solar física amb roba, amb ulleres, amb barrets. I ja per als nens més petits, entre els 6 mesos i els 6 anys més o menys, poden fer servir fotoprotectors que es diuen minerals o amb filtres inorgànics, perquè no s'absorbeixen. Vale? I més endavant, qualsevol protector solar podem fer servir amb un SPF, amb un factor de protecció de 50, estaria bé.
0: I com ens ho hem d'aplicar per fer-ho bé? Pues mira, que a vegades segurament ens descuidem algunes zones, no?
1: Sí,
0: perquè no en som conscients.
1: Sí, això també hem de tenir en compte, que moltes vegades ens posem el protector solar i ens oblidem d'algunes zones més sensibles, no? I com són les orelles, la part on no arribem de l'esquena, les mans, les ungles també, i bueno, sempre si podem tenir alguna persona al costat que ens pugui ajudar, millor.
0: Clara, deia les mans i les ungles. M'ha sorprès posar-se protector solar a les ungles, i moltes vegades fem allò, que ens posem la crema i després ens rentem les mans, justament,
1: sí,
0: que és una de les parts que queden més exposades. Li preocupen els discursos que veu a les xarxes d'aquests negacionistes de la crema del sol, que últimament doncs n'hi ha més d'un? Què els diria a la gent que se'ls ha trobat fent scroll o que fins i tot se'ls escolta?
1: Sí. Doncs, bueno, jo el que he de dir és que, sobretot, els professionals que en parlem del tema del sol, no?, els dermatòlegs i altres professionals, som persones qualificades, que hem estudiat, i que les nostres, no opinions, sinó que les nostres afirmacions es basen en la evidència científica. I aquestes persones normalment el que fan servir són vídeos, búsquedes a navegadors, opinions personals, que això, clar, no està basat en cap evidència científica. Doncs les creències d'algú no poden fer ciència.
0: No estan avalades.
1: Exacte.
0: No? Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora de protegir-nos del sol, ja sigui a l'estiu com en altres èpoques de l'any, que potser no són tan conscients de la necessitat de fer-ho? Vostè ho apuntava abans.
1: Sí, doncs moltes vegades la gent, amb l'excusa de he de sintetitzar vitamina D, em posaré al sol. Això és una errada, no? Si hi ha algun dèficit de vitamina D, el que s'ha de fer és suplementar per via oral en persones que tinguin algun tipus de risc, o moltes vegades una exposició molt curteta de 10-15 minuts pel matí, pel vespre, això ja tindríem prou per sintetitzar la vitamina D, no? Que és moltes vegades l'excusa que té la gent.
0: perquè no sempre potser és necessari no suplementar-la si no tenim cap patologia que estigui associada a aquest dèficit.
1: Exacte, entenc. Això mateix.
0: Hi ha persones que han de tenir una vigilància especial, una cura encara més extrema amb el sol? Abans apuntava potser a la gent que té els cabells clars, pells clares, no sé si els ulls també hi tenen res a veure, les pigues.
1: Sí, les persones que tenen més de 50 pigues, més de 5 pigues que nosaltres diem atípiques, no? Que tenen una mida gran, varis colors, que tenen unes característiques determinades per dermatoscòpia, persones que han tingut antecedents ja personals o familiars de càncer de pell, les persones trasplantades, que moltes vegades veiem pacients que acaben desenvolupant càncer de pell, són les que més precaució haurien de tenir amb el sol.
0: Afortunadament, cada vegada tenim més informació, la informació és més accessible i més democràtica, i possiblement a partir de certes generacions sabem que el sol és perjudicial per la nostra pell i ens protegim. Però hi ha aquelles persones que potser quan eren joves no tenien aquesta informació i ja porten aquesta memòria a la pell, què els hi diria? Poden fer alguna cosa?
1: Bueno, moltes vegades quan veiem ja gent que sí que té signes a la pell, no?, d'aquest dany actínic, aquest dany del sol, de vegades sí que recomanem fer una revisió almenys a l'any, perquè ja veiem que comencen a tenir aquestes lesions que diem premalignes, que es diuen queratosis actíniques, que sí que hem de tractar, hem de vigilar. Persones que comencen a tenir també taques a la pell, que es diuen lentígens, que també és una indicació indirecta, no?, d'aquesta exposició solar que s'ha rebut durant anys, sí que haurien de consultar almenys amb el metge del capçalera, amb el dermatòleg, per fer almenys una revisió inicial, diguéssim.
0: I per què és important diagnosticar el càncer de pell de manera precoç? No? Em sembla que això pot canviar molt el decurs de la malaltia.
1: Exacte. El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. El càncer de pell queratinocític que dèiem abans, tant el carcinoma vasocel·lular com el carcinoma epidermoide, moltes vegades el que expliquem és que es treuen, es curen, és veritat que s'han de fer revisions i ja està. I en el cas del melanoma també, quan es diagnostica en estadis molt, molt inicials, la supervivència als 5 anys, no?, que nosaltres parlem moltes vegades de la supervivència als 5 anys, pot ser per sobre del 90%. Doncs per això és molt important el tenir-ne consciència.
0: Clar, a parlar de tenir-ne consciència, quins són aquells símptomes o aquelles senyals d'alerta que ens haurien d'indicar que hem d'anar com a mínim al metge de capçalera i potser demanar aquesta derivació a dermatologia?
1: Mira, nosaltres fem servir dues regles molt senzilles, molt il·lustratives, molt literàries, que són la regla del A, B, C, D, E, i per una altra banda la regla del aneguet lleig. ¿Vale?
0: ¿Ens les expliques?
1: Sí, la regla de l'ABCD és un acrònim, no?, en què la A vol dir asimetria. Si fem com una quadrícula sobre una piga, diguéssim, si queda tallada com en quatre parts, si hi ha una simetria entre aquestes parts, de colors, de forma, això ja és un criteri de que hauríem de consultar. ¿Vale? La B ve del castellà, de bordes. Si veiem alguna vora que sigui irregular, amb picos, amb entrants, sortides, això també és un criteri d'alarma. La C és de colors, quan veiem tres tonalitats de color diferent, que poden anar des de vermell, rosa, blau, marró fosc, marró clar, negre, això és un altre signe d'alarma. La D fa referència al diàmetre, lesions de més de 6 mm hauríem de tenir cura. I la E és de l'evolució. Si una piga creix molt ràpidament, fa costra, s'hauria de consultar. Vale.
0: Perfecte, ens queda l'aneguet lleig.
1: I l'aneguet lleig, que és molt, molt bonica aquesta regla, és que quan apareix una lesió que sigui diferent una miqueta al conjunt de pigues, s'ha de consultar. Si tu les teves pigues, diguéssim, que són totes de color marró fosc o negre, molt rodonetes, i apareix alguna que sigui molt vermella o molt gran, això és que és diferent i que s'ha de consultar per descartar que sigui un càncer de pell.
0: Doncs tenim aquestes dues regles per tenir en compte, la BCDE i la de l'aneguet lleig. Amb quina freqüència és recomanable fer una autoexploració a la pell, allò de revisar-nos, i com es fa per fer-ho bé?
1: Doncs jo crec que amb un cop a l'any a casa seria suficient. Ara, és veritat que tothom té un telèfon mòbil, no? I jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i, per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no. I també nosaltres a casa mateixos, amb el mirall del bany i amb un altre mirall que podem moure, podem veure l'esquena, les espatlles, la part de darrere del cos, i si a més tenim convivents a casa, no? Com una parella, fills, aquestes persones també poden fixar-se en les nostres pigues, no? I que siguin de referència i que ens puguin avisar si alguna cosa ha canviat.
0: Perquè els melanomes apareixen sempre a partir d'una piga preexistent o no és necessari?
1: No, és més bé al contrari. Fins al 80% dels melanomes, diguéssim, es diuen de novo, que són lesions que apareixen noves, i la resta sí que poden aparèixer sobre una piga, un nevus ja preexistent, diguéssim, que canvi.
0: Quan tenim aquest diagnòstic de càncer de pell, quins són els tractaments que tenim possibles?
1: Doncs depèn una mica també del càncer de pell que diagnostiquem, no? Diguéssim que normalment el tractament de primera elecció és la cirurgia, però dependent del càncer també hi ha altres tècniques com pot ser la crioteràpia, que és congelar, destruir les lesions en fred, alguns tractaments tòpics també, que són, diguéssim, com quimioteràpies tòpiques, quimioteràpies orals, radioteràpia també, teràpia fotodinàmica... Bueno, tenim un arsenal.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions figurant en rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència han estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo.
4: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
5: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
3: El reportatge complet el podreu veure a Cugat Mèdia. I la pulsera Eric és un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. I els esports. El primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana ha eliminat a la final per l'ascens a l'OR Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a Camp Rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a la GEM Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. I els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts. I aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han sigut claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. El reportatge complet el podreu seguir a Cugat Mèdia. Més informació a cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Després de parlar de protocols, prevenció i actuacions d'emergència, volem conèixer la cara més humana dels bombers. Experiències viscudes en primera persona, anècdotes inesperades i històries que mostren què hi ha darrere de cada avís. Saludem el nostre bomber de capçalera, en Roger Llinàs, que és cap de bombers del parc de Rubí Sant Cugat. Roger, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Avui serà una sessió una mica més tranquil·la per fer recordatori d'algunes de les situacions que has viscut tu.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Per tant, comencem i comencem amb la situació primera que s'acostuma a produir, que és una situació d'avís, no? Al llarg de la teva trajectòria segurament que has tingut situacions en avisos segurament inesperats o sorprenents. Digue'ns a veure si recordes quin és el més curiós, el més insòlit o el més difícil de creure que hagueu rebut al parc.
1: Bueno, el tema dels avisos a bombers és tota una història. De fet, és una pregunta perillosíssima la que m'acabes de fer, perquè, primer, perquè jo porto 42 anys a bombers...
0: No acabaries.
1: No acabaria, ja només de buscar, diguéssim, situacions estranyes, no? Anecdòtiques. Però, de fet, és una de les grans gràcies de la feina de bomber, no? La feina de bomber, tu entres a treballar i tu, a qualsevol altra feina, saps el que aquell dia tocarà. En canvi, a bombers no saps mai què és el que tocarà. Hi ha altres feines com aquesta, una unitat d'urgències en un hospital també és sorprenent cada dia.
0: Exacte.
1: No? Vull dir que no som els únics, ni molt menys. Però és una feina que cada dia és una sorpresa i que, a més, moltes vegades ho diem, diu, ara estem aquí tranquil·lament dinant i no saps si el dinar es quedarà a taula o no es quedarà a taula, que, de fet, moltes vegades es queda el dinar a taula perquè hem de sortir corrents. No? Llavors, és un dels grans atractius, el fet de, per mi, això a cadascú, això va a persones, hi hauria persones que aquesta diguéssim, immediatesa o aquesta improvisació no li agradaria gens. Segons esquemes mentals, hi hauria molta gent que això no podria treballar d'aquesta manera, però a nosaltres ens agrada, ens motiva, i està molt bé perquè tu planifiques la guàrdia, perquè la guàrdia està planificada com si no hagués d'haver sortides, per entendre'ns. Hi ha unes pràctiques al matí, unes pràctiques a la tarda, anirem a fer una visita, doncs ara hem fet visita a l'Hospital General de Catalunya, amb totes les dotacions del parc, farem una altra visita, doncs, un altre dia, una fàbrica, el que sigui, una empresa química del sector, del que sigui, i tot això se'n va en orris en el moment en què sona la sirena i hi ha un avís. Llavors, doncs, bueno, això per una banda, no?, el tema de l'avís en si, no?, que sempre és sorprenent i que cada vegada que sona et recorda, doncs, per què t'has fet bomber, no?, que és per sortir a coses i per això. Doncs jo cada vegada, encara després de tants anys, cada vegada que sona l'alarma, doncs tinc un agradable, entre cometes, sobresalt de dir, va, som-hi, que ara és quan t'has de posar a prova. Jo crec que, en part, els bombers ens fem bombers per posar-nos a prova. Al final, jo crec... Jo he intentat fer una miqueta d'anàlisi de per què em vaig fer bomber. I jo crec que al final és que t'agrada posar-te a prova. La gent que li agrada posar-se a prova és una feina molt bona, bombers, perquè com que et sotmet a situacions estranyes, diferents, i, a més, que no tens temps per pensar, no hi ha temps de reacció... Llavors has de ser capaç de resoldre les situacions que se't vagin presentant. I jo crec que això és un examen molt interessant. I a mi m'agrada molt la feina per això, a més d'òbviament per la vessant de que sempre que surts del parc és per ajudar algú. Llavors, doncs, això també és molt gratificant. No? Pel que em deies de sortides estranyes, és que n'hem fet de molt estranyes. De molt estranyes és de molt estranyes.
0: Tria una.
1: Doncs va, te'n triaré una, perquè com que ja venia sobrevist de que podia anar la cosa per aquí... Mira, me recordo una vegada que ens van avisar. No és la primera vegada que ens avisen d'això, ens van avisar que hi havia una serp a l'interior d'un domicili. Val? Això no és infreqüent, ni tan sols aquí en zona urbana, en zona metropolitana, perquè hi ha les zones de rieres i d'això, hi ha culebres que es fiquen a les cases i la gent, doncs, òbviament, les culebres, doncs, les serps no són un bitxo que agradi massa a la gent, i la gent, doncs, s'espanta i això i l'altre. Llavors, bueno, vam arribar a la casa i vam pensar, bueno, s'haurà colat una culebra per la terrassa o per lo que sigui, es posen al solet, com que són animals de sang freda, es posen al solet, s'adormen allà i llavors l'agafes, el fiques en una bossa i te l'emportes, perquè a més aquí no tenim serps verinoses, aquí a casa nostra només hi ha l'escurçó.
0: Està bé l'observació.
1: Sí, aquí, em refereixo aquí a zona metropolitana, podia haver-ne alguna, però ja te n'has d'anar cap al Montseny i sobretot cap al Pirineu per trobar escurçons verinosos, víbores en castellà.
0: Sí.
1: Aquí és un país de serps, diguéssim, de que no són verinoses, que mengen ratetes i això, però no són verinoses. Llavors, doncs, bueno, vam entrar allà a buscar això i vam trobar una senyora molt atabalada a la porta, i un senyor, era una parella, molt atabalats, i bueno, com que és normal que estiguin atabalats, tampoc li vam donar importància. Aviam, on està la serp? Ja anàvem a agafar-la amb una bossa i uns guants. On està la... No, s'ha ficat, em diu, s'ha ficat a la gàbia del periquito i s'ha cruspit el periquito. I ara no pot sortir perquè té el periquito a la panxa i no pot sortir, entre els barrots no pot sortir. És una serp que es va colar entre els barrots, es va cruspir el periquito, i quan va voler sortir, no va poder sortir perquè el periquito que tenia a la panxa no la deixava sortir. Dic, carai, dic, que estava forta aquesta serp. Vale, no pateixi. I llavors sento, per l'esquena, que em diu el senyor, que em va fer a primer molta gràcia i després vaig pensar, cuideu que això no és el de sempre. Em diu, mira, diu, t'he deixat al damunt, perquè ells havien sortit de la casa per potes, diu, t'he deixat damunt de la taula del menjador un llibre de la fauna del Félix Rodríguez de la Fuente amb el bitxo que és. Dic, uf, dic, no anem bé.
0: Això és un espècimen especial.
1: Dic, no anem bé, això no és una culebreta de riera d'aquí, de la riereta de Rubí o de Sant Cugat. Dic, això no és això. Dic, vale, i entrem. I sí, just a la fusta. Arribem i mirem, i dic, collons, això és una serp de corall. És una serp de corall, de gent que té serps verinoses i bueno, perilloses, d'aquestes animals exòtics, perillosos, que a més són animals protegits, òbviament. I se li va escapar, algú se li va escapar, una serp de corall. I llavors, cara, diem, bueno, això ho va molt en sèrio, la serp estava allà adormida perquè estava païnt l'ocellet, i nosaltres vam mirar allò, dic, bueno, dic, això al tanto no és, que això no és el que sembla. I llavors ja vam llegir en el llibre que podia haver la coral real i la coral falsa, que viuen en el mateix lloc geogràfic, no sé, Indonèsia o por ahí, i que una és molt verinosa, que no fas dos passos i vas a terra, si et mossega, i l'altre el que fa és imitar els colors d'aquesta perquè els altres es pensin, els altres animals es pensin que és una serp de corall de veritat i doncs no l'ataquin perquè diguin, carai, aquesta és perillosa. O sigui, és una...
0: És camaleònica.
1: Camaleònica, una mica camaleònica. Mm. Clar, el problema és que nosaltres no en sabíem prou com per saber si era de veritat o si era de mentida. I a més la camaleònica té molta mala idea, o sigui, va mossegar. I, de fet, a la que vam tocar la gàbia, va començar a saltar i allò va ser una mena de circ de Camarote de los Hermanos Marx, amb dos o tres bombers fotent bots intentant ficar la gàbia amb el periquito i la serp tota dintre d'un sac. I al final la vam aconseguir ficar i quan la vam aconseguir ficar vam dir, bueno, i ara què fem amb aquesta serp? Això no la podem matar, és un animal protegit. I al final vam trucar al zoo de Barcelona i la vam portar al zoo de Barcelona. I al cap de dos dies ens van trucar del zoo de Barcelona i ens van dir, us confirmem que és una falsa coral. Que havia anat un expert amb ofidis i que era una falsa coral. Dic, bueno, sí, ja, no, això no...
0: I sabeu si al final es va resoldre la propietat d'aquesta
1: No. Això se li va escapar a algú, que ja no va dir mai més res, i la serp va acabar al zoo de Barcelona, exposada en el terrari del zoo de Barcelona, se la van quedar, van dir, és un exemplar preciós, ens la quedem aquí si no la reclama ningú.
0: Home, tu diràs.
1: I van dir, bueno, pues estupendo. Però va ser curiós perquè, clar, això estem acostumats. Hi ha gent que... A veure, tenim animalons semidomèstics, d'aquests que viuen per zones urbanes, que són molt, molt desagradables. Serps, rates que a vegades hem anat, no és habitual, però a vegades hem anat, jo recordo una noia que ens va trucar, que ens va dir que tenia una rata que no la deixava sortir de casa. Vivia en una casa d'aquestes de cos, amb una escala estreta, i tenia una rata d'aquestes mullades de claveguera que no la deixava sortir de casa. I també vam anar a resoldre el tema de la rata perquè la pobra noia sortís de casa. Va dir, ja sé que no és cosa vostra, dic, però què faig? És que no puc sortir de casa meva.
0: Els animals, que també són protagonistes en els serveis de...
1: També, no sempre són gatets.
0: De bombers.
1: No sempre són gatets.
0: Parlem, Roger, de la solidaritat espontània. Sovint es parla dels serveis d'emergència, però menys de la reacció de la ciutadania. Tu recordes alguna situació en què la solidaritat dels veïns, de persones anònimes, fos clau o especialment emocionant en algun servei?
1: Bueno, la gent s'ha de reconèixer que la gent és bona. La gent és bona per naturalesa i la gent té bons instints. Això també va lligat de la mà d'una altra cosa. És una màxima que diem a bombers, que és que les reaccions instintives davant de situacions d'emergència, això ja m'ho has sentit a dir alguna vegada,
0: sí.
1: Les reaccions instintives davant de situacions d'emergència normalment condueixen a errors, i errors que poden ser garrafals. Llavors, això ens hem trobat de tot. Ens hem trobat amb gent que realment s'ha fotut un mocador al voltant de la boca i ha entrat i ha tret un crio abans que arribéssim nosaltres d'un pis cremant, jugant-se la vida, i ha salvat una criatura. O tenim gent que, amb tota la bona intenció, ens ha dit, mira, escolta'm, m'ha donat el temps just d'obrir les finestres perquè surti el fum. Això què vol dir? Que surti el fum entre l'oxigen i el foc tiri tres vegades més del que hauria de tirar. El foc no li hem de donar mai oxigen en un incendi, això ho hem parlat alguna vegada. No? Llavors, reaccions de la gent en tenim moltíssimes. Ah, ja et dic, i la gent pot arribar a ser en un moment determinat heroic, perquè, clar, ho fan sense equip, sense protecció i tal. Jo sempre dic a la gent que s'ho pensi bé, no? Que s'ho pensi bé, perquè en un moment determinat, en lloc de treure'n un, en treurem dos o en treurem tres, que també ens ha passat això. O sigui, hem anat a serveis en els quals doncs, hi havia les víctimes primàries i les que havien intentat entrar a ajudar, que ja no han sortit i els hem acabat traient a totes. Jo recordo fa molts anys aquí a... Aquí a la Rambla... Aquí la, on era la Riera abans, a la Rambla del Celler?
0: Sí.
1: Doncs que va haver-hi un foc de vivenda fa molts anys i va entrar algú a buscar un animalet o no sé què i no va sortir ni ell ni l'animalet. Els vam treure tots morts al final. Llavors, doncs, bueno, és un tema que realment sí, la solidaritat de la gent és espectacular. Però a vegades hem de tenir el cap fred i saber pensar. I sobretot ponderar si sabem el que anem a fer o no. Perquè moltes vegades, al final, els intents d'ajuda acaben sent perjudicials. Tot i la bona intenció, nosaltres mai abronquem a ningú, només faltaria. Encara que veiem que s'han equivocat, sabem que la intenció sempre és bona. Però a vegades es poden fer molt de mal. Si un vol tenir aquest afany d'ajudar, lo interessant seria que es formés una miqueta, que tampoc és tan difícil, quatre coses. Seguint els programes que hem seguit aquí, hem fet una pila de consells per poder tenir reaccions correctes en lloc de reaccions instintives, per dir-ho d'alguna manera.
0: I ara parlem del costat més humà de la professió, perquè els bombers sovint entreu en contacte amb situacions de vulnerabilitat social. Hi ha algun servei amb víctimes, amb famílies afectades, que t'hagi deixat alguna empremta especial?
1: Aquí sí que no acabaríem. Això és incomptable. De fet, jo et diria que al començament, quan la gent entra a bombers, li preocupa o li impressiona allò que veurà. No, un accident amb víctimes mutilades o un incendi amb gent cremada, són imatges molt colpidores, són molt dures, que altres col·lectius, insisteixo, que també tenen, com els hospitals o com... De fet, els hospitals, jo sempre dic el mateix, els bombers sempre ens donem els mèrits, però els hospitals tenen la gent en una situació tremenda i la cuiden durant mesos i fan amistat amb les famílies. Encara és pitjor que el nostre, jo sempre he dit el mateix. Una unitat d'oncologia pediàtrica en un hospital infantil és la cosa més heroica que et puguis tirar a la cara. Nosaltres els bombers anem sempre amb l'halo de superherois, però nosaltres anem, resolem i tornem al parc. En canvi, un infermer, una infermera, un metge, una metgessa d'una unitat d'oncologia pediàtrica està allà lluitant durant mesos i al final a lo millor se li va aquell pacient. Vull dir, allò és molt més dur que el que fem nosaltres. Jo sempre ho he dit, molt més dur que el que fem nosaltres. Però mira, nosaltres tenim la sort que la gent ens ha beneït amb aquesta fama de benefactors de la societat i ja ens està bé que la gent ens consideri així. Però hi ha gent que té tant o més mèrit que nosaltres. Això vagi per endavant, no? El tema que et deia, doncs, al començament, quan tu entres a bombers, el que impressiona i tal, o el que et fa por a veure com ho viuràs, és tot aquell tema de les víctimes atrapades, de la gent cridant, de les situacions caòtiques i tal. Amb això aprens a conviure. Aprens a conviure. I, a més, de manera relativament ràpida, veus si vals o si no vals per aguantar aquest tipus de coses. Val? Llavors, doncs, si bé al començament et pots impressionar per aquestes qüestions, doncs, al cap de poc temps, això ho vius com una part de la teva feina. El que jo, a mi, més m'ha costat, i de fet encara no m'he acostumat, i espero no acostumar-me mai, és a conviure amb el patiment humà. El patiment humà és el que més et frapa. Tu pots veure un accident amb dos joves morts i, bueno, estàs allà pensant i comences a empatitzar i a pensar amb la família i amb aquelles coses i al final és això el que t'acaba menjant per dintre, no? Que tu saps que a casa teva tens fills d'aquella edat més o menys que estan dormint i que els pares doncs, estan a casa i que ara d'aquí a dues hores els hi canviarà la vida per sempre i comences a pensar en això i al final entres en bucle De fet, és molt millor centrar-te en la teva feina i centrar-te en la tècnica i en fer el màxim que puguis per aquells nanos, siguin vius o morts, treballar amb la màxima dedicació per poder-los treure i ja està, no? Perquè si no pots arribar a entrar en bucle. De fet, hem tingut situacions en les quals

0: enganxat i molt, molt malferit. I quan vam arribar estaven els seus fills al voltant preguntant al papa què li passava, no? Són coses que dius, mare de Déu, senyor, això no hi ha entrenament per això. Això no hi ha entrenament per això. I al final acaba sent això molt més dur que el fet de veure aquelles ferides o allò que això t'acabes acostumant, no? Jo ja dic, porto 42 anys, me'n queden poquets, estic en el temps de descompte ja, per dir-ho d'alguna manera.
1: A la pròrroga,
0: de fet, estic allargant contracte, que diuen els futbolistes. Però no m'he acostumat encara a aquest tipus de vivències, encara m'emocionen i espero que així segueixi sent. Jo no, això no vull canviar-ho, això ha de seguir sent així.
1: Acabarem fent memòria del teu primer servei. Te'n recordes?
0: I tant, sí, me'n recordo. Sí, tant, sí, me'n recordo. Això va ser un incendi forestal, enorme incendi forestal, a la Serra de l'Ordal, a l'any 1985, l'estiu del 1985. Aquest va ser el meu primer servei. O sigui, no em vaig posar per un contenidor, no. La primera en la frent. I recordo que en aquella època tot això de la formació i tot això, ara ho fem molt bé. Ara agafem a la gent, la seleccionem, la formem, la fiquem en un parc a fer pràctiques i fins que no surten a foc, uf, i quan surten a foc els portem amb cotons, que és com s'ha de fer, les coses com són. Abans entraves en un camió, t'ensenyaven a empalmar una mànega i ja saps la meitat del que has de saber. I tot ja aniràs aprenent, tu aprenies al parc. Poquet a poquet l'escola va agafant força i la gent va començar a fer el curs abans de començar a treballar. Quan jo vaig entrar, començaves a treballar abans de fer el curs. Vull dir, era una situació bastant això. I jo recordo impressionant, jo tenia 20 anyets i estava entusiasmat anant cap a aquell foc que es veia un quilòmetre i mig o dos de front, i jo entusiasmat cap allà vaig dir, això és el meu. Aquell dia em vaig enamorar de la feina.
1: Va ser un bon servei?
0: Bueno, es va acabar pagant. Es va acabar pagant.
1: El mateix dia?
0: No. Va durar una mica i, de fet, el que em recorda lo vell que sóc és que ara passes per allà i hi ha un bosc frondós, perquè, clar, han passat 40 anys. El bosc ha crescut fantàsticament i s'ha fet un bosc adult fantàstic, la qual cosa m'està començant a recordar a crits que hauria de començar a fer un pas al costat, perquè aquell bosc que va cremar i que no va quedar res està totalment rehabilitat ja.
1: Doncs em sembla perfecta aquesta imatge del bosc renascut de les seves cendres per acabar la temporada fent repàs a la feina que feu des de Bombers. Roger, moltíssimes gràcies, que tingueu una molt bona campanya d'estiu, que no tingueu molta feina.
0: De moment anem bé, de moment la cosa pinta bé, a veure què passa.
1: I ens tornarem a veure. Que vagi molt bé.
0: Va, que vagi bé, ja, que quedi clar que no dic que no serà dura, perquè ja us vaig comentar l'últim dia, em sembla que va ser, que estem en una situació en la qual la situació pot passar de lleu a greu en 2 setmanes. Per tant, doncs, creuar els dits i a veure si tenim sort.
1: Gràcies.
0: Vinga.

0: posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats... De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
3: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
4: Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
3: propostes... Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
5: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, som quatre alumnes del curs de català del nivell elemental 3 i avui hem vingut aquí a la ràdio a practicar una mica el nostre català.
1: Sabies que...
0: Començaré jo i us parlaré de les diferències entre el català de Catalunya i el català del País Valencià. Com sabeu, el català de la Catalunya i el català del País Valencià comparteixen la mateixa base gramatical i ortogràfica, però presenten diferències fonètiques. Aquí us posaré alguns exemples. El primer de tot, i és el més llampant, diguem, és el vocalisme àton. A Catalunya tenim vocals com la A i la E, que són, que poden ser vocals àtones. Això, a Catalunya, es pronuncien igual com una vocal neutra. I les vocals O, I, U, àtona, es pronuncia com una U. Llavors, això què vol dir? Per exemple, si volem parlar en català a Catalunya, al pare direm al pare, encara que s'escriu a el pare. En canvi, al País Valencià pronunciarem el pare, exactament com s'escriu. Això és el primer exemple, però tenim més. Per exemple, el verb tornar. Jo ho acabo de pronunciar exactament en català. Però per què? Perquè vaig canviar la O i la vaig transformar, entre cometes, en una U. I no vaig pronunciar la R. En canvi, al País Valencià, què fan? La O es pronuncia tal qual i també pronuncien la R. Així que el verb tornar es converteix en tornar a València. I per últim, tenim unes lletres que sí que són una mica complicades, que són la B alta i la B baixa, que molts catalans, al moment d'escriure, s'equivoquen. Per què? Encara que s'escriuen amb lletres diferents, B alta i B baixa, la pronúncia és exactament la mateixa. Un exemple molt, molt llampant són els verbs veure i veure. En català, veure i veure es pronuncien exactament de la mateixa manera. Llavors, si no coneixes el context, és difícil que puguis escriure-les de la manera correcta. En canvi, al País Valencià, la B baixa sí que es pronuncia veure, marcant com la B baixa amb els llavis. Així que ja ho sabeu, si veniu a Catalunya, la pronúncia va ser una mica diferent.
1: Sentim-la.

Hola, bon dia, sóc la Cinzia. Sóc australiana i italiana i porto 15 anys practicant català. Jo vaig triar el cançó que es diu El teu moment i el grup es diu Moments. Vaig conèixer la dona que va crear el grup, va escriure la cançó i també va escriure, va cantar i va formar el grup de músics. Es diu la Míriam Aguado Melet i és una dona molt maca i jo la vaig conèixer. És per això que volia triar aquest cançó. I és una dona que està ara mateix escrivent un llibre que és molt important perquè és un llibre que es tracta de com el cervell processa emocions i situacions difícils en la vida i a través de les seves cançons i el llibre es pot apoyar a la gent que necessita aquest suport. I bueno, és per això. És una cançó que dà molta confiança, dà ànima a la gent i és una cançó que m'agrada molt i volia compartir-lo amb vosaltres.

0: Posa't a prova.
1: Bon dia, sóc l'Alan. Tornem a les frases fetes que ens encanten a tots els alumnes. Però abans de fer la prova, poso dos exemples dels que més ens ha agradat aquesta setmana. Una frase que surt moltes vegades a casa nostra, gràcies al meu gendre, és que m'he quedat de pasta de moniato. Vol dir que m'he quedat molt sorprès d'alguna cosa. Tenir la mà foradada vol dir ser una persona que gasta els diners molt fàcilment i no sap estalviar. I per últim, la prova. Què vol dir bufar i fer ampolles?
2: Opció A.
1: És bufar les espelmes del pastís?
2: Opció B.
1: Ser molt fàcil de fer?
2: Opció C.
1: Complicar les coses. I la resposta correcta és la B. Ser molt fàcil de fer.
0: L'hora del lector.

0: Hola a tothom, aquí la Stephanie. Avui els vull recomanar un llibre que no he llegit, però tinc a la llista de pendents. S'anomena Manual de Defensa del Català, de l'autor Òscar Andreu. Aquest llibre, de només 80 pàgines, és una adaptació del seu monòleg, es diu Crida als ocells de colors lampants. I aquest llibre és una reflexió sobre situacions quotidianes en què difícilment troba persones que parlin l'idioma i convida a pensar que Catalunya és una barreja de migrants, tant d'Espanya com d'estranger, i de persones nascudes pròpiament a Catalunya. I per tant, la llengua no s'hauria de quedar oblidada. Recordem que Òscar és el codirector, copresentador i guionista de la competència de RAC1 i un dels presentadors de L'Esté Passant a TV3. I vosaltres, quin llibre estan llegint ara?
1: No t'equivoquis.
2: I per últim, parlarem de les frases que sempre ens posen les coses més difícils en català. Quan aneu a... quan voleu convidar un company, un amic, una persona a aprendre alguna cosa, a què sempre dieu anem a aprendre alguna cosa? Perquè feu aquí un castellanisme. Sempre, sempre heu de dir anem a aprendre alguna cosa. Així que em compta amb això.
3: Els anglòfons tenim molts problemes amb el dinar i el sopar. El dinar és al migdia, no és dinner, que es fa a la tarda-nit en altres països. I el sopar és a la tarda-nit, i no és supper, que es fa abans d'anar a dormir.
0: Per últim, esmorzar no és almuerzo. Aquest és un castellanisme. L'esmorzar es fa a primera hora, l'esmorzar de mig matí o almorzar es fa abans de dinar.

Fins aquí aquest nou capítol de l'Anell al Dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català, avui corresponent al nivell elemental 3.

0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais lluminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93 5917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues... la cosa es así, verá.
7: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: Qué bonito.
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
13: Quina és la millor cançó de la història?
14: Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
15: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
14: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
16: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
17: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
18: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
19: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
18: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
19: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
18: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
19: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
16: Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
20: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
21: Al programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
22: Preparat, Eneko?
23: Sí.
22: Temps. Sentit.
23: S-E-N-A-T-I-T.
21: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
22: Quina seria la paraula intrusa?
24: Casoplón.
22: Correcte. En català, per fer...
21: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
24: D-E-S-C-A-P-A-N.
21: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
25: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones i les tenien pitjor.
26: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
27: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
28: Españoles, Franco ha muerto.
29: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
30: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
31: Faves comptades.

0: Benvinguda al cap de setmana. Dediquem, com sempre, els últims minuts del programa a fer un repàs de l'actualitat del cor, de la crònica social. Amb qui ho fem? Amb la Coca Fernández i l'Eva Garrido. O Eva Garrido i Coca Fernández. Tanto monta, monta, tanto Isabel como Fernando, que es deia abans i sona com molt antic, molt, molt queco. Què tal? Com esteu?
1: Doncs a mi m'encanta.
2: A mi
1: quan
2: també.
1: Dius això, tanto monta, tanto monta, tanto. La Coca i l'Eva, l'Eva i la Coca.
0: Tanto super. Monta, monta, tanto. Bueno.
2: Em recorda la classe de literatura.
0: Noies, sí, també. Habemus Papa?
1: Habemus Papa a quasi totes les portades de les revistes, tant a Hola com a Semana, com a Lectures. L'única que se surt, no, d'aquesta corrent papal és 10 minuts que tenim a Tana Rivera i Roca Rey. Tana Rivera, que és la filla de Francisco... Fran Rivera.
0: Uh-huh.
1: I l'Eugenia
0: no
1: Martínez...
0: Francisco, que s'emprenya, sí. No?
1: I Eugenia Martínez de Irujo, que està amb Roca Rey, que és torero. Dic que també és torero, com el seu pare, que la
2: bueno,
1: seva mare...
2: Aquestes relacions del típic torero amb l'aristòcrata sí. o amb la coplera, no?
1: I que també deien això, que la duquesa de Alba s'havia enamorat molt i molt d'un torero. Que deien, si estigués viva la duquesa d'Alba, li agradaria o no aquesta relació? Ella, cada jove, va estar molt enamorada d'un torero, que ara no me'n recordo. Però dit això, només volia dir, el Roca Rey, que va tenir una lesió ara fa unes setmanes molt... A la plaça el van vestir un brau i li va fer bastant mal. El veig bastant bé.
2: Sí.
1: Està
2: bé. I la van veure
1: sí,
2: ella sortint, entrant i sortint de l'hospital. Però a mi m'ha sobtat molt, Eva, jo... que la revista Hola i la revista Semana hagin agafat la mateixa foto.
1: La mateixa, ho comentàvem amb la Carme, just ahir.
0: Però un està més moreno i l'altre està més blanquet.
2: No sé, a veure. És el Photoshop.
1: Clar, en un han decidit pujar-li més el color i a l'altre no. Que,
0: mira,
1: no
0: de les tres portades...
1: I l'altre lectura és un muntatge, perquè
2: sí.
1: Està clar que aquest
0: però...
1: angle no exist, no és...
0: Però té més gràcia el muntatge de lectures que la portada de l'Hola
1: sí,
0: no, i el Semana, no?
1: Els oients,
0: no?
1: Si no tenen la revista al davant, el muntatge és el Papa i darrere la Sagrada Família de Barcelona, ja està.
0: Com toca.
1: Va, doncs a veure, que la visita al Papa, per molt institucional que sigui...
2: Ens ha donat tela,
1: Ha donat de sí. El primer, els looks de Leonor, Sofia i Letizia, com sempre, donen per parlar. Com sabeu, Letizia, per ser una reina catòlica, té el privilegi de poder vestir de blanc al costat del Papa, però la resta de persones no. És a dir, les infantes no poden anar de blanc. I tant Leonor com Sofia anaven amb uns vestidets negres que...
2: S'ha comentat molt, a la premsa que realment no acaben de definir-s'hi a l'estil, que es van
0: però
2: una mica
0: pregunto, arcaiques. Si havien d'anar de negre o podien anar d'un altre
1: no,
0: color?
1: No, s'ha d'anar de negre.
0: S'ha d'anar de negre.
2: Fos, per protocol. Crec, perquè la Isabel Díaz Ayuso va anar de blau marí.
1: De blau marí.
2: Que crec que anava de Virgin Martín Berrocal. Però més que el color, jo crec que aquestes nenes encara no els han agafat... Jo no sé si és perquè no tinguin més protagonisme que la mare, o realment és que han de ser tan discretes que no li acaben de trobar el perfil. No
1: I
2: sé.
1: tan discretes, que una cosa que també sempre es comenta és que, com que Leonor és més baixeta que Sofia, a Leonor sempre li posen uns taconets i a Sofia la fan anar tan plana, que sembla que porti un full de paper en lloc d'una sola de sabata. Una cosa tan fina que no em sembla, a mi personalment, no em sembla ni de arreglar. Semblen unes sandàlies de platja al final de tan fines que són aquestes soles. Pobra noia.
2: Jo crec que els hi anirem veient evolució, eh? El que no sé fins a quin punt cada una pot donar el seu... Perquè al final a tots ens agrada i tots tenim el nostre estil.
1: Sí.
2: No sé fins a quin punt els hi deixaran que vagin encaixant la seva... Va ser molt bo en un programa d'aquests de la premsa al cor que fins i tot van donar una idea de dir, escolta'm, que truquin al Jaime de Marichalar perquè assessorin a les infantes.
1: Sí.
2: Va ser molt bo perquè, clar, com sabeu, perquè és l'ex de la...
0: Sí.
2: De la, com es diu, de l'Helena, de la germana del rei.
0: I per què?
2: Perquè ell va ajudar molt a l'Helena en el seu estilisme.
1: Sí. Sempre s'ha dit que va ser com el precursor d'aquest canvi de look de la infanta Helena.
2: Ell treballa a París. A París, un tio que en sap de moda. En sap bastant. Llavors, va ser molt bo perquè van fer aquesta... Va, deixa'm aquesta perleta, donem una idea. Aviam què passa.
1: I si les veiem de negre a la rebuda del Papa, després a la missa de Corpus, en canvi, es va demanar expressament, eh? O sigui, se les va deixar que vestissin de colors, això sí, molt suaus.
0: Vestir, Leonor, és clar, i per
1: amb,
0: què no?
1: Sí, amb un vestit així blau cel, quasi lila, molt fluixet, i Sofia amb un dos peces verd menta. Així.
0: Sí.
2: Que no són... No van malament, eh?
1: No.
2: però a mi és que m'acaba de faltar aquest aire, que som jovenetes.
1: Clar. Jo el que una vegada vaig escoltar d'un expert així en Casa Reial, potser una mica, diguem, una mica més carca, deia que Sofia, ella és infanta i ella no és l'hereva al tron, a no ser que li passés alguna cosa a la seva germana. Però Elionor és la futura reina d'Espanya i ha de vestir com una futura reina d'Espanya, no com una joveneta de 20 anys. I per això se li creen aquests looks tan...
2: Ja, però dintre...
0: Però les reines també tenen edats.
2: Clar, però escolta'm, ja. La reina Letizia va molt moderna.
1: Perquè ella és reina consorte, no reina heredera, deia aquest expert en moda. Per això pot anar una mica com ella vulgui.
2: No ho sé.
0: Els protocols aquests, escolta...
2: És un debat. Perquè la roba, o sigui, els estilismes, fan que t'apropis o no t'apropis. Clar, jo també això li donaria una volta, eh?
1: Sí.
0: És el llenguatge no verbal, que també parla.
1: Sí, i la roba també parla, perquè Letizia, per exemple, a vegades, quan ha anat a un acte de refugiats ucraïnesos, s'ha posat una brusa feta per persones o típica, no?, amb uns brodats típics d'Ucraïna, no sé, ella a vegades...
2: Clar, fa referència al territori.
1: Fa referència a l'acte que ella va o alguna cosa d'aquestes. Més coses que han donat de si, això s'ha viralitzat moltíssim, i és que la infanta Cristina i la seva passió pels rosaris, i és que el papa va mantenir una trobada al que es coneixeria com l'ambaixada del Vaticà a Madrid.
0: Mm. Un privat, diríem.
1: Sí.
0: Una casita.
1: I van anar l'Helena...
2: Bona, aquesta.
1: La casita del papa.
0: La casita del papa.
1: I van anar l'Helena, la Cristina, Helena va anar amb Victoria Federica, és a dir, no hi va anar el Froilán, i Cristina va anar amb dos dels fills. Vull dir, no va anar ni Irene ni un altre dels fills.
2: Estan por ahí, no?
1: Por ahí. O sigui, i va anar la reina Sofia. I el cas és que en aquesta trobada el papa, llavors, per acabar, els hi va regalar a cadascú d'ells, a cadascun, uns rosaris beneïts per ell, i la infanta Cristina li va fer un gest com... Dóna'm uns quants més que per regalar.
2: Per les amigues.
1: Més, o per les amigues, o no sé si pels fills que no havien vingut, però li va fer un gest com un altre. I això s'ha viralitzat perquè és com... Ja sabem que la infanta Cristina la va esquitxar una mica el cas Onós per, presumptament, emportar-se més del que s'hauria d'haver emportat, no? Com es nota, no? Que és borbona, no? Ai, vinga.
2: L'avarícia, no?
1: L'avarícia. I després també han donat de si les actuacions i els mestres de cerimònia. A Madrid teníem actuacions de David Bustamante, de Diana Navarro, del Daniel Díez, que és el de Algo Pequeñito d'Eurovisión, Carme, aquest noi.
2: Sí. Sara Varas, actuació espectacular de Sara Varas.
1: I a mi em va agradar molt l'actuació de la Niña Pastori quan el papa va anar a Càritas Madrid. Em va agradar molt, sí, sí. Vull dir, artistes, grans artistes a l'escenari. I qui conduïa l'acte de Madrid? Doncs la parella formada per Cristian Gálvez i Patricia Pardo.
2: Que últimament han donat fe, valga la redundància, de la seva fe.
1: De la seva fe, ara banda que són ultracatòlics. En fi.
0: Banda feos.
1: Sí. I després, en l'acte de Madrid, una de les coses més estrambòtiques que va passar és que es va muntar com un partit de futbol comentat per Manolo Lama i Paco González,
0: sí,
1: i els comentaristes
0: també
1: feien com una espècie de comparativa amb l'Església Catòlica. Jo no sé si el papa li va fer gràcia o no, perquè va fer una cara que no... No ho sé, com un somriure de Mona Lisa que no...
2: Que no sabia on t'estava.
1: No sabria dir-te.
0: Diuen que sí.
1: Que li va fer gràcia.
0: Que li va fer gràcia.
2: Home, és del Madrid, el papa.
0: Sí, bueno, sí. Es veu que va dir... Hi ha hagut una mena com de manipulació d'aquestes declaracions del papa, perquè va dir que sóc del Madrid i de l'Atlético.
1: Ah. Però llavors aquí hauria de ser del Barça...
0: La part de l'Atlético ha quedat...
1: Tallada.
0: Sí.
1: Doncs això, no ho sé, bastant graciós.
0: L'han fet, L'han fet soci d'honor, em sembla, al Real Madrid, sí.
1: Home, ja va de blanc, com els madridistes.
0: Home,
2: també va cridar l'atenció l'espectacle de l'Antoni Banderas, que també ha donat una mica de sí, però, bueno, ha quedat una mica...
0: Què va fer?
2: Ha fet un espectacle, doncs una mica... Es va tapar el paraigües, que sortia el paraigües, que es veu que el paraigües a l'obra és amb la bandera LGTBI, el van treure en blau... Bueno, van haver-hi moltes coses que, com moltes crítiques,
1: dient
2: que era un espectacle que no era per... Però jo crec que al final va ser un espectacle que està donant una mica la visió de que aquest papa vol obrir l'església, vol demanar perdó, vol que els hi queda molt per demanar perdó, perquè s'ha de demanar perdó a molta gent, però com que a mi em va donar la sensació com que volen fer una mica un primer pas com per que l'església estigui una mica més oberta, no?, de ment. Mm-hmm. No sé, és la sensació que em vaig tenir jo,
1: Sí, i... a veure...
0: Home, un primer pas estaria bé que paguessis impostos, per exemple, no?
2: Pues sí, també.
0: Com tot cristià.
1: Sí.
2: El que sí que hem de dir que a Barcelona, sí, la posada en escena de Barcelona ha sigut... Buah.
1: Preciós, va ser preciós l'espectacle de...
2: I a part de fer coincidir la inauguració de la Torre de Jesús, i ha sigut una meravella.
1: Sí, que va ser maco.
0: Sí, l'espectacle de la Sagrada Família. Jo no l'he vist, eh? I vist res, pinzellades, però no...
1: Va ser maco.
0: Sí que he sentit a parlar molt de les comparacions entre el que es va fer a Madrid, el que es va fer a Barcelona...
1: Mira, parlant de les comparacions...
0: El tarannà d'uns i altres...
2: Són diferents.
1: A diferència, sí, per exemple, a Madrid, que van posar una parella, el Cristian Gálvez i la Patricia Pardo, aquí presentava el Xavier Pérez Esquerdo, i ho feia sol. Després aquí va actuar el Sant Cugatenc Álvaro Soler, però també va actuar, sí, Alfred García, Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat.
2: Que maco lo de l'Escolania de Montserrat.
1: Diferent, però també molt bonic.
2: A mi em va impactar.
0: I que lleig lo de les corals que no van poder cantar, que no les van deixar.
1: Perquè no les van deixar cantar els segadors, no? Escolteu, i el papa que ha anat a les Canàries, i una de les coses que ha parlat a les Canàries, que és un punt on hi van... és com un punt on apareixen moltes pasteres, molta gent que fa la ruta per escapar dels seus països de l'Àfrica, i va fer molta referència en que Europa no hauria de ser un conglomerat de països que es repartissin les persones més pobres com números, no? Cuca, i tu, doncs, just ahir vas anar a veure una història de superació.
2: Sí, abans d'ahir. Vaig estar a la presentació de la pel·lícula El viatge al País dels Blancs, de l'Osman Umar, del nostre company de poble, no? Com jo sempre dic, el poble, i que va presentar la pel·lícula aquí a Sant Cugat, organitzat per l'Ajuntament de Sant Cugat, i van fer després com una trobada, com un cinefòrum, on van poder preguntar, i estava la seva mare, la Montserrat, i estava el director de la pel·lícula, el Dani Sancho, que és la seva primera pel·lícula, que dic, ojo, que per ser la seva primera pel·lícula, jo no sé quina serà la segona, perquè una pel·lícula molt ben feta, molt ben detallada, es veu molt els moments allò estel·lars de la vida de l'Osman. I després també va estar molt bé perquè la pel·lícula et porta... O sigui, no t'ho diu tot d'entrada, et va com arrelant, i hi ha un fil conductor tota l'estona. Bueno, em va agradar molt, moltíssim. Vaig tenir l'oportunitat de preguntar-li a l'Osman si aquesta pel·lícula era un altre punt de partida, perquè per el que no conegui la seva història, té una història, buah, de superació, de patiment. Jo crec que és impossible posar-se en la pell d'aquesta persona per el que ha viscut. I li vaig preguntar si aquesta pel·lícula era un punt de partida més dintre de la seva vida perquè aquest viatge realment tingui el sentit que ell sempre diu, que diu, he vingut perquè això tingui un sentit. I em va explicar que la primera nit que va passar a casa de la Montserrat, i li va donar un petó i li va dir bona nit, que va ser una de les pitjors nits que va passar, que és una contradicció, no? Sembla una contradicció, però que va ser una de les pitjors nits perquè no trobava el sentit de per què tenia que haver patit tant per arribar en aquell moment. Sí, una cosa, és una història que de veritat la recomano.
1: De superació, sí, sí.
2: I és increïble. I és molt en relació, per entendre, també explica molt les màfies, com, sí, es trafiquen persones, com ell des de Brussel·les ha intentat fer a través de la seva fundació, està fent molt bona feina, té 45 escoles a Ghana, està fent una feina, perquè diu que el problema d'allà és la formació, és l'educació, perquè als nens no se'ls explica el que hi ha aquí, ni el que han de viure per arribar aquí.
0: I queden enlluernats veient, diríem que l'aparador, sí, no, d'Europa, pensant que aquí tot és fantàstic i meravellós, i sí, després la realitat és una altra.
1: Fa temps li van fer una entrevista aquí a Cugat Media, i una de les coses que més em vaig quedar del que deia és que ell el que volia era formar els nens del seu poble perquè tinguessin oportunitats allà, que no tinguessin la necessitat de passar, de venir aquí i passar pel que ell va passar, i el que esteu dient, no?, de passar pel tràfic.
0: Aquesta és la clau.
1: Et pots morir pel camí, també. És com, no vull que hagin de... Ell deia, no vull que hagin de marxar. Jo vull que es puguin quedar al poble i puguin ser electricistes, o metges, o mestres...
2: Hi ha una part de la pel·lícula, no l'explicaré perquè no explicaré
0: perquè
2: tota la pel·lícula.
0: Perquè tampoc no tenim temps, vinga.
2: Però hi ha un tros de la pel·lícula que és el desert, que és on s'entén com les màfies guanyen diners a través d'aquest tràfic de persones. I s'explica, és molt explicatiu. I molt dur, eh? O sigui, molt dur. però jo la recomano, us recomano que la veieu, i que és una pel·lícula preciosa.
1: Carme, tenim temps per quantes coses més? Per la fava,
0: bueno,
1: ja, directament?
0: Un minutet.
2: Home, pues, parlem de l'estrena de la Shakira, no?
1: Doncs vinga, sí, perquè ja...
2: Avui mateix, estrena de Dai Dai.
1: Clar, Shakira, actuació estel·lar del Mundial 2026 a Mèxic.
0: Ahir.
2: Mira, escolta,
1: actuant,
2: puja.
1: Actuant i amb la cançó d'aquest any del Mundial.
0: Malux. I un, i dos, i tres. L'altre. Això va ser una...
2: Molt guaca-guaca, eh?
0: Que, home, sí, s'assemblen molt totes.
1: Però és que, a veure... sembla un acudit que quants mundials porta ja la Shakira fent la cançó del Mundial.
0: Quants?
1: És com, a veure, bueno, ja es farà l'especialista, l'especialista en...
0: Ha trobat el filó.
2: Sí, a mi m'agrada molt perquè, mira, ara que parlàvem d'Àfrica, surt ballant amb aquests nanos que ballen també, aquests nois,
1: sí,
2: nois que són africans.
1: Que se viralitzen a internet,
2: ara no em surt el nom, perquè tenen
1: tampoc
2: un nom, eh?
1: Són ballarins, sí.
2: Sí, són ballarins, i és molt... fa una barreja de sons afrobeats. I ha fet... El videoclip és xulo, eh? A mi m'ha agradat.
1: La fava? Ràpidament? La fava és... Aquesta setmana considerem que és... Per aquells periodistes que encara pregunten sobre exparelles a les famoses, i últimament hem vist dos casos, l'altre dia al Modena Cid li van preguntar per Cristian Gálvez, que seria presentador d'aquest acte del Papa, i ella va dir, ja n'hi ha prou, i jo considero que ja n'hi ha prou, ja fa 5 anys que estan separats.
2: I que per què no li pregunten a ell?
1: I per què no li pregunten a ell? Home, ja n'hi ha prou, ja fa 5 anys que estan separats, prou.
0: Sí, la fava pels periodistes.
1: Pels periodistes pesats que et pregunten...
2: Els que pregunten malament, eh?
1: I els que et pregunten per l'exmarit 5 anys després.
0: Clar. Ho deixem aquí, gràcies, senyores. Bon cap de setmana també a vostès. Tornem dilluns. The number you have dialed is not available at present.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, notícies.
2: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions figurant en rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència han estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo.
3: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
4: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
2: El reportatge complet el podreu veure a Cugat Mèdia. La pulsera Eric és un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. I els esports. El primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys de tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana ha eliminat a la final per l'ascens a l'Oar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a Camp Rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a la GEM Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. I els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'Escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts. I aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han sigut claus per guanyar la Lliga Local, la Lliga Comarcal Preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. El reportatge complet el podreu seguir a Cugat Mèdia. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: 4:03. Comença el Connectats.

Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, condit a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 12 de juny, i comencem amb